Gran interpretació de Leyendas del Bosque per la Societat Musical Santa Cecília de Xelva. I seguim escoltant la Societat Musical Santa Cecília de Xelva, que en esta ocasió no van a interpretar

de quatre. L'obra s'anomena Les Trois Nuits Notes du Japon, del compositor japonès Toshio Mashima. Les Trois Nuits du Japon va ser escrita l'any 2001 per a banda sinfònica i està inspirada en diferents paisatges, tradicions i elements de la cultura japonesa. La suite està formada per tres moviments. El primer, la danse du gri, evoca la dansa de les grues japoneses i el seu ritual de festeig. El segon, la rivière en Gine, es transporta a un paisatge hivernal tranquil i delicat, mentre que el tercer, la fête du feu, es porta fins als tradicionals festivals japonesos amb tota la força dels seus ritmes i la seva percussió. Una obra de gran riquesa tímbrica i contrastos és que Mashima combina molt bé els elements de la música tradicional japonesa amb el llenguatge de la música occidental. Aneu a escoltar un viatge sonor pel Japó que ens ofereix tres imatges molt diferents, però igualment evocadores d'este país. Doncs escoltem ja Les Trois Nuits du Japon per la Societat Musical Santa Cecília de Xelva, dirigida pel mestre Bram Sniekers.

Espectacular la interpretació d'esta obra, Les Trois Nonnes du Japon, interpretada per la banda Santa Cecília de Chelsea. I escoltant esta banda i esta obra, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, que tornem en uns minutets i seguirem escoltant la primera secció d'este 138 Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València.

0: Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Vine, és hora de regalar-li al paladar els millors sabors de la nostra terra. Los tapes de tota la vida, els productes de temporada i els racons amb més encant de les nostres comarques. A esta casa no et deixarem passar fam. Perquè divendres, a partir de les 12, tenim el menú més complet de les zones. Tastem la comunitat. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
2: I després d'escoltar les últimes notícies, seguim el programa d'avui dedicat a les bandes guanyadores de la 138a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I ara és el torn de la primera secció, en la qual la guanyadora va ser la banda sinfònica Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca, de Portugal, dirigida per Paolo Martins. La formació va aconseguir el primer premi i la menció d'honor amb una puntuació de 373 punts gràcies a una actuació de gran qualitat que li va valdre la màxima puntuació del jurat. La banda va obrir la seva actuació amb l'obra d'escalfament O Carteiro, d'Agostino Martins, en l'arranjament de Teo Aparicio Barberán. Es tracta d'una peça de caràcter brillant i enèrgic, concebuda com una excel·lent obra d'obertura, amb un llenguatge directe i una escriptura molt afectiva per a banda. Combina ritmes vius, melodies expressives i una orquestració plena de color.

El títol, que en portuguès significa el carter, evoca el moviment constant i el dinamisme d'este personatge, aspectes que es reflecteix en una música àgil, plena de vitalitat i amb un ritme gairebé ininterromput. La seva estructura breu i el seu caràcter festiu la converteixen en una peça ideal per iniciar un concert, ja que permet a la banda mostrar des del primer moment la qualitat del seu so, la precisió rítmica i l'equilibri entre les diferents seccions. Doncs anem a escoltar ja O Carteiro.

una obra molt acertada com a carta de presentació en un certamen. Acabem d'escoltar O Carteiro. I seguim avançant en este programa especial dedicat a les bandes guanyadores del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Ara és el moment de descobrir l'obra obligada de la primera secció, Arlequín, del compositor i saxofonista malagueny Ernesto Auriñac. Inspirada en el popular personatge de la comèdia de l'arte italiana, l'obra converteix l'Arlequí en una metàfora de la vida mateixa, un personatge que oscil·la constantment entre la rialla i la tristesa, entre l'èxit i el fracàs, entre la llum de l'escenari i la solitud del darrere del teló. Auriñac plasma esta dualitat amb un llenguatge musical molt personal, en el qual conviuen influències del jazz, l'impressionisme francès, l'expressionisme i la música contemporània. L'obra s'articula en 5 moviments. Després d'una introducció, una brillant fanfàrria i plena d'energia, es transporta immediatament a l'ambient circense. En Hola, Don Benetó, l'Arlequí fa la seva entrada en escena amb una música viva i teatral. El tercer moviment, Tragèdia i Fantasia, es porta al camerino, on apareix la cara més humana i vulnerable del protagonista. Amb Hipocondria i Redempció, el personatge inicia un viatge interior que el condueix cap a la superació. Finalment, l'última part, Comèdia Final, recupera l'espírit festiu i espectacular del començament, culminant en un desenllaç brillant que tanca esta història tragicòmica amb una gran explosió de color i energia. Jo crec que ja és el moment d'escoltar esta peça, interpretada per la banda sinfònica Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca, sota la batuta del mestre Paolo Martins.

Amb Arlequín, Ernesto Aurinac ha creat una obra d'una enorme riquesa tímbrica i una gran exigència tècnica, que desafia tant els músics com el director. Una composició que converteix el personatge del pallasso en un símbol de la condició humana i que precisament per la seva qualitat artística i el seu impacte musical ha estat escollida com a obra obligada de la primera secció del certamen. I arribem al final del programa amb l'obra lliure que va portar la banda sinfònica Associació Recreativa i Musical Amigos de Branca fins al triomf en la primera secció del certamen, Las hijas de Eris, del compositor valencià Luis Serrano Alarcón. Es tracta d'una de les composicions més ambicioses del seu catàleg, inspirada en la mitologia grega. Pren com a protagonista Eris, la deessa de la discòrdia, i les seues filles, símbols dels conflictes que acompanyen la humanitat. Però l'objectiu del compositor no és simplement contar una llegenda. Al contrari, utilitza aquest relat mitològic com una metàfora per reflexionar sobre la guerra, la violència, la manipulació, la indiferència davant el sofriment humà. El mateix Serrano Alarcón explica que aquesta música no pretén ser bella ni entretinguda, sinó convidar l'oient a mirar de cara una realitat sovint incòmoda. L'obra està dividida en tres moviments: Amfilogies, la disputa, que representa l'enfrontament provocat per la intolerància i la confrontació d'idees; Pseudea, la mentida, una denúncia de la manipulació de la veritat com a origen de molts conflictes; i Macas, la batalla, que culmina el relat amb tota la cruesa i la destrucció de la guerra. Al llarg de la partitura, la força de la banda, els grans contrastos dinàmics i una escriptura d'enorme exigència tècnica creen un discurs musical intens, dramàtic i profundament expressiu. Doncs anem a escoltar ja Las hijas de Eris, del compositor Luis Alarcón.

Brutal la interpretació que estem escoltant. No m'atrevis ni a respirar. Estem escoltant Les hijas de Eris del compositor Luis Alarcón i interpretada per la banda sinfònica Associação Recreativa i Musical Amigos da Branca, sota la batuta del mestre Paolo Martins. I escoltant aquesta peça posem el punt final del programa d'avui dedicat a les bandes guanyadores de la 138a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Moltes gràcies per estar ahí cada cap de setmana escoltant-nos. Però tornem demà amb la secció d'honor. No falteu. Fins demà. Adeu.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: La terra no s'atura. El nostre camp, la ramaderia i la mar són l'ànima del nostre poble. I en la ràdio pública tenim una veu que els unís a tots.
1: Torna l'imprescindible de la ràdio valenciana. Ara, en un nou horari, per a acompanyar la teua sobretaula. El Forcat, amb Sílvia Soria. Amb tota l'actualitat agrícola, els reptes del sector i les nostres arrels. De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la vesprada, en la ràdio d'Apunt. La veu de la nostra terra. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
3: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb rigor i des del lloc dels fets.
1: La crònica negra, com mai te l'havien comptada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Montràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Primer programa de la tercera temporada, així m'agrada, ja primer programa i ajustar-se el micro just quan estic parlant, perquè antes no hi havia temps. Molt bé. Pablo Fernández, com estàs?
1: Estem perfectes.
0: Per
1: estem
0: al·lusions.
1: Fora de cobertura, per al·lusions, el micro sense voler, se n'ha anat, l'ha agarrat, ha fet soroll i així estem.
0: Ja, molt bé.
1: Fora de cobertura.
0: Farme xantaura, molt bé. Molt bé, Pablo.
1: Se ven i le ven.
0: Manuel Andrés Tarapico, com estàs?
2: Pues estic de meravella, de meravella. Mira, que bonico és el nou logotipo.
0: La nova imatge de Punt Ràdio.
2: De Punt Ràdio.
0: De veritat que sí, eh?
2: És una meravella.
0: La presentació l'altre dia...
2: Fantàstic.
0: En tot l'equip, que de veritat...
2: Va ser xulíssim, eh?
0: Sí.
2: Va ser xulíssim.
0: Absolutament. Promet molt esta nova temporada.
2: Sí.
0: Nou curs. Jota González, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, Donis. Ya estamos aquí de nuevo. Ha llegado septiembre, ¿eh? Casi sin darnos cuenta, por favor. ¿Cómo ha volado el tiempo? ¿Cómo ha volado agosto, por favor?
0: Arribat setembre, ¿eh? I tornem al cole. Hi ha gent que aprofita per a tornar al gym. A tres decidissin... Has començat una dieta. N'hi ha qui s'apunta a anglès, qui promet no gastar tant, dormir més, organitzar-se millor. I en acabant estem nosaltres, que hem decidit tornar a fer ràdio. Per tercera temporada. Amics, bon dia, benvinguts a Punt Ràdio, benvinguts a una nova temporada de Fora de Cobertura. Teníem tot l'estiu per a pensar com tornar i en acabant de moltes reunions, moltes idees, hores de treball i alguna que altra discussió absolutament imprescindible, hem arribat a una conclusió. Si una cosa funciona, lo millor és no tocar-la massa. Així és que tornem en més històries, en més convidats, en més música, més actualitat i en aquesta manera tan nostra de mirar el que passa ahí fora, perquè les coses poden contar-se de moltes maneres i esta és la nostra. Sumar-hi i comencem. En el dia d'avui, dissabte 5 de setembre de 2026, començarem parlant en Tamara. Atenció, que Tamara arriba a l'Olimpia el pròxim dia 15. No podíem deixar de parlar d'ella, per supost, de fer que estiguera en tots els oients de Fora de Cobertura. Parlarem de la megaconstrucció de 5.000 milions d'euros que busca replicar la gravetat de la Lluna. Quasi res porta al diari, Pablo Fernández.
1: Així és, una megaconstrucció increïble que anem a donar detalls i atenció perquè anem a descobrir coses importants referent a això.
0: Llistat de festes curioses de la Comunitat Valenciana, J. González. Tens
3: preparades? Sí, però aquí estan preparades, Anís.
0: Parlem de cine, d'aventures, Manuel Andrés Tarapico.
2: Sí, senyor, d'aventures de buscar tesors, eh?
0: Ojo.
2: Aventures de buscar tesors, perquè és un subgènere dins del gènere de...
0: Igual donaràs alguna pista per a si hi ha algun tesor per així amagat.
2: Sí, no, així n'hi ha un tesor i eres tu.
0: Ai, oh,
2: manté.
0: No, de veritat.
2: Saps el que te vull dir?
0: Sí, senyor. Quines coses més boniques diu este home.
2: Ai.
0: Parlarem del Pla Valencià del dia en Paco Gallego i tindrem a Majo Jimeno de Mamàs en Acció. En acabant de l'informatiu de les 11, com és habitual, parlarem de Salseo Viral. Tindrem el nostre convidat especial, ell és Paco Polit, el presentador, copresentador de Punt a Punt i

0: I també d'Esport Base, que estrena programa en la nova temporada. Tenim el Museu Millennial, rànquing com és habitual i notícies absurdes i surrealistes per arribar a les 12, moment en el que una volta més de nou esta temporada donarem pas a punt en tota la informació deportiva de la Comunitat Valenciana. Són les 10 i 11 i estem en Fora de Cobertura.
1: Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Donís Salvador i l'equip de Fora de Cobertura. Parlem ara amb Pablo Fernández perquè aquestes megaconstruccions que a voltes són inclús arribant a ser surrealistes.
2: Surrealistes i pareix que mai millor dir d'altre planeta, perquè parlem d'una megaconstrucció, òbviament, d'altre planeta. Parlem d'una megaconstrucció que pot donar molt que parlar, però no sé si serà en Espanya. Sí que és cert que Espanya és un dels països triat i tenen que valorar per a poder acollir. Però anem a explicar què és una megaconstrucció, Donís.
1: No, però una construcció...
2: Claro, diguem una megaconstrucció, diguem, ui, el Palau de les Arts, pues, no és una megaconstrucció.
1: Bueno,
2: per exemple.
1: A veure, no és una megaconstrucció?
2: No.
3: Depende de com que la compares, ¿verdad?
2: Correcte.
1: Hi ha una definició per a megaconstrucció?
2: Sí, te la vaig a donar.
1: Avui hauria d'estar així Dani Montesinos, que vindrà demà a parlar sí, d'altres grans construccions i infraestructures. Però bueno, en este cas, dona'm, per favor, aquesta definició.
2: Te la vaig a donar. Una megaconstrucció és una obra artificial de proporcions gegants que destaca pel seu enorme tamany, el seu alt cost i l'ús de la tecnologia avançada en la seva construcció. I ara va parlar quina és la megaconstrucció que avui ens du a Fora de Cobertura.
1: A veure, en aquesta definició, el Palau de les Arts per a mi seria una megaconstrucció, no?
2: Correcte, totalment.
1: O el Roig Arena.
2: Anem a comparar-la.
1: Sí.
2: Mireu el que ha dit
4: la cara que ha ficat Pablo.
5: Que no teniu ni idea.
1: Que no és qüestió de comparar una construcció en altra, i a més són molt diferents, i la que anem a parlar, efectivament, és molt distinta, no? Però...
2: Des del mes de juliol que estic buscant megaconstruccions, Donís.
4: I no les has trobat, però no seran tan megues.
2: He trobat una. Les megaconstruccions tornen a desafiar els límits de la enginyeria.
1: Volia una megaconstrucció especial, jo he trobat una espacial.
2: Espacial, per ahí va el tema. Molt bé, molt bé. Sí, crec que al final anem a adivinar de què parlem. Parlem de Moon, Lluna, una enorme estructura esfèrica concebuda per la companyia canadenca Moon World Resort, que pretén traslladar part de l'experiència d'estar en la Lluna a la Terra. El projecte, com parlem, està encara en fase conceptual, contempla diverses ubicacions, entre elles Espanya, Unió dels Emirats Àrabs, quan els àrabs estan pel mig, s'ho poden endur. La Xina i els Estats Units. Són els països...
1: Ahí n'hi han titos, eh?
2: Són els països que es pretén ubicar una construcció que tindria, atenció, unes dimensions extraordinàries, 310 metres d'altura, 271 de diàmetre, i ocuparia prop de 200 hectàrees. Megaconstrucció.
4: Pues jo no me faig la idea de com de gran és això.
1: Home, pues,
4: no, la meua ment no me permetís.
1: 310 metres d'altura, fes-te la idea que és més gran que la barraga de ton tio.
4: Ah, vale, o que tu.
1: Inclús.
4: Que tu veig si és el de...
1: Inclús.
4: Té una bona tirada de cama.
2: Quantes falles municipals es plantarien en altura en
4: aquesta
2: megaconstrucció?
4: Això és una barbaritat, vamos.
2: Yeah. Quantes falles municipals?
4: A 20 metres la falla, en 310, pues fes la divisió.
2: I una megaconstrucció també que té la seua peculiaritat. Es planteja alçar un complex turístic i d'oci que ocluiria un hotel d'aproximadament 4.000 habitacions, un centre de convencions, diferents espais residencials i, clar, i residencials, a part, també per a poder comprar, i un lloc comercial. Què passa? Per què se diu Moon? Perquè el que vol és traslladar l'experiència de la Lluna. El que se faria és que contempla la recreació de la superfície lunar dissenyada en aquesta megaconstrucció i es vol reproduir les condicions que experimentaria una persona sobre el nostre satèl·lit, inclòs a la sensació d'una gravetat molt menor que la terrestre. És a dir, que entrar allí, és a dir, estic en la Lluna i ojalá siga de València.
4: Bravo, Pablo, sí.
3: Gràcies, Pablo.
4: Entregats a tu.
2: I anem a donar més datos, Donís.

0: També, òbviament, tenen que traure durets. Tenen que traure durets. Volen també que sigui un entorn d'entrenament per a agències espacials i astronautes. És a dir, anem a entrenar. O sigui, anem a... N'hi ha entrenament dilluns, dimecres i divendres de 5 a 8 en munt.
1: Ai, però això és com... Això és com...
2: Hombre, però no en la sala de festes, no? Sinó... No,
0: claro, tindrien un lloc, tindrien un lloc això adequat.
1: Això és com un centre comercial, clar, que tens la part de comercial, tal, no sé què, i ara el gimnàs, que també n'hi ha en molts centres comercials, que n'hi ha, pues, el gimnàs d'astronautes.
0: Per ahí va la línia.
2: Per a recrear la superfície lunar, que és un cràter de 40 quilòmetres de diàmetre.
0: Correcte. I mira, Donís, els nostres... Oye, no ho podem veure, però mireu la meva construcció, vos heu dit una imatge.
2: Ensenya-la al micro, ensenya-la al micro.
0: Mireu, ahí ho tenim. Molt bé, molt bé.
1: Això, tot abans era camp.
0: En canvi,
1: això, tot abans era horta.
2: Mireu, quan jo era xicotet, tot això...
1: Exacte, quan era xicotet, tot això era horta.
2: Tot això era terme.
0: Mireu, perquè el complex no es limita a l'esfera, sinó que al voltant de l'estructura principal es construirien 20 torres destinades a sostindre una passarel·la panoràmica elevada amb zones residencials i d'oci. És a dir, és una espècie de ciutat en la lluna, en Espanya, esperen que en València, en Emirats Àrabs, però és una... està concebuda, pues, com un projecte faraònic, pues, paregut a The Line a l'Aràbia Saudita. I hem parlat... No sé si al principi has dit el preu, no? Donís, quan t'hem donat pas a la secció...
2: Són 5.000 milions.
0: 5.000 milions...
3: Que barbaritat.
0: Que busca replicar la gravetat de la lluna en la Terra.
2: Jo, sí, per lo que... Anem a veure. L'edifici més alt de la Comunitat Valenciana és l'Intempo, en Benidorm, no?
0: Correcte. A veure, també t'ha dut informació d'altres megaprojectes
2: importants. No, vaig perquè,
0: importants.
2: Tenor de lo que es veu en la fotografia esta, que no podem veure els nostres espectadors, és pràcticament un desert.
0: Una torta.
2: Sí, no, però...
1: És una torta d'edificis i...
0: Una tortaeta.
2: Val, que és redona, però...
0: Una tortaeta i on està el ciri i la lluna.
2: Anem a situar un momentet a l'espectador. En la foto que aparteix en esta documentació, està enmig d'un desert, esta megaconstrucció, efectivament, és mega. Así, això podríem dir que pràcticament és en el desert, eh?
0: O Almeria o Aràbia Saudí.
3: Una de dos.
0: No hi més.
2: Me dona a mi això, no sé.
0: Quin any s'espera que això siga una realitat independentment del lloc que es trie? 2032.
1: Ah, pues això ja està ahí, eh?
3: Queda unos añitos aún, eh?
0: Queda un poquet. I has fet molt bé en parlar d'Intempo en Benidorm, perquè jo, a part d'esta informació, saps que m'agrada... documentar-me. Des de juliol, mirant megaconstruccions, al final hem trobat informació important. I és que les megaconstruccions se solen edificar fora d'Espanya, però que en Espanya també tenim. Podem estar orgullosos de tindre megaconstruccions. Si voleu, podem incloure també al Palau de les Arts.
1: El nom està allà.
0: Però seranem, com bé has dit, a Benidorm. Intempo, l'edifici Intempo, és un gratacel de 202 metres d'altura i 47 plantes que s'ha situat, pues, a la ciutat de Benidorm.
2: Estan, atenció, que estan construint, i parlarem així, en fora de cobertura, estan construint un edifici al costat que li va fer un poc d'ombra,
0: Sí. Ombreta sí que li farà, ombreta. Mm. 3 anys va durar la construcció, des del 2007, Intempo, i es va inaugurar en el 2010 amb 256 habitacions i una façana que va ser també sotmesa a proves de túnel per l'estructura de les torres, que vegem que té una construcció molt diferent i també és una imatge ja de la ciutat.
1: Va tardar 3 anys en fer-se?
0: Es va iniciar les obres. Projecte 2006, les obres en el 2007 començaren i es va inaugurar a mitjan del 2010.
1: Ah, i se va inaugurar Intempo o no?
0: Intempo.
1: Ah, vale. No, era només per a mollar, per a mollar la
0: per cert,
1: broma.
0: Vull apuntar-me a aquest curs que has fet d'estiu, perquè molt bé, sí. I n'hi ha més. Màlaga, Saragossa, molts llocs tenen, però bé, veurem a veure aquest munt a on cau si es convertís en, o no, en la lluna de València.
2: Curiós, no? Quan menys curiós, eh?
1: Quan menys curiós, sí.
2: Jo, és que fos així. A mi això me dona que té pinta de... Dubai, Emirates Árabes...
3: Sí, tiene toda la pinta, sí.
0: A mi, una de les noves temporades de fora de cobertura la podem presentar així, en gravetat.
1: Isca. Però escolta una cosa, però és que la foto ja és molt reveladora, és que se veu desert al voltant.
2: Sí.
1: Sí, els oients no poden veure-la, però és que està la construcció i al costat.
0: És una IA.
3: Per a no dar pistes, no?
1: Bueno, però...
0: I és una IA i hi ha moltes més opcions.
1: Ah, oi!
2: Sí. Que igual això, que igual tu planten en el terme de Utiel, no, el terme d'Utiel. No, home, en el terme d'Utiel que és molt gran, el terme de Xiva, que és molt gran.
0: També pot ser.
1: Almeria.
2: Més prop de casa.
1: Sí,
2: no?
1: Vale.
0: Bueno, 2032. Bueno, ho sabré molt antes, però bueno, 2032 és la fecha que n'hi ha prevista per a poder viure en gravetat en una d'aquestes habitacions.
2: Atenció, perquè també hi ha 3 megaconstruccions, no d'este calibre, però el nom està allà, està en la recta final.
1: Mm-hmm. Sí, sí, no? Està... De fet, jo estava mirant la foto i dic que en aquests pilars i tal només falta que li fiquen una cobertura, un cobertor com li van a ficar al nou Mestalla, però que això ja està ahí. Quant ha tardat? Anem a comparar els anys.
2: Què ha tardat en fer-se el nou Mestalla?
1: Què ha tardat en fer-se el nou Mestalla en les megaestructures més grans del món?
0: Crec que la informació, Jota, la té preparada.
3: Quina?
0: Quant ha durat el nou Mestalla?
3: Pues mañana creo que Dani Montesino nos informará más sobre este tema.
2: Parlarem en concret.
3: Estarà més documentada sobre ell.
0: Podem parlar un dia de les duracions, de com diguem, va durar 2 anys i dura 6.
2: Parlarem de la presa de Cortes de Pallars i del complex hidroelèctric de la Muela. Parlarem així en Fora de Cultura amb Dani Montesinos, precisament, que és una mega construcció que, bueno, tenim així. Bueno, i probablement la candidata número 1 a esa definició, no?, que dona Pablo Fernández. Podríem parlar també del Port de València. És una mega construcció, l'ampliació del Port de València. Mm. Vull dir, que... El format megaconstrucció el tenim més prou de lo que...
0: No, possiblement estem equivocats al parlar de megaconstrucció, perquè potser veiem una megaconstrucció i seran directament a l'altura, lo més gran. Caballo grande, ande o no ande. I possiblement les megaconstruccions no tenen per què ser, en este cas, en vertical. Poden ser també megaconstruccions en horitzontal. Claro. Però pareix que unim megaconstrucció en altura el dir me vaig a deixar el coll per veure hasta on aplega la megaconstrucció. I possiblement també siguen megaconstruccions en horitzontal, que també tenen el seu valor.
2: Mira, tenim així la central hidroelèctrica de Cortes, la Muela, en Cortes de Pallars. La desaladora de Torrevieja. La presa de Tous. L'Edar de Pinedo, el Port de València, la presa i embals d'Arenós, el nou depòsit de Vistabella, en Alacant. Estem parlant d'un depòsit semisoterrat de 65.000 metres cúbics. Jo crec que
0: és... Tenim mega
2: construcció. Crec que és mega, no? Crec que és mega. Clar que sí, canal d'accés ferroviari de València, enginyeria visible contra inundacions a València i l'Horta, que està per... això està per... bueno, que arribem a... no volia dir fer esta expressió, però a terreno pantanoso, parlant d'este tema, i ja mai millor dit. I la ciutat de les Arts i les Ciències, pressupost, però entrant on el públic inclús no entra. No només lo que es veu, és aquesta obra faraònica, però bé.
0: Sí que sé de la que hem parlat un poc per acabar, no sols és la construcció arquitectònica, sinó el que va oferir, vull dir, aquesta sensació d'estar en la lluna, en la Terra.
2: Mm-hmm. Seguim en Fora de Cobertura.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: El passat 26 d'agost s'estrena Tadeo Jones i la làmpara meravellosa, la quarta de la saga. El dirigís Enrique Gato, guió de Manuel Burqué i Josep Gatell, i la música que estem escoltant, magnífica, és de Zacarías de la Riba, una altra volta.
1: Bueno, I la làmpara meravellosa?
0: I la làmpara meravellosa,
1: però, sí. Però rotllo Aladdin o...?
0: Bueno, n'hi ha desitjos, n'hi ha una cosa que passa, és que no vull fer spoiler. Bueno, en ca... que la pel·lícula ja se pot parlar d'ella perquè... Això és una aposta personal, és opinió, no informació. Ara vaig a la informació, és opinió, però jo crec que terminarà este fi de setmana com la segon pel·lícula més taquillera espanyola de l'any, només per darrere de Torrente Presidente. Estem parlant d'un bombazo, eh?
1: Claro.
0: Ara, a hores d'ara, és la tercera pel·lícula més taquillera de l'any perquè encara li passa en recaptació a ida i vuelta. Però que, està en 3 milions comptats de... Bueno, 4 milions va arribar a meitat d'esta setmana passada. Sí, d'espectadors. 4 milions d'espectadors. No, 4 milions d'euros, perdó.
1: De recaudació.
0: De recaudació. Però ja va ser número 1 de taquilla el primer dia. 165.000 claro, espectadors.
1: 4 milions d'espectadors és una barbaritat, no?
0: Una barbaritat. És una barbaritat. Torrente Presidente, si m'enganye, perdoneu, perquè vaig de memòria, però crec que són... A hores d'ara, perquè ja s'ha estrenat en plataformes, crec que està en 28 milions d'euros de recaptació sí, crec que són 28 milions d'euros de recaptació. Això és una barbaritat, ja t'he dit.
1: La número 1, quina era, Manolo?
0: Torrente Presidente.
1: No, no, la número 1 de la història.
0: De la història, la número 1 de la història, ara de memòria no me'n recorde. No me'n recorde, m'has agarrat.
1: Lo que no puc fer en tota la temporada.
0: M'has agarrat, és que no.
1: Sí, sí, sí.
0: Però Torrente Presidente crec que és la quarta o la quinta. Això sí que t'ho dic, perquè estava més damunt d'ella.
2: La número 1 de la història és aquella més taquillera, més.
1: Seguro, vamos.
3: La mesta.
2: Ah, però ha preguntat pel títol.
0: Ahí sin este.
2: Ah, val, jo havia entès quina era, dic la mesta quillera.
0: Bueno, pues que ni tan mal Tadeo Jones, perquè va néixer com un curtmetratge de 8 minuts l'any 2004 en un pressupost de 43.000 euros, va guanyar un Goya, un altre curtmetratge de Tadeo Jones va guanyar un altre Goya, i van decidir fer una pel·lícula de lo que va néixer com un homenatge, una paròdia al... patrón oro, al patrón del género de aventures de Casatesors. ¿Quién es el patrón oro? ¿Quién es?
1: Sí, señor. Superman.
0: Efectivamente. Y no.
1: Indiana Jones.
0: Es el patrón oro de este género de aventures de buscar tesors, de buscar reliquies. Y direu, ¿y d'on va a ser Indiana Jones? ¿Qui és el pare d'Indiana Jones? Bueno, pues té dos pares, George Lucas i Steven Spielberg, i això està més clar que l'aigua. Ara després parlarem del iaio, però primer parlem d'Indiana Jones, que és el pare de tot este gènere. D'on va eixir Indiana Jones? Com s'ho van inventar Spielberg i Lucas? De moltes coses. Els serials de matiné dels anys 30 i 40 del cine. Eren serials en els que n'hi havia una dama en peligro, n'hi havia un aventurer, n'hi havia un precipici, penjaven d'ell, aventura, què passarà, la pròxima setmana ho veurem, de les revistes Pulp, d'un gènere de literatura i de revistes que era molt barat i que era setmanal, no? Era com un culebró setmanal d'aventures, també de James Bond. De fet, Lucas ha dit moltes voltes que el Bond de Sean Connery va ser una inspiració. Curiosament, Sean Connery, uns anys després, va fer del pare d'Indiana Jones en la tercera de les pel·lícules.
1: Sí, és que, quan t'has dit, qui va ser el pare d'Indiana Jones? Ja t'anava a dir Sean Connery, sí.
0: Bueno, pues, ahí. Però un detall que coneix molt poca gent, però que sí que se comenta i sí que és oficial, és una pel·lícula de l'any 1954 que se diu El secreto de los incas. L'haveu vist?
1: No.
0: Val, és una pel·lícula de Charlton Heston. Jo la vaig veure fa molt temps. Ell fa d'un aventurer que se diu Harry Steel, que busca un tesor en Perú. Sabeu com va vestit Harry Steel?
1: Com Indiana Jones.
0: I se Charlton Heston, jo vos ho dic. Sombrero fedora, chaqueta de cuiro, pantaló clar, bandolera... d'un mocaor.
1: Un capell d'ala i xina...
0: Sí, això se diu fedora.
1: Ah, molt bé.
0: I se gorro se diu fedora. Vale, pues no és una casualitat, eh? No és una casualitat. Està totalment admès que ixa va ser una de les grans fonts d'inspiració, al igual que el gos de George Lucas.
1: ¿El Ghost de George Lucas? Sí. Ah, bueno, el de Indiana Jones.
0: El Ghost, sí, sí, sí. George Lucas, no, el Ghost de George Lucas, de un dels creadors. Ell tenia un malamut d'Alaska que es cridava Indiana i va dir, pues li ficarem com el Ghost, i eixe xiste, eixe acudit, està en la tercera pel·lícula de la saga, si vos en recordeu. Te pusieron como el perro, li dius a, la, a Indy.
1: Fan algunes referències en la saga...
0: Sí, sí, en la tercera.
1: Però vull dir que fan algunes referències externes. Per exemple, a la Guerra de les Galàxies.
0: Sí, sí, perquè apareix en la... parlant de la Guerra de les Galàxies, i en això anava a concloure lo de Indiana Jones...
1: Perdona.
0: No, anava a concloure una altra cosa, però això ve molt bé. En busca de l'Arca Perdida, si mireu i aneu parant frame a frame, veureu que en la càmera on es custodia des de temps immemorial l'Arca de l'Aliança, n'hi ha uns jeroglífics egipcis.
1: És un decorat,
0: sí, però està C3PO i R2D2.
1: Què te pareix?
0: Els robots de els androides de Star Wars ahí ficats en els jeroglífics de tal. Però el que anava a dir és que el gos de George Lucas va inspirar el nom d'Indiana Jones i també a Chewbacca. Perquè el gos, és que tu veus una foto d'aquell malamut que tenia George Lucas, Indiana, i és Chewbacca. I va ser l'inspiració per a crear...
1: Un xico tigo, no?
0: A Chewbacca, exacte. Però hem parlat del pare del gènere. Anem a per el iaio. Si Indiana és el pare de tots, el iaio és Alan Quatermain. I sabeu qui és Alan Quatermain?
1: No.
0: Vale, pues...
2: Estem pendents de tu. Estem abobats.
0: Alan Quatermain és el personatge que protagonitza Les mines del rei Salomón, que esta sí que vos sonarà, que és una pel·lícula d'aventures basada en la novel·la del mateix títol de Henry Rider Haggard, que és un escriptor victorià que se va inventar en 1885 a l'aventurer Alan Quatermain, que anava en busca de les mines del mític rei Salomón, no? És el primer aventurer de la literatura popular, val? I de les seues versions jo me vaig quedar en dos, val? Una, jo crec que la més emblemàtica, la de 1950, en Deborah Kerr i en Stuart Granger, que se va rodar en Kenya, en Uganda, en el Congo belga, en Tanganyika, abans de que existiren les pantalles verdes i els efectes especials, tot en elements naturals. Guanya dos Oscars, esta pel·lícula. I 35 anys després, en el 85, la mítica productora Canon, de la qual advertència per a navegantes, anem a fer una secció de la Canon en esta temporada, perquè això és bigger than life, o sigui, són històries increïbles que no creeríeu. La productora Canon va fer Alan Quatermain, Les mines del rei Salomón, i després va fer La ciutat perdida de l'oro. Protagonitzava Richard Chamberlain, nom per a boomers, generació X i millennials, Richard Chamberlain, que va ser molt famós en la televisió per Shogun i per El pájaro espino. Pájaro Espino, vos han recordado de la serie El Pájaro Espino. Sí. Vale, pues...
1: ¿A quién es un manco? ¿Quién año va a ser el primer aventurer?
0: El primer aventurer, dius, este en 1885.
1: No, pues yo te digo que el primer aventurer de la historia va a ser mi abuelo, que va a atrevirse a chafarle lo fregat a mi abuela y...
0: Lo de chafarle lo fregat a U es... Ojo, ¿eh?
1: Mi abuela era Isina.
0: Escolta, en esta película de aventures y si a una actriz muy poco coneguda y que era la protagonista femenina, no la conocía ni ningú. Sabeu com es dia?
1: Com es dia?
2: No?
0: Sharon Stone.
1: Wow.
0: Sharon Stone 7 anys abans de fer Instinto Básico, eh? Sharon Stone. I lo millor de la pel·lícula, vos faig un resumen, és lo que estem sentint. És la música de Jerry.
1: La banda sonora.
2: Claro, Manuel, perquè...
0: Fas massa bones músiques per a aquestes pel·lícules.
2: Res seria el mateix sense gent com Zacarías de la Riva, no?
0: Zacarías de la Riva, del compositor.
2: Vull dir que és cert que les bandes sonores ens transporta a coneixen més la pel·lícula. Dir, tan important és un bon director, uns bons actors, un bon guió, com una banda sonora.
0: En les pel·lícules d'aventures i en les pel·lícules de to èpic, la banda sonora és fonamental perquè t'ambienta. I en este cas n'hi ha una anècdota, vull recordar-la de memòria, en la que a Jerry Goldsmith li va dir algun amic... Jerry Goldsmith vos va deixar fa molts anys ja, lamentablement, i un amic li va dir, que era una anècdota que es contava, va dir, fas... molt bona música per a este tipus de pel·lícules, en quant a que la pel·lícula no era tan bona com la música.
1: Me sona que això ja ho has contat.
0: pues pot ser, pot ser. Ah, tinc que dir, ja que parlem dels compositors, que la música d'Indiana Jones, com sabreu, és de John Williams, que és el mestre, el number one. Però bueno, estem en els 80, i si estem en el 80 i parlem d'aventurers que busquen tesors, és obligatori, causa obligatòria, parlar d'això. En la primera meitat dels 80 hi hagué un altre aventurer, però més modern i molt més canalla. És Jack Colton, el personatge que feia Michael Douglas en Tras el corazón verde, una pel·lícula de Robert Zemeckis amb Kathleen Turner i Danny DeVito. Estem parlant d'una tripleta d'actors magnífica
1: top,
0: per a...
1: Top, molt top.
0: Per a dos
1: top.
0: Pel·lícules d'aventures magnífiques, top, com dius tu, Donís, Tras el corazón verde i La joya del Nilo, que va ser la seqüela d'esta pel·lícula i que jo, qui no les hagi vist, les recomane. És divertida, és fresca, funciona, té moments impagables, una química impressionant entre Michael Douglas i Kathleen Turner, Danny DeVito en un comic relief, en un alivio cómico magnífic en la pel·lícula, i no sé quina de les dos m'agrada més. Sí, La joya del Nilo o en busca de otras el corazón verde. Pero ahora, señores, señores, que sone U2. I sona U2 per a parlar de Tomb Raider.
1: Ah, t'anava a dir, o veirà alguna pel·lícula.
0: Tomb Raider.
1: Digo, és que Manolo tenia ganes de posar-se les piles.
0: A banda, que sempre és bon moment per a escoltar a U2. Tomb Raider, Simon West, any 2001, en Angelina Jolie, interpretant a l'aventurera protagonista d'un videojoc best-seller.
1: Lara Croft.
0: I sense tal la franquícia en el 96. I la pel·lícula va arribar en el 2001.
1: I recorde que va ser... quan... És que el videojoc va ser un boom, però la pel·lícula va ser molt, molt, molt esperar.
0: Molt, molt, molt esperar, i va tindre dos pel·lícules, Angelina Jolie fent de Lara Croft. Ara estem a punt de...
1: A més, és que tot el món deia que havia de ser ella.
0: Sí, sí, sí, sí, era un casting, era el fan casting somiat de tot el món, que va ser, se va convertir en pel·lícula. Ara està a punt d'estrenar-se en plataformes una sèrie de Tomb Raider, a punt no. S'estrenarà pròximament, val, però estem parlant de Tomb Raider i de la pel·lícula que mos portava Lara Croft i que va tindre, jo diria que una versió apòcrifa, val, perquè per lo paregut, no sé si vos en recordareu, una sèrie de televisió que van fer en els canals privats, que feien els diumenges per l'Esprà, seria Cazatesoros, en Tia Carrere, fent de Sidney Fox, que era una professora d'universitat, Cazatesors... se parecía molt a Tomb Raider. No sé si vos en recordeu de esta sèrie. I ara ja anem a concloure en l'aventurer buscador de tesors més jove de tots. Jo crec que al Zeta i als Alfa els sonarà molt més que tots estos que hem comentat Uncharted, la saga de Nathan Drake, el videojoc. Naix d'un videojoc en novembre de 2007 per a PlayStation i se converteix en una de les sagues de videojocs més exitoses per a la plataforma de Sony. És un personatge, es presenta com el descendent de Francis Drake, el corsari anglès, i el que buscava en la primera entrega del videojoc era el dorado. Vengué 1 milió d'unitats en 10 setmanes. La saga sencera ha passat a 41 milions. La pel·lícula de la que anem a parlar tarda 15 anys en arribar. 6 directors la varen agarrar, 6 la varen deixar, i hagué un actor que anava a fer de Nathan Drake, que era Mark Wahlberg, i com tardà tant en fer-se la pel·lícula, en comptes de Nathan Drake, va fer del... ja ho diré, del mentor. Del mentor.
1: Arranca, Manolo.
0: Que m'havia quedat ahí, del mentor. És que estava buscant la paraula. No va fer del protagonista, va fer del mentor del protagonista. El protagonista el va fer l'actor del moment, Tom Holland, val? Va fer de Nathan Drake en esta pel·lícula. El roïn és Antonio Banderas, per cert, en la pel·lícula d'Uncharted, si no l'havíeu vist.
1: És un gran villano, eh? Antonio Banderas, cuidado.
0: Antonio Banderas, un gran actor, un gran villano, y de hecho ha fet moltes pel·lícules

0: De, bueno, ara també està Xove, que tal.
1: Antonio Banderas, és etern.
0: Exacte.
1: Tinc el top 3 de les pel·lícules més taquilleres espanyoles. En el número 3, 8 apellidos catalanes.
0: Ajá.
1: En el

0: Són les 10:55. En aquest moment també volíem deixar el nostre joquet, perquè sempre està en el nostre cor aquest joquet, per a les persones que són bones persones i que ajuden a qui fa falta. I en aquest cas, què més noble que ajudar a qui no només li fa falta, sinó que a qui no té a ningú per a qui l'ajude. I estem parlant en particular de Mamás en Acción, una organització sense ànim de lucro, fundada a València en 2013 per Majo Jimeno, quina missió principal és acompanyar els xiquets hospitalitzats que es troben a soles, sense l'empar de les seves famílies o en situació de vulnerabilitat o tutela estatal, oferint l'afecte, l'atenció i el cuidat que rebrien d'una figura materna o paterna durant la seva estància en l'hospital. Parlem amb la seva fundadora, Majo Jimeno, què tal, com estàs?
1: Hola, Donís, bon dia.
0: És un plaer i un honor rebre't en Fora de Cobertura, encara que siga via telefònica, però, Majo, en estiu també fa falta acció, no?, de Mamás en Acción.
1: Pues sí, Donís, fa falta sempre, no? Sempre que els nostres xiquets necessiten una mamà o un papà, que és tots els dies, a totes hores,

0: contactar amb els xiquets que acompanyem ho necessiten, i per això n'hi ha pues, sempre ahí molts voluntaris i voluntàries de Mamás en Acció, experts de tots els xiquets, pues, fent companyia, contant cuentos, a voltes pues, correguen per els passillos o a voltes esperant en la porta un quiròfano bones notícies. Fan el mateix que el papa o la mamà de l'habitació del costat.
1: Majo, com naix la iniciativa de Mamás en Acció?
0: Pues perquè en una visita meva a l'Hospital La Fe, pues jo me trobo en una habitació d'hospital en la que n'hi havia un xiquet molt xicotet i estava solet, no n'hi havia ningú, no tenia acompanyament. A mi me crida molt l'atenció, me vaig esperar, vaig veure que no venia ningú, efectivament, i acudia a control d'enfermeria i me vaig oferir a cuidar-lo perquè me van dir que no tenia pares i que per això estava soles. I jo me vaig oferir com una mare normal, que podia fer un turno i podia acompanyar, però me varen dir que no, que tenia que pertenir a un col·lectiu, que avui dia agraïs molt que sigui aixina, perquè qui diu que tu eres de fiar, no?, perquè te deixem soles clar en una habitació un menor. Però jo en aquell moment, pues sols veia que el xiquet estava soles, que jo podia cuidar-lo i no me deixaven, no? I jo, pues mira, pues se va clavar en un bocat i jo no tenia pau. On anava, pensava en el xiquet i tornava, al final digui, bueno, pues què n'hi ha que fer? Pues una associació, pues venga, i es començarem ahí en quatre amigues i decidirem que no volíem que hi haguera més xiquets sols en ningú hospital.
1: De veritat, Majo, que mos estàs traient un somriure dels que estem en l'estudi ara mateixa. És meravellós. És tindre el cor molt gran, eh? Estic del col molt
0: gran. No, que va. Bueno. Tu i jo se coneguem molt i saps que te tinc molt de carinyo i tu saps que jo no soc millor que tu ni millor que les persones que puguen estar escoltant avui.
1: Majo,
0: simplement, pues...
1: Per això mateix sé de lo que parle i tens un cor que no te cap en el pit. La veritat és que Mamás en Acció neix en la Comunitat Valenciana, però s'està expandint. Vull dir, això ho has portat més allà, en aquest moment, en Madrid, Catalunya i Múrcia, en teatres, comunitats.
0: Pues sí, avui dia estem ja en 14 ciutats espanyoles, en 55 hospitals de referència infantil de tota Espanya i seguim treballant perquè hem arribat ja amb els xiquets, però encara hi ha molts més que ens esperen i tenim un plan per, si Déu vol, pues poder arribar a tots els hospitals de referència infantil en Espanya en 4 o 5 anys.
1: Uau, Majo, ho deixem així perquè m'agradaria que vingués a l'estudi de Fora de Cobertura, a l'estudi número 1 de Punt Ràdio, per a parlar més, de forma més llarga i estesa, de Mamás en Acció. Te pareix?
0: Clar que sí, quan tu vulguis. Moltes gràcies.
1: Mos emplacem a final de mes, però de veritat, si això no és ser una persona meravellosa, que vinga, Déu ho diga. Moltíssimes gràcies, tot el nostre aplaudiment i reconeixement. Majo Gimeno, Mamás en Acció.
0: Un abraç, Denis, gràcies, adeu.
1: Amics de Fora de Cobertura, estem a punt de fer una pausa per al boletí informatiu. Què vos ha paregut la història de Mamás en Acció?
2: Espectacular.
3: La piel de gallina, jo tinc la piel de gallina.
2: Gent bona.
4: Gent bona que fa falta.
1: Molt bona. Correcte. I menys és important. Veritat, és un sol. La seva família sencera.
2: El món s'edifica per les persones bones.
4: Això és una megaconstrucció de solidaritat.
1: Així no és, Pablo Fernández. Fem aquesta breu pausa per al boletí informatiu i tornem ràpidament amb més Fora de Cobertura i Paco Polit. Fins ara.
5: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Just can't stop it.

0: Unes veus que coneixes. Una sintonia que t'acompanya. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Seguim en Fort de Cobertura i ho fem presentant el nostre primer convidat especial de la temporada. Dames i cavallers, és un reconegut periodista deportiu i comunicador valencià amb més de 20 anys de trajectòria en el sector audiovisual i periodístic. És una de les veus i identitats més vinculades al futbol i al esport valencià, especialment en el seguiment al València Club de Futbol, als equips de la Comunitat Valenciana i al futbol base regional, i destaca en la seua llavor en la ràdio, televisió i premsa escrita i entorns digitals. Dames i cavallers, estem molt contents i molt pagats de rebre en l'estudi número 1 de Punt Ràdio, que també és el seu estudi, el senyor Paco Poli.
1: Sí, senyor.
0: Tal,
1: bravo,
0: com estàs?
1: Bravo.
2: Hola, hola, hola. Me pareix una exageració tot el que has dit, però bueno, jo no vaig a queixar-me tampoc de l'assumpte. Molt bé.
0: Saps què passa? Passen els anys, Paco, i al final te fan una presentació que un poquet conten per damunt i de puntilletes el que has fet i dius, tot això ho va fer jo?
2: Sí, bueno, és que passa molt ràpid. Estava pensant que passa molt ràpid el... Segurament perquè s'ho passem molt bé, no? En el que fem, jo crec que som uns privilegiats, però... Però sí, tampoc estic acostumat a aquest tipus d'entrevistes. Normalment sóc jo el que s'encarrega d'entrevistar a futbolistes, a entrenadors, a... Bueno, cada vegada menys, perquè ara els entrenadors, els tècnics, els clubs no deixen tampoc entrevistar. Però bueno, encantat, sempre que te donen un poquet de sabó, jo no me vaig a queixar, perquè no és habitual. No tens.
0: Comentàvem l'altre dia en la presentació de la programació de la nova temporada de la ràdio de Punt Ràdio. Li comentàvem a Sergi Rocina i a Maria Caballero a veure com us pregunteu, que estem acostumats a estar de l'altre costat, no? a fer les preguntes,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: I en aquest moment, què dius, no? Què passa? Però a veure, això és una entrevista anar per casa, ja ho saps, Paco, perquè, a més, habitualment, quan tu arribes, estem acabant.
2: Sí, som la transició. Sempre que acaba fora de cobertura, n'hi ha el butlletí horari i després entrem en el punt a punt per a fer les nostres 374 hores del cap de setmana.
0: Uau.
2: Són moltes. Però bueno, com te deia abans, com passem molt bé tota l'estona que estem, l'any passat en més transicions d'entrenadors, de presentadors, i enguany només hi ha dos blocs ben diferenciats. Pel matí estaran els meus companys Carlos Urrutia i Salva Folgado, els dissabtes Carlos, diumenge Salva, i ja des de les 3 de la vesprada fins a la nit, servidor. I per la nit, evidentment, Salva Gomis i Carlos novament. Pues un programa molt bonico, jo et dic una cosa. Fem coses molt boniques.
0: Absolutament, i més hores que un rellonge.
2: Sí, això també. Però saps què passa? És que l'esport valencià requereix de totes aquestes hores. És que te fa falta, perquè si no fas curt. Parlar de futbol, evidentment, però el futbol no només és la primera divisió. El futbol és la primera, la segona, la primera federació, la segona federació, la tercera federació.
0: Que te ho diguin a tu, que a més estrenes programa.
2: Sí, efectivament.
0: Parlem de futbol base.
2: Sí, esport base, que comença el dia 8, el dimarts, i parlarem de lo que és el futbol fins a que arribes a eixa edat amateur. Edat amateur que són de 9 anys, ja quan acabes la teua formació, però com els jocs estos de taula, de 0 a 100 anys, no? Pues de 0 a 19 anys, que és un poquet l'espai que nosaltres anem a tractar d'omplir, pues en un programa que ja porta anys en emissió, però que este estiu dona el vot a la ràdio pública autonòmica, i que per a nosaltres és un motiu d'orgull molt gran, perquè sempre hem pensat que fèiem un contingut molt de Punt Ràdio, i el fet que a Punt Ràdio s'hagi interessat i ens hagi creat per a vindre és també una gran satisfacció. Estem molt contents, amb moltes ganes, i bueno, tu ja has vist que les darreres setmanes que t'estàs escoltant en aquest estiu, en redifusions i demés, jo pensava, bueno, pues ja la setmana que ve ja tornem tots, ja estem tots així. Perquè jo porto des del 10 d'agost, Jo en la nova temporada no comença,
0: clar, és que
2: radiofònica, sí, però futbolística no.
0: És que la pretemporada... Bueno, la pretemporada no, la temporada. Ja.
2: Ha estat un estiu, no ho heu notat vosaltres, que ha estat un estiu monotemàtic futbolístic?
0: Sí.
2: Perquè és acaba la Lliga, comença el Mundial, acaba el Mundial...
3: Intens.
2: Pràcticament comença la competició novament, els equips, les pretemporades, el trofeu taronja, el trofeu de la ceràmica... Jo què sé, és que ha estat un estiu segurament sense pràcticament descans per a molts dels companys, i clar, així en la redacció també.
0: Tens preferències futbolístiques, Paco? Això no tinc que preguntar-te jo.
2: No, me ho pots preguntar, i jo sempre he dit el mateix. Jo he anat molt de xicotet al camp de Mestalla i al camp del Llevant, perquè mon pare era entrenador, ell va entrenar al antic Llevant amateur, que seria l'equivalent a l'Atleti Llevant, perquè abans els equips B i tal no existien. Però el fet de tindre un entrenador a casa, va ser seleccionador també de la selecció valenciana de futbol, femenina en este cas, en els anys 80, principis dels 90, i clar, ser un xiquet dels camps de terra antics, Què me feia? Pues, veure molt de futbol. I me portava a Mestalla, me portava al Ciutat. Jo he tingut abonament del Llevant, tinc abonament del València des de fa 20 i pico anys. I bueno, preferències, pues, quan vas al camp, que guanyi l'equip que estàs veient. Però saps què passa? Que quan ahir donis, quan te passes a ser professional, canvies molt la mentalitat. En el meu cas, canvia molt la mentalitat. I la canvia en el sentit de que com a periodista has de donar un pas enrere i veure les coses més en perspectiva, més neutrals. Però clar, ara sí que me puc llevar eixe corset. Des de que treballo ací, des de l'any passat, que guanya el València. Vull dir, els partits de Portiu Eldense la temporada passada...
0: Ha dit el València.
2: El València, el València.
0: O sigui, parlem de tots els equips de la Comunitat Valenciana.
2: Que guanya el València, l'Alacantí i el Castellonenc. Sí, és a dir, València, Llevant, Elx, Castelló, Villarreal i Eldense, que són els 6 equips professionals, són els meus equips. I no m'amagué. quan fem partits així, no m'amagué. I crec que se veu també en les càmeres i tal i qual, que ja t'he dit, l'any passat vaig disfrutar una barbaritat. Jo no sóc del Castelló, però a mi el Castelló m'aborrona. La temporada passada me va aborronar. Jo no sóc del Deportivo Eldense, però l'any passat el Dense de Claudio Barragán, el de Manises, va ser un espectacle. Jo no sóc del Villarreal, però jo he gaudit molt del Villarreal l'any passat en Marcelino i esta temporada en Íñigo Pérez. Vull dir, no m'amague, jo sóc dels equips de la Comunitat Valenciana, perquè a banda de ser el meu treball, els he fet meus.
0: Es complies com en ningun altre cas allò de casta le viene el galgo, no?
2: Sí, bueno, a veure, en ma casa el tema del periodisme no és precisament una... Cap de nosaltres som o venim de família de periodistes, comunicadors. En ma casa jo som, sempre ho he dit i el porte molt a gala, família hostelera. Per a la gent que viu en una zona Cabanyal, Malbarros i demés, els polits sempre hem estat del restaurant, d'una bodega que n'hi havia antiga, un altre restaurant al principi de la Malbarrosa també, un estanc, que per cert li envio una salutació al meu cosí, a Ricardo, que porta l'estanc polit ahí al principi de la... Tota la gent que va a la platja, a la zona Patacona, sempre passa per aquest estanc. O per a prendre... O per a comprar tabac o per a omplir el bonobús. Que és també... perquè per anar a la platja és lo més fàcil. I sí, família hostelera, molt orgullós i sempre tractant de portar eixe mal nom que tenim de tota la família de Polit a qualsevol lloc.
0: Sí, Paco, has fet ràdio, televisió, premsa escrita, ho has tocat tot, no?
2: Sí, jo crec que sí. Lo que passa és que... avui en dia els xiquets, bueno, no els xiquets, els jovens, no?, que estan estudiant periodisme i que te pregunten, que saps en aquest moment quan ja t'estàs fent major, no?, quan passes tu de fer les entrevistes a en primer, segon o tercer de carrera, no?, has de fer una entrevista a una persona que treballa en mitjans, o com se deia abans, a un famoso, que era molt... Jo recordo, i sempre ho dic, la meva va ser a Ramon Palomar, un mític d'ací de València, clar, company clar. I amic, i he tingut la sort de després ser company i amic. I quan un jovenet ara de 20 anys te crida o t'envia un... Ara t'envia un Instagram, no? T'envia un Instagram perquè jo no... Ja veure, xarxes jo controlo molt unes, però altres no. TikTok per a mi és una cosa, un món desconegut. T'envia i no, m'agradaria fer-te una entrevista, i jo me quedé com... Ah, clar, és que ja tinc 40. Bueno, vaig a fer 40 el mes que ve. És que sí, és que... Tornem al principi, això passa molt ràpid. Però sí, hem tocat tots els pals. Premsa digital, premsa escrita, en les províncies, hem fet ràdio en castellà molts anys, ràdio en valencià ara, televisió en castellà i en valencià... No sé, excepte ser youtuber, que també parcialment, perquè quan te criden fas entrevistes, no?, o t'entrevisten i tal i qual, pues eixes coses jo considero ser youtuber. Però sí, tocar-ho tot.
0: A veure, punta a punta més...
2: Sí, sí, és de veres, no? Estan les càmeres ahí.
0: Bueno, pues, ja eres youtuber.
2: Ara t'estan gravant a tu i després la càmera fa un paneo...
0: Hola, Paco, així, eres youtuber.
2: Sí, ara estic fora de plànol, ara me pose així, estic dins de plànol. No, però jo considero que és una... No sé si vosaltres penseu la mateixa, és una gran iniciativa, per exemple, el fet que este programa se faça també via streaming o via gravació, no només per a que la gent ens desvirtualitze, que sempre ja saps el que s'ha dit, no? Si la voz t'enamora, no te passes per l'emissora. En el nostre cas, és fals, amics, ja vegeu que estem per a robar-nos, per a furtar-nos.
0: Sempre a casar.
2: Per a casar. Però sí que és de veres que això sí que ajuda a que els... més jovens que igual escoltar la ràdio se'ls fa bola perquè associen la ràdio amb el transistor este antic, xicotet, que portaves i tal, pues bueno, o el seu pare veient tot en el, o escoltant tot en el cotxe, pues ara en el mòbil estan mirant el programa o posen després el podcast i escolten el Fora de Cobertura en el podcast. Jo crec que donar-li opcions i ferramentes a la gent més jove o més tecnològica per a accedir a un contingut analògic, perquè nosaltres som analògics, la ràdio és analògica, de fet, en l'apagó, Patricia està a l'altre costat, m'imagino que en l'apagó tot el món se'n recorda que la ràdio és analògica. I ara tot el món ja sí que... Ai, què ha passat? No sé, la tele no va... Ah, mira, la ràdio, dos piles, pumba, ja, ja sé el que passa. Pues, de totes les coses roïnes de l'apagó, una bona va ser recordar-li al personal, recordar-li a la societat espanyola que la ràdio és superimportant i que anem a estar així, nosaltres no, però els nostres successors d'ací a 200, 300 anys, segur.
0: Ràdio o televisió? Jo crec que ja m'has contestat, però te faig la pregunta
2: ràdio,
0: de forma explícita.
2: Ràdio, ràdio, per davant sempre.
0: Narrar o presentar?
2: Pues te dic una cosa, sempre he pensat que en un programa, per exemple este, el Punt a Punt, qualsevol, és com un trencaclosques i cadascú té la seua, el seu rol, no? A tu te pot agradar molt fer coses. Te poso un exemple. Aquesta setmana m'ha fet molta gràcia. Vaig a portar l'entrevista al meu terreny. Ron Gurley, eixe home, val? El CEO del València, eixe home escocès que té nom de beguda, va parlar esta setmana i va dir 4, 5, 35 vegades. Jo és que porto 35 anys en el món del futbol. Com per a dir que ell sap molt, no? I jo vaig posar l'altre dia un exemple. Jo porto, ara vaig a fer 40, però jo porto jugant al futbol 35 anys. I sóc horrible, horripilant, roïníssim jugant, vull dir. Dretà tancat, no estic per a jugar. És a dir, que fer molt una cosa no significa que sigues bo fent-la, no? Traduït això a la pregunta que m'has fet, jo considero que narrar i presentar són coses molt xules, però parlant del que millor se te dona, pues, si tota la gent sempre m'ha col·locat en rols de presentar o conduir, m'agrada molt més això, igual que narrar, que m'agrada també molt, anar als camps i narrar partits i cantar gols, això li agrada a tot el món. No?
0: Mestalla o Camp de Poble?
2: Saps què passa? Que és que jo vaig a dir Mestalla per un motiu només, i és que com els em van a furtar d'ací a 10 mesos, i queda només 10 mesos, n'hi ha que reivindicar Mestalla tot el que se puga.
0: Estic aborronant, de pensar-ho.
2: Va ser un drama, eh? Jo crec que la gent no és conscient. La gent no és conscient del que va passar l'estiu que ve. Te fas la idea, penses en tal, els records i tal, vas al camp, este cap de setmana, demà el partit del Barça i tal i qual. Demà és l'últim València-Barça en Mestalla, eh? Que n'hi ha molta gent que no se fa la idea i l'any que ve, quan arriba ese 20 i pico de maig que acaba la temporada, s'ha acabat.
1: Jo m'ha borronat.
2: És que s'ha acabat.
1: Està parlant i m'ha borronat.
2: I s'ha acabat és s'ha acabat. Anirem a un altre puesto, o en el meu cas no, perquè estaré així, si Déu vol. Però, bueno, el personal anirà a un altre puesto, per a mi, més modern, però també més artificial, més artificiós, que no és el mateix, però paregut, i que no té ni els arrels, ni el sentiment, ni els records, ni la gent, molta gent, no va anar al Nou Camp. Jo he parlat de molta gent, que diu que enguany és l'últim any de militància presencial, que després veurà el València i sentirà el seu València, però des de casa veig en la tele, perquè Mestalla és un punt diferencial. Per això la pregunta, Mestalla o Camp de Poble? Pues jo enguany, sempre en eixa pregunta vaig a dir Mestalla, perquè el Camp de Poble, per fortuna, l'any que ve estarà, però Mestalla no.
0: De què parla la gent, Manuel Andrés Tarapico? Parla de Mestalla, parla... De què parlen les redes socials?
3: En les redes socials, la gent que parla, no sé, vols que anem al Salseo Viral?
0: Fem un repasset de Magopòlit.
3: Anem al Salseo Viral. Pues mira, el Salseo Viral ve en... Diríem que en nivells diferents. Primer, què passa? Què passa? Què està passant en les redes? No pregunteu. No
0: a veure, què està passant? Què està passant?
2: Què està passant?
3: Què està passant? Què està passant? Vale. Pues, sabeu que l'algoritme ja no premia la brevetat? L'algoritme de Instagram i de TikTok i tal, ja no premia la brevetat?
0: Ja no.
3: No, segons un estudi de Metricool, ara els vídeos de 2 i 5 minuts són els que més visualitzacions arrepleguen. O sigui, la gent ara busca un poquet més de contingut, que era lògic també, perquè no podia ser sempre...
0: Però que t'enganxe, perquè si en els primers 10 segons no t'ha enganxat...
3: Que t'enganxe...
0: El ditet va ràpid, eh?
3: Ara, que t'enganxe i vaig a fer el gest dels dinerets, que no és publicitat, no estic fent la publi, però els dinerets, això se noten els dinerets. minidrames. Estan les redes socials enganxades als minidrames, que són peces molt xicotetes que conten una història en 2 minuts i que està fent una caixa de diners.
1: Sí, sí.
3: Impressionant.
4: Està evolucionant.
3: Impressionant.
4: D'una forma ràpida.
3: Ahí estem. Ahí estem, més diners, sí, senyor. Sí, tots això i més.
0: Patricia, és meravellosa.
3: 1.300 milions de dòlars als Estats Units en el 2025. Els minidrames.
4: El gènere de minidrames.
0: Què te pareix un minidrama, Paco, en lo que està passant en el futbol?
2: Pues que farien falta 2.000 milions de vídeos. Perquè si el minidrama és de 2 minuts i has de posar-li cara i nom i actuació a tot el que està passant, tens per a fer un canal sencer, eh? Només de minidrames en el mateix, sense sí, sí. canviar d'argument.
3: No, més que ja anava a dir, minidrama no abarca.
2: No abarca, no abarca. No dona.
3: És un maxidrama.
4: Un maxidrama. És un maxidrama. Serien miniseries. És un miniseries. Sí.
3: El 3 del moment. Mira, a veure, sabeu quin és el format que més està pegant ara? Ara, ui, la setmana que ve serà un altre segur.
2: I demà.
3: Exacte. My Favorite Person. My favorite person.
0: I com és això?
3: El my favorite person.
0: No estic jo.
2: La meva persona favorita.
3: Li deixes, exacte, li deixes el mòbil a algú com si anara a gravar en la càmera frontal, però tu l'has canviat a la de darrere. Mira el de darrere, mira el de darrere. Que bé, eh? Com dient els pescadors.
4: Els pescadors de cullera.
3: Mira el de darrere.
2: Vale? Eixa és mítica,
3: eh? I tu te poses a contar per qui eixa persona t'importa. És com una càmera oculta de, per exemple, tu m'estàs gravant i jo dic, no, perquè jo estic gravant, estic fent-me un... És com estar fent-me un selfie, però jo t'estic gravant a tu.
0: Però gravant-te al que està davant.
3: O darrere,
4: o tu vas passejant...
3: O mira el de darrere, mira el de darrere. Val? I entonces tu te graves i dius... Que bonico. I ma que m'agrae. I és que és més bona persona. I és que fa una paella... Que no, això és un tren.
0: I la persona no sap què està parlant.
3: Però a mi el que m'agrada, i segur que este ho haveu vist, bueno, Paco ha dit que Instagram sí, TikTok no.
2: Bueno, un poquet de tot. Jo mirar sí, però executar i fer coses no.
3: El Rashtok, ho has vist?
2: No sé què és.
3: El Rashtok, no? Les germandats, les sorority, fraternities americanes.
2: Les universitats americanes.
3: Que sí. Fan un vídeo en una superproducció de benvinguda.
2: És que ells també tenen pasta per a... Sí, és que el món de les universitats, de les fraternitats en el high school i després en la universitat dels Estats Units és un univers impressionant. De fet, les pel·lis americanes t'ensenyen el 10%.
3: Sí, sí.
2: Coses que passen ahí i tenen molta pasta, perquè les universitats li donen molta pasta als col·lectius de joves per a aquestes coses, per a...
0: En lo que costen també, no?
2: Les no, clar, bueno, en el que costen els Estats Units, molta pasta.
3: Pues fan un espectacle.
2: Beta, alfa, gamma...
3: Exacte, el beta, alfa, gamma, pi, delta, tal. Pues fan un espectacle, una superproducció per a TikTok, en tots i totes ballant i tirant...
2: Perquè ara són les benvingudes.
4: Sí. No té res que veure... Al salir de clase, que es la versión española.
2: No, bueno, pero así teníem sempre per als nous, no?
0: Perquè és al entrar.
3: Al entrar de clase. Exacte.
2: Així estan les novetades, no? Que n'hi havia abans, als nous en les carreres.
0: Allí també.
2: Allí també.
3: Sí. Bueno, de què parlen les reds? M'estaves parlant... Bueno, lo que és monogràfic s'està parlant molt i mira que n'hi ha per a parlar de Ron Gurley i del València, però lo que se parla és la de la caiguda dels influencers.
4: Sí.
3: De la caiguda dels influencers, que saps lo que és la caiguda dels influencers?
2: Pues sí. Podem posar l'aplaudiment eixe de Llauna per això? Se pot posar,
0: per la caiguda dels influencers?
3: Sí, Paco, vols celebrar-la?
2: Per favor.
3: La caiguda dels influencers.
2: Si tenim el efecte...
5: Si no lo hacemos nosotros, ¿eh?
3: Mira, la caiguda dels influencers, aplaudís.
5: Se posen
3: peu. També te dic una cosa, que se parla molt de la caiguda

0: influencers, però això és un canvi de cicle. No, no,
1: no ells fan caixa igual. Ara fan caixa parlant de la seua caiguda.
0: Clar, és que el problema és que han deixat l'espontaneïtat inicial per una comercialitat total,
1: per a trincar,
0: absoluta,
1: clar.
0: I oferir una vida que abans l'espectador se ve a reflexat i ara està totalment desconnectat. I això és la caiguda dels influencers.
2: Entenc que el que li molesta, Paco, és que algú parli d'una cosa que no sap i tinga credibilitat, no?
1: El que me molesta és que un influencer siga vist com un referent mental o aspiracional en lloc de com un entreteniment. Vull dir, un influencer, si tu vols veure els vídeos per pur entreteniment, a mi em pareix fenomenal. El que ja me pareix perillós, sobretot per a les generacions que venen darrere, és considerar un xocas o un... no sé, és que... Com un referent de... No, jo també vaig a posar el meu fem en la nevera, per exemple. O jo també vaig a... Coses que és que no són normals. Que fer normal lo anormal.
3: Que vulgui donar consells quan estan per a donar-li consells a Déu.
1: Efectivament, per ahí va el tema.
0: I per acabar, la nova secció que encetem avui i que a mi m'agrada moltíssim, que se diu Diccionari per a Hueles. El Diccionari per a Hueles, que és pa Hueles, pa tu, Donís, i pa Paco, i pa tots els que tenim una edat.
1: Sí, sí, sí.
0: Diccionari pa Hueles.
2: Jo me he librat.
0: Farmear aura.
1: Ah, bueno.
0: El concepte. Fareu el món que estem farmeant aura. Qui farmea aura? Farmear ve de l'anglès to farm, i en els videojocs és repetir tasques per acumular recursos.
1: Correcte.
0: Aura és carisma.
2: Farm, granja.
0: Presència, tal. Entonces, el Cambridge Dictionary, ja estem parlant de que un diccionari ja té aura farming dins del seu glossari, val? És la pràctica de realitzar accions destinades a projectar una personalitat atractiva o interessant. Això què vol dir? Bueno, pues que n'hi ha adolescents que se ajunten per a fer una baralla, val? En fan el 7-Eleven de Pablo.
2: El
1: 7-Eleven, li diu 7-Eleven.
0: Es
3: que, sí. Algun dia t'ho contaré.
2: Ese dia que la temporada passada anava a dir 6-7, però es va enganyar i va dir 7-Eleven.
0: 7-Eleven.
2: Perquè tenim una edat.
3: Tinc un bono 7-Eleven per a poder descanviar en aliments.
1: N'hi havia un en Blasco Ibáñez meravellós.
0: El 7-Eleven, correcte. Sí, venia molt bé per les nits de festa, venia molt bé.
1: Efectivament.
0: Ara li faríem el trending de són les 2 de la mañana, vamos a la tienda de conveniencia.
1: Sí, ho heu vist. Tienda de conveniencia.
0: Tienda de conveniencia.
1: Saps on ve això? De Japó.
0: De Japó, de Japó.
1: La Konban famós, que... És que a mi m'agrada molt el tema de cultura japonès i demés, l'ànime i tot, i això és una... Japó és una meravella, que a banda ha estat fa molts anys. És una meravella perquè les Konban, que són el 7-Eleven, ¿vale? El 7-Eleven, obrin sempre. Estan sempre oberts, però sempre oberts és 24 hores, 7 dies... 365 dies a l'any. És impressionant.
3: Per a fer un 7-Eleven has de tindre la ment molt oberta, també.
2: Totalment.
1: I ells treballen molt, eh?
3: Manuel, farmear aura és com tindre art, no?
0: Ahí,
3: tindre
0: sí,
3: art.
0: Sí.
1: Però involuntàriament.
0: Arte.
1: Involuntàriament.
0: Mira, Chapó. Tranquilitat,
2: que,
0: eh?
2: Que ben portat.
0: Que causessin. I per a concloure, el diccionari per a abueles, sabeu com és la traducció per a l'abuela? O sigui, pues el ball, el duel de balls dels 80 de tota la vida, el duelo de gallos, això seria una batalla de farmear aura. I sabeu què és el que entendria l'abuela? Pues mira, l'abuela ha entrat en el forn, ha dit bon dia bonica, ha mollat 2 besos a la fornera, ha demanat una barra de quart i s'ha emportat el pa sense fer cua. Si això no és farmear aura, que vinga Déu.
1: És farmear aura original. De tota la vida.
0: Això és una meravella.
2: El que sí que tenia aura era Freddie Mercury, que a més avui haurà complit 80 anys. Un aplaudiment al mestre, allà on estic. Anem a fer una breu pausa publicitària, Paco, i tornem ràpidament.
1: Sí,
2: val?
1: Clar, no,
2: atenció, perquè tens el Consell d'Experts esperant-te.
4: Puja el volum. El cap de setmana comença així. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma

0: fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: Apunt Ràdio. A la Ribera Baixa, 102.2 i 103.5.
2: Fora de cobertura. Donís Salvador.
3: 11:71 minuts, seguim en Paco Polit i atenció, en el Consell d'Experts de Fora de Cobertura, que vol ser partícip d'aquesta entrevista i preguntar-te algunes cosetes. Bueno, pot preguntar qualsevol cosa.
4: Bueno, qualsevol... Sí. Podem preguntar qualsevol cosa. Ara, després, no sé si la podré contestar o no.
3: Va, anem a veure què passa. Primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura.
5: Hola, Paco. Què preferixes? Que el València guanyi la Champions o que te toque la loteria?
4: Primer una salutació al nostre oient. A veure, evidentment que el València guanya la Champions quan jo i molta gent, sobretot els més veterans, hem vist com s'ha quedat a un pèl de gamba de fer-ho en l'any 2001. Pues això és un somni aspiracional per a molta gent. Ara, amic, tampoc te vaig a enganyar. Vull dir...
3: De quants diners estem parlant, no?
4: Clar, la loteria me toca a mi només, a més gent, toquem a repartir o me permitís jubilar-me.
3: Ja que parlar-ho, no? Ja que parlar-ho per a prendre una decisió.
4: N'hi ha que ser generós en esta vida fins a este tipus de preguntes.
3: Segon pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Paco Polit.
6: Bon dia, Paco. Si el València baixa a segona, tu tens més faena o menys?
4: Primer hem de parlar amb els teus pares per a que no te donin idees d'este tipus, per a preguntar. Però bueno, igualment agraeix el comentari. Si el València baixa a segona, saps què passa? Que tampoc he pensat en l'escenari. No he volgut, i mira que hem tingut dos, tres avisos grans estos últims anys, però...
3: O més,
4: 6-7 també. 6-7 en 7 temporades, 6-7 portem.
7: I 7-11 també.
4: Però jo crec que ens donaria més faena, però seria pitjor per al nostre gremi. Jo sempre he dit el mateix. Quan un equip de futbol valencià baixa de categoria, això és una desgràcia per als periodistes de la Comunitat Valenciana perquè són menys oportunitats laborals, menys cobertures in situ, menys viatges, menys coses. És a dir, el València no pot viatjar, amic oient, xicoteta, amic oient. El València no pot baixar i no vaig a imaginar un altre escenari.
3: Xicoteta. Tercera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Paco Polit.
8: Hola, Paco. ¿Tú qué fas en la ràdio quan marquen un gol contra el teu equip?
4: Contra, davant els valencians, normalment tracte de mantenir un rictus molt seriós i molt professional. Ara, n'hi ha moments, com per exemple va passar la setmana passada, en la visita del València davant el Deportivo, que a banda Clara Alcover va estar ràpida per a veure les meves reaccions i penjar el vídeo, que me va aparèixer, pues, com vas a reaccionar, amic o amiga, en este cas, com vas a reaccionar? Pues vaig a fer un xicotet d'escenari, perquè a banda estan gravant, pues, fa un gol l'altre dia a Aubameyang, té una cacauà defensiva brutal, i jo què vaig a fer? És més o menys això, la reacció... Però si el partit continua anant cap a baix, pues hi ha moments en els quals jo me trobo a mi mateix en l'estudi, pues així, fent ràdio així. És tocant-me així la cara, tractant de fer un poc de relaxació, perquè esta gent te lleva vida. És la realitat.
3: Tractant de passar avant les
4: que acabi el partit el més pronto possible.
3: Quarta pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Paco Polit.
9: Bon dia, Paco.
4: Hola.
9: Tu en casa també un arrestot? Paco, entra en la cuina. Obri la nevera. Li pega molts a la carabassa. Però li falta sal.
4: Li falta sal.
3: Qué bueno, por favor.
4: És magnífic. Te vaig a dir una cosa, és a l'inrevés. En casa tracte de parlar poc. I el meu rol de xarraor el té la meva filla, la gran, Marina, que sí que no calla ni baix l'aigua, eh? És un espectacle. Jo m'imagino que això pues, ho ha viscut des de dins. I abans, de fet, sempre m'ha preguntat, ara té 3 anys i mig, no? I sempre m'ha preguntat, et vas a treballar? Jo sí. Et vas a la ràdio? Jo sí, perquè sap que treballa en la ràdio. I li encanta la ràdio. una vegada la vaig portar així i se va posar davant un micro i tal, li encanta xerrar. Però jo en casa soc Bob el Silencioso. Vull dir, parle molt poc i no per el tema ni de la gola ni res, sinó perquè jo considero que ja no tinc res més que dir.
3: Ara que acabes de ser pare, no fa molta altra volta, Paco.
4: Sí, sí, la segona, Paola, que és una meravella també, sí, sí. Però bueno, ja no parla encara.
3: De moment.
4: Afortunadament.
3: De moment.
4: Afortunadament.
3: De moment.
4: Parlarà, segur.
3: Quinta i última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Paco Polit.
7: Bon dia, Paco. Per què els entrenadors estan sempre enfadats si estan mirant el partit gratis?
4: Bueno, n'hi ha porters, sobretot alguns que juguen davant del València, que també veuen el partit gratis. No, esta temporada sobretot, perquè estan ahí, se poden posar la cadireta esta de la platja, fer-se el gin tònic i no passa res.
3: Com un Aixemón en la final de...
4: Com un Aixemón, per exemple, que no va veure cap argentí, però bueno, ells deien que li havien furtat el Mundial. En fi, pues pregunta a mi xiquet oient, pues estan enfadats, bàsicament, i jo que conec des de dins la psicologia de l'entrenador per mon pare, perquè sempre li estan pegant-li voltes a tot. A tot. Estan pegant-li voltes a moltes coses. És com este espectacle del xinès o la xinesa que portava plats en l'aire, no?, i estava fent allà els malabars. Un entrenador, sobretot d'un equip d'elit, té moltes coses en el camp, no només l'alineació. És tindre a 11 tios contents, tindre a altres 11, 13, 14 no descontents, que són els que no juguen. Gestionar els canvis, gestionar les càrregues, gestionar lo físic, gestionar lo psicològic, gestionar lo mental. Un entrenador, el seu cap, és com un superordinador d'estos de la IA i està a mil coses. Què fa això? Que ets un agre, que normalment són uns agres. Hi ha molts pocs entrenadors que sempre estiguen contents perquè tenen motius per estar preocupats.
3: I ho diguen a Luis Aragonés.
4: Luis Aragonés, però Luis Aragonés era un altre rotllo, perquè ell ja havia abraçat ja el seu... Ell sabia que era un personatge i havia abraçat el personatge i se feia fort en el personatge. I, de fet, en 2008, quan guanyem l'Eurocopa, Luis ja és la versió sumum premium de pagament de Luis.
10: Prime
4: absolut.
10: Luis.
4: Però sí, sempre estan enfadats perquè tenen motius per estar enfadats.
3: Bueno, jo crec que el Consell d'Experts s'ha portat bé, no?
4: Espectacular.
3: Un aplaudiment per a ells.
4: Són millors preguntes que les que fem nosaltres en les rodes de premsa.
3: Sense dubte, sense dubte.
4: Però molt millors, molt millors.
3: Tenim parlant de Consell d'Experts i de millennials. Bueno, esto no serien millennials, no? Ja serien...
11: El Consell d'Experts són alfa.
3: Són alfa.
4: 2010 endavant, no?
11: Sí, exacte.
3: Bueno, tenim el Museu Millennial.
11: El Museu Millennial, sí.
3: A veure què mos conten.
11: Entrem al Museu Millennial, entrem al Museu Millennial. Avui obri les portes l'exclusiu Museu Millennial de Fora de Cobertura, un lloc on custodiarem tot allò que van viure i gotxar els boomers, els de la generació X i, per supost, els millennials, perquè hem vist coses que els vostres ulls no creurien. Coses que no existeixen, que ja no existeixen, que no es troben, que només existeixen avui en la nostra memòria. Benvinguts i benvingudes.
3: Gràcies.
11: Al Museu Millennial. I anem al gabinet d'artefactes. Primer de tot, el nostre gabinet d'artefactes. Avui tenim un que ben segur que molts recordeu. Una cabina de telèfons.
3: Buah. Els menors de 20 anys no sabran què és això.
11: Teniu records d'una cabina de telèfon? O de
12: home, home de sí, sí.
4: I de José Luis López Vázquez quedant-se tancat en una també.
12: Ahí. Sí, l'hem utilitzada, la cabina de telèfon.
3: Les voltes que he entrat a ficar-me el traje de Superman.
11: Claro que sí. Bueno, era una caseta enmig de la vora, al carrer, en un telèfon dins, que funcionava en monedes o en targetes, si volies cridar.
3: En targetes ja eren els moderns.
11: Ja, això era a tope.
4: Monedes, i funcionava en monedes de...
12: En pessetes. I les amarraves quan se quedava la monedeta.
11: Efectivament. Ara parlarem de què fem en les cabines, val? Però això, per als Z i els Alfa que mos estiguen escoltant, això, quan volies cridar i no estaves en casa, o la cabina o res. Bueno, o entrar a un bar. O entrar a un bar.
4: Jo en el Polita nosaltres entrava molta gent a...
11: Pa cridar, no?
4: Tinc una urgència, necessito un taxi, el que siga, pues, i deixaves el telèfon i cap endavant, sí.
11: Bueno, pues, sabeu quan se va instal·lar la primera cabina en Espanya? En 1928. I va ser en el Parc del Retiro. De Madrid.
3: En
11: va
3: ser
11: en
3: Madrid.
11: En el 28.
12: Pues no ho entenc
4: que siguera en Madrid.
11: Claro.
4: Si m'hagués dit, va ser en Almussafes. Això me sorprendria, però...
12: Va costar al meu poble.
4: Ahí estem, sí, senyor.
12: D'ací no res centenària la cabina de telèfon.
4: A mi, te pareix, sí, senyor.
11: Bueno, a veure, tres detalls que segur que recordeu si vareu ser usuaris d'una cabina de telèfons. El primer, la pileta de pessetes damunt de l'aparat ficada en ordre, damunt de la caixa, per si s'anava esgotant la cridada,
13: sí, sí,
11: anar ficant. Espera, espera. Espera i clink, clink, clink, clink. Vale.
3: I les que te contaven per passos, què?
11: Home,
3: bueno.
11: Home, això és una altra, eh? Això és una altra. Segon, el pip d'avís quan s'acabava el crèdit, eh? I la frase... que s'acaba, demà te ho conte, que sí, que... Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Això també era de la cabina, val? I tercer, això... Segons barris. El llistí telefònic, la guia telefònica,
4: sí, home,
11: en una cadeneta. O no estava la guia.
4: Correcte.
11: Vale? O la guia en els números anotat en boli o en llapissera, que algú havia anotat. A veure, dis-me el telèfon, 962, tal, no sé quants. I estava ahí apuntat.
4: Però la guia telefònica o les pàgines amarilles?
11: Les pàgines amarilles.
4: Sí, no estaven directament, no?
3: A veure, les grogues eren les de negocis.
4: Però estava... Bueno, estava...
11: Les blanques eren les de negocis. Les pàgines blanques.
4: Sí, les de negocis.
3: Ah, sí?
4: Les grogues, sí. És que, sí, per això...
3: Soc major ja, no,
4: de
3: formes, memòria no.
4: Abans de continuar, jo crec que un dia s'haurà d'obrir el meló de com van furtar-nos una part de la nostra infància quan van canviar les monedes de 25 pessetes antigues grans per les xicotetes que tenien un forat enmig.
11: Buah, sí. Això
4: va ser un canvi per a mi que tirava molt de recreatius. Mai me vaig acostumar, i ahir me vaig fer gran.
3: Això va ser una estafa, eh?
4: Sí, totalment.
3: Una estafa emocional.
4: La xula era la grossa, la de 25 grossa per a els 25 pessetes, per a el Street Fighter 2 o el qualsevol cosa.
11: Bueno, jo a voltes me fas la idea de que els 50 cèntims d'ara són els 5 duros pel tamany.
3: Sí.
12: Manuel, i aquestes cabines del principi que era rodeta, ron, ron, després vingui la tecla.
11: Telèfon de discado. Només un apunt per a passar a la següent sala del museu. Un apunt molt breu, i és que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, en un estudi, ha fet una xifra que diu que més del 80% del 88% de la població reconeix no haver gastat una cabina de telèfon en sa vida.
3: Ara. Ara mateixa tot se l'heu gastat, no?
4: Sí,
3: tot,
12: sí, sí, sí,
3: clar.
4: Per supost.
3: En Pablo, la que estava en el Musafes. No?
12: Ixa, en Benifaió també n'hi havia.
11: Pues presente la següent sala, la sala dels efectes Mandela. Sabeu què és un efecte Mandela? Val? És un fenomen psicològic en el que un grup gran de persones compartís un record d'un event que no ha passat.
4: Que no ha passat mai.
11: Vale? Sí. Bueno, pues este és espanyol 100%. Espinete sempre anava despullat i només vestia per achitar-se, que se ficava el pijama. Mentira! Bueno,
3: el gorro sí, ¿no?
11: A mig, ¿eh?
3: El gorro sí, ¿no?
11: No, el pijama també. Però que és mentira que anava sempre despullat, perquè n'hi ha episodis de Espinete Sereno, Espinete Guàrdia Urbà, Espinete Adiví, i sí que li ficaven...
3: Quan havia que tematitzar-lo, no?
11: Clar, quan havia que tematitzar-lo. O sigui, no sempre anava despullat, però anava despullat adrede, ¿eh? Perquè van enviar el disseny de la empresa de Jim Henson, que era el que feia Barrio Sésamo, val? Van enviar el disseny i, com ha comentat en alguna entrevista Enrique Martínez Salanova, guionista i pedagog de Barrio Sésamo, va arribar i anava en pegats, anava en història i van dir lleva-li la roba, que vaig a despullat. I ahir va néixer el personatge rosa tal com el recordem. I l'última de les nostres cambres...
4: Jo vull proposar una per a un altre programa.
11: L'última cambra és Això és de veres, són coses que se van vendre i se van anunciar fa molts anys i que avui serien, un troleo i no passarien ni per la porta.
3: Com, per exemple?
11: El Gilbert U238 Atomic Energy Lab que van vendre en els Estats Units en els anys 50.
3: Que,
11: és un joguet.
3: Això què és el que és?
12: La marca d'un polo.
4: Pensava que anaves a dir el Power Balance.
11: No. El Power Balance és bo, eh?
12: Està el col·laget i la marca.
11: No. A veure. Dins de la caixa d'este joguet venien 4 mostres de mineral d'urani, un contador Geiger, un electroscopi, una cambra de boira Wilson, unes quantes fonts de radiació, un manual sobre l'urani i un entretingut còmic en el títol de Prenga com dividir l'àtom. Això duia 4 tipus de mineral d'urani, partícules alfa de plom i poloni, partícules beta de ruteni, partícules gamma de zinc. En la contraportada ficava una paraula. Segur. I lo millor és l'advertència del manual. Escolteu, eh? Deia, no traga el mineral del pot per la salut del xiquet? No. Per si s'escampa i puja la radiació de fondo perquè li aniran mal els experiments. Costava una pasta i només es van vendre més de 5.000. Però van retirar-lo en el 51.
3: Però
11: per lo que
3: segur.
11: Costava, eh?
3: Però és segura.
11: Sí, sí, és segur. Per l'urani no. Només per lo que costava.
4: Per altra edició, jo espero que poses els cassets de gasolinera del Junco.
11: Home!
12: El Fari.
4: I del Fari.
3: I Camela va néixer...
4: Home, clar, clar.
3: Respect.
4: Però el clàssic era el Junco. El Junco estava a tot arreu.
11: Este museu té molta capacitat, sobretot...
4: Una sala molt gran per al Junco.
11: Per aquests cassets de gasolinera.
3: Tenim rànquing en fora de cobertura.

0: diu Apollo Creed a Rocky, el ojo del tigre. El ojo del tigre.
1: Sí, que tenia que tindre el...
2: Mr. T, com el rival de Rocky. La millor, per a mi, la millor de la saga, Rocky 3.
3: La 3, no?
0: Sí. La Verlaine. Jo tinc un amic que és tot un filòsof de les pel·lícules de Rocky.
3: Ojo.
0: Te pot fer una...
2: Tota la vida està en les pel·lícules de Rocky.
0: Una tesina, sí, eh? Sí,
3: però és que en la... és que la primera... La primera...
2: Totes tenen algo.
3: I la 2, Iván Drago.
0: La més roïna.
2: La 4 és Iván Drago.
0: Iván Drago és la 4.
3: La 4, sí, sí. La 4.
0: Inclús la cinquena, que és la més roïna, té coses.
4: Pues la més roïna és la de Andrés Pajares, jo crec, a Rocky...
0: No, un moment. No se insulta en este programa a Yo hice a Roque III.
2: Yo me levanto y me voy.
0: En este programa no se va a insultar a Yo hice a Roque III porque me match. Es que no.
3: Me levanto y me voy.
0: Es la... Torrente, no, la cimera del cine español es la base, hice a Roque III.
4: Ahí se, sí. Ahí ese es el espille de ese tipo de películas.
0: En Andrés Pajares y sobre todo en...
4: Antonio Zores.
0: Historia de la escena de les llibres i els quilos és historia no només de la comèdia, sinó història del cinema.
2: No, història de la comèdia espanyola en mayúscules, ojo, eh?
0: No n'hi ha més que dir. No se insulta a Lluís de Roque III.
3: Me he guardat una tremeló, però jo, on estigui a los vingueros, pues...
0: No, està al mateix nivell.
2: Ni punt de comparació.
0: Estem parlant d'esport, no?
3: I no està en el top 3, eh?
0: No.
3: De les pel·lícules més recordació de la història del cine
2: però
3: espanyol.
2: Tu saps la caixa que feien aquestes pel·lícules?
1: Sí.
2: Bueno.
4: Home, tots menys ells feien caixa en los vingueros.
0: Malauradament.
3: Vinga, per al número 1, Paco, la tens que endevinar tu, però tenim 3 pistes, val?
0: Vale.
3: Primera de les pistes, este tema és una declaració d'intencions. El cantant és fan.
0: El cantant és fan.
3: És fan del deport, del que parla.
0: Buah, pues... Pista que ara mateix me té fora de xoc. Va, a la segona.
3: Es centra en les seues aficions, especialment els diumenges per la vespre. O els dilluns, si hi ha partit.
0: És la de me gusta el fútbol?
3: Podria ser, o no.
0: Però vale,
3: t'estàs jugant el xoc del programa. O sigui que, tenim pista musical, la vols?
0: Vinga, sí.
3: Vinga, pista musical. Què passa?
0: No, pues tinc un problema, perquè vaig a palmar el joc del programa. N'hi ha versió digital del joc? Perquè...
3: No.
0: Més pistes. Si n'hi ha.
3: Espera, lleven la sintonia de fondo, posem altra volta la pista musical. ¿Qué pasa?
0: Sí, me gusta el futbol, no?
3: Te dic també que és una versió, eh? Això és una versió.
0: Ah, val. Pues no ho sé. Jo crec que sí que és la de me gusta el futbol, los domingos por la tarde. Bueno, però ara mateix no... Estic fora de joc, eh? Totalment.
3: A veure, serà...
0: Ahí está. Está patín, tío.
5: Los domingos por la tarde.
0: Es maravillosa. De mi afición,
3: me gusta el fútbol. Claro, sí, ahora está desactualizada porque...
0: ¿Sabes qué pasa?
3: El divendres, incluso.
0: Tota la vida he conegut la canció, però se me oblida el autor. Però això quan has dit, li agrada l'esport, jo estava... No ho sé. Però l'autor, quin és?
6: Esta versión es de la banda del Capitán Canalla, pero...
0: Ah, claro, vale. Los de Apelo Piqué, sí.
4: Y me gusta...
0: Mucho malo Piqué.
4: Y me gusta el fútbol.
0: El fútbol.
3: Sí. Dames y caballers, notícies absurdes i surrealistes, que seran veritat o no, però en qualsevol cas podrien ser, ja saps que la realitat supera la ficció. Paco, què te vaig a contar, no?
0: Sí, bueno.
3: Què te vaig a contar? Si passes la vida davant d'un micro. Jota González.
6: Donis, acabamos el programa de hoy con estas noticias absurdas y surrealistas. Dice la primera que durante el máster de Indian Wells, un enjambre invasor invadió el estadio obligando a suspender el encuentro. Un apicultor local sin traje de protección tuvo que intervenir para aspirar a los insectos y salvar el torneo.
0: En Australia, más de una vegada, también han aparegut cocodrils. Y no es coña, ¿eh? En la pista. Porque son chicotets, ¿no? Y lo de Indian Wells también, el tema de les abelles, avispes y tal, pasa.
3: Verdadera, ¿no?
0: Es de veres, seguro.
3: Verdadera. ¿Manolo?
0: Verdadera.
3: Venga.
6: Pues siento deciros que esto es verdad, sí,
3: claro,
6: señor.
3: Bravo,
6: muy bien.
3: Bravo.
6: Y es que lo que quizá no sabéis es que ocurrió en un partido entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev.
3: Pues no lo sabía, ¿no?
6: Fabuloso. Dice la siguiente noticia que en la novena división del fútbol sueco, un jugador vio la segunda tarjeta amarilla tras caérsele una flatulencia cerca del colegiado. El árbitro justificó la expulsión calificando la acción como una provocación deliberada y conducta antideportiva.
0: Verdadera.
2: ¿Hay novena categoría?
0: Sí.
3: Bach en Paco.
0: Y así en la comunidad también.

0: Bueno, a 9 no, 8. Sí, bueno. N'hi ha 8.
1: Fals.
2: Pablo,
1: sí, sí, sí, vaig, sí? A arriscar-me, fals.
3: La primera trola de la temporada, va, una trola.
2: Me río, pero esto es verdad, esto es verdad.
4: Bueno, bueno.
2: Le ocurrió.
3: Está recollit com a falta de respecte i és groga. Està ben assenyalat per l'àrbit.
2: Le ocurrió al famoso...
4: Però com oseu anar contra Paco?
3: Ja,
4: de
3: veritat. Lo que no sé jo és si este home com se va al costat de l'àrbit a fer-se un cuesco, però a banda... Que imagina tota la gent al seu envoltant per a que s'assabentara l'àrbit. Això hauria de ser com una moto d'estes antigues que no tenia tubo.
0: No, allò va tronar.
3: Per escoltar, allò va tronar com un tro de baix.
0: Allò tronaria...
3: I la groga estava ben treta segur.
2: Seguro que queréis conocer el nombre del jugador, el archiconocido Adam Lindin Ljungqvist.
0: Ah, muy bien.
3: Criança, si és normal.
4: Sí, si és com el Tom... com és el... Che? El de Nueva Zelanda. No me recuerdo cómo le digo en ara.
1: El cheque bo.
4: No, el de Nueva Zelanda, que va a ser famoso.
2: Tim Payne.
5: Que va a ser famoso, pero no va a calar en tú.
4: Home.
3: Que va a ser famoso, pero no lo suficiente.
5: No va a ser suficiente.
4: Pero en aquell moment... Sí, però ahí estem recordant-se d'ell i parlant d'ell, eh?
5: Ahí está el tío.
3: Pensaba que era llegar de l'altre, de Bocinha, el porter, que també era un random desconegut.
5: Bocinha.
3: Sí, sí.
4: Senyors, dames i cavallers, que se n'anem. Se n'anem, per què? Pues perquè arriba, no va dir, arriba Paco Poli, no, Paco Poli, que és el Simón Rodó ja.
3: Avui el torn li espera a Carlos Urruti a les primeres 3 hores, però des de les 3 estaré al capdavant. I bueno, ha estat un plaer, gràcies per la...
4: Te'n vas a dinar però tornes, no?
3: Bueno, però ara me vaig a fer coses d'intendència, que dic sempre de tècnics i tal i qual, perquè m'han d'ajudar en coses que, evidentment, no sé. Per cert, un abraç i un bes a tots els tècnics de la casa, que són uns cracs. I sí, ja estarem en marxa des de les 12, ja cada cap de setmana... dissabtes, diumenges, de 12 al migdia a 12 i mitja de la nit.
4: Jota González, gràcies.
1: Gràcies, Denis.
4: Manuel Andrés Arpico, gràcies.
3: De res.
4: Pablo Fernández, gràcies.
1: A vosaltres.
4: I Paco Polit, hem tingut avui a Uno Dinoy, periodista analític pròxim, però sobretot una figura de referència en la ràdio, en la televisió, en mitjans de comunicació i redes socials. Gràcies per estar amb
3: vosaltres,
4: Paco Polit.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Us convidem a tots a continuar en sintonia en A Punt Ràdio, en Punt a Punt, en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana, i servidor i l'equip de Fora de Cobertura tornem demà en més contingut social de la Comunitat Valenciana. Gràcies. Adeu.

Vivim per contar-te la vida. Per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Molt bona nit. Benvinguts al Punt a Punt, últims 90 minuts. Benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara, i bona nit als que ja estan durant tot el dia, perquè ja estem en aquest horari de 12 a 12 i mitja de la nit, així que si eres com jo, que quan pues, no estàs en la taula o en l'estudi, està en el mòbil connectat a la sintonia del Punt a Punt, pues, bona nit al que porta durant tot el dia escoltant este programa. I ja saps que si vols participar en esta part, en el Punt a Punt dels últims 90 minuts, pues, tens els nostres canals en xarxes socials per a enviar textos en X, en @90minuts, en Instagram 90minutsradio, i al WhatsApp al 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem en els nostres canals, que en el dia d'avui, bueno, pues, té que veure en el València i en el seu tècnic, perquè ha parlat Carlos Corberán i ha eludit, ha tractat de no parlar del mercat. Entens que avui Corberán no haja volgut parlar ni valorar el mercat? És la pregunta que vos fem en el dia d'avui, en este dissabte 5 de setembre de 2026. Entens que avui Corberán no haja volgut parlar ni valorar el mercat de fitxatges? Anem a debatre, en temps de tertúlia sobre tot això, però la realitat i la veritat és que ha estat cridaner. Tots pensaven que en el discurs que va donar en la prèvia de la primera jornada de Lliga, pues, la línia de Carlos Corberán va ser diferent en sala de premsa. En les últimes setmanes jo crec que ja s'hem adonat que, bueno, pues, torna a tractar de no xafar xarcos i a tractar de, per què no dir-ho, no dir molt en les rodes de premsa. I avui li pregunten per el mercat i en comptes de valorar-lo, en comptes de dir que li falten peces, que és el que pensa Carlos Corberán, pues ha dit que és cosa del passat, com si fora de fa 10 anys i no de 2 dies. Després escoltarem l'opinió dels oients i també parlarem d'això en temps de tertúlia. Li peguem una ullada als resultats d'avui en la Lliga, en la jornada 4. Athletic Club 3, Athletic de Madrid 0. Rayo Vallecano 3, Racing de Santander 2. Villarreal 2, Deportivo de la Coruña 3. Acaba de finalitzar el partit en derrota per a l'equip d'Íñigo Pérez. No ha guanyat encara el Villarreal en esta temporada. 2-3, acaba de perdre davant del Depor de la Coruña en un Aubameyang estelar una jornada més. I en la segona divisió, en la Lliga Hypermotion, en la jornada 4, Real Societat B1, Tenerife 1, Sporting de Gijón 0, Girona 2, Ceuta 0, Celta Fortuna 2, Real Valladolid 1, Andorra 0, i ha finalitzat també el Eldense 0, Mallorca 0, i està parlant Fidel per part del Eldense. Escoltem al jugador del Eldense.
1: Pero hay que decir que habéis acabado muy bien el partido con esa ocasión casi al final.
2: Sí, nosotros sabemos que en nuestro campo tenemos que hacernos fuertes. Vamos a ser un rival que, bueno, tenemos que pelear mucho, que vamos a intentar sacar nuestros partidos adelante. Ya la temporada pasada fuimos un equipo muy fiable en casa y, bueno, esa tiene que ser un poco la tónica de este año. Hoy teníamos un grandísimo rival delante que nos ha puesto las cosas muy complicadas. Bueno, sacamos un punto que nos da confianza para lo que viene.
1: Inicio muy complicado por el calendario. Hoy recibíais a uno de los mejores equipos de la categoría, son 2 puntos, pero la sensación por lo que se ve es que el equipo va más.
2: Sí, totalmente, pero bueno, la semana que viene vamos al Molinón, el otro tenemos Eibar, entonces este año la categoría y años anteriores ya estamos viendo que es de máxima igualdad, un equipo que tienen equipos prácticamente de primera división, que van a poner las cosas muy difíciles, entonces bueno, ir partido a partido, semana a semana, que será complicado, y pasito a pasito para conseguir nuestro objetivo.
1: Fidel, mucha suerte.
2: Muchas
1: Venga,
2: gracias.
1: Para el jugador del Eldense.
0: Les paroles de Fidel. Acaba de finalizar este partido entre el Eldense y el Mallorca, 0-0 en un punto. Bueno, pues que es importante per als de Claudio Barragán, que no han començat de la millor manera, no tenien tampoc el millor calendari per a fer-ho. Però bueno, este punt és important per a l'Eldense, i estem pendents també de que aparega en sala de premsa Íñigo Pérez, el tècnic del Villarreal, per a

0: escoltar quals són les impressions d'un tècnic que ha arribat nou a la banqueta del Villarreal i que de moment no arranca en Lliga, i anem a veure esta setmana en la seva estrena en Champions. Té que jugar davant del Borussia de Dortmund i, evidentment, una derrota, jo crec que faria més greu la situació de l'equip groguet. Les 11 i 10 minuts, i així comença el punt a punt, últims 90 minuts.
1: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. Pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
1: La Lliga es viu al punt a punt. Cada jornada vivim l'esport ben a prop. Els quatre equips de primera, la segona divisió i tot el futbol valencià en marxa a la Ràdio Autonòmica Valenciana. Baix la direcció de Luis Urrutia. Amb Salva Folgado, Paco Polit, Clara Alcover, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Manolo Montalt i José Luis Gual a la redacció. Com sempre, amb els millors comentaristes. Viu amb nosaltres un clàssic de la Ràdio Valenciana. Punt a punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

12 minuts passen de les 11 de la nit i continuem en directe en este punt a punt els últims 90 minuts en la ressaca. Estem esperant que aparega en sala de premsa Íñigo Pérez, com deien, esta ressaca de la derrota del Villarreal davant el Deportivo de la Coruña, però anem a començar en els assumptes del dia. També ara connectarem en la ceràmica per a que en zona mixta el nostre Carlos Urrutia ens pugui aportar la veu d'algun dels protagonistes del Villarreal o del Deportivo. I respecte als assumptes del dia, bueno, pues cal parlar de la prèvia de demà. El València, demà a les 4 i quart de la vesprada, juga en Mestalla davant el Barça, i bueno, pues l'última hora de la convocatòria de l'entrenament d'avui són les baixes de Rioja, de Guido, de Justin de Haas, de Umar Sadik, a més de les de llarga durada, com són les de Diego López i Sergi Canós, però tampoc entra a full un Fulquier que s'ha tornat a lesionar esta vegada, i és informació que compten els companys del partit de la una d'esta casa, Germán Muñoz i Nacho Sánchez. És lesió muscular la lesió que pateix Dimitri Fulquier, i ha ocorregut en l'entrenament d'avui. A mi me contaven que a mitjan entrenament ha tingut que retirar-se de la sessió en eixes molèsties, i bueno, pues després Carlos Corran ha confirmat que Dimitri Fulquier no anava a entrar a la convocatòria perquè havia tornat a lesionar-se. Les novetats en la llista de convocats són jugadors de la Pedrera, com és el cas d'Aimar Blázquez, Rodrigo Gamón, Aaron Mayol, Jaume Durà, Iker Córdoba i David Otorbi, que són els que van a completar esta llista de convocats. I a més, sembla que David Otorbi podria tindre inclús oportunitat de tindre més minuts. S'ha parlat inclús este matí, i jo li ho llegia al company Germán Muñoz, de que poguera partir des de l'inici el propi David Otorbi, però el que està clar és que les seues aparicions en els últims partits pues han agradat al tècnic del València, i que sembla que podria tindre més pes en el partit davant el Barça. Un partit davant del Barça on hi ha moltes baixes importants.

0: el València, com és el cas de Guido, per exemple, i anem a veure si ahir, bueno, pues, entren Dieng i també Danjuma, que són dos dels jugadors que podrien ser titulars en un sistema que, novament, bueno, pues, serà de 5 jugadors darrere. Un possible 11 del València estaria format per Dimitrevski, per Mafeo en el carril dret, per Jesús Vázquez en el carril esquerre, línia de 3 en Arnau, Pepelu i Diaca, cauria César Tàrrega d'eixa línia defensiva, i en el mig del camp Dieng, Ugrinic i Javi Guerra, per a que dalt juguen o bé Danjuma i Hugo Duro, o bé Danjuma i Sato. Serien les dues opcions del València. Almenys és la informació que nosaltres tenim respecte al possible 11 de demà de cara al Barça. Tenim 11 i 16 connectat i espigolant per la ceràmica en la sala de premsa, ja, també a Carlos Urrutia, per a que ens avise en el moment en què, bueno, pues apareguen protagonistes. Carlos, estàs per ahí, no?
1: Sí, sí, sí, estic així, estic així. En principi no parlarà cap jugador del Villarreal després de la derrota. És un rumor que tenim que confirmar, però en principi sembla que algun membre del Departament de Comunicació del Villarreal ha dit que no parlaran. Sí que ha entrat ja fa un segonet a la sala de premsa Antonio Hidalgo, el tècnic del Deportivo de la Coruña. En quan tinga la confirmació et dic.
0: Bueno, pues estem pendents de que ens puguis contar si avui va a parlar algun jugador del Villarreal, si no, pues escoltarem també la roda de premsa d'Íñigo, i ara de seguida estem novament en la ceràmica en Carlos Urrutia. Estàvem parlant de la prèvia del València i precisament també avui ha parlat Carlos Corberán, un Carlos Corberán que la notícia, el més cridaner el dia d'avui en sala de premsa, és que no ha volgut parlar del mercat. És la pregunta que estem fent avui en les xarxes socials, però és que li han preguntat molt per el mercat i això és el que deia Carlos Corberán sobre el mercat.
2: El mercado ahora mismo ya es parte del pasado, entonces yo venir aquí o con mis jugadores y centrarme en lo que podría o debería haberse hecho, pienso que no tiene sentido. El sentido y la responsabilidad nuestra es la de, con lo que tenemos, centrarnos en darlo todo. Y los que estamos a día de hoy somos los que tenemos que tener el deseo, la ilusión o la responsabilidad de devolverle esa ilusión al valencianismo, ese sentimiento de orgullo al valencianismo. Y eso lo vamos a hacer con los que estamos. Los que podrían o deberían de haber venido, no. Los que estamos aquí somos los que tenemos esa responsabilidad con nuestra afición.
0: Ara, després, en temps de tertúlia, preguntaré als companys que els ha semblat esta postura de Carlos Corberán, però és la resposta que ha donat al tema del mercat, i també li preguntàvem per les peticions, en este cas al club, i Carlos Corberán contestava de la següent manera.
3: ¿Cree que la plantilla está completa? ¿Está contento con el mercado?
2: Yo la opinión que tengo sobre la plantilla siempre la he hecho sentir al club de las necesidades que teníamos, y a partir de ahí el club, con las limitaciones o posibilidades que tiene, confecciona la plantilla y yo me centro en sacar el rendimiento a la plantilla. Lo importante no es lo que podría o debería haber sido, lo importante es el compromiso de los que estamos y somos el Valencia Club de Fútbol. Y los que estamos y somos los que tenemos la ilusión y la responsabilidad de darle lo mejor a nuestra afición. Así que mi foco está exactamente en ese punto.
0: No vol parlar, Carlos Corberán, del mercat ni de la absència de, jo crec que els, bueno, pues, uno, dos fitxatges que han faltat almenys en les últimes hores de mercat, però ja està centrat en el Barça. Anem a parlar també del Futbol Club Barcelona i, clar, en la prèvia, i per donar-li un poc d'ordre, ahir comentàvem, no?, ixa manifestació, ixa protesta que n'hi ha, bueno, pues, almenys proposada en l'afició. Ahir llegíem ixe comunicat de la Curva Nord, també s'afegia Llibertat VCF, i la idea és protestar durant la prèvia i també durant els primers 19 minuts, on la intenció és la de no entrar a l'estadi de Mestalla, la de, bueno, tractar de donar una imatge de Mestalla, jo no vaig a dir buit perquè crec que serà pràcticament impossible que estigui a buit, però semi-buit o en parts de l'estadi en els que no n'hi hagi ningú, almenys fins al minut 19. Així que, bueno, doncs veurem què, és el, què passa, veurem com evoluciona de cara a demà aquesta manifestació o aquesta mesura de protesta que han ficat damunt la taula diferents col·lectius de l'afició del València i si això afecta o no afecta al desenvolupament del partit. Precisament del Barça, també parlava Carlos Corberán en sala de premsa i el tècnic del València bueno, pues, analitzava de la següent manera al equip de Hansi Flick. Carlos Corberán parlant del Barça.
4: El Barcelona, pues, un equipo con muchísimo potencial, con muchísimas opciones. Es un equipo que, pese a que viene de ganar la Liga, que es el vigente actual campeón de Liga, pues ha tenido una inversión descomunal, tremenda, muy superior quizás a la de los últimos años, no sé si son más de 170 millones, en invirtiendo en fichajes, ¿no?, en jugadores, y eso hace que sea un equipo pues con unas posibilidades muy grandes, pero nosotros nos centramos en el Valencia, y lo que la afición mañana quiere del Valencia es ver el equipo competir, lo que la plantilla desea y quiere es reivindicarse de cuando las cosas no salen bien, demostrar que las podemos hacer mejor de lo que las hicimos, por ejemplo, la semana pasada, y ese deseo competitivo es lo que nosotros tenemos que demostrar y alimentar mañana en Mestalla.
0: Bueno, pues així analitzava Carlos Corberán al Barça i precisament l'última hora del Futbol Club Barcelona ens la porta el nostre company Sergi De Juan del diari AS, al que, bueno, pues li hem demanat com és l'última hora del Barça. Així que, Sergi De Juan, què tal, com estàs? Bona nit.
5: Bona nit, companys. Doncs mira, moltes ganes de que arribi ja aquest València-Barça, perquè són partits sempre emocionants, plens de tensió, i a part aquest és especialment especial, perquè serà l'últim del Barça més talla si com tot ha d'anar, la temporada que ve el València tindrà un nou estadi com el Barça ja ha estrenat el seu remodelat Camp Nou. En el Barcelona, en principi, sortirà com a favorit, més que res ha deixat molt bones sensacions en les tres primeres jornades de Lliga i suposo que no voldrà desaprofitar l'oportunitat de guanyar i distanciar-se i consolidar-se en el liderat després de les ensopegades del Madrid contra el Betis i de l'Atlético contra l'Atlètic Club. Així que jo espero un Barça que sortirà molt centrat, un Barça per cert on podria debutar Gabriel Jesús i tenir uns minuts a la segona part i on és molt probable que Rodri ja pugui jugar de titular, ja pensant també una mica en el partit de Champions de dimecres contra el Feyenoord i que comenci ja a agafar la batuta del centre del camp del Barça al costat de Pedri. Avui Lamine ha entrenat al marge, però Flick ja ha dit que viatjaria a València i que estaria en condicions de jugar, així que els valencians també podran veure a Lamine Yamal. Moltíssimes ganes del partit. Espero que es vegi un bon espectacle a les grades i que el puguem disfrutar tots.
0: Gràcies al nostre company Sergi De Juan del diari AS en Barcelona en aquesta última hora en la que, bueno, pues, evidentment tots els que venen a Mestalla ja venen en la copla de que és l'últim partit, que venen a Mestalla, que és, segur que és un partit especial i, bueno, pues, anem a veure si el València és capaç de no donar la imatge que en els últims anys, és de veres que l'últim antecedent és positiu, però que en els últims anys ha mostrat davant el Barça. Respecte a més equips i a la resta dels equips valencians, bueno, pues el Elche, que juga el pròxim dilluns a les 9:30 davant la Reial Societat, un Elche que, bueno, pues, també té que trobar-se quant antes en resultats positius i el que jugarà demà és el Llevant, demà a les 6:30 davant el Màlaga, i Luis Castro analitzava de la següent manera el rival, el Màlaga, i així ho deia i ho analitzava Luis Castro.
6: Hemos estado muy concentrados en nuestra forma de jugar, pero también mirando Málaga, que es un muy buen equipo. Málaga hasta ahora tiene 3 partidos buenos, el resultado en 2 no ha sido el mejor, pero han competido con esos equipos. Yo pienso que en futuro Málaga va a hacer más puntos porque tiene calidad para eso. Tiene muchos jugadores de cantera, pero también tiene muy, muy buena cantera. Eso es público porque es muy juveniles y así compiten muy bien en términos nacionales. Yo pienso que es una plantilla que va a crecer con la temporada, a lo largo de la temporada, y en nuestro partido es un partido importante para ellos y pienso que van a estar al máximo, y nosotros tenemos que saber que en este partido estamos a 100% o vamos a pasar mal.
0: Les 11:24 i l'última hora del Llevant ens la porta el nostre company Dani Hermosilla. Què tal, com estàs? Bona nit.
7: Què tal, Salva? Bona nit. El Llevant afronta demà a Màlaga, la Rosaleda, una nova oportunitat d'aconseguir la primera victòria a domicili després de...

0: punts i, per tant, en cas de guanyar demà a Castalla, pues, se col·locaria o es mantindria, no?, al capdavant de la taula de posicions. Seria, això sí, la primera victòria davant de la seva afició, que ja té ganes de veure guanyar a l'equip a casa davant d'un Albacete que també s'ha reforçat en esta temporada, però que de moment no està trobant els bons resultats. En el Castelló, dir que en l'última jornada de mercat vaig ser due cap a el Cádiz, de segona divisió, un traspàs de 500.000 euros, i ha arribat cedit del Brighton en Mati Orozco. Veurem si està o no demà el jove colombià dins de la convocatòria del Castelló, i pendents de Suero, que encara podria eixir a jugar a l'estranger. Se parlava, i ho ha confirmat també avui Pablo Hernández, que va demanar no jugar a Balaïdos perquè tenia la possibilitat d'anar al futbol d'Israel. Així que, en aquestes novetats, demà a partir de les 6:30 contem ixe partidàs en el Punt a Punt, en Apunt Ràdio.
1: Gràcies, company, i parlant també de prèvies, demà a les 6:15 de la vesprada juga l'Hèrcules d'Alacant davant l'Atlético Madrileño de Fernando Torres. La prèvia, tota l'última hora, ens la porta Gonzalo Blanes. Bona nit.
2: Què tal? Salutacions, bona nit. Demà a les 6:15 de la vesprada, el Rico Pérez, l'Hèrcules, juga el seu segon partit consecutiu com a local després de perdre en la primera jornada davant el Múrcia. Tot i que estem només en l'inici, ja és necessari sumar de a 3, sobretot perquè hi ha que aprofitar el factor de jugar davant la seva afició. El filial, entrenat per Fernando Torres, recordem que l'any passat va jugar play-off, va estar fins i tot lluitant amb l'Eldense per el primer lloc de la classificació, i ha encetat el curs en un empat a 2 al seu estadi davant el Juventud Torremolinos. Esportivament parlant, l'Hèrcules no recupera de moment lesionats importants com Sol de Otoril, i tot apunta que hi haurà només una novetat a l'11 titular, és a dir, la presència de Medi Puig, que al primer partit de Lliga es va quedar a la banqueta. Hi ha debat al davanter, però tot apunta que Antoñín continuarà sent el titular i Fran Sol, que finalment es queda, serà suplent. Recordem que en l'últim dia de mercat l'Hèrcules tenia la intenció de signar un sub-23 de banda esquerra, però finalment es va tancar el mercat sense cap reforç. S'espera, tot i la derrota davant el Múrcia, bona presència de públic davant el filial del conjunt de Madrid. Recordem que l'Hèrcules està molt a prop dels 11.000 abonats. Seria prou important per a aquesta campanya d'abonaments que demà, al Rico Pérez, l'Hèrcules sume la primera victòria i els primers 3 punts de la temporada.
1: Repassades, gràcies, Blanes. Repassades totes les prèvies, també dir que avui, en quant al bàsquet, en el Mundial Femení, la selecció espanyola ha caigut davant Mali, 82-73, i que el dilluns a les 5:50 se la juga davant el Japó. També avui la derrota del València femení 1-3 davant el Madrid Club de Futbol, que bueno, pues no és el millor començament de les de Miquel Crespo en esta temporada, on varen perdre la primera jornada davant l'Alavés, i avui ho han fet en casa davant el Madrid Club de Futbol. Les 11:38, fem una pausa i al tornar, temps de tertúlia.
3: 100% esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
4: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel, en Torrent.
6: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.

estava llegint a Fran Martínez, a tu que t'agraden els datos, sí. Carlos, la Liga en directo diu que és el pitjor començament en tota la història del Villarreal en la Lliga.

0: Abaixa les finestretes. Puja el volum. El cap de setmana comença així. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
2: Molt bon dia, amics i amigues de Fem Banda. I benvinguts un diumenge més a este programa on parlem de música. Com ja vos vaig dir ahir, este cap de setmana estem oferint una programació molt especial dedicada al 138 Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Ahir van començar este recorregut musical escoltant les bandes guanyadores de la secció lliure i de les seccions tercera, segona i primera. I avui continuem este recorregut, esta edició especial, perquè pugueu gaudir de les interpretacions de la resta de bandes premiades. Ara arriba el torn a la secció d'honor. Però abans d'escoltar la banda guanyadora d'este 138 edició, farem un xicotet viatge en el temps per a recordar les bandes guanyadores de la secció d'honor dels anys 2024 i 2025. Així, al llarg del programa d'avui, anirem descobrint algunes de les actuacions més destacades d'un dels certàmens bandístics més importants del món. Una cita imprescindible per a totes les persones amants de la música de banda. Gràcies per acompanyar-nos. Poseu-se còmodes, pugeu el volum de la ràdio, perquè a Fem Banda la música és la protagonista.

Començarem el programa d'avui escoltant a la Banda Simfònica de la Unió Musical de Llíria, que va participar en l'edició 136 del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, dirigida pel mestre Vicent Balaguer, on va guanyar el primer premi i menció d'honor amb un total de 364,5 punts. Com a peça d'escalfament, la Banda Simfònica de la Societat Unió Musical de Llíria va interpretar el pasdoble Eugenia López, un pasdoble del compositor valencià Bernardo Adam Ferrero. Es tracta d'un pasdoble de concert brillant i elegant, amb una escriptura molt característica de l'autor, que combina el caràcter festiu propi del gènere amb una gran riquesa melòdica i una orquestració plena de color. Anem a escoltar-lo per la Banda Simfònica de la Unió Musical de Llíria sota la batuta del mestre Balaguer.

El Julio López és un pas doble molt apreciat dins del repertori bandístic i habitual en concerts i certàmens, on permet a les bandes lluir la seva sonoritat, precisió i musicalitat. Seguim escoltant la banda sinfònica de la Societat Unió Musical de Llíria amb la interpretació de l'obra obligada d'aquell certamen, L'arbre blanc, del compositor Pere Vicalet. Esta composició està inspirada en la llegenda de l'arbre blanc de Gata de Gorgos, un símbol de fe i resistència vinculat a la Guerra del Francès. Conta la tradició que durant l'assetjament de 1812 els habitants del poble es van refugiar a l'ermita, custodiada per un gran àlber blanc. Quan les tropes franceses s'acostaren, l'arbre va començar a emetre una intensa llum que va espantar els cavalls i va cegar els soldats, obligant-los a retirar-se. Des d'aleshores, l'arbre blanc ha quedat com un emblema de protecció i esperança per al poble de Gata de Gorgos. Amb aquesta inspiració, Pere Vicalet construeix una obra de gran força descriptiva i contrastos expressius que recrea musicalment la tensió, l'angoixa, la por, la incertesa de la població, la lluita entre els dos bàndols i el caràcter quasi miraculós d'esta llegenda. No és estrany que fora l'obra obligada de la secció d'honor del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, posant a prova tant la qualitat tècnica com la capacitat expressiva de les bandes participants. Doncs anem a escoltar ja L'arbre blanc.

Fantàstica la interpretació de la Unió Musical de Llíria d'esta obra. Acabem d'escoltar L'arbre blanc de Pere Vicalet. I la banda sinfònica de la Societat Unió Musical de Llíria va posar el punt i final a la seva participació en el certamen amb l'obra de lliure elecció, Concerto for Wind Orchestra, del compositor i clarinetista

guitarrista de Llíria Ximo Tarín Micó, músic de la mateixa societat. Escrita l'any 2021, és una de les obres més ambicioses del seu catàleg per a banda sinfònica. Està estructurada en 5 moviments: Corrente, Paràfrasis, Aria, Ostinato i Labirint, que conformen un gran arc musical ple de contrastos, des de passatges d'una gran energia rítmica fins a moments de gran lirisme i intensitat expressiva. La partitura destaca per una escriptura moderna, exigent i molt colorista, amb una instrumentació de grans dimensions que incorpora, a més de la plantilla habitual de la banda sinfònica, violoncels, contrabaixos, arpa i piano. Tot això permet al compositor explorar una ampla gamma de timbres i textures sonores, convertint l'obra en un autèntic repte, tant tècnic com musical per als intèrprets. Doncs, mestre, quan vulga, pot començar l'obra.

0: Amb esta obra, i sota la direcció del mestre Vicent Balaguer, la Unió Musical de Llíria va culminar una actuació extraordinària que li va valdre el primer premi i la menció d'honor en la secció d'honor del 136è Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I fins així la participació de la Societat Unió Musical de Llíria. Ara, com sempre, farem una breu pausa i de seguida tornarem per continuar este programa especial dedicat als guanyadors del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. En la segona part del programa escoltarem la banda guanyadora del 137è edició, una nova mostra de l'excel·lència del nostre món bandístic. No se n'aneu, que de seguida tornem així, a Fent Banda.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
2: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
1: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire, amb Dani Meronyo i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Fronta una onada de calor, actua. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrisse adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar. Evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència.
4: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
1: En el dia a dia correm massa. Treball, obligacions, presses... I tu? Quant atures?
5: Soc Sílvia Sòria. Cada setmana obrim una finestra a la teua salut física i mental. Perquè estimar-se comença per cuidar-se. Prendeu com un regal per a tu.
1: Mil i un motius per escoltar Cuida't. El teu moment de benestar i atenció personal. Cada dimarts, de 12 a 1 del migdia, a la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Olem a mar, sonem a festa. Parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: En A Punt Ràdio,

0: Fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
1: I després d'esta breu pausa, reprenem este recorregut per les bandes guanyadores del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València en la secció d'honor. Ara és el torn de la Banda Sinfònica de l'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria, dirigida pel mestre Pedro Vicente Alamà, guanyadora de la 137è edició del certamen, amb una puntuació de 353,5 punts. Com a obra d'escalfament, la Banda Sinfònica de l'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria va interpretar el pasdoble del Perelló a Catarroja, una composició del mestre Francisco Serrano i José González Moreno. Este pasdoble és un homenatge musical a dos poblacions valencianes estretament vinculades a la vida i a la tradició dels compositors, el Perelló i Catarroja. Amb un caràcter alegre, elegant i marcadament valencià, l'obra destaca per la seva brillantor melòdica, el ritme viu i una instrumentació que permet a la banda mostrar, des dels primers compassos, la qualitat del so i la seva cohesió. Doncs, anem a escoltar ja el pasdoble del Perelló a Catarroja.

Bravo, bravo, bravo la interpretació del pas doble. Per la seva força comunicativa i el seu esperit festiu, és un pas doble ideal per obrir un concert o una actuació en un certament, captivant al públic des del primer moment. Acabem d'escoltar el pas doble del Perelló a Catarroja, interpretat per la banda sinfònica de la Primitiva de Llíria, sota la batuta de Pedro Vicente Alamà. Continuem amb l'actuació de la banda sinfònica de l'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria. Ara és el moment d'escoltar l'obra obligada d'eixe 137è edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, la Sinfonia número 8, B doble València Verda, del compositor valencià Andrés Valero Castells. Esta sinfonia va ser un encàrrec de l'Ajuntament de València per a commemorar la designació de la ciutat com a capital verda europea l'any 2024. I el mateix compositor l'entén com un gran passeig musical dels espais naturals més emblemàtics de València: l'Albufera, l'antic llit del riu Túria convertit en jardí, la Marina, les platges i l'Horta Valenciana. Més que descriure paisatges de manera literal, l'obra convida l'oient a viure una experiència sonora plena de colors, textures i emocions, evocant la bellesa, la serenitat i la riquesa natural que caracteritzen la ciutat de València. Amb una escriptura simfònica exigent i de gran qualitat artística, València Verda posa a prova la sensibilitat musical, la tècnica i la capacitat expressiva de les bandes que la interpreten, motiu pel qual va ser escollida com obra obligada de la secció d'honor del certamen. Doncs, mestre, quan vulga, pot començar la interpretació de la 8a Sinfonia B doble València Verda.

brutal la interpretació de la banda sinfònica de l'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria. Ens ha oferit una interpretació plena de sensibilitat, precisió i matisos. Però la seva participació en el certamen encara no ha acabat. Per a posar el punt final a la seva participació en el certamen, la banda sinfònica La Banda Primitiva de Llíria, dirigida per Pedro Vicente Alamà, va interpretar com a obra lliure, de lliure elecció, una versió adaptada de la Sinfonia número 3, Die Apokalypse, del compositor suís Thomas Tranchel. Tranchel va comprendre esta sinfonia com la tercera entrega del seu cicle sinfònic, després de les sinfonies Melancolia i Von der Unserzeit, és a dir, sobre la por de la nostra època. L'obra naix d'una reflexió molt personal sobre el món actual i sobre el futur que deixem a les noves generacions. Més que una descripció literal de l'apocalipsi bíblica, el compositor planteja una crítica a la incapacitat de la humanitat per viure en pau i evitar les guerres, la violència i la destrucció. L'obra completa té una duració aproximada de 65 minuts i està estructurada en 5 moviments, precedits per un pròleg amb text del poeta suís Arthur Honegger. En els últims moviments intervé, a més, un cor infantil que representa la veu de les noves generacions interpel·lant als adults sobre el futur del planeta. Per este 137è Certamen Internacional de Bandes de Música a Ciutat de València, la Banda Primitiva de Llíria va interpretar una versió reduïda i autoritzada pel mateix compositor, centrada en els dos primers moviments. Tot i tractar-se d'un arranjament, la música conserva tota la força dramàtica, la riquesa tímbrica i l'enorme exigència tècnica de l'obra original, convertint-se en un magnífic colofó per a una actuació que li va valdre primer premi i menció d'honor de la secció d'honor. Doncs, anem a escoltar-la.

Quan la música sona així, les paraules s'obren. Excel·lent la primitiva de Llíria dirigida pel mestre Pedro Vicente Alamà. I amb la interpretació de la sinfonia número 3 Die Apokalyptische de Thomas Traxel, posem punt i final a l'actuació de la banda sinfònica de l'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria. Ara donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se n'aneu, perquè de seguida tornem amb la banda guanyadora del 138è edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera.

0: Veus amb un instint únic. Saber el que està succeint i la inquietud de contar les coses, tal com són. Des de l'origen de la notícia o des del cor de la redacció. Tens dret a saber-ho tot i al detall. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Són les 9.
2: A Punt. Notícies.
1: Hola, bon dia. És diumenge 6 de setembre i la calor es manté. Continuem amb temperatures d'estiu i avisos nivell groc per calor a l'espera de canvis a partir de dimecres. Joan Carles Fortea, bon dia.
3: Hola, bon dia. Efectivament, calor d'estiu, la que tenem per al dia d'avui i també per a dilluns i dimarts, per a demà i després demà. Iniciem la jornada amb una nova nit tropical a la majoria de comarques litorals i prelitorals i a l'espera de temperatures màximes que avui seran més altes que les d'ahir en punts del litoral de València i de Castelló. Esperem màximes que podran estar entre els 31 i els 35 graus cap al litoral, superant els 36 i 37 a les comarques de l'interior, on tenim avisos actius com la jornada d'ahir prelitoral de València i també interior sud de Castelló. A la resta també un dia de calor, un dia d'estiu, amb molts núvols mitjans i alts. De fet, ara tenim entrant núvols mitjans i alts des de ponent cap a llevant, que taparan el cel, tapen el cel en algunes comarques. En principi no deixaran precipitació, passaran al llarg de tot el dia per damunt de nosaltres, de ponent cap a llevant, i al final de la jornada ja es desplaçaran cap a les Illes Balears, deixant un dilluns amb un cel més assolellat. I a l'espera de canvis pel que fa a les temperatures i a l'horatge a partir de dimecres, quan tindríem temperatures més normals per a aquestes dates i fins i tot dimecres podríem tindre ja una elevada probabilitat de ruissatge a Castelló i al nord de València, però de moment en el dia d'avui molts núvols mitjancials, pols en suspensió i dia de calor d'estiu amb màximes que fregaran els 30

0: 2 a 35 graus al litoral i superiors als 36 cap a les comarques de l'interior.
1: Gràcies, Joan Carles. I l'actualitat d'avui continua marcada per la crisi migratòria i humanitària a Ceuta. Al port continuen els treballs per instal·lar 40 envelats on acollir temporalment vora un miler de migrants que estan dormint al carrer. Ho fan després que ahir el govern agafarà el control del port i cedirà els 16.000 metres quadrats per a muntar este campament temporal. Tot amb el rebuig de l'autoritat portuària, dels empresaris i del veïnat, que ahir de vesprada va tornar a manifestar-se enfront d'estos envelats perquè es paralicen els treballs.
2: Eso no lo veo yo lógica ninguna, de que se coloca aquí en una parte tan importante como es el puerto de Ceuta, donde está toda la zona comercial.
1: I a l'atenció al carrer s'afegeix també la política, perquè el govern ceutí pressiona per a impedir que els migrants es reubiquen en instal·lacions públiques. I anem a Alemanya. A les 8, fa una hora, han obert els col·legis electorals a Saxònia, on el partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta segons les enquestes. Els últims sondejos li donen 20 punts d'avantatge sobre la segona força. I si es confirmen estos sondejos, l'extrema dreta tornaria a governar per primera vegada des de la caiguda de l'Alemanya nazi. A nit, el tancament de campanya va estar acompanyat d'una multitud multitudinària manifestació per a frenar els ultres. Avui hi ha convocades dos manifestacions més en contra d'Alternativa per Alemanya. I canviem de tema. Un sopar a la fresca multitudinari va omplir a nit el passeig marítim de la Malvarrosa de València. És la resposta de diverses associacions veïnals dels poblats marítims davant de la proposta d'alguns restauradors de delimitar les zones on puga sopar el veïnat, perquè asseguren que dona mala imatge de la ciutat i podria espantar el turisme.
3: Ya empezó los restaurantes a decir que molestábamos la gente en el sopar al carrer. El puerto está todo vallado, no tenemos sitio donde ir a pasear.
4: Paseo marítimo es del pueblo, por lo tanto, nadie nos va a quitar el derecho que tenemos a poder utilizar esta maravilla que tenemos aquí.
5: Yo creo que todo es compatible si se respecta los derechos de cadascú. Y venimos así también a reivindicar una tradición que es de toda la vida y no se te que pedre.
1: I en els esports, a nit, nova derrota del Villarreal, segona consecutiva en este cas per 2-3 contra el Deportivo. L'equip d'Íñigo Pérez en l'estrena davant de la seva afició no va aconseguir els 3 punts i seguís sense conèixer la victòria en la Lliga després de 4 partits. Esta vesprada, a les 4 i quart a Mestalla, València-Barça. Corberán afegís a la nòmina de baixes Luis Rioja i Fulquier. En el Barça, Lamine Yamal no està al 100%. A més, a les 6 i mitja, el Llevant visita la Rosaleda, duel contra un rival directe. Acabem el repàs amb la segona divisió. Empat sense gols de l'Eldense a casa amb el Mallorca. Per a esta vesprada a les 6 i mitja quedarà el Castelló Albacete. I és tot de moment. Tornem amb més informació a les 10.
6: Vivim per contar-te la vida. Per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Podríem posar un cartell per anunciar el nostre programa, però això és la ràdio, no el veuries. Podríem fer un anunci en Cinemascope, perquè ho veres ben clar i ben gran. Tenim nou programa. Però tampoc. Inclús podríem posar una avioneta, un anunci al periòdic, fer una cançoneta... Però per a què? Sí, en definitiva, el que volem és que ens escoltes. Matí Directe. Sergio Olcina i el seu equip et conviden a la travessia diària de 5 hores de ràdio. De dilluns a divendres, de 7 a 12 del matí. Te'n vens? A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la Plana Alta, 103.7.
7: En Apunt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. Apunt Ràdio.

Després d'escoltar les últimes notícies, tornem a estar ací amb tots vosaltres en esta edició especial dedicada a la 138è edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Al llarg d'este cap de setmana estem fent un recorregut per les bandes guanyadores de les diferents seccions del certamen, recordant algunes de les interpretacions més destacades d'esta edició. I com ja vos havia anunciat abans de la pausa, ha arribat el moment més esperat del programa. És el torn d'escoltar la banda guanyadora de la secció d'honor d'este 138è Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. La protagonista d'esta part del programa és la banda sinfònica de la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera, guanyadora de la secció d'honor. La formació dirigida per Marcel Ortega Martí va aconseguir el primer premi i la menció d'honor amb una puntuació de 352 punts, culminant una actuació d'altíssim nivell que va conquistar tant el jurat com el públic assistent al Palau de la Música de València. A continuació, reviurem aquella brillant participació escoltant les obres amb què la banda de Cullera es va proclamar vencedora de la màxima categoria del certamen. Començarem escoltant l'obra de Calfament, el pasdoble Tercio de Quites, del mestre Rafael Talens Pelló, compost l'any 1994. Tercio de Quites és un pasdoble taurí dedicat a la penya taurina Tercio de Quites de Cullera. El pasdoble destaca pel seu caràcter brillant, elegant i solemne, amb una melodia molt inspirada i una escriptura que combina la força rítmica pròpia del gènere amb la finor i el refinament característics de Rafael Talens. El títol fa referència al Terç de Quites, un dels moments de la lídia en què els toreros auxiliars intervenen per apartar el bou del picador o d'un altre torero, evitant situacions de perill. Esta escena, plena de moviment, valentia i espectacularitat, queda reflectida en una música enèrgica, lluminosa i de gran empenta. Doncs, anem a escoltar ja el pasdoble Tercio de Quites.

Este pasdoble és un clàssic del repertori bandístic. Tercio de Quites és una peça habitual en concerts i certaments i representa a la perfecció l'estil de Rafael Talens, una música directa, comunicativa i escrita amb un profund coneixement de les possibilitats expressives de la banda simfònica. I continuem amb l'actuació de la banda simfònica de la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera, amb la interpretació de l'obra obligada d'este 138è edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, Resorgir, del compositor valencià Francisco Zacarés. Composta expressament per a este certamen, Resorgir és un motiu d'homenatge a les víctimes, als afectats i als milers de voluntaris que van ajudar en la tràgica dana del 29 d'octubre de 2024. A través de la música, el compositor relata el dolor provocat per la catàstrofe, la solidaritat del poble valencià i la capacitat de renàixer davant l'adversitat. L'obra està estructurada en tres moviments. El primer, amb germanor i solidaritat, descriu l'arribada de la riuada i la resposta immediata dels voluntaris. El segon, laments, in memoriam, és un sentit record a les víctimes, amb un llenguatge íntim i profundament emotiu. Finalment, com el fènix, simbolitza el ressorgiment del poble valencià, la reconstrucció i l'esperança de mirar cap al futur, sense oblidar els que ja no estan. Escoltem ja Resorgir, dirigida pel mestre Marcel Ortega Martí.

Fantàstica la interpretació de la banda sinfònica Santa Cecília de Cullera. Resorgir va convertir el certamen en un emotiu homenatge col·lectiu a través de la música. I arribem al moment culminant de l'actuació de la banda sinfònica de la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera, per a posar el punt i final a la seva participació. La formació dirigida per Marcel Ortega Martí va escollir com a obra lliure elecció la Sinfonia número 3, Aquae Flavie, del compositor valencià Martínez Gallego. Composta l'any 2022, esta sinfonia pren el nom de l'antiga ciutat romana d'Aquae Flavie, l'actual Chaves, al nord de Portugal. A través dels seus moviments, Martínez Gallego proposa un recorregut musical inspirat en la història, el patrimoni i les aigües termals que han donat fama a esta ciutat des de l'època romana. Es tracta d'una obra de gran format i extraordinària exigència tècnica en què el compositor desplega un llenguatge sinfònic contemporani, ric en contrastos, colors i textures sonores. La partitura alterna moments d'una gran energia i espectacularitat amb altres de caràcter més líric i evocador, exigint el màxim nivell de tots els músics de la banda. Escoltem ja la Sinfonia número 3, Aquae Flavie, de Martínez Gallego.

Amb aquesta interpretació, la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera va culminar una actuació memorable que li va valdre el primer premi i la menció d'honor en esta secció d'honor, proclamant-se vencedora de la 138a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I fins així el nostre recorregut per esta 138a edició del certamen. Al llarg d'aquest cap de setmana hem tingut l'oportunitat de reviure les actuacions de les bandes guanyadores de totes les seccions d'un dels certàmens bandístics més prestigiosos del món, gaudint d'interpretacions extraordinàries i d'un repertori de gran qualitat. Gràcies i gràcies per haver-nos acompanyat en esta edició especial de Fem Banda. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'este viatge per la millor música de banda. A l'equip tècnic ha estat Sofia Álvarez i la que vos parla, una servidora, Imma Mateu. Que passeu molt bon diumenge. Vos esperem el pròxim cap de setmana en la nova temporada de Fem Banda. No falteu, que hi ha novetats. Adeu.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: Diumenge 6 de setembre i la calor es manté. Continuem amb temperatures d'estiu i avisos nivell groc per calor a l'espera de canvis a partir de dimecres. Bon dia, Joan Carles Fortea.
2: Hola, bon dia. Efectivament, calor d'estiu, la que tenem per al dia d'avui i també per a dilluns i dimarts, per a demà i després demà. Iniciem la jornada amb una nova nit tropical a la majoria de comarques litorals i prelitorals i a l'espera de temperatures màximes que avui seran més altes que les d'ahir en punts del litoral de València i de Castelló. Esperem màximes que podran estar entre els 31 i els 35 graus cap al litoral, superant els 36 i 37 a les comarques de l'interior, on tenim avisos actius com la jornada d'ahir prelitoral de València i també l'interior sud de Castelló. A la resta també un dia de calor, un dia d'estiu, amb molts núvols mitjancials. De fet, ara tenim entrant núvols mitjancials des de ponent cap a llevant, que taparan el cel, tapen el cel en algunes comarques. En principi no deixaran precipitació, passaran al llarg de tot el dia per damunt de nosaltres, de ponent cap a llevant, i al final de la jornada ja es desplaçaran cap a les Illes Balears, deixant un dilluns amb un cel més assolellat i a l'espera de canvis pel que fa a les temperatures i a l'horatge a partir de dimecres, quan tindríem temperatures més normals per a aquestes dates i fins i tot dimecres podríem tindre ja una elevada probabilitat de ruissatge a Castelló i al nord de València, però de moment en el dia d'avui molts núvols mitjancials, pols en suspensió i dia de calor d'estiu amb màximes que fregaran els 32 a 35 graus al litoral i superiors als 36 cap a les comarques de l'interior.
0: I mentre s'arriba a aquest possible canvi, quasi tota la comunitat valenciana està avui en nivell extrem de risc d'incendi forestal, així que molta cura. L'actualitat d'avui continua marcada per la crisi migratòria i humanitària a Ceuta. Al port continuen els treballs per a instal·lar 40 envellats per acollir temporalment vora un miler d'immigrants que estan dormint al carrer. Ho fan després que ahir el govern agafarà el control del port i cedirà els 7.000 metres quadrats per a muntar este campament temporal. Tot amb el rebuig de l'autoritat portuària, dels empresaris i del veïnat, que ahir de vesprada va tornar a manifestar-se enfront dels envelats perquè es paralitzen els treballs.
3: Eso no lo veo yo lógica ninguna, de que se coloca aquí en una parte tan importante como es el puerto de Ceuta, donde está toda la zona comercial.
0: A l'atenció al carrer s'afegeix també la política. El govern ceutí pressiona per a impedir que els migrants es reubiquen en instal·lacions públiques. D'altra banda, a Alemanya, a les 8 han obert els col·legis electorals a Sassònia, on el partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta, segons les enquestes. Els últims sondejos li donen 20 punts d'avantatge sobre la segona força. Si es confirmen els sondejos, l'extrema dreta tornaria a governar per primera vegada des de la caiguda de l'Alemanya nazi. A nit, el tancament de campanya va estar acompanyat d'una multitudinària manifestació per a frenar els ultres. Avui hi ha convocades dues manifestacions més en contra d'Alternativa per Alemanya. Escolten l'ambient a l'aeroport de Jakarta, perquè a Indonèsia l'erupció del volcà Anak Krakatoa, que va causar un tsunami en 2018, ha obligat a tancar temporalment aquest aeroport internacional, un dels principals centres de connexió aèria del sud-est asiàtic, a causa de la presència de cendra, la qual cosa ha afectat a més de 200 moviments de vol i a uns 22.000 passatgers. Tornem a casa nostra. Anir, un sopar a la fresca multitudinari va omplir el passeig marítim de la Malva Rosa de València. És la resposta de diverses associacions veïnals dels poblats marítims davant de la proposta d'alguns restauradors de delimitar les zones on puga sopar el veïnat. Aseguren que dona mala imatge de la ciutat i podria espantar el turisme.
4: Ya empezó los restaurantes a decir que molestábamos la gente en el sopar al carrer. El puerto está todo vallado, no tenemos sitio donde ir a pasear.
5: Paseo marítimo es del pueblo, por lo tanto, nadie nos va a quitar el derecho que tenemos a poder utilizar esta maravilla que tenemos aquí.
6: Yo creo que todo es compatible si se respecta los derechos de cadascú. Y venimos así también a reivindicar una tradición que es de toda la vida y no se te que pedre.
0: I en els esports, anit nova derrota del Villarreal, segona consecutiva, en este cas per 2-3 contra el Deportivo. L'equip d'Iguiño Pérez, en l'estrena davant de la seva afició, no va aconseguir els 3 punts i seguís sense conèixer la victòria en la Lliga després de 4 partits. Esta vesprada, a les 4 i quart a Mestalla, València-Barça, Corberán afegís a la nòmina de baixes Luis Rioja i Fulquier. En el Barça, Lamine Yamal no està al 100%. A més, a les 6 i mitja, el Llevant visita la Rosa Leda, duel contra un rival directe. Acabem el repàs en la segona divisió. Empat sense gols de l'Eldense a casa amb el Mallorca i per a esta vesprada a les 6 i mitja quedarà el Castelló Albacete. I ho deixem així. Tornem a les 11.
7: Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
7: De nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Avui és diumenge 6 de setembre de 2026 i tenim per davant el segon programa de la tercera temporada. J. González, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Donís. Buen día de domingo. Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando iniciamos la tercera temporada, ¿verdad? Y ya estamos a domingo. Sí, señor, muy bien.
0: Señor, pues eso, Dani Montesinos, ¿cómo estás?
2: Bon dia, Donís, molt bé, així, encantat bon de tornar a fer-vos així companyia.
0: Ja feia temps que no passaves per l'estudi. Igual també va aparèixer que va ser ahir, però no, en el cas d'este home sí, però... No, ja feia temps i estic molt content de que mos acompanyis avui altra volta, Dani.
2: Jo també estic molt content, gràcies, Donís.
0: Rubén Mayols, com estàs?
3: Molt bon dia, molt bé, amb ganes de xerreta.
0: Ganes de xerreta?
3: A veure si parlem.
0: Estàs... empapat de tot el que ha avançat
3: la
0: IA,
3: sí.
0: Este estiu.
3: Està seguint prou a prop totes les novetats i avui portem unes quantes.
0: Estem pendents d'elles. Sumari i comencem. La nostra primera convidada del dia serà Gisela, i sabeu, Disney, que ens ha acompanyat a tants i tants i ha sigut banda sonora de tantes infàncies. La tenim així en Fora de Cobertura. Parlarem d'intel·ligència artificial en Rubén Mayols, com acabem de comentar. Tenim nova secció, Dato Mata Relato, J.
1: Sí, Donís, la tenemos preparada. Debuta hoy esta sección. Veréis qué chula está.
0: A veure què mos contes. Parlarem també en l'Associació de Familiars d'Alzheimer de València. Tenim un llistat de festes curioses. Si ahir parlarem de les nostres, de la Comunitat Valenciana, parlarem de llistat de festes curioses de tota Espanya. I, companyia de Dani Montesinos, parlem de grans infraestructures i, en particular, del nou Mestalla. Aprofitem per recordar que ahir, quan va ser l'aniversari del Roig Arena, de l'apertura?
1: Hoy, Donís, 6 de setembre.
0: Tal dia com avui.
1: 6 de setembre de l'any passat, sí.
0: Una gran infraestructura de la que també parlarem, Dani.
2: Sí, així es va parlar, a veure si tenim sort. I l'estiu que ve podem estar comptant que ja tenim un nou estadi i això nou Mestalla finalitzat.
0: Tot això serà acabant en el plat valencià del dia, en la primera hora, i en acabant de l'informatiu parlarem en la nostra convidada especial del dia, present en l'estudi, Gemma Pallà. Miss Leggings Run estarà en nosaltres. Tindrem la previsió meteorològica i moltes més coses per arribar a les 12, moment en el que donarem pas punt a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana. Seguim.
4: Fora de Cobertura, Donís Salvador.

0: Va costar 10.000 milions fa vora 10 anys o algo més per ahí. I en este cas, esta plataforma que es dedica a guardar models d'intel·ligència artificial, tot el que són datasets, que són els conjunts de datos en els que s'entrena la intel·ligència artificial, ha sigut un total de 13.000 milions de dòlars. Quasi res. Ahí està.
1: No està mal. Quant va costar el nou Mestalla?
2: Pues molt menys. Estarem rondant els total del projecte 320 milions i l'obra que queda per executar en torno a 140 milions d'euros. O sigui que...
0: Pues, jo crec que
2: en lo que se gasten en botelles d'aigua ja en l'empresa d'Ixa crec que podem fer una altra Mestalla.
0: Perquè se facin l'idea. Després, novetats. Tenim nous models, en este cas d'Anthropic, el Fable 5, que és el nou model que sigue durant 48 hores, el model més punter de... que disponible per a...
1: Val, però està acabat? Està acabat o està a tope?
0: Este, sí, Fable és una versió, diguem, que està com en guardarrails per no trencar bretxes de seguretat, de ciberseguretat, més concretament. Val. Entonces, diguem que és una versió limitada, que és la que arriba al públic general. Mentre que a les 48 hores, OpenAI, empresa de GPT, va anunciar el nou model GPT-6, la versió Astra. Diguem que pues, té diverses... denominacions, està Yuna, que és el model més xiconina, per així a dir-ho, o el menys capaç. Està Yuna, Terra, Sol, i ara introduixen esta nova categoria, que és Astra, i ha trencat un muntó de benchmarks, que se diu, que diguem que són la forma en la que s'evaluen les intel·ligències artificials, i de fet un benchmark que en març d'aquest any estava la intel·ligència artificial resolent el 1% dels problemes, en esta nova intel·ligència artificial ja se resol pràcticament la totalitat. O sigui, en qüestió de res, 5-6 mesos, s'ha quedat obsolet l'examen que li estaven fent a la intel·ligència artificial.
1: De locos, senyores.
0: L'ha comprovat. Així que ja us dic, el model GPT-6 Astra ja està disponible per a alguns usuaris de pago de OpenAI, i, clar, que s'estan preguntant els investigadors en este nou model Astra és Astra on anem a arribar. Anem a continuar en una nova notícia, i és que Tesla, la empresa de cotxes elèctrics de Elon Musk, ha presentat el seu nou model Cybercab, que és un model completament autònom, i és tan autònom que no té ni volant el cotxe. És un cotxe que conduís completament a soles, és un cotxe que el preu va rondar els 30.000 euros, que sí que va estar disponible per als particulars.
1: En Espanya?
0: En Espanya i Europa sabem que que se regula tot, pues tarda un poc més. Però en este cas, per exemple, la competència, que és Waymo, que seria una empresa d'Alphabet, que són els de Google, tenen els cotxes a partir de 100.000 euros. I estos van a costar 30.000 euros, van a estar disponibles per als particulars, i el que se proposa també és que el rato que no l'estigues gastant, el podràs alquilar com a taxi, que te vaig a fer faena per ahí, i quan el vaig a necessitar... Torna, ja t'he dit que és un disseny completament futurista, que està, bueno, revolucionant totes les xarxes tant d'intel·ligència artificial per el model, per el tipus d'aprenentatge que ha gastat, i és que se basa únicament en senyals visuals.
1: Estem arribant, senyors, estem arribant.
2: Jo en Califòrnia, ahir n'hi ha taxis que ja funcionen autònomament, i la veritat és que dona molta por, perquè tu t'apuges al taxi, vas en l'assento de darrere, i el conductor no està, el volant es meneja, és un poc ahir inquietant anar dins, però així ja és el següent pas, és llevar directament el volant i...
0: I és completament revolucionari perquè s'ha entrenat únicament en visuals i, bueno, en veure i en fer, per així a dir-ho. Mentre que els altres estan molt sensoritzats, per això el cost dels altres models és molt més elevat.
1: Jo és que... l'autonomia... Val, però que me posen el volant per si cas. Bueno, no sé, per anar mirant, i si veus que és una cosa que no toca, xires. I en un moment donat te donen més seguretat, no sé. Que Déu me loco, però...
0: Bueno, pues al igual que Donís, n'hi ha molta gent...
1: Igual estic antiquat, però bueno, no, volant,
0: No sé. És completament... atenible, perquè molta gent està preocupada, perquè diuen que és que no n'hi ha ningú al volant. Per últim, en les escoles de Nova York acaben d'anunciar que van a prohibir l'ús d'intel·ligència artificial als alumnes fins als 14 anys. Ara en tota la torna del cole.
1: En l'escola.
0: En l'escola. Després fora se recomana sempre, diguem, tindre un accés limitat, sí. O pues, com en les pantalles. Perquè diuen que s'està començant a veure un fenomen, i és que quan més utilitzen els xiquets la intel·ligència artificial, menys capacitat tenen, doncs, per exemple, per a investigar en profunditat sobre algun tema.

0: a buscar algo fora de lo que les diu la mateixa intel·ligència artificial.
1: Sí.
0: I no se les ho han limitat als alumnes, sinó que també als mestres, ja que estos no podran gastar intel·ligència artificial per a generar material que vagin a donar en classe. Només ho poden gastar, pues, per exemple, per a organitzar, a lo millor quadrar horaris o cosetes aixina, però que ho van a limitar. Aixina que Nova York és una, diguem, va ser pionera en aplicar aquestes restriccions que, així, de moment, no estan molt clares del tot.
1: A veure, jo crec que en les escoles, d'alguna forma sí que està un poc beta. Igual que no t'havies de utilitzar de calculadora quan, no? Quan eres xicotet.
0: Correcte, pues, però
1: evidentment,
0: però no és tan fàcil de detectar. O sigui, no és tan fàcil de detectar.
1: En classe sí.
0: Això és com el que quan anava a copiar, que s'apuntava, se feia la xulla, no?
1: Sí,
0: pues, n'hi havia gent que tardava més en fer-se la xulla que dius, tio, te ho estudies.
1: Bueno, o
0: ya te guagres,
1: o de pas te ho estudiaves, no?
0: Exacte, i després no te feia falta ni treure-la, que jo no ho he fet, però bueno.
1: No, jo tampoc, a mi m'ho han dit. A Dani li ho han dit també.
2: Jo lo del bolivic, això era, jo quan ho veia, el bolivic ahí fet en el compàs, això era massa, tu, la xulleta feta sobre el bolivic, això no ho heu vist mai?
1: Això és arquitectura fina,
2: Això és enginyeria de precisió.
1: De camins, canals i ports.
2: Tu imagina't ahí el tio en el compàs apuntant-se les xulletes en el bolivic, o sigui que... Però sí que és cert que lo de la IA és una cosa que tenim que controlar, perquè aquests cerebros són massa immaurs i tenen que construir-se correctament des de dins.
1: Sí, pense igual. Rubén, què hi ha de ChatGPT, Codex.
0: Codex, bueno, Codex és una, diguem, una ferramenta que serveix més concretament per a lo que seria programar, tot lo que siga desenvolupar aplicacions, webs, bueno, qualsevol cosa que es puga programar. En este cas, Codex és el model més especialitzat en estos àmbits.
1: Programació.
0: Programació, sobretot.
1: Però, al mateix temps, entenc que ha de ser fort en anàlisis.
0: Correcte, al final... Estos models lo que més destaquen és en el tema, com tu has dit, anàlisis, tema matemàtica, tema lògica, són coses molt importants tant, bueno, en qualsevol projecte que es vulgui desenvolupar de principi a final, però molt centrats en la part de, com he dit, desenvolupar lo que seria, pues, una aplicació, una web que, bueno, pues, fa un temps mos costava prou de temps i prou de diners, i ara, pues, qualsevol que tinga Codex i tinga un poc de coneixement, a lo millor en menys d'una setmana té una web molt bona.
1: Codex o Cloud?
0: O Cloud Code, que seria el, diguem, la competència. I de moment es continua gastant més Cloud Code. Però Codex ahí té un nicho de mercat. També va traure Google un programa molt paregut que se deia Google Antigravity en esta missió, en ajudar a desenvolupar aplicacions informàtiques, i pareix que estan pendents d'actualitzar perquè s'han quedat un poc desfasats. Ara mateixa, diguem que si en primera divisió d'intel·ligència artificial teníem antes a Facebook, teníem a Elon Musk en el seu Grok, teníem també... No sé, estava...
1: Què passa en Grok? Que no se'l sent tampoc ja...
0: Pues que l'empresa que, diguem, que tenia Grok, que és xAI, va ser comprada per SpaceX, que és l'empresa dels coets d'Elon Musk.
1: Sí.
0: I se va fer esta fusió just abans de que es queda SpaceX a bolsa, com una estratègia econòmica, i també lo que es proposa des de l'empresa SpaceX, que és un dels projectes més ambiciosos que s'han plantejat mai per la intel·ligència artificial, és manar els centres d'entrenament a l'espai, perquè ahir no fa tanta calor, no se calfen tant les, diguem, les unitats de les GPUs,
1: de procés,
0: de tots els algoritmes que van ahir corregant, no se calfen tant en l'espai, i podria ser una manera molt barata i a la llarga, si ho aconsegueixen, diguem, més sostenible de poder entrenar la intel·ligència artificial en grans capacitats de computació. En lloc de ficar-ho en la Terra, ho volen ficar ja en l'espai.
1: En Grok no estem avançant en algunes categories, com per exemple programació.
0: Correcte. Grok s'està quedant més com a ferramenta social. Grok, el major ús que té és en Twitter, un ús...
1: L'actualitat en temps real, no?
0: Sí, actualitat en temps real, i també és un ús molt quotidiani, molt humorístic, se gasta molt per fer memes, per fer, jo què sé, pues, puges la foto d'algú i li vols canviar

0: El nou Mestalla, el camp, encara que li tinguem molt d'amor al Mestalla actual, pues és una infraestructura que és del 23, té pràcticament més de 100 anys, s'ha quedat ja completament obsoleta, bueno,
1: la part principal. Sí, es va fer una ampliació...
0: Exacte, s'ha anat renovant, òbviament compleixen totes les normatives de seguretat per a poder jugar, però sí que és cert que no està a l'avantguardia en quant a tot el que un estadi nou pot tindre. No? Entonces, este nou Mestalla lo que busca és pues, ficar-lo una altra vegada en lo que seria la list prime, no? La lista primera d'estadis a nivell europeu per a qualsevol competició europea i internacional.
1: Anem a estar a aquest nivell?
0: Anem realment a estar a aquest nivell, sí, sí.
1: O sigui, estem parlant d'un... un dels millors estadis d'Espanya, home, crec que sí, crec que València ho mereix, a més. València ho mereix la comunitat valenciana, però anem a estar a una distància del Bernabéu, per exemple, o anem a estar a una distància del Camp Nou?
0: No anem a estar per damunt d'ells, això és evident. L'esforç econòmic que requereix fer un camp d'aixes dimensions, com el Bernabéu o com el camp del Barça o com el Metropolitano, requereix una inversió econòmica molt forta. Actualment el València, com sabeu, ha sofrit tensions econòmiques molt fortes. És un camp que ha estat 16 anys parat, sense poder acabar-se, i ara el primordial és acabar, que el camp complisca en totes les normatives per a poder jugar-se qualsevol competició, i a més jo crec que el canvi que li han fet en esta última reconversió, anem a dir-li, per a poder acabar-lo, crec que té que veure més en la nostra tradició mediterrània que no en el camp que estava dissenyat originalment.
1: Per a bé o per a mal?
0: Per a bé, en el meu punt de vista, per a bé. El que s'ha aconseguit és s'ha eliminat tota la pell exterior que tenia el camp inicial i s'han obert una sèrie de terrasses molt paregudes a les que té el Roig Arena, si recordem, aquestes terrasses que connecten la banda interior i l'exterior, sí, i li donen un caràcter més mediterrani a l'estadi. Per què? Perquè aquestes arenes tancades, aquests estadis tancats, com ja parlarem en el Roig Arena, tenen més que veure en camps en Europa, on fa molt de fred, que no al nostre clima, que és un clima mediterrani, i que permetís gaudir de lo que seria l'ambient, de dins i de fora del camp. Entonces, lo que se van a convertir, ja te dic, són aquestes terrasses que combinen la part interior en la part exterior. N'hi ha una modificació molt, molt forta de lo que són totes les zones de hospitality, restaurants, zones per a fer presentacions de productes, tot lo que té que veure en donar-li a l'estadi una utilització 365 dies a l'any, que és un poc el mateix que buscava el Roig Arena. No a nivell de concert, però sí en totes les sales que té, a nivell comercial, a nivell de restauració, va canviar molt.
1: Creus que el Roig Arena ha sigut inspiració per a aquesta modificació?
0: A veure, l'estudi d'arquitectura que està pilotant això, que és Fenwick & Iribarren Architect, és un estudi de Madrid, té moltíssima experiència, només se dediquen a fer estadis, han fet la renovació de l'Atlètic de Madrid, han fet el Metropolitano de l'Atlètic de Madrid, han fet el camp de la Real Societat, han fet la modificació del Bernabéu. No crec que aquesta gent que ha tingut que estar pendent d'aquesta influència per part del Roig Arena. Jo crec que ells ja portaven aquesta idea i el tema del pressupost, pues, lo que ha fet ha sigut forçar aquesta idea, però que està ben resolt. O sigui, jo crec que ahir és on hi ha que ficar valor a la bona arquitectura, a la bona enginyeria, que és quan el pressupost està ajustat, el fer algo que vaig a quedar potent i que combine i connecte en la ciutat, que jo crec que això és important.
1: Perquè inicialment el pressupost es preveia major?
0: Sí, molt major. Al final, el conjunt de l'estudi, estem parlant que estarà alrededor de 323, com t'ha comentat antes, 323 milions d'euros. Lo que queda d'obra per fer, estem rondant els 140 milions, és el que va a faltar, és el que queda. El València ara sí que ha tret un préstamo de 320 i pico milions d'euros, en el qual sabem que va arribar. El 140 seria d'obra, però a banda d'això falten butaques, falten pantalles, falta insonorització, o sigui, tot el que té que veure en infraestructura que no és mobiliari, vestuaris, imagina de tot.
1: L'immoble són 323.
0: Sí, després n'hi ha una punta ahí que crec que són 30 milions d'euros, que són tots els excedents que faltarien de pues, mobiliari...
1: Pantalles, barres, exacte. Vidres estarien inclosos?
0: Sí, vidres estan inclosos en el que seria l'obra. Ja t'he dit, anem, si vols, a comentar un poc on se n'anem en l'estadi, dates molt ràpides perquè no mos agra, no mos agra carregar de datos, però bueno, estem parlant que l'estadi se va anar a 70.000 espectadors, a Puigem en esta modificació d'obra, a Puigem de 60.000 a 70.000, estem ficant 10.000 més. Estem parlant que la superfície coberta, que és el més insigne del projecte, va tindre uns 48.000 metres quadrats coberts, per tant, qualsevol persona que estiga sentada no se va a banyar, ¿vale? Todo lo que son...
1: En principi,
0: a no ser que caiga la Mundial,
2: que
0: com
2: bufe el aire.
1: Exactament.
0: Però bueno, en principi ja t'he dit que van a estar cobertes. Tenim 900 places d'aparcament, en lo tal jo crec que és molt positiu. I com mos agrada sempre en esta secció, a mi m'agrada sempre ficar en valor lo que seria la enginyeria i l'arquitectura espanyola i sobretot valenciana, de quines són les empreses que estan fent això possible. Com han comentat, la empresa d'arquitectura que ha dissenyat l'estadi, que té moltíssima experiència, ha fet en estadis en Qatar i demés, és l'estudi de Mark Fenwich, que encara que sona a nom anglès, porta així des de l'any 80, o sigui, ha estudiat així arquitectura i és una persona que està completament integrada, i també Iribarren, que és el soci, i tenen, ells estan única i exclusivament especialitzats en arquitectura esportiva, fer estadis. Qui està construint aquesta infraestructura és FCC Construcció, ¿vale?, el seu departament d'enginyeria industrial, que també tenen moltíssima experiència, han fet l'estadi de l'Espanyol en Iribarren, ja el varen fer, i se va obtindre el títol al millor estadi del món. No té res que veure en la dimensió, sinó si està ben resolt les direccions, com se funciona per dintre l'estadi.
1: Bueno, ahí es on anava jo quan te feia la pregunta de si anem a estar al nivell d'estos altres estadis que te posava com a referències.
0: Sí, no en aforo, però sí que és cert que esta gent aporta moltíssima qualitat en quant a la seva experiència en estadis, i s'ha reestudiat tot el que són les circulacions interiors per a que siga molt fàcil accedir. S'han ampliat els passillos, els corredors traseros, per a que la gent pugui arribar superfàcil a les places. N'hi ha una barbaritat de places per a persones de mobilitat reduïda, per a que qualsevol persona pugui gaudir de l'espectacle deportiu. Estem parlant de quasi 430 places per a persones de mobilitat reduïda en grada baixa. I parlem ja d'enginyeries que estan comptant en este projecte. M'agradaria ressaltar la enginyeria d'ací de València, que és la que està portant tot el tema d'instal·lacions elèctriques, hidràuliques, de tot tipus, tot el que té que veure en instal·lacions. La empresa valenciana Grupotec és la que està liderant este projecte, òbviament apoyant als arquitectes. N'hi ha enginyeries també de caràcter estructural, com M2, que forma part de Bielka, que també és una empresa espanyola. I en quant a lo que seria la construcció, esta setmana o estos dies has començat a elevar-se lo que seria la estructura que vas a portar esta coberta de 40.000 metres quadrats, que és un hite espectacular per a veure. S'està elevant en una sèrie de tensors, que són uns cables que jo m'agrapa que la gent ho entenga, estem parlant que seria com si fos una roda de bicicleta. N'hi ha un anell interior, que és l'anell de tracció, i un anell exterior, que és l'anell de compressió, i aquest anell de tracció ara està en terra, ficat en mitjà del camp. Se li han ficat uns cables tensionats en 44 torres i una estructura bestial que pesa 4.800 tonelades, que l'ha fet també una empresa espanyola, oh, Horta Coslada, que està en Galícia, i ara estem en el procés d'hissar i d'alçar ixa coberta per a ficar-la i alçar-la al cel de València. I una vegada ja tinguem tensa en ixes cordes, el que anem a fer és ficar-li una coberta de fibra de vidre i tefló blanca, que va deixar passar la llum, però ens va protegir de lo que seria la pluja, i que podan gaudir d'esta verdadera meravella que va ser el nou estadi del València Club de Futbol.
1: Que guai. La veritat és que encara en xifres pareix que queda lluny, no?
0: Sí, bueno, ja t'he dit que estan treballant ahí fortament, ara estan disposant aixòs 50 pilars de 50 metres d'altura, que són alrededor de 5.000 tonelades en aixòs cables, tenim 20 ascensors, però jo crec que la gent que està ahí, tinc companys que estan en el projecte, que els conec de bona tinta, i ho van a deixar tot per a que l'estiu que ve l'estadi estiga, i jo estic esperançat, molt esperançat, en que siga un estadi que puga comptar per al Mundial de Futbol Espanya-Portugal-Marroc.
1: Ojalá. A veure què passa en tot, a veure què passa en tot.
0: En tot. Jo a la infraestructura, tu ja saps que jo me fico en la infraestructura.
1: Gràcies, Telem Montesinos.
0: Un plaer, com sempre.
1: Un plaer, sempre. A l'altre costat del fil telefònic tenim al senyor Paco Gallego, des del restaurant La Plaza Torrent València. Què tal, Paco, com estàs?
3: Hola, buenos días, què tal?
1: Molt bon dia. Pues, a veure, de bon dia i diumenge esperant la recepta valenciana del dia. De què parlem avui?
3: Pues hoy vamos a hablar de una receta muy valenciana, en concreto vamos a hablar de la titaina, ¿vale? Y una coca de titaina. Nosotros la vamos a elaborar se elabora en diferentes formatos, como pueden ser en rellenos de empanadillas, de bocatas, incluso de mojar con una buena barra de pan. Mm. Nosotros la vamos a ofrecer en lo que es una coca de titaina, ¿vale? Que la titaina es un plato de origen humilde y donde se combinan ingredientes tanto de la huerta como de la mar.
1: Se parla molt de la titaina del Cabañal.
3: Correcto. Sí, ahí.

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
0: Diumenge 6 de setembre i la calor es manté. Continuem amb temperatures d'estiu i avisos nivell groc per calor, a l'espera de canvis a partir de dimecres. Joan Carles Fortea, bon dia.
2: Hola, bon dia. Efectivament, calor d'estiu, la que tenem per al dia d'avui, també per a dilluns i dimarts, per a demà i després demà. Iniciem la jornada amb una nova nit tropical a la majoria de comarques litorals i prelitorals i a l'espera de temperatures màximes que avui seran més altes que les d'ahir en punts del litoral de València i de Castelló. Esperem màximes que podran estar entre els 31 i els 35 graus cap al litoral, superant els 36 i 37 a les comarques de l'interior, on tenim avisos actius com la jornada d'ahir per al litoral de València i també l'interior sud de Castelló. A la resta també un dia de calor, un dia d'estiu, amb molts núvols mitjancials. De fet, ara tenim entrant núvols mitjancials des de ponent cap a llevant, que taparan el cel, tapen el cel en algunes comarques. En principi no deixaran precipitació, passaran al llarg de tot el dia per damunt de nosaltres, de ponent cap a llevant, i al final de la jornada ja es desplaçaran cap a les Illes Balears, deixant un dilluns amb un cel més assolellat i a l'espera de canvis pel que fa a les temperatures i a l'horatge a partir de dimecres, quan tindríem temperatures més normals per a aquestes dates i fins i tot dimecres podríem tindre ja una elevada probabilitat de ruissatge a Castelló i al nord de València. Però de moment, en el dia d'avui, molts núvols mitjancials, pols en suspensió i dia de calor d'estiu amb màximes que fregaran els 32 a 35 graus al litoral i superiors als 36 cap a les comarques de l'interior.
0: L'actualitat d'avui continua marcada per la crisi migratòria i humanitària. A Ceuta, al port, continuen els treballs per a instal·lar 40 envelats on acollir temporalment vora un miler de migrants que estan dormint al carrer. Ho fan després que ahir el govern agafarà el control del port i cedirà els 16.000 metres quadrats per a muntar este campament temporal. Tot amb el rebuig de l'autoritat portuària, dels empresaris i del veïnat, que ahir de vesprada va tornar a manifestar-se enfront dels envelats perquè es paralitzen els treballs.
3: Eso no lo veo yo lógica ninguna, de que se coloca aquí en una parte tan importante como es el puerto de Ceuta, donde está toda la zona comercial.
0: A l'atenció al carrer s'afegeix també la política. El govern ceutí pressiona per a impedir que els migrants es reubiquen en instal·lacions públiques. I, precisament, el govern d'Espanya manté 15 dies més els controls als aeroports i als ports per als viatgers procedents d'Itàlia. La pròrroga s'ha publicat al BOE, després que l'executiu de Giorgia Meloni hagi decidit allargar la suspensió de l'acord de Schengen amb Espanya per la crisi migratòria de

0: Ceuta. Escolten l'ambient a l'aeroport de Jakarta, perquè a Indonèsia l'erupció del volcà Anak Krakatoa, que va causar ja un tsunami en 2018, ha obligat a tancar temporalment l'aeroport internacional, un dels principals centres de connexió aèria del sud-est asiàtic, a causa de la presència de cendra, la qual cosa ha afectat a més de 200 moviments de vols i a uns 22.000 passatgers. Però, d'altra banda, també al món estem molt pendents d'Alemanya. Des de les 8 han obert els col·legis electorals a Saxònia, on el partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta segons les enquestes. Els últims són de Joss Lidonen, 20 punts d'avantatge sobre la segona força. Si es confirmen, l'extrema dreta tornaria a governar per primera vegada des de la caiguda de l'Alemanya nazi. A nit, el tancament de campanya va estar acompanyat d'una multitudinària manifestació per a frenar els ultres. I avui hi ha convocades dues manifestacions més en contra d'este partit d'Alternativa per a Alemanya. Tornem a la Comunitat Valenciana. La Policia Nacional ha detingut al coll un home de 59 anys que presumptament cobrava 250 euros per empadronar estrangers al seu domicili. La policia recorda la importància d'utilitzar sempre els canals oficials per a fer consultes i tràmits administratius i desconfiar d'intermediaris no autoritzats que demanen diners o dades personals. D'altra banda, a nit, un sopar a la fresca multitudinari va omplir el passeig marítim de la Malvarrosa de València. És la resposta de diverses associacions veïnals dels pobles marítims davant de la proposta d'alguns restauradors de delimitar les zones on puga sopar el veïnat. Asseguren que dona mala imatge de la ciutat i podria espantar el turisme.
1: Ya empezó los restaurantes a decir que molestábamos la gente en el sopar al carrer. El puerto está todo vallado, no tenemos sitio donde ir a pasear.
2: Paseo marítimo es del pueblo, por lo tanto, nadie nos va a quitar el derecho que tenemos a poder utilizar esta maravilla que tenemos aquí.
3: Yo creo que todo es compatible si se respecta los derechos de cadascú. Y venimos así también a reivindicar una tradición que es de toda la vida y no se té que perdre.
0: I acabem amb cultura. Ahir va tancar la segona edició del Festival de Curtmetratges Benissa en Curt. El vestuari de Miguel Benzadón ha guanyat el primer premi. El reconegut actor Unax Ugalde ha sigut el padrí.
4: Llevo 4 días aquí en Benissa y ha sido maravilloso viendo a todo el pueblo volcado en las proyecciones y en las diferentes galas.
0: Ho deixem així, tornarem al migdia, a les 12.
5: Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Apunt Ràdio. A Torrevieja, 100.5.

0: Són les 11 i 8 minuts. Seguim en este fort de cobertura de diumenge 6 de setembre de 2026. La nostra convidada especial del dia és periodista, presentadora, corredora, creadora de contingut i des de fa uns mesos ha afegit un altre ofici a la seva llista, i és ser mare. Gemma Pallà, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Benvinguda fora de cobertura.
1: Gràcies, gràcies per convidar-me.
0: Benvinguda a ta casa, faltaria
1: és
0: més.
1: És ma casa, sí.
0: Bueno, com va la vida de criar?
1: La vida de criar, he de dir que els xiquets estan molt a prop d'ací. Estan justament a la cafeteria de punt amb el pare. M'han acompanyat.
0: Molt bé, no?
1: I no estan ací dalt perquè igual entren en antena.
0: Estàs, s'estan fent ja a la vida de les càmeres i tal?
1: Okay. Vols que ho provem?
0: No, bueno, a veure, ací càmeres també tenim l'estudi, però bueno, no, però tu els veus televisius o
1: quan ells volen, quan ells volen.
0: Són
1: perquè ells manen. Sí, xarraors, ploraors i vaig a dir-ho, cagaors, també.
0: No, a veure, estan en eixa fase, eh?
1: Sí.
0: Lo que toca. Estan en eixa fase, clar que sí. Bueno, Gemma Pallà, ens està fent visitar tots els racons de la Comunitat Valenciana sobre rodes.
1: Sí, valencians sobre rodes, tots els dimecres a les 11 de la nit. Teniu tots una cita per a visitar aquests racons que moltes vegades pensem que no hi estan, i estan amagats, i sobre una bicicleta o caminant també es poden descobrir.
0: Què has descobert en esta sèrie?
1: Molts llocs. Mira, de fet, el programa d'esta setmana, que vam recórrer tota la serrania a l'interior de València, jo la desconeixia per complet. Mira que soc alcoiana, visc a València, i jo no havia estat mai a Xulilla, per exemple. A casinos.
0: És que aquesta zona, sot de Xera.
1: Sí.
0: Aquesta zona n'hi ha que abordar, eh?
1: Sí, doncs no la havia vista.
0: I
1: com que el programa també m'ha descobert molts llocs a mi, sí.
0: I mos donem compte a voltes, de que fem algunes coses perquè les hem de fer, però dius, che, que bé, no? Que sort que haig tingut que fer això per a trobar-me en esta circumstància. Un raconet per a tu que hagis descobert i que s'ha quedat en tu i que digues així, he de tornar?
1: L'aqueducte de Peña Cortada. Sabeu on està?
0: No.
1: Doncs apunteu, just està en casinos.
0: Mira,
1: just... No, en casinos no, perdona, que van a matar-me.
2: Ai.
1: Espera, en casinos? Ai, no, en altura. Està en altura. Sí,
0: Castelló.
1: Sí.
0: No, Castelló.
1: No.
0: Altura Castelló?
1: Perdona, doncs estic fent-ho malament.
0: No passa res. Producció, busca'm això, per favor.
1: No, per favor. Aqueducte de Peña Cortada.
0: De Peña Cortada?
1: Sí. Perquè vaig dir en el programa de la Serrania i no pot ser Castelló.
2: Google Maps.
1: Veieu com tinc tants llocs, he visitat tants llocs, on està?
0: No, efectivament, estaves en lo cert.
1: Era casinos.
0: És en la Serrania, però és en Xelva.
1: És en Xelva.
0: No, però bueno, ni tan mal, escolta.
1: Veieu com jo estic, és un aprenentatge constant.
0: Vas a tants pobres, és tanta informació de colp, de forma massiva, que al final dius que, bueno, si és informació massiva, pues bueno, pues tindrà factura, no? Pues entonces busca la factura d'on és, no?
1: És molt bonic, perquè vaig arribar a la bicicleta.
0: Era un xiste molt roïn, ho reconec, ho sabia, però bueno, t'hi vaig a...
2: A mi m'ha agradat.
0: Arribar-se en la bicicleta.
1: Sí, pots arribar en bicicleta, l'has de deixar a baix i després tens un tram que has d'anar caminant i pots anar també en família. He d'anar quan els meus xiquets ja tinguin 3 anyets, perquè si no és un poc perillós, i això era un antic aqueducte que ara s'han col·locat passarel·les perquè puguem anar cap allí, i vas entre la muntanya, per dins de la muntanya, i hi ha un forat i veus tot el paisatge. És molt bonic, ho recomano.
0: Gemma, no és casualitat que tu facis un programa de descobrir la Comunitat Valenciana sobre rodes, perquè tu estàs molt lligat al deport.
1: Sí, no tant sobre rodes, perquè si ens segueixen a les meues xarxes...
0: Miss Leggings Run,
1: el run, que vol dir que sóc runner, sóc corredora, però m'agrada molt anar en bicicleta. Mm-hmm. Jo en València em menjo en bicicleta, si se n'anem de viatge a qualsevol lloc, si podem fer alguna ruta en bicicleta. Aleshores, jo sóc cicloturista i era el programa perfecte, i jo ho dic, jo no sóc pro, però... Estic segura que em fareu esta pregunta. Tu t'has fet totes les rutes? Que me la fareu a mi, no?
0: A veure, t'has fet totes les rutes?
1: Pràcticament sí.
0: De veritat?
1: Sí.
0: Perquè lo de la serrania, això pica, que hi ha putxetes,
1: sí. A veure, sencera tota, seria inviable, més que respecte al temps de producció, però quan he agarrat la bicicleta i m'han dit puja a aquest portet, un tram, fes

0: ho ha fet, i has d'estar preparada. Has de tindre preparació física.
1: Sí, però bueno, i també s'ha aprofitat per aixir a córrer, per aixir...
0: No podia, i vos diré per què. Perquè l'equip de gravació es quedava en el lloc on gravàvem i jo sempre me'n tornava. Aleshores era inviable per temps, perquè molts ho feien. S'alçàvem prompte, corríem i després gravàvem. M'hauria agradat, eh?
1: Quin lloc t'ha costat més de gravar? Quin capítol t'ha costat més?
0: Mira, el camí del peix. El camí del peix que arranca en la vila i acaba en Alcoi.
1: Però per dur per dur
0: a l'hora de pujar els ports, perquè estem parlant del port de Beniarrés, que forma part de la Volta Ciclista, és un dels territoris que és molt sovint apareix i hi ha molta dificultat, 1.025 metres d'altitud, és prou exigent, i per això és el que ens agradava a nosaltres, no? Mostrar diferents opcions per a tot tipus de ciclistes. I a nivell de logística he de dir que quan ens tocava anar-se'n a la zona de Castelló, perquè havia de portar tota la família darrere,
1: lo que tiene, ¿no?
0: Per a poder fer les gravacions, i sí que eren els capítols que estava més cansada.
1: Miss Leggings Run va començar com un projecte personal, sí, no? Però que va pujar com l'espuma, i ara quants seguidors tens en redes socials?
0: No va pujar com espuma, t'ho diré. No, 124.000 seguidors.
1: Això va...
0: Sí, però... No,
1: poc a poc, vols dir, no?
0: Poc a poc, sí. Jo penso que sigo com una formigueta, que poc a poc, que no he tingut un boom.
1: Bueno, però això parla millor de tu, perquè al final és una persistència, una perseverància, pujar contingut, i que no te canses perquè veges que no funciona com... O com no li funciona a altra gent. Que no sé si era el teu objectiu, al final, el convertir-te en divulgadora en redes socials, no?
0: Per a res. De fet, el projecte va néixer per avorriment, perquè estava en l'atur i necessitava fer coses, i com m'agradava escriure, i en aquell moment el tema del blog era el que es feia, vaig buscar quins continguts m'agradaven, i com jo sempre havia corregut de menuda i el món de la moda ho havia descobert d'alguna manera, vaig dir, anem a combinar aquestes dues coses. I com
1: Miss Leggings, sí, Run, és que és molt curiós, eh?
0: Vols que t'expliqui?
1: Per favor.
0: Sí. En aquella època els blogs gastaven paraules de roba, no? I pues, que si tous, que si my peep tous, no sé si la coneixeu, bueno, blogs de referència, no? Gastaven pues, noms de roba en anglès. I vas començar a fer-me una llista de noms de roba en anglès, no? Com així, com que sonaria millor. I van aparèixer leggings, i en aquella època es duien molt els leggings. I vas pensar, uau, leggings per a córrer i leggings per al dia a dia, no? Perquè volia combinar aquestes dues parts.
1: Molt versàtil.
0: No m'agradaven res els leggings, em sentaven fatal. O sigui, no m'agradava res, no portava leggings.
1: Pues...
0: I vas dir, no em sé molt identificada, però, bueno, mola la paraula. Sí, sí.
2: Queda o sigui, bé, te ganxo.
0: Li vaig posar el Miss davant per tema de femení, no? Donar-li la part més femenina. I el Run.
1: Perquè anava a ser de Run. Una obvietat.
0: Sí. Miss Leggings Run. Llarg, ho reconec, amb tres Gs, que moltes vegades s'enganyen. Ho vau posar bé.
1: Leggings en tres?
0: Leggings, sí. En anglès correctament s'escriu leggings.
1: En tres Gs?
0: En tres Gs, sí.
1: La mare que va...
0: Per això reconec que és un nom complexe. Pues, no és molt comercial, no.
1: A veure, xurar, que eren dos.
0: Doncs mira, una cosa també...
1: Crec que també etiquetat de... No, també etiquetat d'Instagram i n'hem posat tres.
0: Sí, perquè el meu nom estava...
1: Perquè és automàtic, perquè si no...
2: L'autocorrector, Laia. Ha ajudat ahí.
1: De veritat que sí. Bueno, i Gemma Pallà comença a recórrer la Comunitat Valenciana, es troba en certes vicissituds, pues perquè, a veure, una d'elles és conciliar la faena i la família. Perquè arriba tot en el moment de a pleno apogeo, no?
0: Sí, en agost quiden per telèfon, em proposen el projecte i jo dic, espera, tu creus que jo estic ara pensant en tornar a treballar? Perquè el meu permís de maternitat acabava en novembre. I em diuen, perfecte! Com que perfecte? En novembre arrenquem les gravacions.
2: Fantàstic.
0: Aleshores vam encaixar en casa que clar, el meu permís de maternitat amb el meu home doncs encaixarà tot perfecte perquè jo poguera fer el projecte, perquè si no haguera sigut inviable. Quan jo vaig tornar a fer feina, el papà s'agarrava el permís de paternitat.
1: Se puc conjugar perfectament.
0: Sí, en este cas així ve.

0: Sí, però, no, no agrada poc, sé.
1: Però, evidentment, però bueno, tot això, la cosa ha sigut...
0: Ha sigut complexa. Des de la complexitat, intentar fer-ho fàcil,

0: que jo tots els dies tornava a casa.
1: Bueno.
0: Però ha pogut viure aquestes 2-3 setmanes de gravació per Castelló i s'ambienta amb l'equip.
1: Ah, molt bé. Eres una referència per a moltes joves i xiquetes que volen ser creadores de contingut. Eres una referència.
0: No
1: ho
0: sé.
1: No, sí, bueno, és
2: una obvietat. Pregunta.
1: És una obvietat, no, és una afirmació, absolutament. Però això no, tampoc és una cosa tan, tan senzilla i vaig a gravar-me dos vídeos i a facturar, no? Com Shakira.
0: No, no? De fet, quan em diuen ai, m'agradaria fer el que tu fas i la meva pregunta després què t'agradaria ser? No, no, m'agradaria ser influencer. No, no, no, però què t'agradaria fer? Què és el que t'agrada fer? Perquè, com havíem dit abans, el meu objectiu no era ser creadora de contingut d'influencer, el meu objectiu era que les xarxes socials foren com una plataforma per a mi per a comunicar i jo també a aprendre. En el meu cas, jo sé que crea un contingut sobre running, esport i comunica això. Però busca el que tu vols ser. Eres arquitecte, eres enginyer, eres físic, eres perruquer. El que tu, busca't un ofici que se te doni bé i després influència la gent. Jo crec que això és el verdader influenciador.
1: T'han conegut en els pobles quan t'has arribat a...
0: No.
1: Al poble X?
0: No, de veritat que no.
1: No t'han conegut.
0: No.
1: Bueno, perquè no estaven... No, bueno, no compartint matèria i interessos. Vale, no passa res.
0: No, però que és així. O sigui, no vaig a dir-te...
1: Efectivament, però sí que t'hauràs trobat històries curioses.
0: Sí.
1: Com per exemple?
0: Mireu, la història de... d'una família amb un restaurant, que abans no era un restaurant, era una casa familiar i que amb el temps, per el Covid, van intentar invertir en aquesta casa i fer-la pues, un restaurant i també fan events. Doncs en aquesta família l'home doncs, patís l'enfermetat de càncer. No? I al final dones compte d'aquesta passió, d'aquestes ganes i d'aquestes ulls de dir és que jo sols vull viure. I és que estem gravant i no sabem què és el que passarà el dia demà. Estic contant i estic avorronant-me, però perquè he estat tan a prop d'aixes persones i m'he sentit una més i s'han obert, no?, en mi i que bonic és. I gràcies a haver anat allí, haver descobert aquesta història, que ojalà no haguera sigut aquesta història, no? Mm. Però i per què no podem donar veu, no?, també a totes aquestes circumstàncies i sa lluita i aquestes dificultats que moltes voltes es troben per a dur endavant un negoci en les situacions que conviuen. I altres, pues, més... No podíem dir-te, una dona de 96 anys, Filomena. Ai, la senyora Filomena. Si m'escolta Filomena. Em va ensenyar a fer llata. Amb tota la colla de dones ahí en Castelló. Em vaig assentar amb elles, a la fresca, en la cadireta, a fer iata, que per cert, me dona fatal.
1: Però això és... això és otro nivell, no?
0: Sí.
1: Vull dir, és absolutament disruptiu en la teua vida normal.
0: No ho haguera fet?
1: No, clar que no.
0: No.
1: Però que són coses que de repente fas una cosa que per a tu està totalment d'una altra època, però que ho vius i dius che, que bonic haver viscut això, no?
0: I sabeu què és el que pensava mentre estava jo parlant amb Filomena? És que pot ser ma abuela té 95 anys.
1: Wow.
0: I aquests moments ma abuela feia ganxo, punt de ganxo, i jo no ha fet punt de ganxo ma abuela. Ai, per què no ho ha fet? No? I et fa pensar.
1: I ara, a dia d'avui, ja ho has fet?
0: No ho ha fet. No ho ha fet.
1: N'hi ha que fer-ho,
0: N'hi ha que fer-ho. N'hi ha que fer-ho. Sí, sí, però això que fa un poc com remou per dins, no?, totes aquestes circumstàncies que tots tenim a casa.
1: Bueno, però també t'ha fet donar-te compte de coses.
0: Sí.
1: I que encara estàs en temps de fer-les. Tenim el Consell d'Experts, Gemma, que vol participar d'aquesta entrevista. Per cert, probablement tingues a dos futurs consellers d'experts consell d'experts de fora de cobertura en iBuys, en la cafeteria de Punta Armateixa, val? Per lo que te vas a trobar. Primera pregunta del Consell d'Experts de fora de cobertura per a Gemma Pallà.
3: Bon dia, Gemma. Si estàs fet valencià sobre rodes i se punxa una roda, s'acaba el programa?
1: Mm-hmm. Claro, és que imagina't. Mm-hmm.
0: Es va punxar la roda. Bueno, no es va punxar la roda. Em vaig trencar el plat. Mira que això és complicat.
1: Trencar-se el plat.
0: Sí, sí, sí, sí. Això és complicadíssim.
1: Uau.
0: Però perquè sóc una bruta canviant les marxes i ja el director li diu, Gemma,

0: pam. Això és la meva inexperiència, no? Com a cicloturista vaig ahí... Com...
1: Eres més de, o sea, de bici, de cistelleta, no?
0: Sí,
1: de,
0: sí. I, però, com li diuen al xiquet?
2: Xiqueta.
0: Natàlia. Natàlia, continua, perquè, com sabeu, Valencians sobre rodes recorre molts pobles i en els pobles hi ha tallers de bicicleta i com hem conegut a tanta gent vinculada al món de la bicicleta, van cridar per telèfon justament a, en el poble coneixíem a un mecànic i ens va arreglar la bicicleta.
1: Perquè lo d'una bici de reserva, per si acas, no...
0: Mira, no. Un poquet més, igual, estaria bé per a assignar una segona temporada. Deixem-ho ahí.
1: En l'aire, molt bé. Segona pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gemma Pallà.
3: Hola, Gemma. Digues la veritat. T'has recorregut la comunitat en bici o quan no miraven pujaves al cotxe?
0: Això m'havia adelantat jo, m'havia avançat. Hi ha hagut un poquet de tot. Ha hagut un poquet de tot. Direm que teníem una altra companya en el recorregut. Ho deixa ahí? Que tenia quatre rodes.
1: La furgo se diu, no?
0: Puja, no ho dic, puja, no ho diré jo.
1: Pujava la bici també, no?
0: Sí, pujàvem tots.
1: Perquè no era nugaves ni... El... Està clar, a veure, era...
0: A nivell de logística, penseu que un programa, per a gravar tot un programa, necessitem una setmana i hem de recórrer, perquè hem recorregut cada una de les rutes, però havíem d'entrevistar a la gent, quadrar entrevistes, i és complex fer tota la ruta.
1: Imagina que està l'equip esperant i comencem, no? És que està la part baixa del port.
0: Ho estic fent-me ahir l'esmorzaret i encara
1: clar, no arribem. Sí, perquè si hi ha ruta, hi ha esmorzaret.
0: Totalment.
1: I això és un fet. Sí. Això és un fet. Tercera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gemma Pallà.
4: Bon dia, Gemma. Si en una carrera arribes última, també puges la foto a Instagram?
0: Sí. És que de les primeres no arribe. I si no, no pujaria cap foto. Sí, el que importa és participar. Pensem que com a corredora, totes les carreres populars, és que si no, no tindrien cap sentit, no?
1: Però tu has corregut molt a tope, eh?
0: He corregut, sí. He tingut temporades que anava més forta, temporades que no. Però és que... competint contra nosaltres mateixos, no? I no tindria ningú sentit. I jo ho dic, jo no em dedique a... Jo no sóc atleta d'elit. Però n'hi ha que pujar la foto, acabem els últims, quan estem entrenant, perquè el procés també és important. No ens oblidem.
1: Lo que canvia és el peu de foto. No?
0: Sí.
1: Vull dir, si arribes l'últim, pues, no ho sé. Si arribes el primer i dic, que bé, he guanyat la carrera. Si arribes l'últim i dic... Una carrera molt bonica, la que em puc disfrutar avui. No?
5: L'important és participar.
1: L'important
0: és participar, sí. Bueno, es nota que quan fas un ritme bo, un temps bo, es nota la fusivitat. I dius, uau, que bé que ha estat. I quan no estàs contenta en tu mateix, doncs igual el text que canvia. Però també hi ha que pujar-hi les fotos, crec.
1: Un dia parlarem de la meva participació en la València Triatlón.
2: O millor no, eh?
0: Això no ho vull contar, sí?
1: O millor no parlar... No ho sé, ja ho veurem. Quarta pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gemma Pallà.
6: Hola, Gemma. Què mola més, córrer o anar en bici?
1: Clar, perquè ara que t'has destapat...
0: Estic pensant-me, o això és una bona senyal, això vol dir que la bicicleta m'ha enganxat. M'ha enganxat. Encara ha de dir que córrer és un esport que forma ja més part de mi, és més habitual que és que córrer, perquè la bicicleta necessites molt de temps. I ara, en dos xiquets, temps no en tinc. Això és la meva resposta.
1: Per què necessites molt de temps?
0: En bicicleta. Sí. Tu te vas a córrer i en una horeta ja pots tindre-ho fet. En bicicleta, les 3 hores.
1: En bicicleta, vull dir, va.
0: A veure, referir si te'n vols... Ja, però estic parlant de...
1: Una ruta concreta.
0: Una ruta o dos hores. Sí. I si no, el papà diria, ja està bé, no?
1: Quinta i última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gemma Pallà.
4: Bon dia, Gemma. Per què els majors pagueu diners per apuntar-vos a una carrera si podeu carrer gratis per el carrer?
1: Claro, és que,
0: molt bona pregunta.
1: És que, clar.
2: Verdad.
1: És que, clar.
0: I els xiquets no paguen com fan carrers de xiquets? O sí, o no?
1: Jo crec que no.
0: No sé. Perquè estem un poc bojos.
1: I si paguen, no ho paguen ells.
0: No ho paguen ells, ho paguen els pares. Aleshores, ells saben que corren gratis.
1: Sí.
0: Doncs la meva resposta és perquè volem tindre un dorsal i fer-se la foto en el
2: postureo.
0: Dorsal.
2: Postureo, sí. No? Que viene siendo postureo.
1: I la camiseta de la carrera.
0: Claro, exacto. Exacto. Exacto. Ja està, que quede constància de que hem fet la cursa.
1: Ese moment en què arribes i tens un poal sencer de camisetes i que dius, és que ja no, és que no me les puc posar totes. No?
0: Sí, però la agafes, la continues agafant.
1: Clar que sí.
5: De pijama.
1: Que és de la prova que demostra que sí. Tu...
5: Pa dormir.
1: No. Sí, sí. O també. Però bueno, el Consell d'Experts ni tan mal, no?
0: M'ha encantat.
1: Tens a dos potencials membres del Consell d'Experts, ahí?
7: Sí, jo crec que sí. Sí. Ahí en la cafeteria.
0: Sí,
7: no?
0: Ahí en la cafeteria estan.
1: Si són parlaors, jo crec que sí, no?
0: De moment, si xarren a la seva manera.
1: Bueno, ahí ho deixem. Aplaudiment per al Consell d'Experts, per favor. Aplaudiment per a ells, clar que sí.
7: Bravo.
0: Que bons.
1: Ens acompanya Joan Carles Fortea. Com estàs, Joan Carles?
8: Hola, què tal, com estem?
1: Com anem l'estiu?
8: Molt bé. Molt bé, ha anat molt bé. També imagina que vosaltres també. Volia preguntar-li a Gemma si miràvem la previsió abans d'eixir o no.
0: Mira. No, això ho faig molt malament.
1: No me digues.
8: Això és de veres?
0: De veres. I sóc de les que m'agrada veure els amaneixers. I clar, moltes vegades m'ha quedat sense veure'l. Per què? Perquè està...
8: Però no mires per res, ni per veure la direcció del vent.
0: No.
8: Jo me'n recordo, jo quan anessi en bici, jo canviava la meva ruta per tornar sempre amb el vent a favor.
7: Que bueno.
0: Oi. Per això soc més runner que ciclista, allà queda clar.
1: Sí, però, la següent... Però, veure, però si, i si vos plou quan aneu a gravar, és que, clar, és que, avui anem a fer la ruta d'altura, per exemple.
0: Sí, vale? Però això ho mirava producció.
1: Que no és
8: això
1: la meva.
8: Això ja vosaltres que ho miren. No, jo me referia a ella quan isa, quan és normal, a córrer o tal.
0: Jo miro, m'assome, i dic, mira, però tinc l'excusa per anar a córrer.
8: Jo tenia amics del País Basc que diuen, és que no sé ni per què mireu, però apareixera, clar, és que diu, aixina, vosaltres sou un poquet planeret del nord, que exigen, que plou, bé, que no plou, també.
0: Sí, així a la mínima ja diem, mira, tinc l'excusa per a no eixir a córrer, venga. Perquè està...
1: Ja ho veus,
0: que va ploure.
1: Eixen meme que diu, anava a eixir a córrer, però eixen núvol, i està tot el cel ras i un núvol, i anava a eixir, però este núvol m'ha donat mala espina.
8: És molt bo, és un meme molt meteorològic, està molt bé.
1: És molt bo, eh?
8: Sí, és molt bo.
1: L'he utilitzat un parell de voltes, però... Com a excusa, però bueno...
8: No, home, que ja dius que la previsió és important per saber el que te pots trobar, saps? Que fas la ruta i dius... Ai, mira, te pilla la tronada si fas alguna cosa de muntanya o algo. O sea, de vegades és interessant saber
0: on te... És interessant i per seguretat.
8: On te pots clavar.
1: Me pareix molt important per a mi que isc per la ruta del colesterol, pues no, perquè estàs, com a molt, estàs a 4 quilòmetres de casa i en línia recta tornes i, a veure, i si te banyes un poquet, pues tampoc passa res, que no me'n vaig entrar. I si me'n entre, pues tampoc passa res. Però que la qüestió és que lo de tornar en el vent a favor en bici, això és molt pro, eh? Això és molt pro, això.
8: Home, jo me'n recordo que de vegades eixien de matí o de vespre i com eixien moltes vegades abans. És que, clar, la gent ja no ho recorda, però hi hagué un moment en què la B30 no hi havia cotxes en una part de la B30. Estem parlant del llit nou del Túria. I llavors la gent que vivia en els pobles al costat, en la rodalia, entre Paterna, Manises, Quart de Poblet, utilitzaven aquesta via per anar a Pinedo, per una carretera de 10 quilòmetres en la que no hi havia trànsit, i anaven i tornaven. I allò era un espectacle, els pilots que hi havia de ciclistes. Això la gent ja no ho recorda, però existia uns anys en els que hi havia un tros de la B30. I llavors el que fèiem, eixíem. Si quan arranca la brisa està a partir de les 12 a la 1, t'esperaves un poquet, i si és contra brisa, i ja tornaves a favor de brisa. Si és de matí, al contrari, depèn d'on isqueres, t'interessava la brisa vent que entrava de la mar, i per tant, luego tornaves en la brisa i venies com un campió, o sigui, venies espentat que dius, arribes a casa fortet. Quan va al contrari, si arribes a casa contra vent, dius... Pues,
0: ja la foto no te la fas,
8: Arribes contra vent, és que... Però bueno, hi ha una època...
1: Que bo, tio, que bo.
8: Bueno, una cosa que... Mira, quan estava parlant també del xiquet este que ha fet la pregunta de la... de per què pagar. Bé, és veritat que ara... Lo de les carreres, potser s'ha destarifat els preus en algunes carreres, però jo que he fet molts carrer fa molts anys, organitzar-les també costa una barbaritat.
0: També,
8: és veritat
0: important.
8: Que al xiquet li diria, los xiquet, pels nanos no, però per tallar carreteres, trobar gent, organitzar la logística, és un diners.
1: Les
8: I clar, talles, és una llàstima.
1: Els arcos, els xips...
8: Entonces, al final, cal pagar... I és veritat que potser els millors diners ara teix el quilòmetre a més d'un euro.
0: Sí, igual els preus s'han d'anar de mare, sí.
8: Jo crec que ahí sí que la inflació de les... Però que ahí hauria de parlar algú dels que fa organitza això. Perquè, clar, ara teixen a més d'euro per quilòmetre algunes.
1: Compra que després tens que núvol, no?
8: Bé, no, però no te dic una cosa. Dies com... Situacions com les que tenim ara, agrairíem que estiguera núvol. Sí. Que és un altre tema també interessant, un meló, per a obrir per les carreres de l'estiu l'horari de les carreres. Perquè tu les carreres d'adults tens a les 7:30 a 8, voltes a peu, estic parlant, i els nanos comencen a les 6 moltes vegades. I hi ha alguns nanos que s'han desplomat. A les 6. És que, clar, dius, fas el córrer al nano o a la nana a 36-37 graus, uns 7:30, a les 6 de la vesprà d'un 14 d'agost. Era precís.
5: El meu poble cancelaren les categories inferiors per això, per calor. descansaran totes. Només feren la de la categoria, bueno, la sènior.

0: Jo conec algun lloc on el 18 d'agost, que va ser el dia de la nit del foc, el dia fortet, no? Va ser el 18 d'agost.
1: Hi ha hagut diversos dies. Ha habido
0: sí, varios. Sí, però el de...
1: Sí.
0: Però...
1: Hi ha un altre de ponent també del 20...
0: Pues yo creo que un poble on se va a fer la carretera de xiquets. La carretera de xiquets. I la veritat és que només de pensar-ho...
1: S'estan plantejant algunes carreres, posar-les al matí, avançar-les també, de fer a l'estiu, però començar a les 8 del matí,
2: sí.
1: Matinar més... No, les vesprades de l'estiu s'estan convertint en coses que no pots arribar. O sigui, tu fas una carrera a les 7 i mitja i inclús alguns estan retardant-les ja i fan nocturnes, que abans no se feien nocturnes. Ara està començant...
2: Sí, però quasi que millor, no?, que siguin nocturnes.
1: Que comencen les 9 a les 10, però per a l'organització també de vegades és un folló, perquè és de nit, talles els carrers de nit, també és un poquet més de
2: sí, de logística, il·luminació, també.
1: És complicat, o sigui, però és veritat que... Bé, que és una repensada que també afecta l'horatge, en aquest cas ja també el canvi del clima, a l'organització de carreres.
0: Totalment. A més, vaig a fer una notícia pública.
3: Ojo.
0: Servidor s'ha apuntat a la quinzena nocturna.
2: Tu, home, ja... És preciosa.
4: ¿De qué año, por favor?
0: No, tengo... El dia 26.
3: ¿En serio?
0: Però si tu i jo l'han corregut junts,
4: sí,
0: ja.
4: Sí, doncs, íbamos entrenados.
0: Home, sí.
4: Este año no.
0: Bueno,
1: sempre pots dir que vas a entrenar. No vas a competir.
0: Bueno, a veure, de moment m'ha apuntat.
3: Exacto.
2: No digues de moment m'ha apuntat, perquè l'objectiu és córrer-la, perquè si no sí. Està en l'aire, no ho faràs.
0: Però saps què passa? Els 5 primers quilòmetres pràcticament vas... No pots córrer, perquè hi ha molta gent. I clar, i si me pose en el primer caixó on estan, pues bueno, vaig anar jo molestant. Però... A veure, que tinc la voluntat de fer-la, no vaig molt preparat, és la veritat, però bueno, en 2 setmanes m'he donat per a...
2: Què estàs corrent ara? De distància.
0: Zero.
2: No et vaig a contestar?
5: Del sofà al llit.
0: La veritat, honestament, 5 quilòmetres i espaiet, Espaiet.
2: Però ja has corregut 15 i ja has fet més distàncies, tu.
0: Sí, però, i mitja marató, però estem parlant de fa quants anys?
4: La 15 nocturna que corrimos nosotros, Denis.
0: Sí, y esa época va a ser la de mitja maratón.
2: Que encara la feien en juny.
0: Sí, sí.
1: Quan patrocinava el banc.
0: No. Efectivament.
1: I se l'han fet també.
2: Doncs ja fa.
1: Pues,
4: estarà rondando 8-10 anys.
0: Ara no tinc el cos fet a córrer. Però bueno.
1: Me fa gràcia que le preguntes a ell per recordar lo que has corregut.
0: Perquè no me'n recorde com va ser.
1: És molt bo, te pregunto.
2: No,
4: és que la corrimos juntos.
0: És que pregunta, ¿de qué año? Diu, ¿de qué año? M'ha apuntat, diu, ¿para qué año? Pa guany, pa com va ser. Però és que a més m'ho diu d'una forma i... Sí, ell sap que l'ha corregut perquè ell estava també.
4: Sí.
1: No, està molt bé, compartiu això. És que està molt bé. Amics de córrer és una passada.
0: Sí.
1: Companys de... És que és un... això fa molta penya, fa colla, eh?
0: No.
1: Compartir aquests moments se da molta
0: colla. I, a més, quan vaig arribar i vaig estar prenent un cafè fins que arribar a ell...
4: Això és veritat.
1: Abans de la carrera.
4: No, després.
2: Ho ha dit, eh? Ara estava deixant-te mal a tu, eh?
4: No, és que tengo que decir que nos vemos solo en la salida, porque Donís lo pierde enseguida. Se me va para adelante y bueno, que lo coja.
0: Antigament.
4: Ara ja no.
0: Ara és un altre tema. No, Cardes, que així la qüestió és que a veure si el dia 26 me plou i me puc lliurar de...
1: No ho sé. El dia 26 no tinc ni idea. De fet, jo vaig intentar apuntar-me i ja estaven tancades les inscripcions. Està petat. Està petat.
0: Bueno, tinc un dorsal a la venda.
1: Tu l'has de córrer. Anem a veure que no se sap. Per al dia 25 de setembre, el que te diga que sap l'horatge, no.
0: De moment...
1: Sabem molt clar que fins a dimarts això està com ara, de calor, igual.
0: Fins a dimarts com ara?
1: Com ara, igual. O sigui, una calor que podríem dir quasi està en el límit d'insuportable pel sentit de la persistència, perquè estem tenint un episodi que no és normal tenir aquestes temperatures tan elevades de manera persistent. Nosaltres no estem arribant a rècords, però sí que hi ha rècords en Espanya de temperatura màxima i mínima en setembre que no s'havien assolit i ara de moment nosaltres continuem. La situació és de calor que quasi és de canícula fins a dimarts dimecres, canvia la situació meteorològica, tenim ruixats, que la mar està alterada, el vent bufarà de gregal i no estem dient que farà fred. El que estem dient és que no farà calor intensa, farà la calor d'un 8-9 de setembre. O sigui, anem a normalització de les temperatures, perquè alguns estaven dient, no, i a partir del dia 10 farà fred. Dic, no, estem dient que de l'escaló on estem, que estem ahí dalt, en el pis 6 graus per damunt de la mitjana i tal, doncs anem a la normalitat. Estarà més núvol el dimecres, serà un dia més variable, un bon dia farà vent moderat a la platja, el que vaig a la platja a nadar no podrà perquè tindrà la mar prou moguda, però la gent que isca a córrer, doncs igual ells corre plovent alguna ruixadeta, de vesprà hi ha alguna tempesta, de moment no hi ha avisos per pluges fortes, de moment no tenim res d'això, i a partir d'aquest moment entrem en un horatge més variable, dijous, divendres, que tampoc és una situació de pluges, de moment no es ve una situació de pluges perilloses, de moment, a curt o mitjà termini, i això la calor, fins dimarts, no mos la llevem de damunt.

0: calor, sí, de calor de basca a la costa estem entre 30 i 35 al migdia i per damunt de 36 a l'interior. Hi ha avisos groc per superar els 36 a les comarques de l'interior prelitoral. Estem parlant de les, bé, a partir de 36-37 és tot l'interior, pràcticament interior sud de Castelló, de València i el nord d'Alacant. I avui que estem comentant el partit, les temperatures del partit a la gent que li tocarà el sol, perquè hi ha gent de sol, pues això te vull dir que jo me duria un paraigües per estar a l'ombra.
1: És una locura, eh? Que se juega hoy el València-Barcelona a les 4 i 4 de la tarde. Yo no sé quién pone los horarios, pero eso hay que mirárselo.
2: Tú lo sabes, ¿no?
0: Sí, sí, pero o saben todos, pero es una cuestión que el horario no entra en la en esa par de tics que has de clicar para hacer un horario. El horario igual a partir de ahora, se están comentando, igual a partir de l'horatge previst entrarà en el clic de consideració per a planificar activitats esportives. Haurem de tindre en el cap quines possibilitats de condicions hi ha. Hauríem. En este cas, jo recomano avui el que porte a hidratació suficient i si pot durar algo per tapar-se, perquè la part que li pega el sol, la temperatura de l'aire, que seran 34, 35, 36 graus, és de l'aire respirant-lo en un lloc en el que te pega el sol. Però clar, si te pega el sol, tu li puges la sensació, o sigui, li fas un esglaonet més i te pot donar un... Bé, que això, que és una sensació que no vols estar allà.
3: A mi en compte, clar. Sí. O des de casa, no?
0: Bé, no, bé, però jo també entenc que vols anar, és un partit per a...
3: Sí. Per a viure'l, sí.
0: Hi ha activitats, sí. Hi ha dies que són dies de disfrutar de l'ambient.
4: És l'últim València-Barça-Mestalla, eh?
2: Claro.
4: És l'últim en Mestalla, en l'actual Mestalla.
2: Exacto.
0: No podia haver una de Copa Lliga. Del Rei? Una Copa del Rei? Eso de Lliga. Claro. I si la Copa
4: podria
0: del Rei
4: ser,
0: no tocarà?
4: Bueno, podria ser.
0: Seria un bon senyal, no?
4: Sí. Lo que pasa es que ya voldria dir que tu arribes a la fase on el Barça comença a jugar. Que ja estaria bé, que
2: seria muy buena señal, sí.
4: Sí. Però bueno, per la nit sí que refresca un poquet, no? No sé el cas avui del partit, però...
0: De nit està refrescant, però tampoc te crec... Refresca per Rogles, perquè sí que és veritat que esta nit encara hem tingut molts pobles que han tingut mínimes de 20-21, que són nits tropicals, però esta nit ha sigut una cosa curiosa que demostra que tenim un matalàs d'aire càlid damunt del cap. Tu te vas a un observatori com ara Xotos, que està a 1.000 metres d'altura, 1.075, el poble avui ha tingut una mínima de 25 graus. 25, no ha baixat en tota la nit de 25 graus. La Serratella, 26. La Serra d'en Galceran, 26 també. O sigui, ahí dalt, a 1.000 i pico metres, hi ha aire calent. I baix, wow, se queda aire més fresquet. O sigui, a l'entrada de Xotos, a la Vega, hi havia 12 graus. O sigui, la gent que este matí ha eixit a córrer en Xotos, hauran eixit a 25 del poble, hauran baixat a la Vega, 12. Hauran pujat al poble, 25. Uf. En no res, en una distància de no res. O sigui, és com que entres en una zona fresqueta. No vos ha passat corrent alguna vegada en muntanya que baixes a un clot, dius, així fa fresqueta. I si és el clot, dius, ja no fa tanta fresca. L'aire fred s'acumula. Això està passant, que està refrescant, però en zones fondes. Però dalt encara hi ha molta calor. Sí que és veritat que, per exemple, tota la plana d'Util Requena esta nit han estat per davall de 16, de 17. O sigui, sí que està refrescant a l'interior, però al litoral continuem amb aquestes nits de menys, que no baixen de 20, i que això també canviarà tot a partir del dimecres. El dimecres és el dia del canvi. Sí, que és un dia de...
3: El dimecres i s'ha córrer, Denis.
4: No sé,
0: però potser sí demà a les 7 i mitja del matí.
3: Ja, però és que igual no li agrada matinar, no? Claro. Si t'agrada matinar.
4: No tinc més remei que matinar.
3: Ah, vale.
4: Però de córrer soc més de córrer a poqueta nit, eh?
0: Això sí que, hi ha persones matineres de córrer i persones de córrer de nit. Això sí que és veritat, que cada persona té el teu bioritme...
3: Sí.
0: Però és veritat que de matí a les 7 i mitja, ara, abans que isca el sol, les temperatures són agradables.
4: Només he aconseguit córrer pel matí en pandèmia. En pandèmia, quan mos amollaren i mos digueren, bueno, podeu eixir un poquet, però podeu eixir a fer un poquet d'exercici de tal hora a tal hora. L'hora que me tocava a mi era de 6 a 8 del matí, crec.
0: Com a Cato?
4: Per edat.
0: Anava per edats?
4: Anava per edats.
0: No me'n recordo d'això.
3: Jo tampoc.
4: Com que no?
3: Sí, que ja sé, se'ns ha borrat.
0: No me'n recordo d'això, de edats.
2: Recuerdo desbloqueado, ¿no? Porque yo tampoco... No recuerdo, yo eso tampoco.
5: Te timaren, Donís, te timaren.
3: Quina raó.
4: Yo estic...
3: Perquè
4: ho dius tu. Yo recordé que tenia que estar a... Crec que a les 8... A les 8 o a les 10... No recordo exactament l'hora, però hi havia una hora que jo tenia que estar en casa, perquè ho marcava la llei aixina.
5: A bona tarda queda.
4: Sí.
0: Home, si hagués arribat mitja hora més tard i te veuen corrent, ningú te va haver dit.
4: Bueno,
3: però en aquell moment...
4: Però ahir ja entraven els xiquets en el parque.
3: I de xiquet igual tu...
4: Podia dir, a veure, però igual no colava.
0: De moment no ha canviat d'armari.
4: De moment?
0: Que no ha canviat l'armari.
4: Ah, bueno.
2: Vale. Gràcies.
4: I, bueno, informa quan pugues de lo del 26, vale? A veure si estic
0: entrenant. Ja te ho mirarem, a veure
4: com està. Si estic entrenant per a res.
0: Anem a veure el 26. Bueno. És setembre, estava pensant, no, és octubre. Vale, setembre. Encara... No,
4: me quedo en 4, ja està ahí.

0: Ten en compte que després ve l'estiguet de Sant Miguel, que és que un repunte de les temperatures. Ja veuràs com te toca i li direm...
1: No.
2: Es que...
1: I te cau ahí.
0: Home, però és de nit, a veure si m'entens. És una carrera nocturna.
1: Sí.
0: Home, per molt que el va passar...
1: A partir de
0: excusa, no busques excuses per què fa l'oratge. No me busques excuses.
3: El que queda ja està...
1: Hi ha un núvol per ahí que no té bona pinta. Joan Carles, gràcies. Cavaller, no volto més.
0: Que vagi molt bé. Disfruteu.
1: Anem a veure què passa.
2: Adéu.
1: Amics de Fora de Cobertura, tenim rànquing en Gemma Pallà.

0: Jota González, gracias.
1: Gracias, Donis, hasta la semana que viene.
0: Muchas gracias, Rubén Mayols.
2: Muchas gracias.
0: Gemma Pallà, periodista, presentadora, deportista y ahora también la encargada de demostrarnos cada semana que moltes voltes no fa falta anar-se'n massa lluny per a descobrir llocs extraordinaris. Gràcies i enhorabona.
3: A vosaltres per convidar-me, gràcies.
0: Un plaer i ànima per les dues feres que tens de baix.
3: Sí, tinc la visa i esperam-me.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
2: 6 de setembre i la calor es manté. Continuem amb temperatures d'estiu i avisos nivell groc per calor a l'espera de canvis a partir de dimecres. Joan Carles Fortea.
3: Hola, bon dia. Efectivament, calor d'estiu, la que tenem per al dia d'avui, també per a dilluns i dimarts, per a demà i després demà. Iniciem la jornada amb una nova nit tropical a la majoria de comarques litorals i prelitorals i a l'espera de temperatures màximes que avui seran més altes que les d'ahir en punts del litoral de València i de Castelló. Esperem màximes que podran estar entre els 31 i els 35 graus cap al litoral, superant els 36 i 37 a les comarques de l'interior, on tenim avisos actius com la jornada d'ahir prelitoral de València i també l'interior sud de Castelló. A la resta també un dia de calor, un dia d'estiu, amb molts núvols mitjancials. De fet, ara tenim entrant núvols mitjancials des de ponent cap a llevant, que tapen el cel en algunes comarques. En principi no deixaran precipitació, passaran al llarg de tot el dia per damunt de nosaltres, de ponent cap a llevant, i al final de la jornada ja es desplaçaran cap a les Illes Balears, deixant un dilluns amb un cel més assolellat i a l'espera de canvis pel que fa a les temperatures i a l'horatge a partir de dimecres, quan tindríem temperatures més normals per a aquestes dates i fins i tot dimecres podríem tindre ja una elevada probabilitat de ruissatge a Castelló i al nord de València, però de moment en el dia d'avui molts núvols mitjancials, pols en suspensió i dia de calor d'estiu amb màximes que fregaran els 32 a 35 graus al litoral i superiors als 36 cap a les comarques de l'interior.
2: Potser no és temps de tanta calor, però sí de tornar a l'escola.
4: No m'ho puc creure ja que queden soles 3 dies, 4, ja tinc moltes ganes ja, sí, i ells també.
5: Sí, tengo ganas.
6: M'ho passe bé en el cole.
7: No tinc ganes. No?
8: M'agrada l'estiu.
9: Me gusta el colegio, pero también quiero estar en vacaciones.
10: Lo mejor es estar en los amigos y disfrutar.
2: Però tornar a escola ja costa de mitjana 2.190 euros segons un estudi de l'OCU. Això és un 4% més que el curs passat i un 26% més que fa 7 anys. Els llibres de text, la roba i el material escolar s'emporten bona part de la factura. Una pujada que agreuja la situació de moltes famílies per afrontar altres despeses. Les associacions de consumidors reclamen més ajudes. Estem pendents avui de la crisi migratòria i humanitària. A Ceuta, al port, continuen els treballs per a instal·lar 40 embellals on acollir temporalment vora un miler de migrants que estan dormint al carrer. Ho fan després que ahir el govern agafara el control del port i cedira els 16.000 metres quadrats per a muntar este campament temporal. Tot amb el rebuig de l'autoritat portuària, els empresaris i el veïnat, que ahir de vesprada va tornar a manifestar-se enfront dels embelats, perquè es paralitzen els treballs.
11: Eso no lo veo yo lógica ninguna, de que se coloque aquí en una parte tan importante como es el puerto de Ceuta, donde está toda la zona comercial.
2: A l'atenció al carrer... S'afegís també la política. El govern ceutí pressiona per a impedir que els migrants es reubiquen en instal·lacions públiques. I també pendents d'Alemanya. Des de les 8 han obert els col·legis electorals a Saxònia, on el partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta, segons les enquestes. Els últims sondejos li donen 20 punts d'aprovació.

0: avantatge sobre la segona força. Si es confirmen, l'extrema dreta tornaria a governar per primera vegada des de la caiguda de l'Alemanya nazi. A nit, el tancament de campanya va estar acompanyat d'una multitudinària manifestació per a frenar els ultres. Avui hi ha convocades dues manifestacions més en contra d'Alternativa per Alemanya. Una breu notícia bona per a molta gent. Els patinets elèctrics tornen a pujar al tren. Renfe tornarà a permetre portar-los a bord dels seus trens a partir de demà. La mesura s'aplicarà en els servicis de rodalia, mitjana distància i llarga distància. Els patinets, això sí, hauran d'estar homologats, registrar-se en la DGT i tindre assegurança obligatòria. I en els esports, en poc més de 4 hores, el València rep a Mestalla ni més ni menys que el Barça. Raúl Pina, bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Susana. El València, i després de 3 partits, recordem que no coneix la victòria, només ha sumat un punt de no possibles, i amb l'afegit que està en descens. L'ambient està enrarit en l'entorn per la marxa de l'equip i les decisions durant el mercat estiuenc. Veurem com rep l'afició l'equip en la prèvia i com expressa el seu malestar amb la propietat. Per cert, parlant de la propietat del fill de Peter Lim i president, Kian Lim, aterrat este matí a Manises i tot apunta que estarà a la llotja de Mestalla. Quant a la part esportiva, Carlos Corberán ja té la clara la nòmina de baixes per al partit, a les que tenia cal sumar la de Luis Rioja i Fulquier. Per tant, 7 absències per afrontar el duel amb el Barça de Flick, que manté el dubte del concurs des de l'inici de la Minya Mal per problemes físics. I a més, parlem de la CLGP que es disputa este cap de setmana a València, últim dia de competició al Camp de Regates. L'equip espanyol de Los Gallos és un dels favorits al triomf final en este Gran Premi d'Espanya. A partir de la 1:30 es decidirà el guanyador en les últimes manegues.
0: Gràcies, Raúl. Pendents de la vela, pendents del partit, i nosaltres la pròxima cita informativa la tindrem a les 3. Els deixem ara amb els companys del Punt a Punt.
2: Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Què tal? Són les 12 i 6 i així comença una nova edició del Punt a Punt en A Punt Ràdio.
4: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
3: El Punt a Punt d'avui, diumenge 6 de setembre, que comença a les d'ara i que vos acompanyarà fins a arribar a les 12 i mitja de la nit, 12 hores i mitja de programació esportiva, on ja sabeu que té cabuda qualsevol esdeveniment esportiu on entren en joc equips o esportistes valencians. En primera divisió, a les 4 i quart, juga el València a Mestalla contra el Futbol Club Barcelona, un clàssic de la Lliga devaluat pel moment del club de Mestalla i per l'horari de Javier Tebas. A més, va comptar amb la presència de Kian Lim en la llotja, que este matí ha aterrat a l'aeroport de Manises i que, sorprenentment, torna a aparèixer després d'estar present fa un mes aproximadament en el dia de la presentació oficial de l'equip en el trofeu Taronxa. A les 6 i mitja juga el Llevant Unió Esportiva, la Rosaleda davant el Màlaga, mateix horari que el Castelló, que reba a Castalia l'Albacete. Són els grans plats forts de la, vesprada, on, com és costum, tindrem també la resta de marcadors i competicions que estiguen en marxa durant la jornada d'avui. Este primer tram vos acompanyarà fins a arribar a les 3 de la vesprada. Després aplegaran els serveis informatius d'esta casa i des de les 3:05, 3:10 aproximadament ja ens centrarem en el partit de Mestalla amb Polit, Urrutia, Fernando, Rodri i Carlos Egea. Després estarem amb el Llevant, també amb el Castelló i amb tot el poliesportiu fins a plegar a les 11:30 de la nit.

0: Els últims 90 minuts del punt a punt estaran presents fins a arribar a les 12 i mitja per a tancar una altra jornada maratoniana de 12 hores i mitja d'esport en directe. Ara comencem per tot el que ja està en marxa. Anem al viu a l'Antonio Puigà des de Paterna. Des de les 11 s'enfronten en la primera jornada del grup tercer de Segona Federació el València B, el filial, el Mestalla, i el Mallorca B, també el filial del Real Mallorca. Al Puigà està Germán Muñoz. Hola, Germán, bon dia.
1: Què tal, Salva? Salutacions des d'ací, des de l'estadi Antonio Puigades, on ja ha començat la segona part entre el València-Mestalla i el Mallorca B. De moment, victòria per al conjunt local amb un gol de Mario Guilaber en el minut 9. Guanyen els d'Òscar Sánchez, València-Mestalla 1, Mallorca B 0 en el minut 46 de la segona part.
0: En la mateixa categoria, també en joc, però des de les 11 i mitja, es troba el duel entre la Nucía i la Unió Deportiva Poblense, a la Ciutat Esportiva Camilo Cano. Està Javier Vicente Lozano. Hola, Javi, bon dia.
2: Molt bon dia, Salva, i benvinguts a l'Olímpic. Camilo Cano, la Nucía s'estrena esta temporada en el seu retorn a la segona ref. A més, amb moltes cares noves, es presenta l'equip de Vicente Mir, que avui està formant en Unai Marín, on baix espals, la defensa per a Meribia, Ayala, David Soto i Ferran en el mig del camp, Cristian Gorcha, Víctor Blanco i Javi Martín, i dalt i Omar i Germán Lidón, que ha sigut l'autor de l'únic gol del partit en el minut 34, una centrada des de la banda esquerra en un córner i la rematada de cap de Germán, que batia a Elías Ramírez, que és el meta del Poblense, que està jugant en Elías Baix Espals, Palleres, Amer, Nacho i Prada en defensa, Marc, Tomàs, Marco i Alorda en el mig del camp, Juanmi i Riverón en la punta d'atac. De moment, una temperatura sobre els 30 graus així en la Nucía. Guanya el conjunt de Vicente Mir, la Nucía 1, Poblense 0.
0: En este grup, este matí, també es disputa el Gieclano i l'Atlético Baleares, que de moment igualen a 0. De la segona federació anem a passar a la tercera federació, perquè a les 12 es posava en joc el partit entre el Club Deportivo Roda i l'Ontinyent. A la Ciutat Esportiva Pamesa Ceràmica està Carlos Gallardo. Hola, Carlos, bon dia.
3: Molt bon dia i calorós dia, eh? Uns 34 graus així a Vila-real en esta Ciutat Esportiva Pamesa, on ja tenim gol perquè el minut 8 ha marcat Brian per al Roda, i sí que ja guanya el Roda 1-0 l'Ontinyent 1931. El conjunt local de Miguel Ángel Muñoz, que hi cita molt en porteria, en defensa Edu Brian, Albalat i Alberto Ramos, en el mig del camp Marza, Iñaki Bilbao, per les bandes Borja i Jordi, Dalt, Pau Vidal i Marc per part de l'Ontinyent 1931. Rubén Sanz, que hi cita amb Juanmi en porteria, en tres en defensa Micó, Pau i Jorge, per les ales Chimo i Jorge Ruiz, en el mig del camp Héctor Escapurcera i Andreu, per les bandes Juanan i Truji i dalt Àlex Ros. Com diem, portem 12 minuts ja de xoc a la Ciutat Esportiva Pamesa i guanya el Roda, Roda 1, Ontinyent 1931-0.
0: En esta tercera federació també està en marxa des de les 11 el partit entre el filial de l'Eldense, que debuta en la categoria, contra l'Atlètic Torrellano. El partit des de l'antic Pepico Amat. Ens el conta Álvaro Molina. Hola, Álvaro, bon dia.
4: Bon dia, companys. Salutacions a tots els oients del punt a punt. Ja s'ha encetat la segona part a la vell Pepico Amat, on en la primera part ha sigut molt igualada, 0-0, i en esta segona portem 4 minuts. Recordem l'alineació del conjunt blaugrana, que està jugant en David Bernabéu en la porteria. La línia de 4 estava Marcos González, ha hagut d'entrar Derbi Gibón, centrals per Antonio Marín, Fadil i Javi Pastor, el doble pivot per a David Rodríguez i Hugo González, dreta Jorge Pastor, esquerra Amarillo, enganxa David García, que també ha entrat per un lesionat Bela Ayachi, i en punta Seri. Portem 5 minuts d'esta segona part, no hi ha gols al vell Pepico Amat, Eldense B 0, Torrellano 0.
0: Sabeu que el punt a punt és un gran contenidor d'esports, i en poliesportiu avui estan en joc les finals de la Copa Federació d'Hockey de la Comunitat Valenciana, tant en categoria masculina com en femenina. El poliesportiu Verge del Carme Veteró està disputant-se la final masculina entre el Club Atlético San Vicente i el Club Hockey Carpesa, i posteriorment, i en el moment que concloga esta final masculina, arrencarà la final també d'hockey herba femenina entre el València Club club de hoquei i el Club Deportivo Giner de los Ríos. Des dos partits ens donarà informació, complida informació, al llarg d'este matí en esta sintonia, la del Punt a Punt a Punt Ràdio, Matías Oliver. Però, sens dubte, l'esport més espectacular d'este cap de setmana es disputa al Port de València, perquè València ha tornat a situar-se en el centre del mapa mundial de la vela, després de confirmar-se que acollirà l'Spain Sail GP durant els pròxims 3 anys. La prestigiosa competició internacional de catamarans voladors, la F1 del mar, ha triat a València com a nova seu estable dins del calendari del Rolex Sail GP Championship, amb una primera cita programada per a este cap de setmana. La façana marítima valenciana es converteix així en el teló de fons d'una competició que enfronta a equips nacionals en catamarans F50 d'alta tecnologia, capaços de superar els 100 km hora i que destaca pel seu compromís amb un model d'esport impulsat per la força natural del vent. L'expert en este esport és el multitask habitual del Punt a Punt, el todocampista Toni Galindo. Hola, Toni, què tal? Bon dia. Hola, Toni, bon dia.
5: Hola, Folgado.
0: Sí.
5: Me acababa de morir el Quantum, Ara mateix l'acabo de recuperar. Bueno, m'he imaginat que m'estaves donant pas. Què tal? Comencem de nou. Hola, Folgado, Don Salvador. Què tal? Salutacions des de la Marina de València. Reprenem com si no haguera passat res. Bueno, bones notícies, eh? Bones notícies perquè ja tenim el vent bufant així. A la Marina de València fa una hora. Això era una autèntica bassa d'oli. No es movia ni una ona en les aigües del Golf de València. I ja tenim bones notícies perquè la carrera es disputarà amb total normalitat. S'esperen uns 5 nusos, condicions molt semblants a les d'ahir, per a donar espectacle en esta Sail GP. Què tenim avui? Dos carreres que serviran per a puntuar. Tenim una tercera i última, que és la que determinarà el vencedor definitiu d'esta Sail GP, este gran premi d'Espanya que se disputa a València. El resultat serà els dos millors classificats de cadascun dels grups, pues disputaran aquesta última i definitiva carrera. Ahir què passa? Espanya la va reventar, la va petar. Espanya, que és un dels favorits, los gallos, per a poder endur-se la victòria en este gran premi d'Espanya. Espanya va guanyar dos de les tres carreres del seu grup. Espanya acaba segona en l'altra carrera, per el part del grup A, per l'altra banda del quadre. Itàlia, que va fer el gran premi de la seva vida, s'emportà la victòria en dos carreres. Austràlia, el gran favorit juntament amb Espanya, s'emportà la victòria en l'altra. En la classificació general, Austràlia comanda la classificació amb 76 punts, Espanya segona amb 62, Suècia és tercera amb 53. Avui sabrem qui s'emporta la victòria, qui s'emporta el gat a l'aigua. En este gran premi d'Espanya, el vencedor s'endurà 10 punts al sac. Això és molt important.
1: Penalti en paterna.
5: Bueno, per res, acabe pronte. Segons s'endurà 9 punts, així que totes les espases en alt, avui l'espectacle està garantit. Així, en les aigües de la Malva Rosa, ho contarem tot així, al Punt a Punt de Punt Ràdio.
0: Tenim actors avui en el Port de València. Ahir va estar Hugh Jackman i Ryan Reynolds. Avui també tenim actors o no? O repeteixen
5: estic
0: estos
5: jo,
0: dos?
5: Estàs jo, te pareix
0: tu,
5: poc?
0: Estàs tu, perfecte.
5: Sí, senyor.
0: No, perfecte. Sobre,
5: no, de moment anirem a estigolar per ahir, però bueno, és que la veritat, tenen en compte que així n'hi ha una seguretat extrema. Hugh Jackman i Ryan Reynolds estaven en una zona totalment inabastable i no podíem arrimar-se la gent normal i corrent, per dir-ho d'alguna manera. Estar en una zona exclusiva, en una zona VIP, i bueno, veure'ls és un autèntic miracle, només que en dos imatges i poc més. No podem arribar-los, avui anirem a esperar si espigolant. Anirem també per les que passen, però sí, per la Marina de València. I atenció, és tan important com que la ciutat rebrà un impacte estimat, atenció, de més
1: gol
5: de 100 milions d'euros.
1: O sigui
5: que és un autèntic espectacle i és una autèntica garantia d'èxit esta Sail GP que està disputant-se a la Marina de València.
0: Gràcies, Toni.
5: Adéu.
0: Al llarg del matí, Toni Galindo des del Port de València, amb esta gran esdeveniment de vela que està disputant-se amb els catamarans voladors en aigües de la ciutat de València. Tenia penal i gol, Germán Muñoz a Paterna.
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Mallorca B, hacia la Ciudad Esportiva de Paterna. Gol de Wilber Hurtado de penal, un penal que ha sido fer per Alejandro Panache, el defensa del Valencia Mestalla, y el Mallorca B que fica el empate al marcador en el minut 55, Valencia Mestalla U, Mallorca B, gol de Wilber Hurtado.
0: Bé, pues tenim gol en les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna, tenim gol també a la Ciutat Esportiva Pamesa Ceràmica, Carlos.
3: Sí, sí.
0: Tenim gol, Carlos, a
3: la... No, no, no tenim gol. Tenim, bueno, el gol que han contat abans, el minut 8, que marcava ahir Brian. De moment estem en el minut 18 i ara té una falta al seu favor el conjunt.

0: del Roda, però ara s'està tinguent que ser atès en Marzà, però continua l'1-0 el marcador, el minut de 9, este Roda 1, Ontinyent 1931-0.
1: Bé, pues sí,

L'alineació de professionals per al punt a punt d'avui la componen Rafa Larcón i Manolo Palomares. En el control de so, Juanjo Romero. En l'edició del programa, Mònica Calatayud en producció. Germán Muñoz en el València B, Mallorca B. Javier Vicente Lozano en el duel entre la Nucía y la UD Poblense. Álvaro Molina en el Deportivo Eldense B, Athletic Torrellano. Carlos Gallardo en el Club Deportivo Roda Ontinyent. Matías Oliver en les finals de la Copa Federació d'Hockey i Toni Galindo en la Sail GP de Vela, amb clara coherència en xarxes socials, i qui vos parla, Salva Folgado. I ara sé que la

0: hablarte.
1: Anem a repassar amb més tranquil·litat tots els partits que ja estan en marxa. El primer que començava, Germán Muñoz a Paterna, era el duel entre el València B i el Mallorca B. Com transcorren les coses després del gol del filial del Mallorca?
2: Sí, s'avançava el València amb Mestalla en la primera part, estava sent millor, però ara en esta segona part el Mallorca B ha empatat sobre la xespa i ha empatat també al marcador. Està l'empat 1-1 en el minut ja quasi 58. Ja aprofitem per a repassar els 11 perquè no han hi hagut canvis des de la primera part. Per al València Mestalla en porteria, Raúl Jiménez lateral dret, per a Héctor Mir, paredes centrals, Amos Guanyala i Alejandro Panat lateral esquerre, Marcos Navarro. Migcampistes, Alejandro Estevez, Mario Vilaver, el golejador, i Hugo Guijarro, extrem esquerre per a Leslio Kai, Ismael Aud, el extrem dret, i en punta Adrián Ochoa. Comentar que el València Mestalla té les baixes de jugadors que estan al primer equip, que són Jaume Durà, Iker Córdoba, Rodrigo Gamón, Aymar Blázquez, David Torbi i Aaron Mayol. Anem ara amb l'alineació del Mallorca B, que presenta a Nil Torreguitart en la porteria, Luis Orejuela lateral esquerre, paredes centrals, Fran Tafalla i Leo Sánchez lateral dret, Saifadín Clagamo el migcamp, Alejandro García, Alejandro Yerga i Aymar Peña, extrem esquerre per a Pol Montesinos, extrem dret per a Abdú Diallo i amunt Wilber Hurtado, que ha sigut qui ha marcat de penal per a posar l'empat en el marcador en el minut ja 58, 1-1 entre el València B i el Mallorca B.
1: Gràcies, Germán. Tornem a la ciutat esportiva. Camilo Cano, per ahí se duele entre la Nucía i el Poblense. Javi.
3: Descansa en este mateix moment. En el partit de moment guanya la Nucía, el conjunt de Vicente Mir, en 1-0, el gol de la cabotada de cap de Germán Lidón en una treta de Cantó des de la banda esquerra, i el 1-0 que l'havia fet Germán Lidón, el exjugador del castellonense. I és que este la Nucía ha canviat molt respecte a l'any passat, que va aconseguir pujar de tercera a segona. A soles n'hi ha 3 jugadors de la temporada passada en el 11 de Vicente Mir, com és Víctor Blanco, com és Ferran i com és també el Capi Gorcha. El millor del partit de moment està seguint de Javi Martín, el jugador, l'ex del Rayo Majadahonda, i que ja va jugar així en la Nucía fa 5-6 temporades i que va deixar un bon sabor de boca, i que enguany ha tornat, com dient, a la disciplina de la Nucía. La veritat és que, de moment, el partit en un partit molt igualat, on també ha tingut oportunitat el Poblense. De fet, ha ficat un gol, però l'han anul·lat, un gol de Juanmin, una falta al porter de la Nucía, l'ex de l'Alcoyano, Unai Marino. I, de moment, com dient, val el gol de Germán Lidón, el 1-0 en el minut 34 de la primera meitat. Estem ara en temps de descans. 1-0 guanya la Nucía davant el Poblense.
1: Gràcies, Javi. Se n'anem a veure el contra. Corren les coses en la ciutat esportiva Carlos Gallardo, pa mesa ceràmica entre el Club Deportivo Roda i l'Ontinyent, perquè has de contar-me alguna dada interessant, no?, que envolta el partit.
4: Sí, ara de moment continua el partit amb missa, victòria 1-0 en ese gol, el minut 8 de Brian, en el minut 23 1-0 favorable al Roda respecte a l'Ontinyent 1931. Destacar la presència d'uns vora 200-300 aficionats en la graderia, tots estan en la grada. Són una tensió, Alejandro Herroz, que pot xutar en l'àrea, el jugador, el davanter de l'Ontinyent, entra tumbat per un futbolista del Roda, reclamaven ahí penal, però diu l'àrbitre que hi ha hagut fora de xoc en esa acció. Així que res, destacar, per exemple, m'està agradant molt el jugador del Roda, l'extrem esquerrà, Jordi, que ve procedent del Hércules Juvenil, que va estar a ser l'època cadet al Roda, i destacar una dada molt important per al conjunt local, per al Roda, i és que este estiu s'ha portat una bona grossa de Nadal, 280.000 euros aproximadament s'emportarà per el fitxatge de Rodri, campió de

0: del món, Baló d'Or, que va jugar així unes temporades en la seva etapa formativa i per aquest conveni, no?, de formació, per aquesta ajuda als clubs formadors, pues, va portar un 0,4% aproximadament del que és el traspàs total, i en dient que ja sobre uns 280.000 euros esperen rebre el Club Esportiu Roda amb aquest fitxatge de Rodri per el Barça. Uh-huh. I així, pues, això, un Roda que és la tercera temporada amb Miguel Ángel Muñoz a la banqueta, que després de ser subcampió de Lliga la temporada passada va patir per moments un poquet, i aquesta temporada confiem molt en els joves que han portat, en els joves talents, i el Ontinyent 61, que és un canvi de projecte esportiu absolut, un nou director esportiu, un nou entrenador, un estil de joc més, intentar ser més ofensiu, entendre més la pilota, i amb molts canvis en la plantilla. Pràcticament continuem molts pocs jugadors de la temporada passada, així que aquesta és la primera de les moltes jornades que li queden per davant a este Club Esportiu Roda i a este Ontinyent 61, esta tercera.
1: Gràcies, Carlos. Partit de la tercera federació que està en marxa en el matí d'avui, que estem oferint vos en la sintonia del Punta a Punta en Apunte Ràdio, també en el mateix grup. Estan jugant el Deportivo Eldense B, el filial del Deportivo Eldense, i l'Atlètic Torrellano. Com marxen les coses, Álvaro?
2: Hem tingut ara una boníssima ocasió del conjunt blaugrana de l'Eldense B. Era Amarillo qui estava conduint dins l'àrea, i aquest llançament que s'ha anat directament fora. L'Eldense B en este debut en tercera ref, que està volent ser molt més protagonista en baló, que està fent moltes més arribades, molt igualat el partit, però l'Eldense B amb un puntet més. Són 17 minuts d'esta segona part, molt bon ambient també avui així a la BIP Pico Amat, en esta graderia, en esta tribuda que presenta un molt bon aspecte, i també un espectador de luxe, de primera divisió. El porter de l'Elx, l'han vist, de Matías Dituro, que està avui així present amb la seva família, i bueno, avui té el dia lliure perquè demà juga aquest partit a les 9 i mitja davant de la Real Societat al Martínez Valero, i com diem, en este debut en tercera ref de l'Eldense B, un molt bon ambient, de moment sense gol, són 18 minuts d'esta segona part, l'Eldense B 0, Torrellano 0.
1: Tornem a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna amb Germán Muñoz, per aquest empat a un entre dos filials.
3: En el minut 63 ja, i tenia altra bona oportunitat Mario Guilaber, que està sent un dels jugadors més destacats del conjunt local, fins i tot ha sigut qui ha marcat ese gol per al València-Mestalla. Continua l'empat entre el València-Mestalla i el Mallorca B. Atenció ara a la jugada que s'acosta el València-Mestalla. La té el jugador. Nada, res, al final la furta el jugador del Mallorca B. Continua la possessió que la recupera el València-Mestalla. I ara sí que n'hi ha hagut canvis. A entrar a Adrián Ruiz, que va vindre l'últim dia de mercat per Alejandro Estevez al mig camp. I amunt, en la davantera, ha entrat Rubén Fernández, que ve del Deport Juvenil i que va fer una gran temporada l'any passat. Al minut ja quasi 64 es manté l'1-0. Atenció, ara quasi era gol per al València-Mestalla, però l'àrbitre Adrià Vicente ha xiulat que era fora de joc. Finalment queda en res, es pilota per al Mallorca B, com dèiem, en el minut ja 64 es manté l'empat a 0, a 1, perdó, entre el València-Mestalla i el Mallorca B.
1: En la llotxeta del mini de Paterna, Germán, algun personatge destacat o avui no hi ha cap representant del club?
3: De moment res, és veritat que del primer equip no hem vist ni a Ron Gurley, el CEO de futbol, ni tampoc a Kialdin, que sabem que està així a la ciutat i l'esperem avui a l'estadi de Mestalla, a la llotja entre el València i el Barça, aquest enfrontament, però sí que hem vist de moment al director de l'acadèmia, a Luis Martínez, quan ara n'hi ha canvi en el Mallorca B, ha entrat Cesc, i de moment, com diguem, continuem amb l'empat a 0 i amb una representació de l'acadèmia, el Luis Martínez, el director esportiu, i diferents membres de l'acadèmia. En el minut ja quasi 65 es manté l'empat, Salva, entre el València-Mestalla i València-Mestalla i el Mallorca B.
1: Tenim al descans el partit en el mateix grup entre la Nucía i la Unió Deportiva Poblense, i sí que serenem a lo que està en marxa. Estan en el grup 6 de tercera federació. Comencem per la Ciutat Esportiva Pavesa Ceràmica, Carlos Gallardo.
0: Pues mira, ara mateix acabem de parar el partit per al refresquet, per a beure aigua, perquè fa, ho destacàvem abans, moltíssima calor, 34 graus, sensació tèrmica d'algun grau més, i està aprofitant ara el míster Rubén Sand de l'Ontinyent 31 per parlar amb l'àrbitre, no està d'acord.
1: 34 graus, has dit?
0: Sí, sí, la sensació tèrmica és de molt més.
1: I la humitat serà una barbaritat, suposo.
0: Sí, una barbaritat. És una barbaritat de moltíssima calor. Ve quasi a molta gent. En la gradeta aquella principal n'hi ha una part que té grada, que té sombra, i així estem tots, els 200 i poc més aficionats que estem, en la sombra, perquè estar en el sol és cremar-se ara mateix així. Moltíssima calor. Ho comenten els jugadors quan parlava abans del partit amb ells, que anaven a patir moltíssim, ho sabien, i que anava a ser un partit que era molt important com arribaren a la segona part.

0: perquè fa això moltíssima calor avui a Ciutat Real.
1: Buah, com tindran els peus, eh? Futbolistes de tots dos equips. Qui està sent millor ara, d'ara? Carlos?
0: El Roda sí que està aconseguint, amb aquest jugador extrem esquerrà, amb el 2-20, en Jordi, i els seus atacants, en Pau Vidal i Marc Pitarch, més incisius, amb protagonitzar les ocasions més clares del partit. Sí que és cert que en els últims minuts sí que el Ontinyent de 61 s'ha assomat més a l'àrea rival, ha tingut una oportunitat on pareixia penal per una jugada que l'àrbitre assenyalava fora de xoc, i així quedava anul·lada aquesta opció de penal, on ha tingut aquesta aproximació, però jo crec que més content té que estar en els dos primers minuts, 30 minuts de xoc, Miguel Ángel Muñoz del seu equip que Rubén Sánchez de Ontinyent.
1: Bé, pues marcador, minut i marcador, recordar-lo.
0: Sí, estem en el paró per el refresquet ara mateix a minut 30 amb el Roda 1 Ontinyent 1-31-0.
1: I què ocorre en el duel entre el Deportivo Eldense, el filial Deportivo Eldense B i l'Atlético Torrellano, Álvaro Molina?
2: Sí, igualtat màxima, així també està fent moltíssima calor, que està també modificant aquesta intensitat dels dos equips. Estem ja en la segona part, encara no s'ha fet aquesta pausa d'hidratació quan la pilota ara la té el Torrellano en banda esquerra, en treta de banda, jugant per al seu delanter. Al final també estem veient un Eldense B que està seguint molt aquesta línia de joc que segueix el primer equip, en aquest 4-2-3-1, voler ser protagonista, encara que està debutant en aquesta tercera ref, que és una categoria molt competitiva, però està ben assentat en el partit. Està clar que el Torrellano també té experiència i que en alguna ocasió pot fer el primer gol, però de moment una bona imatge que està donant el conjunt de Víctor Basadre, l'entrenador de l'Eldense B, i ara la pilota que està en banda, però ja dic, molt parat esta segona part, els jugadors també que estan aprofitant cada pausa per anar a la banqueta a refrescar-se, molta calor, molta basca, podríem dir així al vell Pepi Comat, quan arribem ara al minut 22 d'esta segona part, la pilota que ara està fora, tranquil·lament està anant el jugador de Torrellano per a tornar-la a posar en joc, no hi ha gols. Així, a Elda, Eldense B 0, Torrellano 0.
1: Qui és millor ara des d'ara, segons el teu parer?
2: Podríem dir el Eldense B. En esta segona part sí que ha tingut aquest mà pràcticament de amarillo l'extrem esquerre que va fer la pretemporada en el primer equip, que també sonava per a ser un jugador que poguera estar en plantilla, però clar, amb tants fitxatges que ha fet d'última hora l'Eldense B, al final la porta se li tanca, però és un jugador que és molt destacat en esta categoria i podríem dir que el filial de l'Eldense està sent un poquet millor en esta segona part.
1: Són les 12:31, un alto en el camí, una pausa per a la pública i continuem de seguida així en la sintonia de Punt Ràdio i en el Punt a Punt.
3: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Este verano, que el calor no te la pegue. Bebe agua con frecuencia. Evita el sol entre las 12 y las 17 horas. Usa cremas de protección solar. Protege especialmente a mayores, menores y personas vulnerables. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: A Punt Ràdio. A Alacant, 96.5.
6: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.

0: 12:33, tenim penal, Carlos Gallardo.
1: Así es, un balón a la esquina de la defensa del Roda. Alejandro Roth parecía quedarse davant del porter rival de Molí, que chocaba amb el futbolista, tobetaba amb el futbolista de Londinyem en los 71, y tenía molt clar el árbitre del encontre per a assenyalar ese penal en el minut 33 de partit, a mi ser 1-0 favorable al Roda. L'àrbitre que ha assenyalat ese penal, ara mateix el porter està estès sobre la xespa i el col·legiat del encontre que demana les assistències mèdiques. Per cert, no ho han comentat, l'àrbitre és Alberto Cornelles, assistit per Josep Ferreres i Ali Ezzaidi, el trio arbitral per a l'encontre avui, i ara mateixa que un assistent per part de la banqueta del Club Esportiu Roda que va a veure la situació del porter, que s'ha topetat amb el futbolista del Ontinyent, que es quedava sol davant la porteria rival entrant en l'àrea, i ha sigut la penal. Ara mateix estan atenent al porter, però així anem a tindre penal favorable al conjunt visitant, al conjunt de Rubén Sanz, que aprofita per parlar en algun dels seus jugadors en este moment en el qual estan atenent al porter del Roda.
0: Què li ha passat exactament al porter, Carlos?
1: Ha topetat. S'ha trobat cap, el jugador del... No, en el cos. Estan atenent-lo ara mateix en el veig ahir. Està recuperant, ja veu aigua que li han aproximat i res, va poder continuar, jo crec, sense cap problema. Però han xocat els dos. Era molt clar el penal perquè s'havia plantat sol, s'ha intentat marxar del porter que l'ha agafat per davant. I així que ja es prepara, ja està alçat el porter Molí per part del Roda, i anem a veure qui va llançar. Molts jugadors s'havien aproximat de l'Ontinyent a la banqueta per a aprofitar així cada paró. Te pots imaginar la temperatura que fa, aprofiten per anar a beure aigua. I va ser el capità Juanan Casanova, el mític migcampista del Ontinyent 1961, qui va ser l'últim capità del desaparegut Ontinyent Club de Futbol, que va tornar l'estiu de la temporada anterior al Clariano, i qui va tenir la responsabilitat en este minut 35 de llançar este penal. Així que Juan han preparat per a llançar, Molí, el porter del Roda, va evitar este gol, i l'àrbitre que demana als jugadors que no s'aproximen, que no es fiquen dins de l'àrea, es prepara Juan al minut 35 de la Ciutat Esportiva Pamesa. Va llançar Juanan, llança... I para, Molí, li ha acertat molt bé, que anava a llançar a la seua dreta, para el porter del Roda, para Molí. Ahí sí que continua el resultat favorable al Roda, quan va llevar targeta per a Ximo, per tallar una contra del Roda, per al jugador de l'Ontinyent, com diguem, para Molí el penal. Ahí sí que minut 36 i continua este Roda 1, Ontinyent 1931-0.
2: Pues sí. Comença la segona meitat en la Nucía.
0: Anem ahí, Javi.
2: Comença la segona meitat en la Nucía, de moment sense canvis en el conjunt de Vicente Mir, és a dir, que està jugant en una i Marino Baixespas, la defensa per a Ferran, David Soto, Ayala, a Melivia, en el mig del camp Víctor Blanco, Gorcha, Cristian i Javi Martín, Hidal, Germán Lidón i Omar, el davanter, l'ex de l'Els, l'ex del Sant Luqueño, i Omar, que està tenint també alguna que altra ocasió, un jugador que ja en l'Els il·licità va ficar molts gols fa 2 i 3 temporades abans d'anar-se'n a l'Atlético Sant Luqueño. I davant de sí que ha fet un canvi el poblense, i és que ha donat entrada el míster a Diego, un jugador de més ofensiu. De moment estem en el primer minut de la segona meitat. Guanya la Nucía per 1-0. El gol que va fer Germán Lidón en el minut 34 de la primera meitat.
0: I estem en les acaballes del partit a la Ciutat Esportiva de Paterna, Germán Muñoz.
3: Està millor ja, el València Mestalla està millor, s'ha recuperat d'ixe gol, res més començar la segona part del Mallorca B, està apropant-se cada vegada més a l'àrea rival e intenta aconseguir ixe segon gol que li doni la victòria, encara que siga momentàniament. Comentar-te que n'hi han hagut canvis al València Mestalla, s'han anat el golejador Mario Guilaber, ha entrat Marc Martínez i també ha entrat Dominic Taucas, i també hi ha hagut canvis al Mallorca B, ha entrat Ortega, ha entrat Cesc, també ha entrat Gorriti, s'han anat també Wilber Hurtado, el golejador, i també ha entrat Miquel Chaume. Ja estem quasi en el minut 75 de partit, atenció, ara la jugada del Mallorca B, fora! Bona rematada de l'extrem esquerre del filial del Mallorca, quasi aconseguís el segon gol el Mallorca B, però finalment la pilota se n'ha anat fora i és porteria per a Raúl Jiménez. Com te deia, ja arribem quasi al minut 75 de partit i es manté l'1-1 entre el València Mestalla i el Mallorca B. Quan n'hi ha canvi va entrar Serra en el Mallorca B.
0: Pues empataron en las instalaciones de la Ciudad Esportiva de Paterna, ya en les acaballes del partit, igualen aún els dos filials. Tenim el començament també de la segona part en ese duel entre el Lucía i el Poblense. Acaba de parar un penal el porter del Roda, que guanya 1-0 a l'Ontinyent, així que anem a veure com van les coses entre el filial del Deportiu Eldense i l'Atlètic Torrellano. Álvaro Molina.
4: Este últim tram que està un poc millor, el Torrellano, poquet a poquet apropant-se a l'àrea que avui està defensant David Bernabéu, el porter també que va estar fent la pretemporada en el primer equip, i com diem, pareix que estigui acabant un poc millor el conjunt que dirigís Òscar Díaz, quan ara intentava atacar l'Eldense, una passada filtrada de Javi Pastor que se'n va directament als dominis de Yeray Ferrandiz, i com diem, que té un quart d'hora, ja han fet també la pausa per l'hidratació, i el conjunt d'Òscar Díaz, que avui vestís amb aquesta samarreta, aquesta tot de taronja, està pareix que estigui acabant un poc millor, una conducció d'Alberto Rubio un parell de minuts i una passada que feia Abel Mellado que no ha pogut finalitzar, però com diem, pareix que estigui acabant un poc millor el conjunt del Torrellano en estos últims 15 minuts, de moment sense gols. Ah, sí, al vell Pepico Amat, en este Eldense B 0, Torrellano 0.
0: Anem a aguantar ahí uns instants, Álvaro.
4: Pilota per a el número 6, Alberto.

0: Roberto Paredes, jugant per Alberto Rubio, que la torna a passar bo. Encima per a Maverick Castro, que entra dins l'àrea. Bona cobertura ara d'Antonio, que la trau per al seu lateral, Javi Pastor, que la trau, la torna a guanyar en el centre del camp, el Torrellano, que a poc està establint-se en camp contrari. La pelota que va en banda, Alberto Rubio. Alberto Rubio se li embala pilota, serà línia, serà treta de banda per a l'Eldense. I estem veient quan va fer-se una represa, una treta de banda, una treta de cantonada, com els jugadors van molt a poc, està fent molta calor. Està clar que estem ja en els últims minuts de partit i les energies que a poc van esgotant-se, i començaria a dir que pense que comencen a donar un poc el punt per boig en la primera jornada. Encara fa moltíssima calor. L'Eldense ve, que està encara en este debut en tercera ref, quan ara és targeta groga per al central del Torrellano, Fede Álvarez. Ahí la rep quan se'n volia anar el davanter, que ha entrat Nico Ruiz, i ja diu, ara molta pausa, tranquil·lament la posarà el conjunt de Víctor Basadre, una falta més o menys lateral, i la targeta groga que està apuntant el col·legiat, i traurà l'Eldense, a veure si és una falta perillosa, perquè la pot penjar el migcampista David Rodríguez, que ha fet sobretot una molt bona primera part. Però, com diem, molta calma a l'hora de posar la pilota en joc, estan deixant que passen.
1: Tenim problemes ahí en el duel entre el Deportiu Eldense i l'Atlètic Torrellano. Se n'anem a la... Álvaro?
0: Bueno, per... Sí, un moment, perquè és una...
1: Bueno, tenim problemes, Álvaro. Anem a veure si és possible restablir aquesta comunicació. Mentretant, se n'anem també a la ciutat esportiva de Paterra. Germán, està finalitzant ja el duel del filial del València.
2: Sí, arribem ja quasi al minut 78 de partit. Com diguem, es manté l'1-1 entre el València Mestalla i el Mallorca B. Millors ocasions ara en la segona part per al València Mestalla, però de moment no aconseguís trobar la xarxa de la porteria rival de Nil Torre Guitar. Però és veritat que el València Mestalla, que s'havia fet mal a missa gol del Mallorca B, res més començar la segona part, ara s'ha recuperat i intenta cada vegada acostar-se més. Ara la té Marc Martí per a la dreta, juga amb Dominic Toucas que pot regatejar. Finalment és falta per al València Mestalla, la ciutat, l'àrbitre Adrià Vicente, i ara que disposarà d'una bona jugada, una bona acció el València Mestalla per a ficar la pilota dins de l'àrea i poder tirar una rematada i aconseguir ese segon gol. De moment, com diguem, 1-1, quasi ja el minut 79, arribem ja als últims minuts del partit, després d'haver fet una pausa d'hidratació tant a la segona part com a la primera, Salva, perquè igual que en els altres partits de la jornada, així a la ciutat esportiva fa molta calor, molta calor. Els jugadors continuen corrent, continuen jugant, però fa molta calor. Estem per damunt dels 30 graus. Ara va centrar la pilota en aquesta acció Leslie Ocay. No, és finalment Guijarro, finalment l'acció la para el porter del Mallorca B, té la pilota, la possessió, el conjunt, el filial del Mallorca B, que ja juga per mitjà del seu porter, la té el recent entrat al partit, Miquel Jaume, quan arribem ja, com diguem, quasi al minut 80, i es manté l'1-1 entre el València B i el Mallorca. Millors ocasions de moment ara per al conjunt local, Salva.
1: Fa millor cara, ara és ara el València B, a veure si en les acaballes del partit és capaç de marcar el gol que li dona la victòria. Primera victòria, perquè està disputant-se la primera jornada en este grup tercer de la segona federació. De la segona federació, pues anem a buscar la... Bueno, no, se quedem en la segona federació, perquè acaba de començar la segona part en el duel entre la Lucía i el Poblense. Javi, qui fa millor cara?
3: La falta ara favorable a la Lucía, molt tancada, la va llançar Cristian. Al final la pilota va ser per al Poblense. La veritat és que la primera meitat ha sigut molt igualada. El que passa és que ha tingut la sort de cara la Lucía i ha ficat ese gol, com diuen, de Germán. Anteriorment havia ficat Juanmi un gol per al Poblense, però l'ha anul·lat l'àrbitre per una falta a Unai Marino. També havia tingut ocasions de dispars des de fora de l'àrea, però al final, ja dic, la sort ha sigut per a la Nosia en un gol molt igualat. En esta segona meitat pareix que està tenint més la possessió de la pilota el poblense, però la Nucía també està intentant aplegar a la meta d'Elías Ramírez en, a la contra, com ha sigut ara l'oportunitat del conjunt de Vicente Mir. Per cert, l'única targeta groga ha sigut la d'Ayala en el minut 4 de la primera meitat, que a poc ha estat molt, molt mal en la primera meitat, però ja dic, a mesura que ha anat avançant el partit, ha estat

0: millor sobre el rectangle de xoc. Ara la pilota en la banda dreta i estava Christian en fantreseta defensiva, intentava rebutjar. El valor se'l queda el poblense en el cantó del camp i serà treta de cantó per al conjunt groguet, per al conjunt de Balear, per al poblense a la dreta de la porteria de Unai Marino, con dient, i pot ser un nou canvi a favor del conjunt visitant, perquè veiem a dos jugadors que estan a punt d'entrar des de la banqueta. De moment no ha mogut la banqueta Vicente Mir, però sí ho ha fet, com diuen, Julián Robles, el míster de Polense, que ha donat entrada a Diego en el descans. Ara tindrà una segona, bueno, una ventana, la primera ventana que va a tindre, i és que entra el dorsal número 30, l'Omar, i també va entrar un altre jugador, el que s'han anat ha sigut Juanmi, i va entrar també un altre jugador, com diuen, en el rectangle de xoc. En este cas ha sigut Salva el que ha entrat. Salva, que ha estat calfant pràcticament des del minut 20 de la primera meitat. Aguantem la treta de cantó per al poblense, a la dreta de Unai Marino. Trau en curt, intentava topar ahí Cristian, la pilota, res, directament fora, saque de banda, no, la evita en la banda dreta, en este cas és Amer, intentava anar-se'n i falta del jugador del Polense. Baló per a la Nosía en el minut 10. De moment guanya 1-0 el conjunt de Vicente Mir.
1: 1-0 guanya l'equip de Vicente Mir, i el Roda que continua imposant-se, Carlos Gallardo, per un 1-0 l'Ontinyent.
2: Sí, però l'Ontinyent, que ha anat de menys a més, ha tingut ocasions en els últims minuts per a intentar ser gol de l'empat. A més d'aquest penal que ha parat Molí, ha tingut una molt bona acció Jorge Ruiz per banda esquerra, que s'ha ficat en l'àrea i que finalment ha aconseguit defensar la defensa del Roda i enviar aquest baló a treta de cantó. I després Truji, un baló en la frontal de l'àrea que ha xutat per damunt de la porteria, però ben a prop. Era atenció, una falta lateral que el Roda al seu favor. És Alberto Ramos el capità que fica el baló a l'àrea, rebutja Jorge i l'esfèric el té el conjunt de casa, el conjunt de Miguel Ángel Muñoz. En el mig del camp és Marzà, que retrasa per a el seu company, i està a la volta per a Brian, l'autor del gol que de moment li val al Roda per a guanyar este partit. I estem ara mateix en el minut 92, han afegit 4, així que queden 2 per a la fi d'esta primera part. No s'ha mostrat producte per a veure quant es afegia, però el que he pogut mirar per el signe que li ha fet l'àrbitre de la mà, jo crec que són 4 els que s'han afegit a este partit, que té valor Andreu en el mig del camp per al Ontinyent 1931, és defensa ordenat el conjunt local, ho intenta per dins en Juanan buscant a Jorge, però ese baló no arriba a connectar amb el lateral esquerra del futbolista de l'Ontinyent, i el baló és tranquil·lament per a Moli, per al porter del Roda, que en el baló en els peus intenta agafar uns segonets al cronòmetre per a intentar marxar-se al temps de descans en esta victòria que de moment té el conjunt del Roda. L'àrbitre assenyala al porter, que té 5-4-3 segons, 2 per a treure. Ara llança ja Moli baló cap amunt buscant a Marc Pitarch, al davanter de Ares del Maestrat, que intenta controlar l'esfèric però recupera l'Ontinyent per banda dreta, intenta Pulsera, Héctor Oscar Pulsera, avançar posicions, però ahí defensa bé el Roda, que recupera el seu baló, va ser treta de banda per al Roda. Alberto Ramos trau ràpidament per a Pau Vidal, que es planta davant del porter i apareix Jorge. Apareix Jorge per a evitar que Pau Vidal, que el davanter del Roda, es quedara sol davant de Juanmi. I ahí Jorge ha estat molt bé per als interessos del conjunt de Rubén Sanz, perquè Pau Vidal ha estat a punt el davanter del Roda de quedar-se a soles davant Juanmi. Va ser treta de cantó per al conjunt d'ací local en la ciutat esportiva Pamesa. Es prepara Marzà, que alça el braç dretà per a indicar als seus companys una jugada de laboratori. Una jugada així, ha vingut l'únic gol de l'encontre. Anem a veure què passa, sí, perquè ja estem a punt d'arribar al minut 49, a punt d'arribar al temps de descans en l'afegit de l'àrbitre. Allí va Marçà, que llança, ahí s'aproxima un jugador. Torna a llançar.
3: Gol de l'Endense.
4: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol de l'Endense B. En una treta de falta lateral, Javi Pastor, que la posa teledirigida al cap de Fadi, el central, que fa el primer en una rematada de cap, pràcticament dins l'àrea xicoteta. Fa el primer l'Eldense B, a falta de 5 minuts per al final. Eldense B, un Fadi, Torrellano 0.
1: Ahir empatava el primer equip davant el Mallorca, i a hores d'ara, ja falta de 5 minuts, està guanyant el filial Deportivo Eldense B. Li guanya l'Atlètic Torrellano per un 1-0. I a cavall este partit a Roda, Gallardo, què resta?

0: acaba ara mateix de finalitzar l'encontre, ja s'havien afegit 4 i estaven en el 49 i 20 segons. L'àrbitre que ha assenyat el final de la primera part, també ese gol de Bryan, només arrencar l'encontre en minut 8, en una jugada assajada, ha aconseguit ficar-se per davant del conjunt de Miguel Ángel Muñoz, que de moment en un inici millor del conjunt local i en un inici final de primer partit d'esta primera part millor per al conjunt visitant, pues com diem, el Roda, que es manté en ese marcador favorable d'1 a 0 per a este temps de descans.
1: Bé, pues se conclou ese de moment el partit que està disputant el Roda davant l'Ontinyent. 12:49, estem comptant-vos al llarg del cap de setmana i sa competició tan important de vela que està disputant-se en Aigües del Port de València. I tenim Toni Galindo amb un testimoni, Toni.
2: Hola, Folgado. Sí, bueno, ja estan així ja els catamarans al camp de regates. Per ahí veig a l'equip d'Austràlia, veig també a Nova Zelanda, veig a Itàlia, veig a Los Gallos, a Espanya, Estats Units, que porten una embarcació espectacular. A mi ahí la cara de l'estàtua de la llibertat. I sí, estic amb Jaume Soler, que és el company periodista, un dels millors en qüestions de competicions de vela d'Espanya, és company de l'ABC i del Mundo Deportivo. Bueno, Jaume, el vent, afortunadament, s'ha alçat, que este matí era una bassa d'oli i ara ja tenim vent.
3: Sí, sí, s'ha alçat i sembla que pot anar pujant una miqueta més. Aviam si calenta, pot entrar aquest vent tèrmic per poder navegar en bones condicions com ahir, que van ser molt bones condicions.
2: Escolta, què fàcil és d'entendre esta competició. No hi ha cap complicació, n'hi ha una carrera pura i dura, ràpida, curta, fàcil d'entendre, però això enganxa tant.
3: Sí, són carreres d'apenes 10-15 minuts, com a molt, i són molt curtes, recorregut molt a prop de la costa. Aquí estem a Marina València, veient perfectament les embarcacions, les tenim a 50 metres, des de la platja de la Malva Rosa estan a 150 metres, 200 metres, vull dir que des de la mateixa platja es pot veure perfectament la competició, i el recorregut, com és molt, molt petit i molt curt, pots veure tots els passos de boia, tant l'eixida com l'arribada, és a dir que és perfecte.
2: Jaume, hem coincidit tu i jo en algunes competicions de vela, per exemple, en Copa de la Reina, la Marina de València, no cal descobrir el bon lloc que hi ha. Bueno, anem a veure, previsions. Espanya ahir la va rebentar, va fer una actuació espectacular. Previsions per avui?
3: Bueno, Espanya en aquests moments és un dels grans favorits, va líder amb una renta de 4 punts sobre el segon classificat en el seu grup. A l'altre grup passa el mateix amb Austràlia, també és líder, i passen els dos primers de cada grup. Del grup A passen els dos primers, del grup B passen els dos primers i disputen la final, que comencen des de zero, és a dir, que el que guanya la final guanya el campionat.
2: Bueno, pues anem a veure, perquè la cosa està entre, bueno, com a grans favorits, està Espanya, per suposar, Los Gallos i Austràlia, que són les dos, entre els dos està la cosa.
3: Sí, quan hi ha una final a 4, no se sap mai el que pot passar, perquè, clar, són recorreguts molt curts, es tarda molt poc i un s'escapa i ja no hi ha manera d'atrapar-lo, no? Però, en principi, Austràlia i Espanya són els dos grans favorits per entrar a la final i, si entren a la final, per guanyar.
2: Bueno, Jaume, te deixo treballar, que estàs ahí tot liat, t'he pegat un atraco ahí a mà armada. Bueno, pues això, les impressions de Jaume Soler, aquí donem les gràcies, el company de l'ABC i Mundo Deportivo. Bueno, pues ho contarem tot així, al punt a punt, a punt ràdio,
1: Dóna'ns horaris, Toni, de com anar la cosa a partir d'ara.
2: A partir d'ara, pues res, així tenim ja, com t'estava dient, els diferents catamarans, els 13 participants estan ja escalfant en el camp de regates. A la 1:30 donarà començament la primera d'aquestes carreres. Són molt curtes, com estava dient Jaume Soler, que, bueno, ja ho estem dient, són carreres de 10-15 minuts com a màxim. Molt ràpides, molt intenses, molt directes i molt fàcils d'entendre. 1:30 comença i a partir d'ahir tenim dos carreres dos carreres que serveix per a puntuar, i després tenim la tercera, no? Tenim la tercera, que això és la definitiva. Això és la que dels dos grups que tenim, l'A i el B, els dos millors de cadascun dels grups competiran cara a cara, mà a mà, face to face, en eixa última carrera que determinarà qui és el guanyador d'este Gran Premi d'Espanya. Este Gran Premi d'Espanya que es disputa este cap de setmana està disputant-se així a la Marina de València. Així que començarà 1:30 i, com a molt, a les 3 de la vesprada, això està finiquitat.
1: Gràcies, Toni. Hem deixat al descans, vine, Carlos Gallardo, el partit entre el Roda i l'Ontinyent, que ha sigut millor.
0: Pues m'ha agradat al principi més el Roda, el conjunt local. Després sí que a poc ha anat aproximant-se més a l'àrea rival, i l'Ontinyent 1961, a mi ese penal, també ha tingut Truji un valor a frontal que li ha pegat per damunt de la porteria rival, i també Jorge, una bona acció ofensiva per banda esquerra, on ha ficat el perill per part de l'Ontinyent 1961. Així que diria, pues, uns primers 20 minuts per al conjunt local, amb Borja Pérez, el jugador procedent de l'Hércules juvenil, molt participatiu, molt perillós per aquesta banda esquerra, amb els seus davanters Pau Vidal.

0: i Marc Pitarch també agafant aquests balons, donant-se la volta, molt mòbils per tota la zona ofensiva, buscant aquestes opcions, també les rematades, ha buscat molt els centres a l'àrea el conjunt local, i això, em quedaria un partit molt, al final molt competit, molt igualat. Jo crec que el més just hauria sigut un empat a la primera part, però de moment que ha fet bo i ser 1-0 i ser gol de Brian en una jugada assajada en un centre de lateral d'Alberto Ramos, que crec que ha tocat Iñaki Bilbao el segon pal per a ficar el valor de l'àrea a Brian, al central de Xàtiva, que l'ha ficat dins de la gàbia. I sí que victòria, però de moment en un partit, victòria local, però de moment en un partit molt, molt competit per part dels dos equips.
1: Tenim 1-0 al descans el Roda Ontinyente i 1-0 este sí, a caballos ya del partit, Álvaro Molina, entre el filial del Deportivo Eldense i l'Atlètic Torrellano.
2: Sí, ja estem en temps afegit, encara que sí, no hi ha tablilla per veure molts afegits. Ja portem 2 minuts d'este temps afegit, que segurament sí, 5 o 6 també per aquesta pausa d'hidratació, quan la pilota és del Torrellano en treta de banda, que voldrà apurar les seues últimes opcions per tractar de traure un punt així del vell Pepico Amat. La pilota que espera el central Boca Chino, el central Jardí, jugant el Torrellano, defensant ara l'Eldense, que també està molt justet ja d'energia en aquests últims minuts. Trau una falta perfecta d'Alberto Rubio, que la penjaran segurament, una de les últimes del Torrellano. Una falta pràcticament des del centre del camp, ja estan pujant els centrals, tota la defensa, els migcampistes, i la trauen curt, perquè ha vist ahir l'opció, a veure si la posen dins de l'àrea, rematada, que no, ja la torna a traure Fadi. A veure si la guanya, la despejarà el conjunt de l'Eldense, pilotada llarguíssima, quan estem faltant 2 minuts, estem 2 minuts de temps afegit, faltaran 3 o 4, 1-0 està guanyant l'Eldense B davant del Torrellano.
1: Ahí, es queden fins al final del partit, Álvaro.
2: Pilotada llarga, canvi d'orientació del lateral Dani Montes, la pilota que és per línia de banda, traurà l'Eldense, que ara s'ho prenen molta calma anant a la pilota. Els jugadors se'ls veu molt cansats, engenollats, 2-3 jugadors també del Torrellano. Es nota moltíssim aquesta baixada d'intensitat en la segona part per la calor que fa, i de moment també este 1-0 altra vegada, treta de banda per a l'Eldense, que traurà a poc a poc el jugador, el lateral, està dient-li l'àrbit que li donen baló. Ara el posa allà el delegat i molt tranquil·lament traurà el jugador de l'Eldense B en camp contrari. Ja són 3 minuts de temps afegit. Ahí va a traure, molt poc a poc, l'àrbit ja està descomptant i ja trau el jugador de l'Eldense, que la vol posar en la cantó. És Nico, el davanter, que la guanya bé, la torna a deixar dins l'àrea, pot llançar, és Amarillo dins l'àrea, Amarillo que se li va la pilota, a veure si remata, no remata, la torna a guanyar el Torrellano, a veure si pot eixir el conjunt d'Òscar Díaz, és en banda, la pilota que la té el Torrellano, a veure si és l'inici, a veure si la poden penjar, la pilota que va al centre del camp. És Abel Mellado, que torna a girar per a Bochino, la deixa per al seu central. És Fede Álvarez, tornant a jugar al centre del camp per a Abel Mellado, que controla, que juga per al seu lateral, Dani Montes, en el centre del camp, pressionant bé l'Eldense. És Amarillo, que no pot ara rebre eixa pilota, la torna a guanyar el Torrellano, cau a terra, la guanya l'Eldense bé, i sí que la xiula, sí que la xiula l'àrbit. A veure si és una de les últimes, minut ja, 94 de partit. A veure si s'han afegit 5 o 6 minuts, però pot ser ja una de les últimes. Traurà el jugador Abel Mellado, el jugador del Torrellano, una falta lateral.
1: I està dient... Què queda, Álvaro?
2: Sí, és que ja dic, portem 4 minuts de temps afegit, no sabem si s'han afegit 5 o 6, perquè no, així no hi ha tablilla com en primera i segona.
1: Anem a aguantar la falta i si anem a terra, perquè ahir també estem a les acaballes, sí, del partit, Álvaro. Anem
2: la falta que la traurà Alberto Rubio, Alberto Rubio que la posa a la frontal de l'àrea, la trau l'Eldense, prou bé de cap, la pilota que torna a... fora per el línia de banda, traurà el Torrellano. Són ja 5 minuts de temps afegit els que duem. El Dense B, 1, Torrellano 0.
1: I Ciutat Esportiva de Paterna, que resta, Germán, per a què conclogui el partit?
3: 2 minuts queden ja per a que acabe este partit entre el València Mestre i el Mallorca B. De moment es manté l'empat 1-1. És veritat que s'han afegit 7 minuts, que és molt de temps per al calor, per a la calor que fa, però el València Mestalla, que continua a ser millor, com estàvem dient abans, que cada vegada s'apropa més a l'àrea rival, però que no aconseguís ese gol que li doni la victòria. És veritat que ese calor que fa també fa que els jugadors estiguen un poc cansats, i també té el València... Cuidado, a contra! Ara, ui, atenció, la bona rematada d'Adrián Ruiz, que acaba d'entrar al terreny de joc. Ara la té Ariel Peña, la té el Mallorca B, pot entrar dins de l'àrea. Finalment, Eymond Juan, ja la bona acció del defensa, que li ha rebutjat el baló, però és falta a la vora de l'àrea per al Mallorca B. Tenia una bona oportunitat Adrián Ruiz per al València Mestalla per aconseguir ese segon gol, però Nil Torreguitar ha fet una bona parada i en la contra el jugador del Mallorca B, Aymar Peña, que intentava anar-se de Eymond Juan Yala, però ha aconseguit una bona falta, una falta perillosa per al Mallorca B, ja en el minut 96, queda un minut i estem en una acció que pot ser perillosa.
1: Anem a aguantar aquesta falta, Germán, i se n'anem a escoltar Carles Gallardo amb protagonistes. La torna mai, algo.
3: Va traure la pilota ara mateix Ortega, un jugador que acabava d'entrar també en esta segona part, en un partit que el València Mestalla, com estaven comentant, mentre es prepara el Mallorca B, estava sent millor en la segona part el València Mestalla, en la primera part també, després el Mallorca B intentava aconseguir aquest empat, que finalment ha aconseguit, li superava al València Mestalla, començava a ser millor el filial del Mallorca, però el València Mestalla després s'ha recuperat, intentava aconseguir el segon gol, però ara mateix estem en l'últim minut, va chutar la pilota Ortega, fora, menys mal per al València Mestalla, i acaba el partit així a la Ciutat Esportiva de Paterna, a missa falta d'Aymar Peña, que s'han anat fora per sort per al València Mestalla, un partit que ha sigut molt igualat per als dos equips i que s'ha reflexat d'aquesta mala forma en el marcador, que ha quedat 1-1, gol de Mario Gilabert per al València Mestalla i gol de Wilber Hurtado per al Mallorca B.
1: Ara tornem a protagonistes a la Ciutat Esportiva de Paterna. Gràcies, Germán. Empat a un al marcador, primera jornada de Lliga entre dos filials, el València B i el Mallorca B. Resumim de seguida amb Álvaro Molina el final del partit també en ese Deportivo Eldense B, Atlético Torrellano, però crec que Carlos Gallardo està en protagonista. Carlos.
0: Sí, estem amb el president de l'Ontinyent 1931, quan els jugadors estan a punt d'eixir de la zona de vestuaris. Juan Mavas, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Bueno, una temporada més, l'Ontinyent ha sigut una guerra la tercera, en una temporada i en un estiu de molts canvis al club en el projecte esportiu.
4: Sí, bueno, han fet una reestructuració prou important, al voltant del 70% pràcticament és nou, començant per l'entrenador. I bueno, veníem d'una etapa en Roberto molt bona, de 7 anys, i ara pues, han pegat un canvi de direcció i amb molta il·lusió d'intentar fer una bona temporada.
0: I tu estaves en la reunió d'esta setmana, la federació, la seu de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, per primera volta reunia a tots els presidents abans d'una temporada. Com va ser i s'encontren en els presidents directius d'altres clubs?
4: Pues bueno, un encontre molt positiu perquè per lo menos així es fiquen cares, es van conèixer tots, encara que ja teníem relació d'altres anys amb alguns companys, però molt bé perquè així pues bueno, veus pràcticament el representant de tots els clubs, la federació pues, va fer un acte molt, molt positiu perquè és una manera d'explicar-nos un poc pues, tot va tocar tots els temes, des del tema de les fitxes, des del tema de l'arbitratge, i va ser pues, bueno, una jornada molt interessant perquè és una manera de que si tens dubtes també pues, el puguen explicar, que t'expliqui com funcionen les coses i ja el dic, molt, molt positiva.
0: I l'última, que està a punt de començar la segona part, conèixer la cara administrativa de gestió d'un club. Com és de difícil gestionar un club amb una massa social també que teniu allà important a Ontinyent, sempre, no sé si 500, n'hi ha voltes que 1.000 socis heu tingut. Com és de difícil gestionar un club de futbol?
4: Super complicat. Nosaltres venim de anys que han tingut més de 1.000 socis, ara fins la setmana passada 600 i pico havien retirat el seu passe, el seu abonament. Comencem la setmana que ve en casa, esperem esta setmana a plegar a 800-900 socis abans de començar el primer partit de casa, el primer partit de lliga en casa, i bueno, pues, com el dic, complicat perquè tenim un estadi, perquè venen moltes persones al camp, perquè hi ha que preocupar-se de tot, de netejar, de que estigui l'estadi en condicions, i bueno, pues, quan més gent ve, pues, més complicat és. Però bueno, no passa res perquè ho fem amb tota la il·lusió del món, i ja el dic, tenim que donar gràcies de tindre aquesta gran afició.
0: Moltes gràcies a Juan Mavas, el president de l'Ontinyent 1931. D'ací no res, ja estan els jugadors de l'Ontinyent preparats i a falta que isquen els jugadors del Roda per a que doni inici esta segona part amb el resultat de moment, com dèiem, de Roda 1, Ontinyent 1931 0.
1: Este matí també estan en marxa les finals de la Copa Federació de Hockey i ha finalitzat la final masculina, Matías Oliver. Bon dia.
5: Molt bon dia, Salva. Efectivament, ja tenim campió de la Copa Federació Valenciana al hockey territorial. És el Carpesa, l'equip que va pujar l'any passat a la divisió d'honor del hockey nacional. S'ha imposat per 4-1 al Sant Vicent del Raspeig en un partit on ha sabut controlar més la botxa. És de veres que Sant Vicent no

0: ha deixat mai per perdut el partit, ha intentat sobretot buscar la velocitat de Pedro Arques per a intentar a les contraatacs retallar distàncies, ha tingut oportunitat sobretot en el segon quart i en l'últim quart, i com deia, marcador de 4-1, primer amb un gol de Santi Montoli en un penalti córner, amb molta tranquil·litat l'ha espentat a la taula de la porteria. Segon gol, Xavi Guanter en una construcció d'una jugada des de darrere, Beiber, Lucas Díaz, Ballar, Rimontelli, Valverde, s'ha desfet de Siet i li l'ha donat a la dreta Guanter, que és un autèntic crack, ja ho vam escoltar l'any passat, que ha creuat la botxa, impossible per a el porter Pedro Navarro. El tercer arriba també en el segon quart, amb un gol de Hugo González, girant-se dins de l'àrea i ficant-li al tot l'escaire al propi Pedro González, i impossible per al porter Alacantí. Ha retallat distàncies en el tercer quart, amb un penalti córner Sant Vicent, amb un gol de Sayid Zain, i l'últim gol arriba ja a la contra, un gol de Ballarri, del número 7 del Carpesa, que ha aprofitat ja que Sant Vicent està volcat en la porteria del conjunt de l'Horta Nord per a sentenciar el que significa la reedició del títol de l'any passat i alçar la seva tercera Copa Federació consecutiva, la quarta en la història del conjunt de Carpesa, i una manera molt bona per a preparar-se per a aquesta divisió d'honor que els ve, l'arribar a l'elit del hoquei nacional, una cosa que se guanyaren l'any passat i que enguany gaudirem el punt a punt. I ara directe se n'anem corrent a la partit final de la Lligueta de la Copa Federació.
1: Hi ha canvi de escenari, no, Matías? Hi ha canvi d'escenari?
0: Sí, hi ha hagut un canvi d'escenari per a millorar lo que era la logística. A nosaltres no es convé, però se n'anem ràpid a Taronger, són dos carrers, o sigui que se n'anem ja directe a veure aquest partit entre València i Xiner de los Ríos, on depenent dels resultats podria haver uns campions o l'altre, perquè com dèiem, és una Lligueta de 3, està també ahí pendent el Xaloc. Després vos contarem una miqueta com són aquestes matemàtiques, però se n'anem corregues per allà per a contar-vos el millor del hoquei valencià, com sempre, així en el punt a punt.
1: Gràcies, Matías. De seguida també vos contarem aquesta final femenina que va començar de seguida i que l'anem a viure en la sintonia esportiva del punt a punt en Apunte Ràdio. Álvaro Molina, resum de la primera part. Acaba de concloure el duel entre el Deportivo Eldense B, el filial, i l'Atlètic Torrellano. Victòria per al filial del Deportivo Eldense. Bueno, pues ara de seguida recuperarem esa connexió amb Álvaro Molina. És un partit que ha conclòs, que ha finalitzat i que ha acabat amb victòria del filial del Deportivo Eldense per un gol a 0 davant l'Atlètic Torrellano. Així que, mentre tant, com van les coses en la ciutat esportiva Camilo Cano? Javier Vicente Lozano.
2: Estem ara en la pausa d'hidratació. La veritat és que fa molta calor. Jo tampoc entenc per què posen els horaris en este... Hasta ahora, a les 11 y mitja, un calor, mes de septiembre. Pero bueno, la verdad es que al final
1: el foco, Javier, está posa siempre en el fútbol profesional, porque es el que va molta gente a la gradería. Pero históricamente estos horarios, fútbol base, fútbol amateur, son los que es patixen, pero a sovint.
2: Sí. De fet, l'horari sempre s'ha dit, no? Que les 12 del matí del diumenge i tal és de futbol, com tu dies, no? De futbol base. I a més, futbol base els dissabtes, a lo millor un poquet més amateur, no? Lliga Comunitat, la tercera divisió del diumenge a les 12, sí. No? Per a no solaparse, no? En la segona i demés. Però bueno, la veritat és que enguany està sent aixina, molta calor, no? En este mes de setembre. Al lío, la veritat és que l'Anuncia ha començat un altre viatge, s'ha retornat a retomar el partit. Diem que en esta segona meitat ha tingut una ocasió Javi Martín de fer el segon gol per al conjunt de Vicente Mir, però sí que és de veres que està plegant molt el poblense en un gol anul·lat de nou a Riverón per una falta, i en acabant, pues, Prat ha tingut també una ocasió en una pilota parada, una falta en la frontal de l'àrea, que ha aturat molt bé Unai Marino. La veritat és que ara ha fet un parell de canvis el conjunt de Vicente Mir, ha donat entrada a Mendive, ha deixat fora David Soto, ha entrat també Raúl Girona, ha canviat els dos centrals el conjunt de la Nucía. La veritat és que Ayala, havien dit que no havia començat molt bé, però a poc a poc havia estat sent el millor, no? en la saga, i Ayala que havia demanat el canvi perquè pareixia que tenia algun tipus de problema muscular. Ataca el Polense en curt, la pilota en el mig del camp per a Salva.

0: Obrint a l'esquerra, apareix per ahí Prada, tocant en curt, de nou per a Salva, enrevint la pilota, intentava ficar ahí entre línies, talla molt bé Cristian, intentava entrar al contra, baló per a Juan Carlos, que ha entrat també en la segona meitat per al conjunt de Vicente Mil, la pilota a la dreta, canvi d'orientació, intentava plegar ahí Gervard Lidón, que estava escorat a l'esquerra, directament fora, però serà treta des de la banda esquerra per al conjunt de Vicente Mil, per a la Nucía.
1: La Ciutat Esportiva Pamesa marca el davanter de Ares del Maestrat, marca Marc Pitarts per a ficar per el segon gol per al conjunt local, el minut 48, a 3 minuts de la segona part, que s'ha plantat soles davant el porter rival Juanvi, i Marc Pitarts ha fet el 2-0 per al Roda en el minut 48 de l'encontre. Roda 2, Ontinyent 1931-0.
2: Actualitzem el minut i marcador a la Nucía, Javi.
0: Estem en el minut 34, camí del 35, 1-0 guanya la Nucía.
2: Pues 1-0 guanya la Nucía i acaba de concloure el partit entre el Deportivo Eldense i l'Atlètic Torrellano. Quin és el teu resum, Álvaro Molina?
3: Sí, la final s'ha quedat la victòria en Elda, un partit igualadíssim que finalment en aquest minut 85, el central Fadil de Cap, quan faltaven aquests 5 minuts perquè conclogués el partit, ha fet aquest gol, aquest 1-0, ha donat una bona imatge al filial blaugrana en este debut en tercera ref, una victòria importantíssima en un partit que, com bé diem, ha sigut molt igualat i que finalment el que ha fet el gol, òbviament, s'endú la victòria. El Eldense 1, B, Torrellano 0, ha fet el gol Fadil en el 85.
2: Ara de seguida tornem per escoltar els protagonistes. El partit se l'ha contat Álvaro Molina i acaba de marcar, acaba de fer el segon el Roda, Carlos Gallardo.
1: Sí, mira que la primera gran acció de la segona part l'havia tingut al seu favor, l'Ontinyent 1931, una gran internada per banda esquerra de Jorge Ruiz, que va ficar el valor a l'àrea, un remat de Ross i que havia aturat molt bé Moli, un dels protagonistes del partit, el porter del Roda, però en esta acció que acaba d'ocórrer, en el minut 3 d'esta segona part, s'ha plantat sol Marc Pitarts davant del porter rival i amb molta tranquil·litat el jugador, el davanter del Roda, ha sabut afusellar a ese valor, pegar-li dins de la... el baló i que entrarà dins de la gàbia rival, dins de la porteria adversària i ficar ese 2-0 al seu favor. Atenció que ho intenta Truji per part de l'Ontinyent, però recupera el Roda. I pel que esteu comentant dels horaris, sí que sí, en tercera, el horari local, el fica el local, el horari del partit, i sempre dins de que siguen, crec que entre les 12 del matí i les 8 de la vesprada, tenen d'hora a ficar-ho, però en segona federació n'hi ha una norma que és que els clubs balears tenen que jugar a les 12 del matí perquè tinguin facilitats per a tindre vol per a la vesprada. Per això sempre el Poblense, Penya Deportiva, l'Ibiza, sempre que juguen en segona federació obliguen als nostres pues, a tindre que ficar el partit a les 12 del matí. És molt habitual que sempre, a excepció que per alguna cosa específica l'equip balear demane o estigui obert un altre horari, quasi sempre saben ser el diumenge a les 12.
2: Sí, sí, correcte. La problemàtica és dels equips balears Arts, pels vols, etcètera, la conegam i sempre se disputa pel matí qualsevol duel que tinga com a visitant un equip balear, inclús també com a equip local. Qui està sent millor hores d'ara? Suposo que el Roda, perquè ha fet el segon, Carlos.
1: Pues un partit com la primera part molt igualat, perquè just abans havia tingut una ocasió claríssima el Ontinyent 1931 en ese remat de Roz, i de fet ara la segona part qui havia estat més prou de l'àrea rival era el Ontinyent 1931, però molt efectiu el Roda, com diem, la primera part, els primers 20 minuts havien sigut del Roda, els següents 20 minuts més per a l'Ontinyent, i en esta segona part anava més obligat en busca del gol el Ontinyent, però s'ha vist sorprès per ese segon gol local, així que pareixia un partit obert, lo que és clar que este 2-0 ja deixa el partit pues, molt encarrilat per al conjunt de Miguel Ángel Muñoz.
2: En tercera federació, per tant, ha conclòs un partit, Deportivo Eldense B1, Atlètic Torrellano 0, i de moment està guanyant partit en joc encara, segona part, el Roda, Club Deportivo Roda, per 2-0 al conjunt del Ontinyent, i en marxa en segona federació pues, tenim el duel entre la Nucía i la Unió Deportiva Poblense. Javi.
0: Penalta a favor del Poblense, la internada per banda esquerra, el passe en profunditat, ha caigut un jugador del Poblense, l'àrbitre està molt a prop, ha xiulat penalta, i sinó que serà penal per al Poblense. Per cert, un crac, Carlos Gallardo, que se sap absolutament tot, Salva? El tema dels horaris i demés.
2: Sí.
0: Menos mal que està ahí, Carlos. I va ser Alcora el que pareix que vaig a llançar el...

0: El que vaig a llançar el penalt, acorda, en cama dreta, baix els pals, està Unai Marino, estem en el minut 38. La veritat és que el penalt no ha sigut gens protestat per la Nucía i l'àrbitre estava molt a prop, per tant sí que pareixia que era clara. Vegem ahí l'àrbitre que diu que no entre ningú dins de l'àrea i en cama dreta va patejar a corda, baix els pals està Unai Marino, l'és de l'Alcoyà, cama dreta, a corda, llança, para, Unai! El llançament, la veritat, que ha sigut fluixi per el mig, molt bé Unai, que ha aguantat el llançador del Poblense, de moment tot continua igual, estem en el minut 39, camí del 40, 1-0, guanya la Nucía en este esclai, com diem. Ara ha sigut fora de xoc i diem que en eixa pena màxima que ha desperdiçat el Poblense, ja ha estat molt bé Unai Marino, que en Germán Lidón han sigut de moment els protagonistes del partit. Sensacional Unai, com ha aguantat ahir el llançament i ha aturat la pena màxima jugant el Poblense. Ara sí que està molt darrere la Nucía en estos últimos minutos.
1: Deixa un moment, Javi. Minut 40, dius?
0: 41-0, guanya la Nucía.
1: Perquè té protagonista Carlos, o té protagonista, és Toni Galindo, des del Port de València. Toni.
2: Bueno, una imatge tremenda. Així tenim a los gallos, que estan fent una passada per davant de la graderia on està la marea roja, que són jo. Em trobo en estos moments. Imatge espectacular. El fum volant a l'aire amb els colors de la bandera d'Espanya. Imatge brutal de tota la plaça de la Malvarrosa. Milers i milers de banyistes que tenen una visió privilegiada d'esta Sergi B, d'esta regata. I estic amb dos personatges, dos protagonistes. Estic amb Pablo. Pablo, que vienes de Cartagena, eres regatista. Y bueno, ¿qué te parece? Primera visita de esta competición a Valencia y creo que la imagen es muy buena, ¿eh?
3: Sí, una gran imagen, la verdad, a ver si hoy consiguen levantar el vuelo, que hay menos viento, pero ayer fue increíble y a ver si hoy podemos disfrutar otro gran día de regatas.
2: Bueno, y así tica Paco. Paco, que eres divisa, vius a Valencia y tú eres un hooligan de eso.
4: Hooligan a tope. Tot el que puc, vore'l, vaig a vore. M'agrada molt. És una meravella i un orgull estar així a València i poder viure tot això amb vosaltres.
2: I damunt, seguixes la competició arreu del món.
4: Arreu del món. No tinc molts diners per anar a Dubai, però sí que me'n puc anar a Anglaterra i a Portsmouth, a llocs més a prop, no? Bueno, no tan lluny.
2: Bueno, avui què?
4: Avui anem a ganar. Avui se n'anem a llevar el Gran Premi de València, home.
2: Siempre sí.
4: ¡Visca los gallos!
2: Los gallos. ¿Y cómo fan los gallos? ¿Cómo fan?
4: ¡Kikiriki!
2: Ahí tens. Mira, la gradería, la vera rocha que está enfrente del cant del gallo, del pollastre. El kikiriki es el cant que sona así a la Marina de València, a la grada del senyor, a la vera rocha en este Gran Premi d'Espanya.
1: Lo que no aconseguís que a Toni Galindo, yo creo que no ho aconseguís ningú. La 1:17, esteu en directe en este matí de diumenge, escoltant la sintonia del Punta a Punta en Apunte Ràdio. Busquem final del partit a la Nucía, Javi.
0: Estem en el minut 42, torna a jugar el Poblense, està tot el Poblense, tot el conjunt de Groguete en el camp de la Nucía. Baló, pilota en la dreta, intentava guanyar-la a l'ordre, no, la pilotada cap arrere, al final ha sigut falta sobre la Nucía, que està aguantant molt bé. Vegem ahí el jugador del conjunt de Vicente Mir, que està dins del camp, però era Ferran el que estava en terra, va a traure la cama dreta, estem ja en el 43, cama dreta pilotada amunt, a veure si busca Juan Carlos, el davanter centre que ha entrat, ha sigut l'últim canvi, molt bé, rebutja el Poblense, torna a guanyar ahí en defensa a Melívia, la pilota en la banda dreta, intentava lluitar-la i Cristian, al final ha sigut falta del jugador de la Nucía en tres quarts de camp, ja en terreny del Poblense, i la pilota va ser per al conjunt visitante, en cama esquerra va a traure en curt Palleres, torna la pilota per al central, obrint a la banda dreta, apareix per ahí Alejo, anem a veure el que fa, més a la dreta, la pilota ara sí que per Alejo, que té que tornar per a Palleres, Torna a la banda dreta, molt bé ahí de cap, talla la Nosia en el mig del camp. Jo crec que ha sigut falta, sí, falta. Ha xiulat l'àrbitre, falta, 44. Jo crec que se n'anirem sobre el 49.

0: Intenta frenar i veiem també a Gorcha, que el capità de la Nosia, que ha aguantat els 90 minuts molt bé. La pilotada llarga, la pilota en la frontal de l'àrea, torna molt bé Ferran ara a rebutjar, intentar plegar ahí Víctor Blanco, al final torna a guanyar la Poblense en tres quarts de cas ja en terreny de la Nosia, la banda esquerra, intentava plegar allí el jugador del Poblense, se'n va molt bé de Cristian, intentava anar-se del segon, Gorcha ja no pot, la pilota en la frontal de l'àrea, intentava a plegar Alejo, penjava
1: des
0: de l'àrea. I el balón, com diem, per al Poblense. Estem en el 1.45, de moment, la Nosia, un Poblense 0.
1: Perquè tenim protagonistes a la Marina de València, Galindo.
2: Obert al mar.
3: Sí, tenim el vicepresident del Consell de la Generalitat Valenciana, està parlant en aquest moment. Sí, vicepresident, què tal? En directe per la punta.radio, on estem parlant vostè, és que acabem d'arribar en aquests moments, agraïm la seva deferència. Estava parlant vostè de l'impacte econòmic, no?, que té este acte.
2: L'impacte econòmic el sabrem una vegada acabe el que és la competició. Sí, sí que treballem sobre unes dades que tenim de lo que és edicions anteriors que van tindre lloc, per exemple, a Càdiz, i que estàvem parlant d'un retorn econòmic de vora 100 milions de dòlars, no? Doncs esperem que bueno, pues estar en aquests nivells. És cert que estem davant de lo que és la primera edició, que sempre n'hi haurà coses que millorar de cara a l'any que ve, però això és un projecte a mig llarg plaç i que, per tant, la idea és consolidar el model i, bueno, en principi tinguem 3 anys més, una pròrroga possible de 2 més, o sigui, 5 anys, i, bueno, i en un plantejament de consolidació del projecte que vaig més enllà de no soles la carrera o la regata d'un cap de setmana, sinó algo més.
3: Bueno, vostè parla d'això de la repercussió econòmica, que hi haurà que veure. La social i esportiva, un èxit total.
2: Absolut, absolut. Només hi ha que veure l'ambient que hi ha, l'impacte mediàtic que ha tingut als mitjans de comunicació. Situa València una altra vegada en el mapa internacional, junta ciutats conegudes a nivell internacional, i només pot ser tot que positiu, molt positiu, molt positiu.
3: Moltes gràcies, vicepresident, les paraules del vicepresident de la Generalitat Valenciana, així al punt ràdio.
1: Gràcies, Toni Galindo. Tornem de seguida perquè va començar la competició a partir de la 1:30, però busquem final del partit al duel que està disputant-se a la Nosia, Javi.
0: Estem en el 47.5, fins al 49. Estarem, com diem, la pilota la llarga, valor per a
1: s'acosta el Poblense, s'acosta, amenaça el Poblense,
0: sí,
1: o domina la Nosia.
0: No està tenint ocasions clares, però sí que la pilota, i està tot el rato intentant penjar la pilota dins de l'àrea de la Nosia. De fet, la Nosia està quasi en 10 jugadors perquè Gorcha no pot més. Ara, molt bé, l'ha demanat Unai Marino, que es tira a terra. La pilota dins de l'àrea, i Unai Marino ha agafat la pilota el desmans i s'ha tirat a terra. Pilotada llarga, estem ja en el 48, a soles 1, i xiulará l'àrbitre en el dia de avui. La pilotada llarga, intentava anar-se'n allí Juan Carlos, és l'únic que està fent ara la Nosia, la pilotada llarga per a Juan Carlos. Molt bé, ha tret ahí una pilotada, una treta des de la banda esquerra, i traurà en el cantó esquerre el conjunt de Vicente Mir, sense pressa amb Ferran. Sense res de pressa, de fet, les pilotes, sí, n'hi ha una ahí molt a prop d'on té que traure. L'àrbitre diu que traga pront, estem ja en el 48.5. La pilota per a Juan Carlos, l'han espentat, l'àrbitre diu que res. Se torna a alçar Juan Carlos, se lleva al jugador de Poblense, se'n va al córner, jo crec que ha sigut falta, continua la Nosia, sí, falta. Falta favorable a la Nosia, estem ja quasi en el 49, jo crec que va ser l'última jugada ja, eh? Jo crec que va ser l'última jugada. El jugador de la Nosia que està en terra, que és Juan Carlos, va a traure ell mateix i Ferran de la falta, i a més en curt. Està quasi en el córner, entonces n'hi ha 3 jugadors ara de la Nosia. S'apropa també ahí, crec que és Dani Fernández, i final del partit en la Nosia. Primera jornada, primera victòria del conjunt de Vicente Mir. El gol en el minut 34 de Germán Lidón. Els 3 punts es queden així. La Nosia, un Poblense 0.
1: Resum del partit abans de que tornem després per escoltar els protagonistes, Javi.
0: Un partit molt igualat, com diem.

0: En dos gols anulats, jo crec que ben anulats al conjunt de, del Poblense. Un penal en el minut també 34 que ha parat Unai Marino per al conjunt de, del Poblense i ha parat el guardameta de la Nucía. I al final jo crec que en un gol molt igualat els tres punts han quedat a casa. Importantíssim, com dient, la victòria del conjunt de Vicente Mir, on el millor del partit per a mi ha sigut el retorn de Javi Martín, que ha sigut el jugador que més ocasions ha tingut per al conjunt de la Nucía.
1: Gràcies, Javi. Després, Torre, per escoltar protagonistes, val?
0: Vinga, hasta ara.
1: Javier Vicente Lozano, que vos ha portat la primera victòria, primera jornada de Lliga en el grup tercer de segona federació de la Nucía per un gol a cero davant el Poblense. Recordem que en este mateix grup han empatat a un també este matí el València B i el Mallorca i que la Deportiva Mineral li ha guanyat per un gol a cero a la Penya Deportiva. A hores d'ara, partit a punt de concloure. De moment està guanyant el Yeclano per un gol a cero a l'Atlético Baleares. Ara de seguida vos donarem també el marcador final perquè hem de tornar cap a la ciutat esportiva Pamesa Ceràmica. Està guanyant el Roda 2-0 l'Ontinyent, Carlos Gallardo.
2: I quasi, compte un tercer gol del conjunt local perquè acaba de fer gol, però gol anul·lat. No sé si per fora de xoc o per falta sobre el porter en esta acció. Iñaki Bilbao finalment rematava en l'àrea i introduïa el balot dins de la porteria de l'Ontinyent, minut 31, però com deia, en jugada invalidada per l'àrbitre en una molt bona acció per banda dreta d'Albalat, que ha ficat aquest valor, i atenció que no intenta l'Ontinyent, minut 61, fica el valor a l'àrea buscant a Nacho Pla, però defensa molt bé el conjunt local, un Ontinyent, minut 61, que ha renovat el seu atac, han eixit del terreny de xoc Juanan, Alex Rossi, Trujillo, i en el seu lloc han entrat Nacho Pla, Carlos Mas i Moreno. Un nou trident ofensiu per al conjunt de Rubén Sanz, que busca així la forma d'aproximar-se a la porteria rival. Ha tingut alguna que altra acció i opció per a fer-ho. En un bon tacó de Carlos Mascle i Satanacho Pla, la lluita per un valor que finalment ha agafat el porter. I ara va tindre una treta de cantó al seu favor l'equip de la Vall d'Albaida. Ahí es prepara Jorge Sanz, que alça els dos braços. Va traure aquesta treta de cantó en el minut 66 d'encontre a la ciutat esportiva Pamesa. Ahí va al centre, primer pal, i la trau Alberto Ramos, el capità del Roda de Cap, i se esfèric, i sinó que evita el perill per a la seva porteria, de partit de 2-0, en què ara mateix estan vivint els moments, jo crec que claus de l'encontre, perquè està intentant anar a per totes a per un gol que li aproxima el marcador el conjunt de Rubén Sanz, però també té les seves accions per a matar ja de totes el partit. El conjunt del Roda, que ara ho intenta per banda esquerra, avança Borja Pérez, un dels futbolistes més destacats del partit, que ara reclamava falta, i l'àrbitre que la senyala. Havia deixat seguir la jugada, però finalment, al veure que esperava el futbolista del Roda, ha decidit xiular aquesta falta en el mig del camp, favorable al conjunt local. I d'ací res, suposa que l'àrbitre també demanarà als futbolistes que vagin al paró d'hidratació, ja s'aproxima algun jugador per a beure un poc d'aigua, perquè així la temperatura continua augmentant en este matí a Vila-real. I com diguem, partida 2-0, però moments claus, perquè està a prop del gol l'Ontinyent, però també a prop del gol un Roda, que si ja marca el tercer, deixarà sentenciada esta victòria.
1: Recordem, Carlos, que en este grup l'Ense B li ha guanyat per un gol a 0 al Torrellano, que ara és ara com compte si el Roda està guanyant 2-0 l'Ontinyent, i que per a esta vesprada se disputen els duels entre el Soneja i el Villarreal C i Atlético Saguntino llevant bé Baidusó, Utiel enguany, Carlos. La teua percepció del grup, tenint en compte reforços, plantilles, etcètera, tu que controles de futbol amateur?
2: Pues el Atlético Saguntino diria que és l'equip que ja per experiència l'any passat va estar lluitant fins les últimes dates del campionat amb el Castellonense i l'Atleti Llevant per ser el campió, per l'ascens directe. Pues és un equip que ha mantingut molt amb Guillem Beltrán i a la majoria de jugadors de la temporada passada, amb l'única eixida més important de Dama Sangara, el Castellonense, però jo crec que és un dels grans candidats a estar en la zona més alta. I després està el Baidusó, que també les últimes anys s'ha quedat a la porta de disputar el playoff, que la mateixa fórmula, un descalzo amb 50% de jugadors que continuen, 50% de fitxatges, també crec que va estar ahí. Després els filials, encara que va perdre en el dia d'ahir l'Hèrcules B, en parlàvem molt bé de la pretemporada que havia fet el filial de l'Hèrcules, i en els fitxatges reforços que es li sumaven al talent de l'Hèrcules, pues, jugadors amb experiència com Saúl Puig del Numancia, que procedent, o Àlex, que venia procedent del Crevillente. Després també n'hi ha molts equips. Ve que una liga molt igualada. La temporada passada sí que estava en la Nucía i Castellonense, que en pressupost post, jo crec que està en un escaló i mig superior a la resta. Este any el Saguntino un poquet més, però la resta molt, molt igualat. El Roda, per exemple, que fa dos anys va ser subcampió de Lliga, i que sempre presenta i que descobrim nous talents, com per exemple avui Borja Pérez, Chiva en el mig del camp, la Bernia, no? Que són jugadors que destaquen d'aquest equip. Pues, qui sap si a mi esa fórmula que fa dos anys li va anar el subcampionat pot tornar a estar ahí. Un Ontinyent que ha canviat moltíssim, que avui està perdent, però també té jugadors contrastats en la categoria que li poden ficar ahí. És a dir, jo crec que veig una liga molt més oberta que la temporada passada, que va estar-hi lluita molt entretinguda entre l'Atleti Llevant castellonense i el Saguntino, i després recordar que canvia algo molt important aquesta temporada, i és que
1: tot això, Carlos, últimes... hem de recordar que ho contaràs, ho recopilaràs, ho resumiràs esta nit en el Futbol Més Nostre, que és un programa que ja va acompanyar-nos al llarg de la passada temporada i que enguany torna a acompanyar-nos en la sintonia del Punt a Punt.
2: Correcte, els diumenges de 10 a 11, si no hi ha partit d'equip d'Eli, no? d'equip dels nostres equips que contem, sempre estarem ahí per a contar primera, segona, tercera federació i la comunitat del que ha passat la jornada. I com dic, algo molt destacable d'esta temporada és que poden tindre fins a 5 ascensos de tercera a segona federació, perquè els darrers anys del segon al quinto en un playoff que les dues primeres eliminatòries eren entre equips de la mateixa comunitat, i ahí només es quedava un sí. que lluitava en una fase final per ascendir, per este any... torna a lo que era abans la tercera i la segona B, i és que els quatre equips del playoff, el del segon al quint, disputaran les eliminatòries sempre davant d'equips d'altres regions. És a dir, poden aconseguir l'ascens només el campió, o dos, tres, quatre, o fins a cinc equips de la mateixa regió. I serà que més opcions per a la nostra comunitat, que a priori és més potent que altres, per a ser un any de més ascensos, esperem que així siga.
1: Pues sí, es tornen a creuar-se, diríem, els equips dels diferents grups, i efectivament, en un grup potent com el nostre, pues hi ha més opcions en este canvi, no? de normativa, en aquesta tornada darrere, de que s'aconseguissin més ascensos. Acaba de concloure en segona federació, en el grup tercer, el partit del que estaven pendents, i el Geclar no hi ha guanyat per un gol a cero a l'Atlético Baleares, i ahí, pues està a punt de concloure també el partit del Roda. Resten 10-15 minuts, Carlos?
2: No, encara queden 20 minuts, ha començat prou tard, i també ten pendent, crec, el paró per hidratació, és a dir, que encara queda prou així en la ciutat esportiva Pamesa.
1: Pues dona minuts i marcador i torne a les aigües de la Marina de València.
2: Bé, només destacar que ha sigut solo per part de l'Ontinyent 1931 ara mateix, minut 71, Roda 2, Ontinyent 1931, 0.
1: Tornem a la Marina de València, al port, en companyia de Toni Galindo. Toni.
3: Bueno, pues encara no ha començat la primera de les carreres, arrencarà amb la competició del grup B, on està inclosa el catamarà d'Espanya, Los Gallos. Ahir vam veure una formació dels diferents catamarans que arrencaran la carrera. Sembla que estem a escassos minuts, per no dir segons, perquè comença esta primera de les competicions. Encara no ha arrencat la primera de les carreres. Recordem que Espanya és una de les favorites per endur-se la victòria en este gran premi d'Espanya. Segona classificada en la general d'esta LGB. Està a punt d'arrencar la primera de les carreres, així, a la Marina de València.
1: Toni, tots els catamanes tenen un mal nom, vull dir, l'espanyol és Los Gallos, la resta també tenen mal noms o no?
3: Pues de moment crec que no. De moment Los Gallos estan orgullosos d'això. Es fa ressò. Deixem el nom. No, de moment no veig cap distintiu, no veig cap senyal distintiva en els catamarans que això, bueno, que indiquen que això és així. M'imagino, si tenen algun mal nom, pues jo no el sé, la veritat.
1: I si el tenen, l'averiguaràs de seguida, Toni. Ho tinc clar.
3: No, bueno, sí, clar. A veure si... Espera't un segon, a veure si la cobertura ens respecta, perquè estem en un punt en què si es menegem un passet a la dreta o a l'esquerra, pues això se'n va tot per l'aire. De moment estic immòbil així, però bueno, estic en una imatge privilegiada.
1: Zones de categoria.
3: Sí, estic així, bueno, estic en una balconada, sí, que tinc la regata la tinc a 25 metres, o sea, quasi que si allarga, bueno, més que allarga el braç, si tira una pedra, trenca una vela, i no, millor no ho fer-ho, Però bueno, ja veig ahí la formació inicial, estan els catamarans posicionant-se, així que en qualsevol moment arrencarà, sí, tindria que haver-ho fet ja, perquè estava prevista a la 1:30, passen pràcticament 5 minuts, encara no ha començat la primera de les carreres, quan ho faça i conforme acabe, pues ja vos direm com
1: és la situació. Com donen l'Isida? Són una botxina?
3: Sí, sí,
1: una
3: sí.
1: Una bengala? Més, com es fa?
3: No, es fa amb una senyal sonora i, a més, la megafonia que està a tota virolla te dona bona fe que això ha començat, eh? Tant com ha començat com ha finalitzat. Mm. És a dir, si hi ha una senyal, no hi ha una carcassa, per dir-ho així, que sé per on vas. No, si hi ha una senyal sonora, diu, això ha començat. Bueno, doncs ahir ja arranca la carrera. Bueno, doncs així estem, els barquers que van pegant voltes, perquè sí, va callar, així que

0: Estem a l'espera que tot comenci.
1: Bueno,
0: sí que veig, Salva, n'hi ha una quantitat innumerable de barcos que estan situats en tot el perímetre del camp de regates, que són espectadors sobre l'aigua. Així com tenim espectadors en les graderies, tenim espectadors en la platja de la Malvarrosa, milers i milers, Estan tots allà a sol, en el banyador i la tovalla, i estan mirant les carreres d'esta LGV, d'esta Gran Premi d'Espanya, des de la mateixa arena de la platja de la Malvarrosa. I també tenim els espectadors que estan sobre el barco, que tenen, bueno, pues, aquesta gent que està per ací, per allà, en els diferents ports esportius, i s'acosten per a veure esta regata. De fet, te conto una anècdota. Jo ahorita estava ja descansant en casa, estava mirant una pel·lícula, i em va cridar una persona, que no sé com nassos va treure el meu telèfon, que era un dels espectadors que està en estos barcos preguntant-me quin era el pla per avui. És a dir, jo ja em duo a pensar això, qui en este món no té el meu telèfon?
1: Bueno, pues...
0: és espectacular, o sea...
1: Ah, te van trobar, te van localitzar i te van preguntar pel calendari d'avui, no?
0: Pel solari, calendari d'avui, tal qual, a les 10 i mitja de la nit. Vala.
1: Jo crec que seria Juanjo Romero imitant la veu d'algun...
0: No ho sé, però em va deixar sorprès, la veritat,
1: Bueno, tu de telefonar, bueno, pues, tu de telefonar a Radesores també saps...
0: La mare d'Anglaterra, que està situant-se, veig també a Los Gallos, veig a Dinamarca, veig a Nova Zelanda, està situant-se també aquí. El d'Austràlia, bueno, doncs pues, així tenim ja els barcos pegant voltes esperant que donen començament esta primera de les carreres de la segona jornada, la definitiva del Gran Premi d'Espanya de la LGV.
1: Que vos la està contant en la sintonia del Punt a Punt de la Punt Ràdio. Toni Galindo, tenim encara... El único partido en yo que mantenim es el del Roda. Ahí está Carlos Gallardo, Carlos.
2: Pues ara mateix s'acaba d'aturar per aquesta pausa per hidratació molt necessària, ara mateix a 35 graus fa així de temperatura i encara que corre un poc d'aire, que s'agraeix molt ara mateix, pues la sensació encara continua sent de molta calor. Observe a Miguel Ángel Muñoz parlant amb els seus jugadors, amb els jugadors de Roda, que de moment estan aconseguint una victòria important per a estrenar-se esta temporada a la Lliga, en este 2-0 en el seu marcador, al seu favor. I per part del Ontinyent 61 també a Rubén Sanz, parlant amb els seus futbolistes, fa no res, ha vist una targeta groga marzada per part del conjunt del Roda, que tallava un contraatac de Carlos Mas. Ho està intentant el Ontinyent 61, en Carlos Mas, en Nacho Pla, que ha tingut una molt bona opció, un llançament a un passe d'Andreu en la frontal de l'àrea, que ha llançat amb potència, però molt bé Moli, el porter del Roda, ha fet molt bones intervencions en el partit d'avui i ha evitat algun gol del Ontinyent que li permet esta victòria al conjunt de Miguel Ángel Muñoz. I ara sí, l'àrbitre diu als futbolistes que isquen ja de la zona de les banquetes per a que continuï el xoc. Va ser valor per a l'Ontinyent 1931, este minut 76, camí per al minut 77, i l'Ontinyent 1931 que intenta aproximar-se en un gol en el marcador per a intentar encara treure de profit alguna cosa en esta primera jornada de la tercera. Quan ha sigut un dels jugadors, anem a veure el dorsal 3 del conjunt, Robert Bass, de prepara l'Ontinyent, així ara mateix al terreny de xoc en substitució, crec que sí, de Jorge García, que ja no el veig per així, de Jorge Ruiz, lateral esquerrà, s'ha marxat del terreny de xoc i ha entrat Robert i ja té el valor, el conjunt del Ontinyent 61, que el maneja en zona defensiva, és Pau per a Jorge. Jorge troba en mig camí a Nacho Pla, al davanter de Benifayó, que
1: dona minut i marca de Carlos, que ha començat la carrera al Port de València.
2: Estem en el minut 77, guanya el Roda, Roda 2, Ontinyent 1931-0.
1: Pues ha començat, ja va de bo, Toni, a la Marina de València la competició del dia d'avui.
0: Efectivament, ja portem dos minuts. En primera posició està el catamarà. En tercera, el d'Espanya, està a 8 mil·lèsimes de segon del primer classificat. Ahí tenim Los Gallos, que està començant a iniciar, buscant ja la primera de les balises. Ahí tenim el Botín, que ara es clava en segona posició. Ahí tenim l'equip danès, que està primer, està travessant la línia de... segona... No. Així és com ha finalitzat. Sí.
1: No, és que falla, Toni, no tenim bona comunicació, però si millora, la 1:39, aprofitem, fem un alto en el camí, una pausa per a la publi, tornem de seguida, recordem, estàs escoltant la sintonia esportiva del Punt a Punt en A Punt Ràdio.
3: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada

0: De nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en a Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: A Punt Ràdio. A Castelló, 103.1.
2: Cent per cent esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.

0: 20 minuts per arribar ja de neu, per arribar a les 2 de la vesprada. Esta la sintonia esportiva del Punta Puntera Punta Ràdio. Estem parlant al llarg de tot el matí, que fa moltíssima calor en tot l'esport en viu que estem contant-vos. I per a demà, si avui fa calor, demà també, ja que Emet ha activat l'avís groc per calor també dilluns en València i en Alacant. Com que tenim problemes en la Marina de València, ara decía Torrem Antoni Galindo, se n'anem a Roda, busquem ja final de partit. Carlos Gallardo.
1: Així és, perquè entre el minut 80 l'encontre en este 2-0 favorable al Roda, un Roda que ha introduït nous jugadors, ha substituït a futbolistes en tarjeta groga Miguel Ángel Muñoz per a evitar una possible expulsió per al seu equip. Així al terreny de xoc Héctor Dorado, defensa, i el migcampista Marc Chiva, el futbolista format a l'Alcora i d'un dels futbolistes que més prometedors que en parlen d'este club esportiu Roda. Ara ho intentava per banda dreta Moreno per el 1931, però se li escapa el baló entre les botes i va ser baló en banda per al capità del Roda, per Alberto Ramos, un dels futbolistes ja veterans d'este Roda, que en els últims anys ha canviat moltíssim el seu bloc de futbolistes. També necessita jugadors importants esta temporada, com Jorge Ribes, per exemple, al Torrent Club de Futbol. Pues continua el capità Alberto Ramos una temporada més ahí com a referent del conjunt de Villarreal. Ara el baló, el té el porter del 1961, Juanvi, que intenta iniciar aquesta jugada. Estem en l'últim tram d'este encontre, com està contant el punt a punt en esta estrena de la tercera, si anem a punt ràdio en el punt a punt. Ho intenta per banda esquerra Robert, encara que no troba el camí davant Osoro, que es ficava per davant. Ara ho intenta Héctor Osca, circular amb Andreu per a Osoro, però tenen que retrasar l'esferi perquè està molt ordenat el conjunt de Miguel Ángel Muñoz, que vol estar primera victòria de la temporada. De moment el líder seria el Torrent, que va guanyar 4-0 ahir. Seria el primer líder de la jornada, a l'espera del que puga passar esta vesprada. Ho intenta el 1961 per banda esquerra, avança Robert va ficar el baló a l'àrea, però fica el cap a Brian, el baló que es va perdre per córner, no, per treta de banda molt pròxima al córner, favorable al conjunt de Rubén Sanz. Ahí es prepara Robert, el lateral esquerra, que ha sigut en esta segona part per a l'Ontinyent.
0: Han hagut ja canvis de tots equips, Carlos?
1: Sí, ja cap dels dos estan revisant calfaments. Atenció, i se baló de Robert, que ficava en l'àrea, s'anava tancant dins el centre i ha tingut que ficar les mans Moli, el porter del Roda, per evitar un gol que hauria sigut espectacular d'haver-se produït en aquest centre-xut protagonitzat per Robert. Així que va ser finalment treta de cantó per al conjunt de la Vall d'Albaida, que està intentant de totes formes, de la forma que siga, marcar aquest gol que li aproxima en el marcador. Es prepara, perquè Sector sí, va llançar el baló, el primer pal, i l'agafa, diu el línier que hi se baló, sabia, i si tenia se centre, i sí que va ser treta de porteria per a Moli, per al porter, que ha deixat molt bones accions, en les oportunitats que ha tingut, recorde Carlos Mas, Retrugi, Roz, en la primera part, ha estat molt bé el porter, que recordem també que ha tingut ese protagonisme en una acció clau del partit, en ese penal que li ha parat en la primera part a Juanan, i que li ha permès al seu equip mantenir la porteria a 0 i mantenir la victòria en el marcador. Ara ho intenta per banda dreta, és Micó, qui li passa a Pau, zona defensiva, però ja més avançada, ja en el mig del camp, jugant el Ontinyent 1931, torna a intentar per banda esquerra, Robert, molt participatiu des que ha estat al terreny de xoc en aquesta segona part. Robert intenta ficar el baló en l'àrea, però ahí apareix el balat per evitar-ho. I Robert demana als seus jugadors que apareguen.

0: per a cedir-li l'esfèric. Conecta Nacho Pla, el futbolista de Benifaió, però recupera el Rodà. Atenció a la contra, que ho intenta Marc Pitarch, però apareix ahí Micó per a evitar-ho, i el baló és per al Rodà. Ràpidament buscant els homes d'atac. Ho intenta el Rodà. Era Chiva qui intentava anar per l'esfèric, però Aixit Juanvi, el porter de l'Ontinyent, per a evitar-ho. I sa acció ofensiva, i el baló que s'ha perdut més enllà de la graderia, ha volat així per el cel. Quan observem i vegem passar i escoltareu de fons el so del tren que passa per darrere d'esta ciutat esportiva Pamesa. Es prepara el balat per part del Roda per a traure de banda, intenta connectar a Marc Pitarch, però apareix ahí el jugador Jorge de l'Ontinyent per a recuperar l'esfèric per al seu equip. Minut 84, últims 6 minuts més el que puga afegir l'àrbitre de l'encontre. El Roda intentant controlar un encontre que té molt a favor, a més el resultat de 2-0, i intentant ese gol que li aproxima en el marcador. L'Ontinyent 1931 que juga en defensa. És Jorge per a Pau, en el mig del camp, en el baló. Obrint els braços, demanant i ajuda els seus companys per a veure qui es presenta per ahí. Chimo per banda dreta.
1: Dona minut i marcador, Carlos.
0: Que me Amosoro, minut 85 d'encontre, Roda 2, Ontinyent 1931-0.
1: Tornem a la Marina de València amb Toni Galindo. Toni.
2: Bueno, te conté perquè tenim un retras, havia sigut una falsa alarma. Sembla que les condicions del vent no són les adequades perquè la competició s'inicia amb total garanties. Per tant, s'havia fet una primera intentona. Semblava que ja era la carrera, però no, era una diguem que una prova, no? Però bueno, com estaven les condicions del vent, no són favorables, no bufa amb suficient força. Per tant, estem així esperant. Ens ha comunicat el Departament de Premsa que està prevista l'eixida, de moment, a les 2:50. Anem a veure si les condicions del vent ja són les adequades. I si així és, pues, bueno, començarà la competició. De moment tenim així els catamarans esperant que les condicions del vent siguin les favorables per començar esta primera de les carreres de la jornada definitiva del Gran Premi d'Espanya de la Sèrie.
1: Hi ha perill, Toni, de que se suspenga si no hi ha vent suficient? Ha d'haver un...
2: Un mínim, clar. A veure, però no, en principi, saps que si hi ha una cosa que és segura en el tema de la meteorologia és el vent. El vent, saben en quin moment té que entrar, en quin moment deixa d'entrar, és la cosa més previsible. Aleshores, així s'està esperant pues, el reventor, l'esclafit tèrmic que se va produir d'un moment a un altre i diguem que aquest vent vindrà de la mar cap a fora i, bueno, pues seran les condicions per tan dolç per a que comenci la competició. De moment, pues això, estem esperant que siga en les 2:50 perquè comenci la competició. Si va de bo la cosa, pues arrencarà. Si no, pues tenen que esperar-se un poc més.
1: Bé, pues a veure si comença a aparèixer el vent i s'enlairen també.
2: Vaig a dir-te una cosa. Sí? Este matí, al voltant de 10:30-11 del matí, el golf de València era una bassa d'oli. O sigui, no es manejava, no hi havia ni una ona. Ara sí que es veu un moviment en la mar, també, possiblement produït per les diferents embarcacions que estan per ací manejant-se. Veig ahí també una patrullera de la Guàrdia Civil que va pentinant contínuament la zona, més totes les embarcacions que estan així com a espectadors, els mateixos catamarans i barcos de l'organització de CLGB, que va pegant voltes amb diferents espectadors de luxe. Si diuen que no hi ha vent suficient, doncs no hi ha vent suficient. Jo sí que veig que la mar es meneja, no n'hi ha ones pronunciades, però el que mana és el vent que va un poc més elevat i el que fa menejar les veles, no? Que de moment això no s'està produint.
1: Bé, doncs ara me contes si finalment bufa el vent. O igual, te poses tu a bufar, igual això també contribueix a que milloren les condicions.
2: Podem traure vent per molts llocs, la veritat.
1: Efectivament, però tampoc donem més detalls. Ara estarem ahí de seguida, a la Marina de València. I a la ciutat de València està disputant-se també, s'ha disputat la final de la Copa Federació d'Hockey, la final masculina, i a hores d'ara, Matís, està en marxa la final també de la Copa Federació, però en este cas femenina.
3: Així és, estem ara mateix en el camp de Taron Chers on s'està disputant aquest partit final de la lligueta de la Copa Federació Valenciana Femenina, on està jugant el València per un costat, Xiner de los Ríos per l'altre, i on el marcador ara mateix és de 2-0, guanya l'equip que va ascendir l'any passat a la divisió d'honor femenina nacional. Primer amb un gol de penalti corner de Aina González ha sigut només començar el partit en el primer quart. És de veres, Xiner de los Ríos ha tingut un primer minut on ha on ha atacat molt la porteria contrària, ha tingut molts penaltis corners, i després ha sigut Martina Santos la que ha anotat el 2-0, que ara mateix li donaria el títol a València. Recordem, és una lligueta, està pendent també d'este resultat Xaloc, en este cas València li va guanyar a Xaloc 2-0, després Xaloc li va guanyar 3-1 a Xiner de los Ríos, i ara mateix, com València guanyaria dos dels partits, serien campiones, i que es deveres que així podria Xaloc, en el cas de que guanyara Xiner de los Ríos per dos gols, podria proclamar-se campiones. Xiner de los Ríos necessitaria una diferència de tres gols, però vist lo vist està València controlant, se nota que és l'equip amb més nivell, l'equip que va dominar l'any passat la Lliga de Plata de la Hockey Nacional Femení, i no té pinta de que li puguem pegar la volta, però anem a veure, perquè ara anem a iniciar la part de la segona part. Hem fet una pausa d'hidratació, que això no ho hem vist en la final masculina. La veritat és que fa molta calor, Salva. Ahir han patit de valent, es pegava prou el sol, i la gent que avui vaig a veure esport, que se fique crema solar, perquè li va fer falta, eh?
1: Pues sí, efectivament. Ara me contes el final, Matías, val?
3: Perfecte, vos comunique de seguida.
1: Gràcies a Matías Oliver, en les finals masculina femenina de la Copa Federació de Hockey. Tornem a Roda. Com van les coses allí? Què resta per a la fi del partit, Carlos?
0: Pues mira, ara mateix arribem al minut 90 i estic pendent a veure de si en diuen quant de temps se va afegir. Pues le están preguntando en línea, creo que son 5 minutos el que s'ha afegit ara mateix, quan arriba al minut 90, i abans ha tingut una bona opció Carles Vidal, el davanter de l'Ontinyent, per banda dreta, que entrava a l'àrea, però l'ha aturat molt bé el porter, Moli. Sense dubte, un dels jugadors del partit, Moli, que ha estat molt bé en diverses accions i ha aturat ahir les opcions que ha tingut el conjunt de l'Ontinyent 1931, i va traure el porter quan estem així, el minut 90 i 30 segons.
1: Minut 90 ja? Ahí.
0: Moli per a llançar cap amunt, buscant a Marc Pitats, a un dels homes ofensius per a París Micó. És Alberto Ramos, el capità, per banda esquerra, que intenta activar aquesta opció ofensiva per part del Roda, la Bèrnia, que la lluita, però el valor que va ser per al porter de l'Ontinyent 1931, per a Juanvi. Sí, estem ja en els últims instants d'este partit, esta primera jornada de tercera, i és Juanvi que intenta avançar posició, buscar un dels seus companys, amb Micó, baló cap amunt buscant a Nacho Pla, però va defensar-ho en tot ahí Brian, i el defensor és Sàtiva, que és molt difícil de superar, i l'esfèric espera Juanvi, qui va agafar el baló. L'àrbitre li reclama un poc de pressa al porter del Roda per a dur a terme aquest llançament des de la porteria, i ja juga en zona defensiva el Club Esportiu Roda, que està molt a prop de la encetar la temporada en victòria. El balat per banda dreta. Ahí juga.
1: Recordem que este matí i en este grup el Lense B, el filial, li ha guanyat per 1-0 al Torrellano, que ara és d'ara, pues està contant Carlos Gallardo la victòria 2-0 del Roda contra l'Ontinyent, i que a partir d'esta vesprada anem a viure el Soneja Villarreal C, l'Atlético Saguntino Llevant B i el Valldoixó Utiel, que seran els partits que tancaran esta primera jornada en el grup sext de tercera federació, que en companyia dels marcadors de primera i segona federació vos repassarà esta nit sintonia esportiva del Punt a Punt en Apunt Ràdio i en el programa El Futbol Més Nostre, el mateix Carlos Gallardo. I sí que, Carlos, pues, suposo que això estarà ja vist per a la sentència, pràcticament.
0: Sí, que en aproximadament uns dos minuts per a que arribem a aquest temps afegit que ha decidit l'àrbitre. Ho intenta Moreno per banda dreta, l'Ontinyent 1931, fica el baló en l'àrea al segon pal i busca el remat Robert, però no ha arribat, ha intentat aquest bot connectar amb l'esferi, però finalment aquest baló s'ha anat per el fons de la porteria. Així que va ser Moli qui va per aquest esfèric, i l'àrbitre que està esperant a que fique el baló. Mira, no, abans de que ficara el baló en terra ja estava comptant 5-4-3-2-1 l'àrbitre per anar-li més pressa al porter del Roda per a que ficara en xoc i s'esfèric. Baló a l'aire, estan lluitant dos jugadors.
1: Les primeres jornades són molt estrictes els àrbitres en aquestes coses, eh? Ho vam també comprovar la temporada passada, però després ja conforme les jornades passen no són tan estrictes, Carlos?
0: Sí, però fins al moment ja he vist que sempre s'esperaven a que tinguin el baló en terra. Mm. Ara no, ara li estava dient al porter que sonara pressa, que anava a comptar ja des de ja, des de que el baló estava fora del terreny de xoc i tenia que anar per ell més ràpid. Ara hi ha hagut falta sobre Carlos Mas, sobre el davanter de l'Ontinyent 1931. És una de les últimes opcions per al conjunt de la Vall d'Albaida per intentar marcar un gol i a l'Heroica ja intentar...

0: intentar traure algo de profit en esta primera jornada de la tercera. És Héctor Osca Pulsera, de mal nom, qui es prepara per a dur a terme aquest llançament. Està en el cercle gran del terreny de xoc. I els seus jugadors, els seus companys, en la zona més ofensiva, l'àrea, per a buscar i se remata el baló, que arriba a rematar un dels jugadors del Ontinyent 1931 i que es marxa a prou del pal de la porteria de Moli. Però va ser treta de porteria per al conjunt del Roda en este 2-0 que ja té molt a prop la primera victòria de temporada, l'equip de Miguel Ángel Muñoz. L'àrbitre que xiula, que li demana al porter que llança i se baló cap amunt, que, i així ho fa Moli. El baló que toca amb Pau recupera el Roda. Baló de Xiva, que obre banda esquerra buscant a la Bèrnia, però apareix ahí el jugador de l'Ontinyent per a retrasar per al seu porter. A més, n'hi havia fora de xoc. Ay, sí, que el balón es para Juanmi, pero
1: bueno, partit a punt d'arribar a la fi, me dones final, Carlos. 2-0 està guanyant-li el Roda l'Ontinyent, perquè comença la carrera en la Marina de València, Toni Galindo.
2: Està a punt de començar ja la carrera, està a punt d'iniciar-se, faltaran 10 segons escassament. A esta dirigència ja els barcos, cara a la balissa, cara a la boia d'eixida. Anem a veure com, si comença ja la carrera. Tenim l'equip de França, ahí tenim a Dinamarca, Canadà, ahí tenim a Los Gallos, Espanya, Estats Units i també Alemanya. Anem a veure si arrenca ja, sembla que ha començat ja, no hi ha senyal sonora. Comença la carrera, sí, a la Marina de València. Anem a veure qui és el primer barco que comença a situar-se en el capdavant de la competició. Ahí tenim una línia perfecta entre els sis equips, els sis catamarans que competiran en este grup B de la SLGP, en esta carrera definitiva. De moment encara no hi ha senyal definitiva. Vem que estan los gallos en la part de darrere. Ahí ja es retira la balissa. Sembla que ja dona començament la carrera. Ahí tenim en la part de davant, tenim França, Dinamarca, tenim Canadà, també tenim Alemanya i els Estats Units en última posició, però sí, si buscant aquesta situació i se passa més a proper de la balissa de la primera, tenim a los gallos. Ahí van dirigint-se les sis embarcacions. De moment ha començat ja esta primera carrera a la Marina de València. Anem a veure com acaba, anem a veure com acaba situat l'equip d'Espanya, anem a veure com acaben los gallos, un dels favorits d'esta competició.
1: Pues ara meu compte és carreres que solen ser molt ràpides, entre 10 i 15 minuts, com bé contamos ja de tot el matí. Toni Galindo, el partit està a punt de concloure ja al estadi del Roda, Carlos Gallardo.
0: Així és, treta de canto ara per a l'Ontinyent 1931, es prepara Oscar per a llançar i se baló, que remata Osoro i el segon pal pot arribar i arriba el gol, gol, gol, gol, gol, gol de l'Ontinyent 1931. Ha sigut entre Andreu i Jorge, no sé quin dels dos, perquè entre l'esquena i uno que ha ficat la cama han connectat en isesfèrica, el segon pal ha entrat cap a dins de la porteria del Roda. Així que gol de l'Ontinyent 1931, que fica el 2-1, però ja quan estem en el 1.95 i serà fetxit 5. És a dir, que suposa que no deixa fetxir algun temps més l'àrbitre al partit per a si pot hi haure oportunitat per al conjunt visitant d'encara marcar el gol de l'empat, però ja estem sobre el temps afegit.
1: És a dir, que ha arribat el 2-1 de l'Ontinyent, pràcticament quan el Corona ja arribava a la fi d'aixos minuts de descompte.
0: Així és, ahir n'afixi 5 i estàvem sobre el 94 i mig quan s'ha llançat i se treta de cantó i se remata el segon pal. Atenció, que la Bèrnia per part del Roda vol sentenciar l'encontre. La Bèrnia, la Bèrnia, la Bèrnia, fica el baló a l'àrea i ha arribat, l'ha tocat Jorge per part del Ontinyent per evitar que se balan. Arribarà un segon jugador del Roda i la pilla per a Juanmi. Quan ara mateix assenyala la fi del partit l'àrbitre, victòria 2-1. Per al Roda, per a l'equip de Miguel Ángel Muñoz, amb esos gols de Brian i Marc Pitarch en l'inici de la primera i la segona part, i ese gol final crec que ha sigut Andreu el que ha ficat ese 2-1 i ese gol per a l'Ontinyent. Així que victòria per al conjunt local de la ciutat esportiva Pamesa en este Club Esportiu Roda 2 Ontinyent 1931.
1: Dóna'm el teu resum de partit, Carlos, i després ja tornarem per escoltar protagonistes.
0: Pues un partit molt, molt igualat, molt competit en quant la efectivitat ha sigut superior per part del conjunt local, amb futbolistes destacats, amb Moli, el porter del Roda, que recordem que ha parat un penal a Juanan en els últims minuts de la primera part, i on m'ha agradat molt Borja Pérez, un extrem esquerrà procedent de l'Hèrcules juvenil, que ja va jugar en edat cadet ací al Roda, i que ha sigut un dels protagonistes del partit també, que m'ha agradat, i per part del Ontinyent 1931 destacar, per exemple, Carlos Mas, un del davanter, una gran aposta ofensiva per a este curs, que m'ha sorprès que no eixirà d'inici, així té la segona part, i se l'ha notat per al conjunt de la Vall d'Albaida, així que victòria en un partit molt ajustat, però on ha sigut més efectiu, eficaç, de cara a la porteria rival, el conjunt local, així que així es pot contar este Roda 2, Ontinyent 1931.

0: s'han disputat 4 partits. La victòria del Betis per 1-0 davant el Real Madrid, la victòria 3-0 de l'Atlètic Club de Bilbao davant l'Atlético de Madrid i la victòria 3-2 del Rayo Vallecano davant el Racing Club, a més de la derrota del Villarreal a la Ceràmica 2-3, derrota sorprenent davant el sorprenent, valga la redundància, Deportivo de la Coruña. Per avui 4:15 el gran partit de la jornada en esta sintonia, la del Punta a Punta en A Punt Ràdio, entre el València i el Barça, i a partir de ahí pues se disputaran en la jornada de avui el Deportivo Alavés i el Club Atlético Osasuna, el Málaga Club de Futbol i el Levante Unió Esportiva, al que també efectivament li anem a prestar moltíssima atenció, i després Espanyol davant el Sevilla i Getafe davant el Celta de Vigo. Per a demà vos oferirem el partit en esta sintonia, la del Punta a Punta en A Punt Ràdio. Se disputarà el duel entre l'Elx i la Real Societat al Martínez Valero. En la Lliga Hypermotion, a hores d'ara, Eibar 1, Granada 0, disputats ja l'empat a 0 entre la Unió Deportiva Las Palmas i el Leganés, l'empat a 1 entre la Real Societat i el Tenerife, la victòria 0-2 del Girona al Molinón davant l'Sporting, la victòria 0-2 del Celta Fortuna davant el Ceuta, la victòria per 1-0 del Valladolid davant l'Andorra, l'empat a 0 entre l'Eldense i el Mallorca. I per a la jornada d'avui, a més de l'Eibar Granada que està disputant-se, resten l'Oviedo i el Oviedo Burgos, el Castelló Albacete, objecte també d'atenció prioritària en la sintonia esportiva del Punta a Punta en A Punt Ràdio, a més de la Unió Deportiva Almeria Cádiz i del Centre d'Esports Sabadell Córdoba. 2:16 és la jornada que viurem en el dia d'avui, tant en primera com en segona divisió. Beber hasta emborracharme, hasta caer rendido y levantarme. Les 2:16 anem a establir una primera comunicació. Rodalies de l'estadi de Mestalla, perquè en 2 hores comença el partit del València davant del Futbol Club Barcelona, que va tindre un element que va xirriar en la graderia, en la llotja de Mestalla, com és el president del València Club de Futbol, Kian Lim, que este matí arribava ben pront, sobre les 9:30, a l'aeroport de Manises, a Mestalla. Es troba Luis Urrutia, que va contar-vos el partit. Hola, Luis, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, Salva, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Si estem efectivament en la porta, encara en el carrer, així en esta avinguda de Suècia de València, en la façana principal del camp de Mestalla, preparats per a ingressar en el camp per a poder contar a tota l'audiència del Punt a Punt este València Futbol Club Barcelona. Quin dia ha triat, no? Kian Lim per a vindre a València per a fer-ho per primera volta en un partit de Lliga des de que és president del València, en este dia on hi ha una crida per part de l'afició de l'equip per a manifestar-se en contra de la gestió del propietari del paquet accionarial principal d'este València, i no va entrar sobretot la graderia d'animació fins al minut 10 d'este partit. Així que el president va estar en la llotja. Sé que s'està preparant una mobilització per a formular de forma i manera generalitzada al llarg de tot el partit una queixa cap a la llotja, i anem a veure això com desestabilitza, no?, el que ocorre en el terreny de joc, perquè avui en principi es preveu en 2 partits, un els que jugarà en la graderia i un altre el que tindrem en el terreny de joc.
0: Efectivament, ambient complicat en el carrer, ambient complicat en el camp, problemes a més respecte a lesions per a que Carlos Corberán puga formar una formació convincent. Va explicar-ho ahir el tècnic en la sala de premsa de la Ciutat Esportiva de Paterna, i és element, bueno, pues que xirria discordant en la graderia, com és la visita del president del València aquí al Lim. Lo normal, Luis, seria que un president, un propietari, pues vinguera sovint en un partit fonamentalment com este, pues a veure el seu equip, però com que estan comportant-se de la manera tan absolutament negligent conduint la gestió del València i no solien vindre, a mi me sorprèn molt, Luis, que un mes després que va estar així aquí al Lim present en el partit de presentació repetisca tan pronte i en un partit tan carregat de tensió, diríem, ambiental en contra d'ell i dels seus gestors en Mestalla. Me xirria molt que un mes després estiga així aquí al Lim altra vegada, Luis. No sé si tindré una explicació al llarg del partit. Alguna explicació sí. Tindré.
1: No, però la sensació és que ho fan tot tan malament que inclús trien malament el dia en el que el president ha de vindre a la llotja a veure el partit, no? El dia en el que està cridada esta convocatòria.

0: la Lliga Iberdrola davant el Real Club de Polo, tot un club il·lustre en el hoquei herba nacional. Dos reptes majúsculs per a dos equips valencians que avui han demostrat que arriben amb ambició i que demostren que el hoquei valencià ha arribat per a quedar-se en l'elit, no per a ser només una passada. O sigui, que estarem molt pendents des de punt a punt de l'actuació d'aquests dos equips valencians, també de l'actuació dels equips valencians de la divisió d'honor B. I no res, gran matí de hoquei, gran festa així en els tapissos blaus, i vos deixem per a continuar a la jornada d'avui. Ja estem, ara mateix està passant l'helicòpter per ací, estem molt proper de Mestalla, o sigui que estic segur de que ahir ja teniu jaleo.
1: Gràcies, Matías. Ara escoltarem protagonistes. Són les 2:30, està en marxa en segona divisió el partit que Aipurua enfronta l'Eibar i el Granada. Està guanyant l'Eibar per 1-0, minut 30 de la primera part. Pausa d'hidratació també en Aipurua i molta calor ponentà en les rodalies de l'estadi del València, en Mestalla, segons va advertir via WhatsApp el nostre company i comentarista habitual dels diumenges en el 90 minuts, Santi Marín, ponent de por en l'estadi de Mestalla. Així que, bueno, pues, carregueu d'aigua perquè va fer-vos falta per a superar el bochorno que va haver en la graderia de l'estadi de Mestalla. Esperem que no siga bochornosa la imatge que deixa l'equip de Carlos Corberán. Matías Oliver acaba de contar-vos el que ha passat en la final de hockey Copa Federació Femenina, i crec que ara d'ara també podem escoltar a Matías amb un protagonista, però de la final de la Copa Masculina. Matías.
2: En punt a punt parlem amb Xavi Guanter, que ja ens acostumava l'any passat a fer gols, i enguany, primer partit, diguem, competitiu, no? Final Copa Federació Valenciana, marques ahí el segon gol, i molt bé, no?, de cara a estrenar-se en la Lliga, en els millors del hockey espanyol.
3: Sí, la veritat és que molt contents, estem en una temporada molt il·lusionant per a nosaltres, perquè és el debut en DHA per a un poble, i res, molt contents de... De poc a poc s'han jugat millor i molt content pel gol.
2: Conta'm, què li falta a l'equip per a aquesta primera jornada?
3: Bueno, jo crec que el que més estem pecant és al final no tindre partits de nivell. En tindrem que anar fa dues setmanes a Madrid a intentar jugar algun partit contra els equips que anem a estar tota la temporada competint. Però bueno, poc a poc jo crec que anem a anar millorant i arribant al nivell que tenim que estar en divisió d'honor.
2: Ui, sí que heu sabut controlar un poc més el xoc. Sí que és de les que Sant Vicent a la contra era on feia un poc de mal, però lliçons apreses, no?, per este partit més enllà del títol, que òbviament és important.
3: Sí, bueno, sabíem que ells s'anàvem a dominar nosaltres el partit, però que ells a la contra pues, era on ens podien fer un poc de mal, però bueno, jo crec que en Xavi hem dominat durant tot el partit i bones sensacions per al debut.
2: Vale, Xavi, aprofita ja l'últim missatge per a dir-li a la gent que vinga que el millor hockey espanyol va estar així en València.
3: Sí, no, la veritat és que invitem a tots a que vinguin així a Betero a veure els partits i res, a animar-nos i intentar fer el millor possible.
2: Moltes gràcies, Xavi.
3: Gràcies.
1: Gràcies, Matías Olivera, protagonistes. 2:33, més protagonistes, en este cas, que arriben des dels partits de futbol que vos hem oferit este matí. Anem a escoltar al tècnic de la Nucía, a Vicente Mir, en esta sintonia, la del punt a punt en apunte Radio. Vicente Mir.
4: Tenim així també al míster de la Nucía, Vicente Mir. Vicente, bona vesprada. La veritat és que 1-0 i els tres punts així se queden.
5: Sí, la verdad que sí, la verdad que ha sido un partido muy sufrido, creo que un partido muy, muy competido entre los dos equipos. Creo que es verdad que al final nos han apretado, incluso han fallado un penalti, han tenido la ocasión de penalti. Nosotros, es cierto que hemos tenido para hacer el 2-0 dos o tres veces, con dos grandes paradas del portero de ellos y un balón al palo, pero al final hemos sufrido. Al final ellos se han hecho con el balón y nos han complicado mucho el partido. Al final los tres puntos han sido muy peleados y bueno, la verdad que muy contento.
4: Es importante, ¿no?, comenzar la Liga en una victoria.
5: Sí, la verdad que sí, la verdad que y más en casa, cuando juegas en casa, ganar yo creo que es muy importante. Yo creo que estos tres puntos, el inicio puntuando, pues bueno, la verdad que te da mucha más confianza para lo que viene ahora, para el resto de partidos. Así que contento con los tres puntos y a seguir trabajando, no queda otra. ¿Sabes? Los partidos van a ser todos muy luchados, nosotros somos un equipo que vamos a estar ahí peleando todos los puntos y al final, pues bueno, hoy nos llevamos tres puntos que bueno, pues una gran alegría y a seguir trabajando ya para la próxima semana.
4: ¿El objetivo marcado cuál es, Vicente?
5: El objetivo en un principio es intentar sufrir lo menos posible, salvar la categoría y ese

0: El objetivo que tiene la Nucía a día de hoy, nosotros, por presupuesto y por todo. Pero bueno, nosotros tendremos que intentar semana a semana ir sacando puntos para intentar pues estar siempre a la altura de que no suframos mucho y estemos ahí pues compartiendo los puestos de tranquilidad, digamos así.
1: Molt bé, míster, vol dir, enhorabona, i ara pensar en el Yeclano, el pròxim partit.
0: No, tenemos uno en casa y luego la semana que viene el Yeclano. La semana que viene jugamos con el Murcia, tenemos dos partidos seguidos en casa y luego vamos a Yecla.
1: Molt bé, pues enhorabona, lo dit.
0: Muy bien, venga.
1: Vicente Mir, el míster de la Nucía, que ens ha aclarat també el partit que tenien en casa i en acabant davant el Yeclano.
2: Gràcies, Javier, des de la victòria de la Nucía per un gol a cero davant el Poblense, també l'estrena de la Nucía esta temporada, de la primera jornada. Recordem que en este grup empata un entre València B i el Mallorca, el Mallorca B, el filial del Mallorca, i també victòria del Yeclano per un gol a cero davant l'Atlético Baleares. Està en marxa segona divisió, de moment a Ipurua, minut 35 de partit, l'Eibar està guanyant per un gol a cero el Granada, i Javier Vicente Lozano, que acaba de posar-nos en directe, Vicente Mir, crec que estava un futbolista també a hores d'ara de la Nucía, Javi.
1: Tenim així a Unai Marino, el meta de la Nucía, que avui ha debutat i, a més, ha aturat un penal en les primeries del partit. Unai, buenas tardes. La verdad es que contento, me imagino, ¿no?
3: Muy buenas tardes, sí. La verdad que muy contento por los primeros tres puntos en casa. Sabíamos que era un partido muy importante y a la vez muy complicado, pero bueno, al final, pues con el esfuerzo de todo el equipo, lo hemos podido sacar adelante.
1: 1-0 prácticamente desde la primera mitad y a última hora un penalti que has parado. ¿Cómo lo has visto tú debajo de los palos? ¿Ha sido fácil? ¿Lanzamientos? ¿Ha aguantado muy bien al delantero del Poblense?
3: Bueno, un penalti nunca es fácil, ¿no? Para un portero. Yo creo que ahí la mayoría de veces el delantero tiene más que ganar que un portero, ¿no? Pero bueno, al final de intuición, he tirado de intuición, le he aguantado bien y pues por suerte pues no ha entrado el balón.
1: Bueno, pues enhorabuena y por la victoria y sobre todo por el debut también aquí en casa de la Nucía.
3: Gracias, muchísimas gracias, un placer.
1: A ti, Unai Marino, como decíamos, el guardameta de la Nucía, que ha tingut una destacada actuació el dia d'avui, a més, parant con dient i semeralt.
2: Gràcies, Javier. Así tanquem la ciutat esportiva. Camilo Cano de la Nucía ha guanyat l'equip local, la Nucía, 1-0 davant el Poblense, la seva estrena enguany en la categoria. 2:38, anirem fins les 3 de la vesprada en este primer tram, el del matí, la sintonia esportiva del Punta a Punta, sí, en Apunte Ràdio. Recordem que després apareixeran, ens acompanyaran els companys dels serveis informatius d'esta casa i que en el moment concloguen ja ens centrarem, 3:10, 3:15 aproximadament, en el partit que jugarà el València a l'estadi de Mestalla a les 4:15 davant el Barça. Ja sabeu, amb molta calor, tant en el carrer com en la graderia, i amb Kiat Lim en la llotja. 2:38 i a la Marina de València. Què passa a hores d'ara, Toni Galindo?
4: Está disputándose ya la última carrera, la que determinará el ganador de este Gran Premio de España. Resulta que se ha decidido anular la segunda de las mànegues de cada uno de los grupos, pero esos retrasos que ha habido, falta de venta, así que la segunda mànega s'ha anulat. Recordemos que España ha trencat el flaps del seu catamarà, el flaps de babor, per tant, bueno, no podía disputar esa segunda mànega. Así que está disputándose ya la carrera definitiva que encapsula Australia, después está Estados Unidos, Dinamarca y Italia, estos cuatro marcas. Entre estes quatre estarà el guanyador final d'este Gran Premi d'Espanya. De moment està, com diem, en primera posició Austràlia, segona Estats Units, tercera Itàlia, quart Dinamarca.
2: Toni, recorda'ns o refresca'ns què li ha passat a l'embarcació espanyola. És que abans tampoc tenien problemes de comunicació i...
4: És molt complicat, Folgado, perquè si tenen en compte que n'hi ha milers i milers de telèfons mòbils i milers i milers...
2: Sí, ho sé, per això t'he dit, compte amb què li ha passat a l'embarcació espanyola.
4: Ha passat una cosa que s'ha trencat exactament, és el fols de babor. Això és una peça en la que li resulta pràcticament impossible posar les veles a favor del vent. És a dir, només funcionava l'embarcació quan tenia el vent en contra. I bueno, això ha sigut una autèntica odissea i un miracle que s'ha pogut finalitzar. Ho ha fet en l'última posició, però un miracle que s'ha pogut finalitzar fins i tot la carrera.
2: O sigui, arrenca la carrera, Toni, i a mitat carrera, de repent, ha tingut aquest problema, diríem, mecànic.
4: Pràcticament a l'inici, pràcticament a l'inici, perquè des de l'inici anava ja en última posició, ha arribat a situar-se quart, però ha sigut, ja t'he dit, veies com el patiment era evident, així que, bueno, només començar pràcticament la carrera, s'ha trencat i ja pesa

0: fonamental i definitiva per a poder finalitzar la carrera en, totalment en condicions, no?, i en competitivitat per a l'equip espanyol.
1: I això què conseqüències té? Negatives? Totes, vaja.
0: Totalment, bueno, pues ha quedat fora d'esta última i definitiva carrera. Per tant, ahí tenim Austràlia, que és la que comanda la classificació general amb 76 punts de guanyar avui. En estos moments, mira, s'acaba de clavar en segona posició Austràlia, primer està als Estats Units. Bueno, pues si Austràlia puntua, pues tot el que puntua Austràlia li trau a Espanya. Espanya segon, si estic parlant de memòria, en 63 punts, 76 tenia Austràlia, pues tot el que puga puntuar Austràlia és tot això el que li trau d'avantatge a l'equip espanyol.
1: O sigui, el que volem és que pete l'embarcació d'Austràlia, Toni.
0: Vamos, que s'enfone, si pot ser, i que no li passi res, i que no li passi res als tripulants.
1: Està clar, està clar. Toni, gràcies, ara me contes com conclou la carrera, val?
0: Vinga.
1: 14:41 en l'estadi de Mestalla. Tenim també el company Nacho Sánchez. Hola, Nacho, què tal? Bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Bé, pues, estàs en el carrer, més enllà del calor meteorològic, Nacho. Ahí va haver molt de calor, dins de l'estadi,
2: Fa moltíssim calor, tant al carrer com a dins de Mestalla. Jo estic ara mateix en la balconada, precisament, perquè de moment encara no ens han tirat d'ací. Jo crec que conforme comencen les protestes, pues el València farà el que fa habitualment, no? Que és dir que està prohibit estar a les balconades per evitar que n'hi hagi imatges i tal. Sí que te puc dir que Adlim estarà a Mestalla, confirmadíssim. Jo crec que era una obvietat quan se li ha vist aterrar este matí, però sempre està un poquet i se dubte, no? Perquè no seria la primera vegada que estan a València i s'amaguen. No, que Adlim estarà per una senzilla raó. Ja he vist aquí a Adlim i el seu seguretat personal, estaven per ací passejant per Mestalla, per tant, evidentment, el fill del màxim accionista del València estarà ací a Mestalla per a veure, per a contemplar el que espere que sigui una reacció de l'afició claríssima, no? Jo sóc dels que sempre he dit que l'afició de Mestalla, bé, que entenia, no?, que no es girava al pal perquè tampoc hi ha una figura clarament representativa, bé.
1: Però avui sí que està.
2: Avui sí que està i tot el que s'està preparant, tant per part de Libertat, tant per tant de la Curva Nord, etc., pues bé, jo crec que se podrà veure. De moment sí que te conte que hi ha coses que no és a soles relacionat amb lo futbolístic, perquè estic veient ahir una concentració d'aficionats de, suposo que de la Curva Nord, en banderes d'Espanya que posa Ceuta, no es toca o algo aixina, però bé, que lo primordial, ui, almenys així, és el futbol. No,
1: sí, la Curva, que ha tractat també de polititzar el carrer, sí, aprofitant la visita del Barça, que és absolutament lamentable. Què explicació trobes, Nacho, per a la visita de Kialim? Tan seguit, tenint en compte l'ambient enrarit i que en menys,
2: sí, però,
1: que només s'ha arribat així, s'ha plantat així dues vegades.
2: Informativament sí que te puc dir que no té res a veure en els últims dos partits pèssims del València, per una senzilla raó. El viatge estava previst fa més de 10 dies. Per tant, no hi ha una relació de, ostres, el meu equip va mal,
1: no, això ho tinc clar,
2: Sí, però jo crec que havia d'aclarir-ho. Dit això, no entenc, veritablement, no entenc, perquè jo, si fora aquí al LIMS, si havia un dia per a no vindre a Mestalla, és avui. Perquè avui és que ja va estar totalment en el focus. Dit això, millor, entenc jo, per al club i per a l'aficionat valencianista. Bé, però explicació
1: es que,
2: a nivell opinatiu
1: la Diana...
2: me costa trobar, ja no te dic ni a nivell informatiu, a nivell opinatiu me costa trobar una explicació.
1: Que es posen la Diana avui de la graderia és algo que no entenc, de veres. Però com que no sé quina és la raó veritable del viatge, pues, tampoc m'agradaria especular, però sí que me crida molt l'atenció que en un mes hagi vingut dues vegades, una al Taronja, ahí pots vindre perquè habitualment el públic que va al Taronja no és el que va sovint a l'estadi de Mestalla, però avui els 43-44.000 que van omplir Mestalla són els habituals i van a carregar, espere, contra ell i contra la gestió de son pare i de Meriton en el València. Escolte una cridoria de fons. Suposa que arriba.
2: T'anava a dir, arriba l'autobús del València Club de Futbol ara mateix a Mestalla. És cert que la gent s'ha confós una mica perquè semblava que era el del Barça, però era el del València. I mira, la gent cantant, almenys una zona, jugadors mercenaris, ja abans que comença el partit, ja sí, en els aledanys de Mestalla, quan arriba ara mateix l'autobús del València Club de Futbol, com te deia, jo semblava que era un malentès perquè han començat a xiular, jo dic, serà el del Barça, però no, era el del València Club de Futbol, i bé, una part ja de l'afició des de fora...
1: Ha començat a xiular-li, no?
2: Mercenaris, sí, a xiular, i a més estan ara en el disc-li que se'n vaja, o sigui que l'ambient s'espera tens, molt tens, així a Mestalla, en un partit que a més pues tot fa indicar, malauradament, que el resultat farà que, pues, que esa tensió augmente, no?
1: No sé, des de dins, Luis Urrutia, què te sembla a tu esta rebuda crítica contra l'autocar de l'equip?
3: Em sembla normal, per un equip que va en zona de descens després de les tres primeres jornades de Lliga i que ve de pedre davant del Deportivo de la Coruña. Així que no m'extranya gens, no? El que està corregint en les rodalies. Així dins del terreny de joc ja veig el Barça ja ha arribat. No sé si l'autocar ha plegat per la zona habitual o si...
2: Serà per darrere, Luis, sí.
3: L'han fet entrar per darrere perquè ja veig al Barça sí en el terreny de joc, als seus protagonistes.
1: Per motius de seguretat, Luis, segur, sí, bueno, està clar que ha entrat pel carrer
3: Juan Regla,
1: sí. Efectivament. Sí. Sol ser habitual últimament.
3: Ja t'ho he dit en l'anterior versió, que estava completament tancat, clar, que per ahí no se podia passar ni caminant, així que això deu de ser el que ha corregut. I bueno, pues ja veig a Rafinha i en el terreny de joc, també veig a Fermín. Poc a poc els jugadors del Barça també col·locar-se dins del terreny de joc. Ahí veiem amb el Moño inconfundible també al davanter del Barça, veig a Gordon. En fi, pues tots així.
1: Que ja estan ahí.
3: Les portes del camp no s'han obert. El camp està encara tancat i falta menys d'hora i mitja per a que comence l'encontre. Així que el més destacat ara mateixa és el sol i la temperatura. Inhumana per a jugar a futbol en la jornada d'avui.
1: Nacho, repassem les baixes que té Corberan per a formar 11, perquè, clar, és que en este començament de Lliga no para de tindre baixes, Corberan.
2: Totalment, donaria per a fer un equip perquè pràcticament hi ha una, dos baixes per línia. Per línia, llevant la porteria, tenim a la defensa la baixa de Fulquier, també la de Dejas, també la de Copete, tenim al mig del camp la baixa de Guido Rodríguez, tenim a les bandes les baixes de Sergi Canós, Diego López i Luis Rioja, i tenim a la davantera pues la baixa de Sadi, que van conèixer esta setmana, que estarà vora dos mesos lesionats altra vegada. Per tant, pràcticament una, dos baixes per línia. El València podria fer un equip en les baixes i no són precisament peces que Corberán utilitza poc. Més enllà de gustos particulars, pues Guido és titularíssim, De Haas estava jugant de titular, Rioja és titularíssim, Copete és un central que jo crec que avui estaria sent titular, Sadik va ser titular l'últim partit, i Diego López, què vas dir? Pues sempre criticat, però sempre acaba l'any amb bones xifres. Per tant, són baixes per a fer un equip.
1: És que és el que faltava, Luis, les baixes.
3: Clar. Sí, bueno, està clar que hi ha hagut precipitació, Salva, a l'hora de dur a alguns jugadors a l'alineació. L'exigència ha estat tan gran des del primer moment que el cas de Rioja no estava per a jugar. I a Rioja el col·loquen i, bueno, pues és el que passa, no? Quan un tio que no està absolutament recuperat de la seva lesió el poses a jugar, pues apareixen els problemes físics. Ha arribat també el València, almenys són 6 els jugadors que ja estan en el terreny de joc encapçalats per Diacabí, amb uns enormes auriculars que porta en les orelles i que ja deambula per el terreny de joc del camp de Mestalla. Un camp, per cert, molt millorat, molt recuperat respecte de les dues primeres jornades de la Lliga, on no estava en perfectes condicions. Avui sí, el camp està magnífic per a presenciar este encontre. Ja dic, per a mi sorprenent, a estes hores de la vesprada, les portes de Mestalla continuen tancades.
1: Bé, pues ara de seguida, no tardarà massa en aparèixer un 11, Nacho, on podria estar Dieng en la formació.
2: Correcte, és un 11 que s'esperen sorpreses, més enllà de Dieng, que estrenaria titularitat i del qual pues, Corberán té moltíssims dubtes a nivell informatiu parlant, i jo crec que a nivell operatiu tots també les tindrem. L'últim dubte que hi ha és si David Otorbi serà titular. Ahir, fins a última hora, Corberán estava donant-li voltes perquè el tècnic de Xest és conscient de que el València possessió no tindrà, això és de segur, i el que estava pensant és tractant de trobar contraatacs rapidíssims en aquesta dupla Danjuma-Otorbi. Danjuma 100% serà titular, Otorbi podria entrar substituint Sato. Ese és el principal dubte que tenia Carlos Corberán. Jo m'inclinaria perquè Otorbi sí serà titular, però el dubte que tenia l'entrenador no era tan tàctic tècnic, perquè si d'altres rivals tractara sí seria titular David Otorbi, però de l'assumpte de, oye, donar-li la primera titularitat en Mestalla a David Otorbi davant un Barça, que lo normal, malauradament, és que pues inici el partit arrollant, anímicament pot ser fotut per al futbolista, però ese és l'únic dubte.
3: Si jugó Otorbi, qui no jugava, Feo?
2: No, Sato.
3: Sato? Te vas a carregar
2: a
3: Sato?
2: Esa era la idea, Ir.
3: Ah, bona idea, sí. Ha sigut el pitjor, clar.
1: I defensa, Nacho?
2: Pues la idea, Ayr, el que va estar provant, era Maffeo com a carriler, o Torbi per davant, per suposat, en un 5-4-1, d'acord? Jo t'he dit l'11 ja, que és el que ha provat a última hora, que és Dimitrievski, Maffeo, Arnau, Pepe, Diakabí, Jesús, altra vegada se carregaria Gallà, al mig del camp.
3: Espera. I se carrega el central titularíssim d'aquest equip,
2: Totalment, el central titularíssim d'aquest equip, Bill Ensongo, que estava jugant l'any passat a Segona Federació, li va fer un traje en corbata, botons, xaqué i de tot l'altre dia a Coruña.
4: Sí.
2: Dit això, el mig del camp que estava provant és Dieng amb Ugrinic, Javi Guerra i Otorbi, és a dir, Ugrinic cauria més o menys a la banda esquerra per ajudar, Javi Guerra, Dieng i a la dreta Otorbi i damunt Danjuma. L'assumpte és que hem vist en més d'una vegada com el València, les poques vegades que ataca quan juga en línia 5, pues ixa banda dreta o esquerra, segons on el jugador que jugue, pues canvia a ser un 5-3-2, no? Per a tindre dos referències damunt.
1: Jo crec que Otorbi va per dins, però bueno, si fa el que està fent últimament a nivell tàctic Corberan, a mi se fa posa caixa en el mig del camp, Otorbi va per dins, per darrere del punta. Però bueno, ja veurem.
3: I tornem a jugar sense extrems, clar.
1: Efectivament. Sí, tornem a jugar sense extrems perquè les carrils siguen per als laterals. Així que...
3: Per als laterals que no pugen.
1: Exacto. Així que Otorbi a l'11, perquè ja ho va dir Ron l'altre dia, el València confia molt en la...
4: En la
1: cantera, companys.
4: Sí.
1: Ja ho va dir Ron de Garli. 2:50... Dos, pues vos escoltarem de seguida ja. Quan tornem de la pausa que anem a fer de seguida per als companys dels serveis informatius i ja ens centrarem amb la conducció de Paco Polit.
3: A les 3 i quart, també.
1: Prèvia, sí, 3:30, 3:15 aproximadament, amb la prèvia pura i dura amb Luis Urrutia, amb Nacho Sánchez, amb Fernando Gómez, amb Carlos Egea i amb Juanjo Rodríguez. Així que, pues ara vos escolte, companys.
3: Molt bé, Salva, anem a patir tots junts.
1: A veure, si bueno, posen ventiladors en Mestalla i la gent bueno, pues pot estar més que còmoda. Sí. Dins de les Tadi 2:53 hem de tornar a la Marina, al port de València, amb Toni Galindo. Conclús ja la segona carrera del dia, Toni.
0: No, al final ja conclòs ja la definitiva, la carrera final, sorpresa podríem dir, perquè victòria dels Estats Units per davant d'Austràlia, en tercera posició Itàlia, en quarta ho ha fet Dinamarca. Per tant, sorpresa, podríem qualificar-ho així d'esta manera, de l'embarcació del catamarà dels Estats Units per davant del gran favorit que era Austràlia. Per tant, els australians queden comandant la classificació general amb 85 punts, perquè han sumat 9 punts, 6 ha sumat Espanya, que es queda amb 68. Per tant, la diferència entre primer i segon, que és Austràlia i Espanya, és de... punts. Molta emoció, molta sorpresa, molta intensitat, molt d'èxit. Una meravella este Gran Premi d'Espanya disputat a la Marina de València.
1: Toni Galindo, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Adeu a Toni Galindo des de la Marina de València. 2:53 des de la ciutat esportiva Pamesa Ceràmica demana pas Carlos Gallardo amb protagonistes del duel que vos hem oferit, un dels duels que vos hem oferit este matí entre el Roda i l'Ontinyent, que ha conclòs amb victòria 2-1 del conjunt local del Roda. Carlos.
5: Estem amb Miguel Ángel Muñoz, el míster del Roda, després de la victòria, l'estrena davant del Ontinyent 61. Sensacions que te portes d'esta victòria?
6: A veure, pues la sensació la que parlàvem ja fa una setmana, no? Que veiem l'equip pues, amb molta il·lusió, moltes ganes. Sí que és veritat que al final sabem que el dia a dia ens ficarà al lloc que ens correspon en la categoria, però que no se pot demanar res, sinó que avui l'equip està bé. Sí que és veritat que a lo millor en el tema de moment en valor sí que ens ha agradat una miqueta més, però estem molt contents del treball de xics.
5: Què importants són els primers minuts? El primer gol, minut 8, el gol de Brian, el minut 3 de la segona part, el gol de Marc Pitarch. Què important és si sirve, no?, en els primers minuts de cada part.
6: Sí, de fet, nosaltres hem sigut bé, després la segona part no arriba al minut, han tingut el centre de Roz, que ha tingut ahí que l'ha parat molt i que són importants i sirve. I la veritat que estem, pues, no sé, estem el que diem, no?, que estem molt contents i il·lusionats una miqueta, però després pues podrà agradar més o menys, però sobretot ens ha agradat una miqueta el tema de porteria cero, però bueno, final són 3 punts i algo que tenim ja ahí.
5: Amb un Rodam, alguns jugadors més veterans, el cas de Brian, que ha fet aquest primer gol, i amb altres jugadors molt joves, no? Com Xiva Laverne, que també ha existit en els últims minuts. Un poc aquesta combinació de cara a aquest nou curs.
6: Sí, al final jo crec que el club ha

0: Està molt per la gent jove i la veritat que sí, pues al final jo crec que i ser tàndem, no?, de gent veterana que sap el que la categoria que ajuda a la gent jove i sa gent jove que té molta fam de créixer, pues mira, Xiva és del juvenil, 18 anys, està jugant ahí, la Bella és el segon any que jugue, Borja Pérez també el tens ahí, i després tens jugadors que estan lesionats, però que també són gent jove que vindrà i aportarà, o sigui que molt contents.
1: I l'última, estem fent la mateixa pregunta als tots els místers, què podem esperar del vostre equip, què podem esperar del Roda aquesta temporada?
0: Pues bueno, a veure, nosaltres treballem amb moltes ganes i molta il·lusió, sí que veiem el dia a dia, no sé, al final esperem que isca com avui, no? Al final crec que serà fora de casa un moment de veure si l'equip està preparat per a poder competir fora de casa, però que podem esperar pues, un equip això, pues, que intente tindre el valor i sa porteria zero que hem après des de l'any passat, que és superimportant, i sobretot que vinga la gent i que puga una miqueta a disfrutar.
1: Moltes gràcies al míster del Roda després d'esta victòria 2-1 en la seva estrena lliguera. Gràcies.
0: Vale, moltes gràcies.
2: Carlos Gallardo, un dels amb el míster del Roda després de la victòria per 2-1 davant l'Ontinyent. I ara crec que Carlos, sí, Carlos també està amb un jugador del rival de l'Ontinyent que avui ha sigut derrotat en esta primera jornada de lliga. Carlos.
1: Estem amb Jorge Ruiz, jugador de l'Ontinyent, després d'esta estrena en derrota per al conjunt del Clariano 2-1. Bueno, sensacions que es porteu este primer partit.
3: A ver, las sensaciones al final, cuando pierdes, nunca son buenas. Ahora mismo pues estamos todos con la cosa de intentar ver qué hemos hecho mal, pero bueno, a seguir pensando en la siguiente jornada, que esto es muy largo y acabamos de empezar, no nos queda otra.
1: La importància dels primers minuts de cada part i també de l'efectivitat, no? Perquè heu tingut ocasions, també heu tingut un penal, però el conjunt rival, en este cas el Roda, pues, ha sigut materialitzar-les més en gol.
3: Sí, totalment. Ells han estat més acertats i al final en el futbol el que priva són els goles i si uno en una porteria entra i en altres no, pues és el que decide el partit.
1: I que calor, la grada se sufría, imagino, en el terreno de juego. Ahora ha sido muy complicado jugar con esta temperatura.
3: Totalmente, totalmente. Ha sido difícil, pero bueno, es verdad que yo no lo pondría como excusa porque el calor es para los dos equipos y ya está. Al final el Roda, pues bueno, se ha llevado el partido y a pensar en el siguiente y ya está. No queda otra.
1: Esto es solo una jornada, quedan 33 aún por delante. Un mensaje a la afición, el próximo fin de semana ya os estrenáis en el Clariano.
3: Nada, que sigan confiando, que esperamos que venga todo el mundo a vernos en casa y que esto va a cambiar, estoy seguro.
2: Protagonistes, els que acabem d'escoltar en la sintonia del Punta a Punta en Apunte Ràdio. Hem de tornar a Mestalla perquè me crida molt l'atenció, Nacho, el que acabes de conèixer. Ron sí. Garli, Javier Solís i Kian Lim han arribat a l'estadi dalt de l'autocar del primer equip.
4: Totalment, sí. Parlàvem fa uns minutets que estava confirmadíssim, abans de que arribara l'autobús del València, que Kian Lim anava a estar així a Mestalla avui, pues...
2: Però ha arribat en l'autocar, Nacho.
4: És que ha arribat en l'autocar de la primera plantilla. Ha estat este matí en l'hotel de concentració, en l'equip, i sí, ha arribat com un més, com un esportista més, com un valencianista més, la qual cosa a mi... jo crec que els qualificatius vos els deixa a vosaltres, però sí, ha arribat Kian Lim, acompanyat de Javier Solís, acompanyat de Ron Gurley, acompanyat també de tota la plantilla.
2: Però Javier recordem Solís també, no estava, és... també estava en el
4: també,
2: bus.
4: També estava en l'autobús. Recordem que no és habitual ni que Ron Gurley ni que Javier Solís...
2: Bueno, i l'entrenador valida, l'entrenador ho valida, clar.
5: No vas a dir el puchar al jefe.
2: Home, ja, però...
4: L'entrenador que va dir. És el seu cap, el cap va on buiga.
2: Mare meva.
5: Això és una usó paga jo,
2: Mare meva, però habitualment, Luis, entren en una furgoneta, sí, en unes pintades negres pel carrer Juan Reglà, i ara han entrat en el bus, no ho entenc.
5: Jo crec que en el dia d'avui és qüestió de mesures de seguretat,
2: Sí?
5: Sí. És que hi ha molt d'embolic ahí fora,
2: Però és que habitualment són furgonetes... Evidentment, la gent ja coneix quin tipus de furgoneta de lloguer és, però mira, me queda molt l'atenció. I no tenim temps perquè arriben els companys dels serveis informatius, però ara de seguida segur que ho conteu absolutament tot. Amb Paco Polit. Vinga, ara tornem a escoltar-vos.
5: Fins ara, adéu.
4: Ciao.
2: Tanquem així el primer tram del matinal en el Punt a Punt. Arriben els companys dels serveis informatius d'esta casa, Punt Ràdio, i després, prèvia pura i dura des de Mestalla, ja amb Paco Polit. Gràcies, adéu, bona esperada.

0: L'estiu es resisteix a anar-se'n i els termòmetres tornen a fregar els 40 graus en molts punts. Cap de setmana de calor sufocant, temperatures de ple estiu que tot apunta que continuarà fins dimarts. Joan Carles Fortea, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada. Efectivament, temperatures de ple estiu, les que estem registrant i les que registrarem encara demà i després demà com a mínim. Temperatures ara que estan entre els 30 i els 35 graus en punts del litoral, però ràpidament cap al prelitoral i punts de l'interior estan superant-se ja els 36 i 37 graus. Fregarem els 40 al llarg de la vesprada. Tenim avisos actius nivell groc a l'interior sud de Castelló i a la zona prelitoral del Golf de València. Demà els avisos també s'estendran cap a la zona sud d'Alacant i desapareixeran de Castelló, encara que demà serà un dia amb temperatures semblants a les d'avui, de nou una nit tropical en gran part del litoral i alguna nit tòrrida en punts de muntanya de Castelló. Demà també les màximes com avui, entre els 30 i els 35 graus al litoral i superant els 36 i 37 cap a les comarques de l'interior. Núvols mitjancials el que tenim ara i tindrem al llarg de tota la vesprada. No es descarta alguna precipitació dèbil, algun plugim acompanyat de fang cap a la zona sud d'Alacant. A la resta, pas de núvols. Demà lluirà més el sol que avui, un cel més blau a les espera, com comentem, de canvis a partir ja del dimarts de nit i sobretot dimecres, quan baixaran les temperatures, la mar estarà més alterada i tindrem ruixats i algunes tempestes amb temperatures més normals per a aquestes dates. Per això serà a partir de dimecres. De moment, avui i demà, calor de ple estiu, a mitges màximes superant els 36 i 37 graus cap a les comarques de l'interior.
0: Gràcies, Joan Carles. Al control tècnic està Manolo Palomar i en la redacció, Susana Golf.
2: Les noticias del cap de semana. Edición Migdia.
3: Este verano, que el mosquito no te la pegue. Evita el agua estancada. Vacía con frecuencia los recipientes y los platos de las macetas. Utiliza repelentes autorizados. Instala mosquiteras. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en sam.gva.es. Generalitat Valenciana.
4: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Les notícies del cap de setmana.
0: Calor sufocant, com els dèiem, en l'últim diumenge de vacances d'estiu, perquè dimecres comença l'escola i l'alumnat es prepara per a tornar a les aules després de setmanes sense horaris ni obligacions.
5: No m'ho puc creure ja que queden soles 3 dies, 4, ja tinc moltes ganes, ja, sí, i ells també.
6: Sí, tengo ganas.
7: M'ho passe bé el cole.
8: No tinc ganes.
9: M'agrada l'estiu.
10: Me gusta el colegio, pero también quiero estar en vacaciones.
11: Lo mejor es estar en los amigos y disfrutar.
12: Ja ho han sentit. Opinions per a tots els gustos. Qui espera amb ganes el primer dia de classe, sobretot per a retrobar els amics, i qui preferiria allargar una mica més les vacances. Toca preparar motxilles i canviar horaris. Els especialistes recomanen que la tornada a la rutina siga gradual.
0: I per a tornar a escola, les famílies valencianes hauran de rascar-se la butxaca, segons l'OCU. És la tornada a escola més cara de la història, informa Rosa Mateu.
13: Setembre es fa costera amunt per a les famílies i este curs escolar la tornada al col·le serà més cara.
5: Ho llevem una miqueta de les vacances, d'allargar les vacances. Pues bueno, hem fet ahí com una part ahí. És caríssim tot, venim de comprar uns socs per a l'aula.
14: Lo queremos todo, está claro, queremos las vacaciones, todo el año trabajando, pero bueno, aún así se nota bastante.
13: 500 euros de mitjana per alumne, 2.200 euros per família al llarg de tot el curs. La factura inclou llibres, material escolar, transport, menjador...
5: Anem buscant d'ací d'allà els llibres que necessites, hem informat en xarxa llibres, ni siquiera con el cheque del libro.
15: Ha sido muy difícil, casi 400 euros en libros.
13: Els uniformes i les extraescolars també disparen la factura.
15: Los uniformes, que aunque sea una niña de 6 años, cuesta 20 euros una camisa. Los zapatos no bajan de 50, todo eso.
16: Las escolares son un pico.
5: I sobretot perquè, clar, van siguen més majors i volen més extraescolars.
13: Per això, des de les associacions de consumidors recomanen fer la compra de manera escalonada i evitar

0: l'endeutament.
1: Fer la compra de forma escalonada i sobretot no anar en els xiquets, que sempre ens ajudaran a fer despeses molt més majors atenent a les seues puntualitats.
0: Una factura que s'incrementa fins als 3.400 euros per família i curs en els concertats i els 8.700 d'un col·legi privat.
2: També preparen la tornada a les aules els 90.000 universitaris que estudien a la ciutat de València, Susana.
3: Sí, i per a molts començar el curs implica abans resoldre un altre problema, trobar allotjament, que a hores d'ara és missió impossible. A aquestes altures de setembre, les habitacions en pisos compartits i les places en residències i col·legis majors són cada vegada més escasses, mentre que els preus continuen a l'alça.
2: I este cap de setmana s'està disputant a València la CIGP, se la coneix com la Fórmula 1 del mar. Participen 13 equips i els organitzadors estimen que tindrà un benefici econòmic per a la ciutat de 100 milions d'euros. Lola Oliver, contans.
4: Esta és la primera de les tres edicions en principi pactades de la SAIL-GP, però s'estima que l'impacte econòmic pot arribar als 100 milions d'euros. I això en base a, per exemple, l'ocupació hotelera, que enguany supera el 90%, i ens diuen que per a l'any que ve estan els establiments a punt de penjar el cartell de complet. També estan els bars i restaurants a tope. Este matí hem vist cues quilomètriques per accedir al recinte de la Marina. Hi ha una grada enorme per a 10.000 persones i ara mateix en directe que estan competint els 13 equips així, donant una imatge espectacular de la Marina de València. Hi ha centenars de persones més, banyistes, que s'han acostat per a veure aquest esdeveniment que posa de nou València en el mapa de les ciutats on se celebren grans esdeveniments nàutics.
2: Moltes gràcies, Lola. I canviem de tema. Estiu negre pel que fa als incendis forestals a la Comunitat Valenciana. Fins ara han disparat per 10 la superfície cremada respecte de l'any passat.
3: Sí, començaven la primera setmana de juliol a Soneja i només dues setmanes després es va declarar el gran incendi de la Vall d'Uixó, amb més de 9.500 hectàrees calcinades en 16 pobles diferents i que afectava la Serra d'Espadà. Després vindrien el de Tirits, a continuació el de Segorbe, que va entrar a la Serra de la Calderona i l'últim el del Saler.
2: I ara, atenció, perquè a Alacant ja han començat a instal·lar la il·luminació de Nadal. Les temperatures de ple estiu contrasten amb la imatge dels llums nadalencs. Margo Mar.
5: En els carrers Pérez Mireta i Vall Inclán de Alacant ja és pràcticament Nadal. I és que han sigut els primers de la ciutat en tindre instal·lada la il·luminació nadalenca. Ens trobem al barri de la Mare de Déu del Remei, un dels més humils d'Alacant. I el seu veïnat ha acollit amb sorpresa i satisfacció que hagi començat ja el muntatge i ho hagi fet per ací. Des que en 2019 uns problemes burocràtics provocaren que en ple Nadal encara s'estiguera instal·lant la il·luminació, l'Ajuntament d'Alacant es va posar les piles i cada any ha començat un poc abans, tot i que no deixa de ser xocant veure aquestes boles d'arbre de Nadal amb més de 30 graus.
2: Gràcies, Marc. I a partir de demà, els patinets elèctrics tornen a pujar al tren. Renfe permetrà portar-los a bord. La mesura s'aplicarà en els servicis de rodalia, mitjana distància i llarga distància.
3: Els patinets, això sí, hauran d'estar homologats, registrats en la DGT, dur placa identificativa i tindrà assegurança obligatòria. Dins del tren, el patinet haurà d'anar plegat, apagat i en compartiments d'equipatge.
2: Canviem de tema. El govern manté 15 dies més, fins al 22 de setembre, els controls als aeroports i als ports per als viatgers procedents d'Itàlia.
3: La pròrroga s'ha decidit després que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, hagi decidit allargar també la suspensió de l'acord de Schengen amb Espanya per la crisi migratòria de Ceuta.
2: I precisament a Ceuta, nova jornada de protesta. El veïnat s'oposa a la instal·lació dels envelats al port, ordenada pel govern i que acollirà en vora un miler de migrants.
3: El ministre Ángel Víctor Torres assegura que són temporals. L'oposició critica esta mesura. 21 migrants marroquins han sigut detinguts per apedregar a nit una patrulla militar a la platja del Trampolín. Segons fonts policials, 700 més han abandonat esta setmana Ceuta voluntàriament.
2: A Alemanya celebra avui unes eleccions clau per al futur del país i d'Europa amb la ultradreta com a gran favorita.

0: I així han rebut a Ulrich Siegmund, el candidat d'Alternativa per Alemanya, quan ha anat a votar a qui les enquestes donen com a guanyador. És l'home que podria fer que l'extrema dreta torni a governar en un estat d'Alemanya per primera vegada des del final del nazisme. Siegmund acumula més de 800.000 seguidors a TikTok i connecta amb un electorat radical i antisistema amb una campanya basada en la proximitat i la nostàlgia.
1: I els enviats de Donald Trump visiten Ucraïna per primera volta en un nou intent per a parar la guerra. Ahir es van entrevistar amb el president rus, que a pesar de les bones paraules manté les exigències de sempre. Remei Blasco.
2: Satisfacció a Kiev per la visita dels mediadors dels Estats Units, que mai abans havien xafat Ucraïna, el país agredit per Rússia. Steve Witkoff, empresari immobiliari, i Jared Kushner, gendre de Trump, han arribat en tren i poc després el president Zelensky els ha rebut a les portes de la seu del govern, on han començat les negociacions sobre la nova proposta de pau. La ciutat està en calma gràcies a la treva de 3 dies que han decretat els dos països i que es limita a les capitals. En la resta de territoris sí que hi ha hagut atacs i també morts. Els emissaris dels Estats Units es van reunir ahir a Moscou amb Vladimir Putin durant 3 hores, en un clima de gran cordialitat, on no van faltar els agraïments a Donald Trump.
3: President de l'Estat,
2: darrere de les bones maneres, la intransigència de Rússia vol quedar-se amb les 4 províncies que s'han annexionat il·legalment des de l'inici de la guerra i que Ucraïna renuncia a l'OTAN. Kiev rebutja les cessions territorials i reivindica el dret a decidir.
1: I en els esports fem un recorregut condensat amb el menú del dia. Raül Pina, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Glòria. En poc més d'una hora més tallà, València-Barça en tots els condicionants i cap positiu. Un punt de 9 possibles, en descens, cap victòria, afició d'ungles i preparada per a protestar. El president de Kiev Lim estarà a la llotja, calor sufocant superant els 30 graus. Per tant, com dic, tots els ingredients perquè l'olla de pressió esclata en qualsevol moment. Corberan ja ha donat l'11. En principi, les novetats, Mafeo, Torbi, Dieng i Dan Juma, també Hansi Flick. Finalment, Lamine és titular, era dubte, però el futbolista internacional de la selecció espanyola, Lamine, com dic, titular en el Barça. Anit, derrota del Villarreal 2-3 amb el Deportivo, 2 punts de 12 per als groguets i Íñigo Pérez no amaga la realitat.
5: L'arranque es muy malo, no es que esconder las verdades ni ponerle pomada, es irritante, es amargor, tenemos dolor.
4: A les 6:30, Màlaga-Llevant, el conjunt granota és l'únic dels nostres que ha guanyat un partit des que ha començat la Lliga. Luis Castro afronta el duel sense el lesionat Etallón, però amb els últims a arribar, Axel Tape i Ratkov. Luis Castro subratlla la importància de sumar amb un rival directe.
6: El objetivo es ir a Málaga a hacer un buen resultado, porque sabes que todos los puntos que hagas te van a sumar.
4: Demà a les 9:30, Elche Reial Societat al Martín de Valero. En segona, també a les 6:30, avui Castelló Albacete. Pablo Hernández té les baixes de Brignani, Costis i Jacobsen. El tècnic té ben estudiats els manxecs.
7: Puede variar durante un mismo partido, ¿no? Su forma de defender y de presionar, y luego también de sistema.
4: Pel que fa a la primera ref, primera federació, a les 6:15, el Rico Pérez Hércules Atlètic Madrileny. Segon partit després de la decepció per la derrota amb el Múrcia. Beto Company reconeix eixa decepció.
8: Está claro que la gente está decepcionada, claro, porque ve el resultado y no le gusta. Y yo estoy decepcionado con el resultado porque lo veo y no me gusta.
4: Ciclisme, etapa 14 de la Vuelta entre Palma del Río y Córdoba, apta per als esprintadors. També ciclisme en este cas, però en versió paralímpica, medalla de plata i subcampionat del món per al valencià Ricardo Ten en la cronocategoria C1 a Huntsville, als Estats Units. Segona medalla per ser per a la selecció espanyola en este campionat. I acabem amb la CLGP. L'equip espanyol de Los Gallos ha quedat fora de la final i els Estats Units han sigut els guanyadors en esta prova de la CLGP que s'ha disputat durant el cap de setmana a València.
1: Moltes gràcies, Raül. I avui fa un any que el Roig Arena obria les portes, un any en què s'han superat totes les expectatives. Vanessa Martínez ha parlat amb el director del recinte, Víctor Sendra.
9: Fa només un any que obria les portes i el Roig Arena ja s'ha convertit en una de les grans places de la música i l'esport. Un any a ritme frenètic amb més de 300 esdeveniments i 1,5 milió d'espectadors.
10: Vam veure una quantitat referent a expectatives d'un milió de persones en un any. La realitat ha sigut que el milió de persones pràcticament l'havien fet en 6 mesos. No?
9: Per així han passat grans noms nacionals i internacionals. Quevedo va reunir més de 10.000 persones. Aitana, Dani Martín, Hans Zimmer o Rod Stewart han omplit també l'escenari. Així ha trobat una nova casa, el València Bàsquet.
10: Un component bàsic en tot això, que és el club, que és el València Bàsquet. A més, ha tingut la gran oportunitat de viure, guanyar una lliga, l'any que s'inaugura l'arena.
9: Els

0: Els usuaris valoren especialment la qualitat del so i de les instal·lacions, unes instal·lacions polivalents i adaptables a qualsevol esdeveniment.
1: Es desenvolupa des d'un concepte de multiusos, amb el qual la versatilitat fa que sigui molt àgil en moltes de les coses, evidentment, en un gran equip que tens darrere treballant, no? El fer aquestes transformacions i poder fer tot tipus d'activitat, però sempre pensant en la millor experiència de l'usuari.
0: Actuacions per a tots els gustos i edats.
1: Nosaltres el que volíem era també el contingut variat, és a dir, que sigui transgeneracional, que puguem vindre gent major, gent jove.
0: Per continuar fent de València parada obligatòria.
2: I amb la música de l'Oreja de Van Gogh que ha passat este cap de setmana pel Roig Arena, ens acomiadem i els deixem amb l'equip de Punt a Punt.

0: Salutacions, què tal? Molt bona vesprada. Són les 3 de la vesprada i 16 minuts. I així comença, no, així continua, el Punt a Punt en A Punt Ràdio. Reprenem esta jornada de diumenge plena d'esport, avui de carrereta, en marxa des de les 12 i fins a les 12 i mitja de la nit. Després d'un matí en el qual el futbol de segona i tercera federació han sigut protagonistes al costat de l'hoquei i la vela, començarem la vesprada amb el nostre partit de la jornada Bijús al camp de Mestalla, per ser ja amb alineacions confirmades. De seguida estarem ahí, tot un València-Barça des de les 4 i quart i un ambient previ calentet en la visita de Kialin, que avui va estar en la llotja de Mestalla. Després vindran els partits del Llevant, del Castelló, de l'Hèrcules, les seues corresponents rodes de premsa, la tertúlia de Carlos Urrutia, el futbol més nostre amb Carlos Gallardo, futbol internacional amb David Ferris. Bueno, com sempre, anem carregats. Continua la passió de l'esport, continua la màgia de la ràdio, 3 de la vesprada de 7 minuts, així comença, dames i cavallers, no, així continua, xiquetes i xiquets, el Punt a Punt. Impossible no. Sabia que algú li agradaria, a altres no, evidentment. Ja heu escoltat a la intro del programa la majoria de membres de l'equip. Afegim també, com sempre, a tot l'equip de tècnics d'A Punt Ràdio. Avui, durant tot el matí, representats així per Rafa Alarcón, a la conducció de l'espai, encantat de fer-ho, servidor Paco Poli. També està per així per a estar pendent de la resta de marcadors, Clara Alcover. Hola, Clara, què tal?
1: Bona vesprada, m'encanta, perquè cada vegada que sona la sintonia és impossible no ballar.
0: No, és que jo crec que ahir hem tingut bon gust a l'hora de fer el canvi per a setembre. Però tranquil, Juanjo Romero, que el mes que ve canviarem i posarem una altra que t'agrade a tu. Importantíssim també, amics oients, vosaltres sou fonamentals per al Punt a Punt per a ser un mes.
2: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del Punt a Punt.
0: I ja sabeu, arroba Punt a Punt en totes les xarxes socials, Twitter, TikTok, Instagram. Recordem resultats del matí en el tram de matí, al qual està alt Salva Folgado al capdavant de la coordinació. En segona federació, l'empat del València-Mestalla, una onda davant el Mallorca B, que ens ha contat Germán Muñoz. També l'empat a un entre la Nucía i Poblense en segona federació, que ens ha narrat Javier Vicente Lozano. En tercera federació, el Dense B Torrellano, 1-0, victòria del conjunt de casa. Álvaro Molina està tenint tots els detalls del antic, viejo, Pepico Amat, i també la victòria del Roda en tercera federació, 2-1, davant l'Ontinyent, amb la narració de Carlos Gallardo. I també, Clara, hem estat pendents de la vela, de la Fórmula 1, del tenis, de tot el poliesportiu.
1: Efectivament, per exemple, València ja té campió en el seu debut en la SAIL GP. Els Estats Units s'han emportat el primer Spain SAIL Grand Prix de la història a la ciutat en una final d'infarta davant a Austràlia, decidida per només uns centímetres, així que una gran estrena a la Marina de València, amb els F-50 volant sobre l'aigua i molt d'espectacle davant de l'afició.
0: Sí, senyor. I ara de seguida, bueno, ja està en marxa també el Gran Premi de Fórmula 1 en el circuit de Monza, a Itàlia, i Gasly, recordem que eixit en la pole, i vos anirem contant tot el que passe durant tota la vesprada. En tenis, molt pendents també, Clara, del duel d'Alcaraz, no abans de les 8 de la vesprada, davant Tommy Paul, en els octaus

0: Al final es un trabajo más que nada del equipo, de estar juntos, de defender bien, de aprovechar nuestras opciones cuando recuperemos balón, de extender ataques en aquel momento donde podamos extenderlos y hacer como equipo el mejor partido posible.
1: Gracias, quedamos buen partido.
0: Venga, gracias.
2: Les paraules de Carlos Corberan, resiliència, torna la paraula i jo me pose a tremolar. El que deia, una banca nostra, propera i amb els teus mateixos valors, sempre amb la cooperació com a sella d'identitat de la mà de Caixa Popular, 11 confirmats. ¿Y qué ha triat Carlos Corberan y también Hansi Flick per a la jornada de avui, Luis?
3: Pues el primer de tot, la nostra ovació per a Nacho Sánchez, que abans de les 3 de la vesprada ha donat en la diana
2: tal
3: ple
2: qual
3: absolut per alineació que ha avançat Nacho Sánchez així en la sintonia del punt a punt. Col·loca Carlos Corberan 4 canvis respecte de l'equip que va perdre en Riazor. Juga Dimitrievski en la porteria. Els tres centrals són Arnau, Pepelu i Diacabí. Es carrega a Tàrrega. Lateral dret, Mafeo. No juga a Rioja perquè està lesionat. Per l'esquerra, Jesús Vázquez. Gallà continua a la banqueta. En el doble pivot, Aliu Dieng junta Ugrinic. Primera titularitat de Dieng. En les mitges puntes, Guerra i Otorbi. Sato es queda a la banqueta. I per quarta jornada consecutiva canvia el davanter. Avui tornarà a ser Danjuma. S'ha dit que està lesionat. Així que Dimitrievski, Mafeo, Arnau, Pepelu, Diacabí, Vázquez, Ugrinic, Dieng, Otorbi, Guerra, Danjuma. És l'alineació del València per a la jornada d'avui. En el Barça, equip titularíssim en la jornada d'avui perquè per a ells és superimportant este encontre per aprofitar les relliscades de Barça i de Madrid i Atleti divendres i dissabte. Juga l'equip de Hansi Flick amb Joan García en la porteria. 4 per a la rereguarda, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart. Per davant, l'ex del Villarreal, Rodri. Juntadell al mig del camp, Pedri i Fermín. Bandes per a Lamine Yamal i Gordon. El davanter del Barça per al partit d'avui continuarà siguent Rafinha.
2: Caixa Popular, quan et tracten amb els teus mateixos valors, tot en caixa. I és moment per a fer un xicotet de recull del que està per vindre esta vesprada i presentem els nostres analistes. Soy yo quien ahora dice adiós con un bis en la... Per cert, Aires, va estar l'oreja de Van Gogh en València,
4: no,
2: però
4: Leire
2: ja no està. Anava a dir que Leire Martínez ja no està. N'hi ha hagut ahí drama, drama, dramón. Què tal, per cert, el concert?
4: Espectacular.
2: Vas tornar a tindre 20 anys o
4: sí,
2: què? Ahí está.
4: No fa tant, eh?
2: Bueno, fa 4 dies. Bueno, recordem, València-Barça, amb Luis Urrutia, Nacho Sánchez, Fernando Gómez, Juanjo Rodri i Charlie Egea, des del camp de Mestalla, el nostre partit de la jornada a punt de començar. Després, a les 6 i quart, futbol, segona jornada de Primera Federació, Hércules Atlético Madrileño, amb Gonzalo Blanes i Toni Cabot des del José Rico Pérez. Després, a les 6 i mitja, 2 partits de futbol professional. Per una banda, quarta jornada en primera, Màlaga-Llevant, amb Manolo Montalt i Vicent Latorre, des de la Rosaleda, tot el que va passant, i també el Castelló-Albacete des de l'Skyfy Castalia, amb José Luis Gual i Emili Isierte. Després, a les 9 menys 10 aproximadament, estarà per ací David Ferris amb el futbol internacional. A les 9, Tertúlia, el que ningú vos conta del futbol, amb Carlos Urrutia. I a les 10 de la nit, el futbol més nostre amb Carlos Gallardo. Ja sabeu que els últims 90 minuts del punt a punt, a partir de les 11 aproximadament, amb Manolo Montal, Selva Folgado, per analitzar tota la jornada i també, segurament, este València-Barça. Bueno, pues amb tot preparat i arriba Hans-Dieter Flick, a veure si diu alguna coseta interessant i vaig traduir.
5: El Valencia está en problema. ¿Qué partido se presenta? Va a ser un partido difícil hoy, con esta atmósfera, con este público. Pero, por supuesto, queremos hacer nuestro partido. Sabemos nuestra calidad, cómo queremos jugar y lo tenemos que enseñar. Va a hacer mucho calor, hay mucha humedad. ¿Cómo puede influir en el partido el calor? Sí, sí, es increíble. Hace mucho calor a las 4 jugando aquí. Pero lo tenemos que hacer. Tenemos que aceptarlo. No, quizá no es lo mejor, pero al final lo han decidido así y tenemos que jugar. Lamine está en la alineación. Está en perfectas condiciones para jugar 90 minutos. Veremos, 90, 60, depende, pero por supuesto está listo. Rodri también está en la alineación por primera vez. ¿Qué tipo de partido esperas de Rodri y Pedri juntos en el medio campo?
6: Por supuesto.

0: puesto. Tenemos mucha calidad en el centro del campo. También Marc Bernal ha jugado fantásticamente estos partidos, pero ahora está bien meter a Rodri desde el principio porque tiene que mejorar su físico. Y para mí, ver que está haciendo los entrenamientos, es un gran jugador. A ver si tiene sentido lo que hacemos y es lo que quiero ver de él y de Pedri. Mucha suerte.
1: Parables de Hansi Flick, per cert, en segona divisió, en marxa en la segona part. Eibar 3, Granada 0. Estem a 21 minuts d'arribar al final del partit. Rodalies del camp de Mestalla, per ahí està Espigola, Nacho Sánchez. Hola, Nacho, què tal? Bona vesprada.
2: ¿Qué tal, Paco? Buena vesprada. Si estén precisamente en la puerta de entrada donde habitualmente la Curva Nord, accedís al estadi de Mestalla, completamente buida esa zona del estadi porque la afición valencianista, este sector de la afición valencianista, té pensat quedarse afuera fins al minuto de nou protestant. Ahora mateix hi ha molta gent así fora en esta puerta. No están a soles aficionados de la Curva Nord, también estic veient a pares en fills, xiquetes, xiquets, dones, homes que no identificaria com gent de la Curva Nord. Veurem si entren en última instància a l'estadi quan comença el partit o es queden fora fent companyia i acompanyant esta protesta dels aficionats de la Curva Nord valencianista.
1: Aguanta un segonet, vaig a presentar a Charly i a Fernando, que ja estan per ací. Fernando Gómez Colomer, què tal? Bona vesprada.
3: Muy buenas tardes.
1: Charly Egea, què tal? Bona vesprada.
4: Buenas tardes.
1: Anem a aprofitar, i abans de preguntar-vos pel futbol, Nacho, que està en el carrer, Nacho, Kiat Lim ha vingut a Mestalla en el bus de l'equip i, a banda d'aterrar este matí, que és una de les notícies de la jornada, avui ha vingut amb els jugadors i avui va estar en la llotja de Mestalla.
2: Correcte. Ja sospitàvem quan hem vist a l'estadi de Mestalla al seu seguretat, a Kiat Lim, l'ínclit Kiat Lim, dins de Mestalla, i ha arribat el propi Kiat, no a soles amb l'equip, amb Ron Gurley dins de l'autobús del primer equip i també amb Javier Solís. I ha que destacar que Javier Solís i Ron Gurley no habituen a vindre a l'autobús del primer equip, per tant, és tot super anòmal. No a soles lo de Kiat Lim, també lo de Javier Solís i Ron Gurley, a més en un partit on protestes preparades, on lo normal és que hi hagi un clima de tensió, però és el que ha decidit Kiat Lim. Per a mi la reflexió és que allunyats viuen de la realitat, perquè si hi havia un dia per a que no haguera de vindre Kiat Lim, jo crec que era avui, sincerament.
1: Viuen en un altre
5: món. Però també els interessa, no? Perquè al final és el Barça,
2: no, totalment,
5: tots tenen
2: negocis.
1: A nivell de visibilitat, efectivament. Sí, pregunte, però abans, Clara, hi ha hagut accident en Fórmula 1?
5: Així és, perquè ha hagut un canvi important en el Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1. La carrera s'ha aturat a la quarta volta després d'un fort accident de Leclerc que ha acabat contra les barreres i ha hagut de marxar en el cotxe mèdic, i a hores d'ara s'està reparant la barrera i la FIA ja ha confirmat la nova hora de represa, que serà a les 15:39, i quan es reprenga, Rauser eixirà primer amb Gasly i Verstappen darrere, mentre que Colapinto serà el quart i els McLaren de Piastri i Norris cinquè i sisè.
1: George Russell, que va encapçalar eixe Gran Premi d'Itàlia. Fernando, ¿esta gent viu en una altra realitat? Que és la pregunta de la vesprada.
3: ¿Sabes qué pasa, Paco? Que han venido tan poco que cuando vienen me pregunto si habrá alguna razón.
4: Como todos.
3: No, es decir, vienen por algo. ¿Por qué
6: fuera
3: viene
6: del
3: Kiat
6: fútbol,
3: Lim?
6: ¿No? ¿Eh?
4: Sí, fuera del fútbol, Luis. Fuera.
6: ¿Alguna situación fuera del fútbol?
4: Sí, fuera del fútbol.
3: Sí, no,
4: fútbol,
3: no, fútbol, fuera, sí. No, del club. Referente sí. Al club, pero fuera del
4: al
3: fútbol.
4: Al estadio, sí, por sí. Ejemplo. Sí.
3: Sí, no sé. A ver, ha venido. Oye, porque tenía que firmar esto impepinablemente. Porque tenía...
1: La meva teoría desde este matí es esa. Que igual demà n'hi ha alguna reunión.
3: Claro, yo digo,
1: alguna
3: yo digo,
1: cosa.
3: Claro, porque efectivamente, como ha dicho Nacho, pues no sé, venir precisamente hoy es desenfocar el tema. Sabemos que el equipo necesita mucho a la afición, sabemos que la afición está muy tensa, las protestas de la Curva Nord, muchos aficionados pensando si tenían que ir o no tenían que ir, por lo menos se lo han preguntado a lo largo de esta semana, aunque finalmente decidirán seguramente ir. Bueno, una situación en la que en realidad pues aumentar la tensión ya de quizá una posible derrota, si así sucede, e incluso que sea por 2-3 goles de diferencia, 4 goles de diferencia, todavía podría ser muchísimo peor con la presencia de Kiat Lim en el estadio. Pero bueno, creo que tiene valor, ha tenido valor, no en el momento más adecuado, y sigo preguntándome si ha venido por algún otro motivo a Valencia.
1: La meva teoria és tema extraesportiu, tema segurament institucional, tema Nou Mestalla, un tema d'eixos. Pero bueno, ho anem a descobrir segur en les pròximes hores.
2: Ahir, Paco, sí? No se va avançar en una fase del nou Mestalla? No, ja ni me'n recordo, el divendres, perquè el València no va treure un tuit de novetat,
3: estava avancem, de la cubierta,
2: fer, no sé què, no me'n recordo.
1: Sí, va començar a alçar-se la coberta, la zona que va protegir la zona superior del nou Mestalla, i eixes sobres se van anunciar a l'endemà de la rueda de premsa de Ron, és a dir, divendres.
3: No sé, no me parece...
4: Igual ha venido...

0: igual ha venido a poner.
1: Porque inician la...
2: Igual la va a posar ella.
0: No, es que igual hay una...
2: El casque, se pondrá el casque de Mabel Matí.
0: Igual hay una foto para la primera piedra y la pone él.
2: Ah, o sea, bueno, pues mira, no descartem res, pero bueno.
3: O cuestions notarials.
2: Sí, jo crec que va més per ahí, eh. Charlie, ¿te pareix una idea bona per part de Kiat Lim, que ja tenia previst vindre a València des de fa un parell de setmanes, aterrar avui a València en tota la Kenya liada?
0: A mi, des de que el otro día escuché a Ron en esta rueda de prensa, he leído, os he escuchado a los periodistas, he leído mucho y yo creo que hay dos palabras que definen a esta gente: inconsciencia e irresponsabilidad. Es decir, son inconscientes porque no saben lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y la repercusión que puede tener, ni sobre todo las consecuencias, y son irresponsables porque están jugando con algo más que un equipo de fútbol, con un sentimiento, con una ciudad y con muchas cosas que se les escapan porque ellos no tienen esa visión de la vida. Entonces, es que yo me espero cualquier cosa, es que yo, pues viene hoy, pues viene el Barcelona, le gusta el Barcelona, hay más ambiente.
2: El postureo, ¿no?
0: Pero es que van a venir el típico día que mucha gente, no solo la Curva Nord, yo tengo muchos amigos socios de Valencia que van a entrar en el minuto 19 y gente además mayor que está harta ya de que los ha defendido, pero ya está harta. Entonces, también venía otra provocación más. Es decir, es que yo no sé si son imbéciles o muy inteligentes. Me canto por lo primero, pero la verdad es que es una provocación todo lo que hacen. Yo alucino cada vez más.
2: Lo que es la navaja de Ockham, ¿no? La explicación más sencilla es la más, seguramente la más encertada.
4: Sabeu que aquí es psicólogo, ¿no?
2: Bueno, va a anar a la universitat i va a traure la
0: cabeza.
2: Però no, jo sí que ho sabia. Però no pareix que aprenguera massa. El que anava a dir, 3:37, Nacho, en les rodalies, anem a recordar que, a banda que ja està sent protagonista i que vull també la seva opinió, molt important que avui n'hi ha hagut molts col·lectius, Libertat UCF, Curva Nord, inclús el col·lectiu de penyes valencianistes, no l'agrupació de penyes, que jo ja la descarte per a qualsevol iniciativa, perquè no se mulla ni baix de l'aigua, que han convocat el fet que el valencianisme, la gent, no entre fins al minut de neu. Jo tinc els meus dubtes. Ara bé, tu què notes o què detectes en les rodalies abans del partit? Ah, està Juanjo ja... Està Juanjo posat en el...
3: Sí, així estic.
2: Hola, Juanjo Rodri, què tal?
0: Què opines, Juanjo?
2: T'has fet major.
3: És que...
2: T'has fet major. No, Nacho Sánchez tenia 30 anys i ara tu tens 32.
3: No, però no té un to de decepció.
2: No, en absolut.
3: Realment, qui volies parlar és el Nacho.
2: No, bueno, no, però després li pregunto, no passaré. Juanjo, a tu què te pareix el fet que el president hagi vingut avui precisament a compartir llotja amb Juanjo Rodri? Perquè això és la notícia, que va estar al teu costat, pràcticament.
3: No deixa de ser perillós l'estar prop de mi, perquè... jo sempre advertisc al que hi ha en la primera fila de la llotja, dic, així vos pot arribar alguna vegada, i nosaltres no som responsables de res de lo que passa en el València. Però igual, sobretot li ho dic a Agustín Morera, que també se fica en puestos, jo diria que perillosos.
2: Sí, bueno, més enllà d'això, futbolísticament, l'11 del València avui ha tingut reaccions de tot tipus, en el meu mòbil d'amics i tal, igual, que estan preocupats per lo que traus avui davant el Barça, este Barça que ha començat la Lliga com un cicló.
3: Sí, a mi me sona l'alineació del València avui a rabieta per part de l'entrenador. Vol trencar la imatge que se va produir el diumenge passat en Riazor, i té que, de totes formes, té poques opcions. Tenia que fer una revolució més o menys dins de lo que té, i és exactament lo que, en la meva opinió, ha fet. De totes formes, és cert, està el Barça davant, hi ha un ambient de decepció, de pena, diria jo, però els partits hi ha que jugar-los. Jo no dic que no siga avui un partit complicat per València, molt, possiblement estem parlant d'un 90-10 o d'un 95-5, però com dic sempre, les possibilitats del València existeixen, encara que siguin mínimes, però no hi ha que pensar ja que això s'ha acabat, que pot acabar una golejada, que el Barça té potencial per a golejar el València, sí, però el 100% en futbol mai existís.
2: I l'última, Juanjo, després parlarem al descans,

0: però avui 33 graus ara mateix, humiditat pràcticament del 50%. Es porta la botelleta d'aigua o te la donaran ahí en la llotja?
1: No,
0: o...
1: la llotja. Jo, al respecte d'això, pensava que el Barça, igual que el Madrid, que sempre té un tractament especial...
0: Que els cuidaria podria... més. No, ja veus que no.
1: No, jo el que pense... No t'anticipes. El que pense és que com acusen els equips grans, Barça, Madrid, tal, de que mai juguen a les 4, possiblement al Barça li han buscat un partit que creuen que és fàcil per a justificar que també en alguna ocasió va jugar a les 4:15. I això és una reflexió que jo m'he fet, encertada o no, però me l'ha fet jo.
0: Pues ja te dic, no pergués ullada de la botelleta d'aigua, perquè avui me pareix que va pegar una... I, bueno, la llotja esteu més o menys a cobert, no? Per eixa zona superior, però la gent que està en grada central, sí, me pareix que avui se va a socarrar, absolutament.
2: En molta la grada calor, de la mar. Sí. Es de la grada de la mar són els que tenen que portar molta aigua avui.
0: Sí, senyor. Un abraç, Juanjo, parlem al descans, amic.
1: Vale, al descans t'espere, gràcies.
0: Te repregunte, Luis, no sé com està la cosa en temperatura, acabé de veure una imatge de Nacho Sánchez precisament fa una estona, de que la cosa s'està posant calenta, però no metafòricament, en Mestalla.
2: No, la temperatura és altíssima.
3: No passa res.
2: Jo crec que no es pot jugar a futbol amb 34 graus de temperatura que tenim ara mateix a la sombra. Al sol són més de 40. Mentre venia cap a Mestalla he pogut fotografiar un d'aixòs termòmetres que hi ha en la ciutat i que està clar que estan al sol i que marcava 43 graus. Pues en eixa temperatura, que és la que fa el sol, posa't a córrer. I posa't a córrer a gran velocitat, com ho fan els futbolistes professionals. És a dir, per a mi és un risc per a la salut. Ja ho diguem ahir en el partit del femení, ho tornem a dir en el dia d'avui en el partit del masculí. En esta zona del món no es pot jugar a aquestes hores en estiu, perquè estem en estiu. Mm-hmm. I jo no sé quina seria la dificultat de jugar este partit a les 9 de la nit.
0: Fernando, tu que has jugat en condicions de calor, avui és dia per a jugadors resistents o jugadors que estiguen molt ben hidratats, acostumats, perquè avui la temperatura per als dos equips va ser una barbaritat.
4: Se nota mucho, lógicamente se nota mucho. También es verdad que la posición del campo en la que juegas, si eres más o menos explosivo, si realizas mucho, como se dice ahora, repetición de esfuerzos. O menos.
0: Pues bueno, es capaz de repetir esfuerzos.
4: Exacto,
0: ¿no?
4: Exacto. Y tiene energía.
0: Sí. Y bon peu.
5: Volumen.
4: No, quiero decir, siempre, sobre todo, es que parece que no puedas respirar, ¿sabes?
0: Un momento, Fer. ¿Están chulan? ¿Aquí está Isindia?
2: El Barça.
0: Ah, vale. Es que en la tele anem 6 o 7 segons per darrere, així que votava el València i xiulaven al València.
2: No, han xiulat al Barça. Així el València, immediatament després ho ha fet el Barça.
0: Sí. Per cert, ho han comentat abans Nacho Sánchez, però quan ha arribat el bus n'hi ha hagut part de l'afició que estava molt calenta també amb l'equip i amb els jugadors, no?
6: Sí, estava arribant el bus i la gent el que cridava era jugadors mercenaris, és a dir, que no hi ha tregua. Evidentment, el sushi estaran en Kiat Lim a la llotja, però als futbolistes, des que han arribat, ja els estaven cridant, tot i que la gent evidentment no sabia en aquest moment que Kiat Lim estava dins del bus.
0: Pues si han posat la ràdio i a punt ràdio així el punt a punt s'hauran assabentat segur ja de la gran notícia de la jornada. Fernando, a nivell esportiu, clar, del rival jo crec que s'ha dit tot absolutament. Jo crec que avui més preocupar-se per lo nostre, no?
4: Yo del Barça esperaba más cambios, la verdad.
0: ¿Per la Champions?
5: Yo también.
4: Hombre, un poco por la Champions y al final porque...
0: Luego
4: es verdad que viendo los resultados quizá de Real Madrid y Barcelona y Atlético de Madrid
0: es exacto,
4: no quiero perder la oportunidad de la jornada 4 llevar ya 3 puntos de diferencia con el Real Madrid, que yo creo es anecdótico, aunque bueno, ya vas marcando cierto un poquito de separación, pero esperaba algún cambio. Bueno, entra Rodri, no juega Bernal, pero es que el resto del equipo es exactamente el mismo.
5: Para mí es el 11 de gala de Barcelona.
4: El mismo, exacto.
0: Yo pensaba lo mateix.
5: El 11 de gala, para mí, el equipo...
4: Sí. Yo creo que ha influido eso, el hecho de poder ganar los el cuarto partido, separarse 3 puntos en la clasificación. Oye, tampoco el partido de Champions que tienen en principio, es jugar en casa con el Feyenoord, me parece, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, bien. Y en cuanto al Valencia, pues... Bueno, la verdad es que no había mucho donde elegir, pero creo que al final, bueno, pues hemos visto que se ha decidido por Dien en vez de por César Tárrega, porque si César Tárrega hubiese jugado atrás, Pepe lo hubiese jugado en medio campo.

0: apretados, sí, porque Sadik se les lesiona una semana antes y se acaba el plazo. Sí, y sí, me acabo de gastar 6
1: con Arnau. Ha venido porque se ha hecho uno de Haas, claro, sino tampoco viene Arnau. O sea que...
2: Ay, mira, por favor, antes de repasar el Sonses y de hacer un apunte poliesportivo, Fernando y Charlie, no vos se preguntan, Ron Gurley y Chows, ¿opinión al respecto?
0: Yo no suelo escuchar estas ruedas de prensa tan largas. A mí la frase que más me preocupó fue esa. Fue la de... Y estuvimos esperando hasta última hora a ver si salía.
2: Pero
0: algo.
2: Si a les deu en Anaren.
0: Eso me mató.
2: No, no, no, no.
0: Pero da igual, hasta las 10. Estuvimos esperando a ver si salía algo. ¿Tú sabes cuánta miseria denota esa frase?
1: Sí, toda miseria.
0: Es cuánta miseria en todos los sentidos. Miseria de inversión, miseria de trabajo, miseria de alternativas, miseria de opciones, miseria de relaciones, miseria de tensiones. O sea, toda esa miseria que esa frase levanta.
2: Sí, sí.
0: Pues ahí esa es la que me mató del todo.
2: Esperemos a última hora a ver si alguien solventa el nuestro problema desde fuera.
1: A mí ya te lo he dicho, me ha parecido irresponsable, me pareció inconsciente, me pareció una burla y sobre todo me pareció un chulo a las tres. Un chulo a las tres.
2: ¿Qué va
1: encima,
2: a tirar?
1: Encima, es como cuando tú sacas un examen y te vas al profesor y dices, tienes que sacar un 1, ¿no? ¿Tú qué te crees? Que mi padre me va a llevar al 5. Me pareció un maleducado. Me pareció muy mal preparada la rueda de prensa, o muy mal asesorado y muy mal dirigida, y eso me duele más, pero muy mal dirigida, incluso en tono amenazante con la gente joven, lo cual me molestó bastante. A la gente mayor no hay narices de tratarla mal, pero a la gente joven sí, y sobre todo me pareció lo que es este club, que es un absoluto desastre y que se ríe en nuestra cara. Entonces, que este equipo se salve y tal, pues sí, será milagroso, pero que el futuro de este equipo con esta gente no existe, vamos.
2: Dos apuntes rápidos poliesportivos, abans de repasar alineacions. Clara, primera Fórmula 1.
3: Sí, la carrera ha fet un xir espectacular a Monza i quan ja s'han completat 18 de les 53 voltes, el líder és Antonelli, que està protagonitzant una remuntada espectacular, perquè així des de la posició 19, i el pilot italià ja ha superat el seu company Russell i ara lidera el seu gran premi de casa. En quant als espanyols, Carlos Sainz continua lluny de les posicions de punts i Fernando Alonso, que ve així des del pit lane, intenta avançar en una carrera molt complicada, però que encara queda.
2: Mentrestant, en la Volta Ciclista a Espanya, en esta etapa quincena entre Palma del Río i Córdoba, de mitja muntanya, ara mateix la notícia és que tenim encara un equip de fugats, un grupet de fugats respecte al pelotó, amb Wandal, Oliveira, Azparren, Paleni, Heiter, Lexenun, Porter, Steinhauser, Mäkelä, Weiss, Thompson i Lemreich, que té un avantatge de menys d'un minut respecte al pelotó, 63 km per arribar al final, i lo més noticiós en els darrers minuts és que Roglic ha hagut de canviar de bici, ara mateix tercer classificat en la general perquè ha patit una punxada. Les 4 de la vesprada i 8 minuts, sintonia punt a punt de començar, evidentment, el nostre partit de la jornada, i ja sabeu, cooperació, operació, superació, confiança, treball en equip, claus per a l'esport, per a la vida i també per a la teua banca. De la mà de Caixa Popular, recordem les alineacions d'este València-Barça.
4: És la quarta jornada de la Lliga, sent fronteres i en Mestalla, el líder del campionat, el Futbol Club Barcelona, que fins ara ha fet ple 9 de 9 en la Lliga davant del València, que és avant penúltim, que és tercer per recua, amb una única unitat després de les tres primeres jornades. Carlos Corberán fa 4 canvis respecte de l'equip que va caure en Riazor fa una setmana i va continuar amb línia de 3. Dimitrievski és el porter, en defensa Arnau, Pepe i Luis Diacabí, banda dreta Mafeo, per l'esquerra Vázquez, el doble pivot inèdit per a Ugrinich i Dieng, les mitges puntes per a Otorbi i Guerra, el davanter del València és Dan Juma. En la banqueta, Van Ovelen com a porter, més Tàrrega, Duro, Elliot, Gallà, Raba i els jovens del filial, Gamón, Mayol, Córdoba, Aymar, Jaume Durà i Ryu Nosuke Sato, que es queda a la banqueta com a gran novetat. Per part del líder de la Lliga, el Barça de Hansi Flick, per primera volta en tot el campionat, col·loca el seu 11 de gala. Joan García en la porteria. Lateral dret, Eric García, per l'esquerra, Espart. El central són Cubarsí i Gerard Martín. Per davant, Rodri. El mig del camp el completen Pedri i Fermín. Banda dreta per a Lamine Yamal. Per l'esquerra, Gordon. El davanter del Barça és Rafinha. En la banqueta, debuta Livakovic, junta Szczesny com a porters. Més l'ex del València, João Cancelo, Balde, Gavi. Primera convocatòria també per a Gabriel Jesús, Adeyemi, Christensen, Dani Olmo, Marc Bernal, Koundé y el jove del filial Hamza Abdelkarim. Es queda fuera de la convocatoria, no convocat, Fariña per part de Hansi Flick. L'àrbitre del partit és Isidro Díaz de Mera Escuderos. És el tercer partit que juguen esta temporada. Els dos primers han acabat 1-0, tant de bo que també conclogui així el tercer. Van ser el Betis Real Societat i l'Alavés Villarreal. El Barça l'ha jugat 9 vegades, 7 victòries. El València l'ha jugat també 9 vegades amb 4 victòries. Per al conjunt blanquinegre, estes són les formacions Caixa Popular de l'encontre d'avui.
2: Una entitat formada per persones a oficines que són com tu, Caixa Popular. Ja ho saps, la d'ací, la de casa, la nostra. Cuidem les persones. Pues tot preparat, eh? 3 minuts per arribar a les 4 i quart de la vesprada. Nacho Sanchis, on estan els equips i com estem d'ambient en el camp de Mestalla?
5: Encara no han eixit els futbolistes titulars a la gespa, sí, ho estan fent els suplents. Estem veient a Río, un Osuke Sacto, també a Aymar Blázquez i companyia, que ja estan anant a la banqueta local. Sí, te puc dir, Paco, sí, te puc dir que s'està començant a plenar l'estadi de Mestalla i això implica que no estarà buit per a aquests primers de 9 minuts, com era la intenció. Sí que estarà buida la curva nord, de moment apenas se conté a 30 persones dins de aquesta grada d'animació, però la resta de l'estadi de moment s'està plenant a un ritme habitual. Pues de moment resten alguns forats per plenar, però lo normal hacia el estadio de Mestalla. Per tant, és la notícia que no hi haurà un vaciat de l'estadi de Mestalla.
2: Malauradament, la victòria de Meriton en eixe sentit és total.
4: Sí. Sempre guanyen, sempre guanyen, Paco.
2: Perquè, entre altres coses, Luis, la societat valenciana, o en este cas el valencianisme, és incapaç d'anar tots a una.
1: I estan molt cansats, además.
2: Sí, bueno, també és colpejats, cansats.
1: És que al final, levantarte tantas veces... He visto carteles de Ron Gurley Go Home. Amarillos.
2: ¿Sí?
1: Sí, los han enfocado. No sé, Nacho se puede fijar, pero Nacho, he visto carteles ya como los de Lingo Home, pero con Ron Gurley Go Home.
5: Sí, estaba Libertad de VCF repartirlos bueno, abans de que arriben els equips a Mestalla, sí. Eren ells, tampoc, també t'he dit que és els de sempre, no? No hi ha cartell per a tots i jo crec que Libertad fa el que pot, però sí, s'està començant a posar a Ron Gurley al focus de l'afició valencianista, perquè jo poso sempre el mateix exemple. Hi ha aficionats estàndard que encara no sabien qui era Ron Gurley. Sí que és cert que les banderoles es pot llegir Lingo Home, però sí hi ha alguns de Gurley Go Home quan ja comença a sonar l'himne regional de la Comunitat Valenciana i començaran a eixir els futbolistes tant del València com del Futbol Club Barcelona en l'últim partit del conjunt català Mestalla, en l'última vegada que es veurà este clàssic del futbol, que és el partit més repetit a Mestalla, Luis.
4: El públic que ovaciona la eixida dels jugadors al terreny de joc. I la imatge, Paco, Xavi, Fernando, és l'estadi absolutament ple, però ple fins les vores. I l'únic tram de la graderia que queda buit és de la graderia d'animació. Així que...
1: Sí, han ganat la batalla, Luis.
0: Bueno, però és que les motivacions estan molt bé. Està sí. Molt bé, però...
1: Primero, poco tiempo para organizar.
0: No, y luego el aficionado también siente un poco el... Primero, el equipo necesita de nosotros.
1: Sí, sí, sí.
0: Y segundo... Si lo hago dos o tres veces, se va a ir, no. Entonces lo hago.
1: No, pero
0: se va a ir, no. Pues está...
1: No, y Fernando, ha habido poco tiempo para moverlo. No es la primera vez que pasa. Yo creo que hay que hacer cosas, pero yo repito, para mí, más dentro del campo que fuera.
2: Fernando, siempre digo lo mateix. Si la tua protesta depende de si sabes si va a funcionar o no, es que no es una protesta.
1: Claro. Es que yo no sabía.
2: Un segundo, ¿qué está pasando?
5: Están donando la alineación del Barça. Ferran, me da por ahí. Ah, no, la del València.
2: La de València,
5: no,
2: la de València.
5: Estan donant l'alineació del València en una xiulada monumental a tots els futbolistes, que dona continuïtat al que ha corregut quan arribava el bus, que la gent cantava això de futbolistes mercenaris. Ara lo mateix quan estan dient l'11, que per cert s'ha tornat a dir l'equip escollit per Carlos Corberán, així que de moment xiulits per a l'equip. Veurem si també hi ha xiulits per aquí a Nim, que estarà en la llotja.
2: Cridaner, Luis.
5: Sí.
2: Está farta la gente.
1: La gente está muy cansada. Muy cansada. Muy cansada.
2: Madre mía.
1: Mira que
5: tonta. Increïble, increïble la xiulada. Jo no ho havia vist des de feia temps. És que no ha sigut xiulada un jugador en concret,
2: tots,
5: no, ha sigut una xiulada total i absoluta. Mira, l'únic moment en el que s'interrompe esa xiulada és a David Otorbi quan han dit el seu nom. Jo crec que demostra el que deiem sempre, que Mestalla, és veritat que a l'entrada no deixa l'estadi buit, tot el que vulgueu, però és un públic que jo crec que és intel·ligent. Oye, diuen el nom del nano i ha hagut aplaudiments, però l'únic.
1: I sabes, Nacho, que hoy sale en parte por eso el once inicial.
2: Claro. Per amortiguar un poquet també...
1: Esto es más viejo que el pie que la picó. Sí.
2: Important, el partit que va a començar en uns minuts de retard, que avui, Luis Urrutia, estem en el canal 4, en l'àudio 4 de Movistar, estem in situ en el camp de Mestalla, i des d'Apunt Ràdio per a tota Espanya, per a tot el món, se podrà escoltar el partit en València.
4: A mi me preguntaven, on podem sentir a Fernando? Per la ràdio, per l'APP i per Movistar.
2: I Movistar que... Audio 4.
4: Clar. Ahí tienen a Fernando. Los jugadores que ya van caminando cap a la zona central del terreno de juego. También Isidro Díaz de Mera, el árbitro Armari, que va cap a la zona central del terreno de juego. Els árbitros asistentes que revisen las xarxes de las porterías. Mientras los jugadores del Barça ya se coloquen a punt clarísimo. Estos sí que saben a qué juguen.
2: Home,
1: de memoria. De memoria.
4: 4-3-3 dibuixat en el terreny de joc. Esta setmana no sabien si estava Lamine o no. Lamine titular.
6: Sí, sí. Además, los cuatro partidos.
1: Los cuatro.
6: Así sí, como sí. Con Rodri esperado, con...
1: Sí, sí.
6: Pasa, con Lamine, ¿no? Con Olmo, tal, espera.
1: Es que con 19 años no hace falta esperar.
6: Jugar sí, Lamine no ha esperado.
2: Un colega que me dio que tiene que cambiar el nombre del programa a Fernando y a Mix.
6: sí, porque... ¿Eso es bueno o malo?
2: Bueno.
4: Quina xiulada,
5: monumental. Mestalla continua xiulant, però sí. Sense parar. És una batalla monumental de l'afició que ja està fent panyolada a l'equip, a l'entrenador, aquí a Adlim, a tot el món, quan comença el partit, Luis.
1: Serà el president, no imagino, en este momento, no?
2: No sé si el van a traure, Luis, al presi aquí al Lim en pantalla, però mira, bronca ja, primer minut.
5: Estan cridant fora, mirant a la llotja, pràcticament tots els aficionats mirant a la llotja, cridant allò de fora.
4: Bueno, pues han sigut uns 30 segons realment cridaners, estos inicials de partit. On la notícia ha estat en la graderia i no en el terreny de joc, com dèiem en la prèvia, en la primera comunicació que hem fet així en Mestalla, dues hores abans de que començara el partit, de que avui hi havia dos partits, un en la graderia, l'altre en el terreny de joc. Acabem de veure un magnífic control d'Arnau Martínez, que ha enviat per suposat la pilota fora. Hi haurà servici per al Barça.
1: Me había asustado.
4: Traurà des del costat.
6: Vamos un poco con retardo, digo, ahora vendrá.
5: Se escolta, ¿no?
2: Sí. Y es día de escoltar el so ambiente, Nacho.
4: Es el partido de la gradería.
1: Sí, señor.
4: Anem cap al terreny de joc. Minut 1, Y Mestalla en la gradería mirante el futbol. Però també mirant cap a la llotja en la presència del president del Consell d'Administració del València, assegut en la cadira principal de l'estadi. Mentre al camp, minut i mig de la primera meitat, 0-0 al marcador en este València-Barça. Té la pilota Gordon, perseguit per Mafeo, falta de Mafeo, però Díaz de Mera continua mirant al tren. El valor espera al Barça. El Tecu Arsí, mentre el València avança una miqueta a la línia, no està tan arrere com habitualment. En esta línia de 5 que ha col·locat en el dia d'avui. Fermín la toca en mig per a Rodri, circula cap al cercle central on l'espera Cuba Arsí. Este avança ja a camp del València, però talla molt bé per a buscar el contraatac, la pilota profunda. Allà va a buscar-la el davanter del València, Dan Juma, però ha eixit de l'àrea. Atentísimo Joan García para rebullarla, pero eso es el que busca el Valencia hoy.
1: Correcto. Claro, es que va a jugar esto.
6: 1-5-4-1, todos sí. Defendiendo y cuando se roba.
1: Danjuma o Otorbi a correr.
6: El campito por la hora en la que se juega un poquito lento. Sí. O sea, bueno, a ver si puede ayudar.
4: Otra pilota profunda para mí, fuera de joc de Danjuma, dins l'àrea Danjuma. Asistencia para Guerra. Ahora se señala el fuera de joc. Sí. Pero a mí ya había fuera de joc de Danjuma. Pero señores y señores, la pasada que acaba de hacer Lidl Juma a Javi Guerra.
1: De enemigo, de enemigo. Facilísimo.
6: Llegaba un pelín tarde, Javi.

0: S'acaba de carregar a Claudio Barragán.
1: No me lo crec.
2: Ostres.
0: Sí, notícia a les 4 i 21 minuts, eh? El Club Deportivo Eldense acaba de carregar-se a Claudio Barragán com a entrenador del primer equip. Ara de seguida afegim més informació.
3: El fútbol és
0: super injusta decisió.
3: El fútbol és
0: super injusta decisió.
3: Una casa de locos.
2: Sí, que pataron al Mallorca, ¿eh?
3: No, i han merecido ganar, i el Leganés perdido que merecieron ganar.
0: Uf. Bueno,
3: Alguien tenía que colocar.
1: Segur, això no és per qüestió esportiva.
0: No, era el seu entrenador. És que l'any passat no era el seu entrenador. Sí. Bueno, pues informe. Claudio Barragán no continuarà com a entrenador del primer equip blaugrana. Vol agrair el club a Claudio Barragán el seu treball, compromís i dedicació durant el temps que va estar al capdavant de l'equip. Una etapa especialment marcada per la consecució de l'ascens a segona, un assoliment que va permetre a l'Eldense tornar al futbol professional i que ja és part de la seva història recent de la nostra entitat. Des de l'Eldense volem reconèixer el seu treball i professionalitat i... de forma interina, Josep Ferrando, fins ara segon entrenador del primer equip, assumirà la direcció del conjunt blaugrana. Pues notícia important, Luis, a les 4:22, Claudio Barragán acomiadat del Deportivo Eldense.
1: De forma i manera sorprenent, l'home del ascens miraculós de la temporada passada, però de permís hi hagué un canvi de propietat i els nous propietaris pues, tenen altres preferències i pues, ja no aguanten més, ja volen posar els seus, pues ja està.
3: Incomprensible, sin más.
2: Del ascenso y todo.
3: Incomprensible, sin más. Y de jugar bien, además.
2: Sí, no van mal. No van mal.
3: Y cuando viene, además.
1: Eso. El nostre cariño per al Manisser, per a Claudio Barragán. Mentre si en Mestalla ataca el Barça, dins l'àrea, gol. Acaba de marcar el Barça. Lamine Yamal acaba de fer el primer. Minut 5 de la primera meitat. La jugada de Gordon per banda dreta. Ha filtrat el baló buscant l'esquena dels centrals. I dins l'àrea menuda, amb cama esquerra, ha penjat la pilota davant de la mitja eixida Dimitrievski per a fer el primer. Minut 5 de la primera meitat. Marca el Lamine Yamal en Mestalla. València 0, Barcelona 1.
0: Reacció de la grada, Nacho.
4: La graderia que comença a xular no és la mateixa força que a l'inici del partit. Hi ha una sensació en els futbolistes, en el cap mirant cap a la gespa. No s'estaven dirigint la paraula ningú cap a altre, tractant-se de donar ànims. Únicament ara mateix Mafeo, que li dius als seus companys que animen Isa Cara, però Dieng mirant a la gespa, Danjuma mirant a la gespa, Ugrinic... Cap sensació de tractar de rebel·lar-se davant d'aquesta situació entre els futbolistes, com dic, a soles Mafeo i Corberán en els braços creuats, sense dir res als seus futbolistes.
3: És un golazo descomunal. Dificilísimo.
2: No, dificilísimo.
3: Dificilísimo.
2: Jo crec que Dimitrescu podria haver hecho
3: más. Jo també.
4: Ara sí, xulada monumental, eh?
3: Dificilísimo.
2: El gol está muy bien, pero Dimitrescu no le pasa tan alt, no, tan por arriba.
3: Se la toca y todo. Sí, parece que la toca.
2: Yo creo que quizá no lo espera. Quizá no lo espera, pero Dimitrescu podría haber hecho más. Y muy fácil el pase de Gordon, picadito.
3: Con tres centrales, además.
2: Demasiado. Primero ha llegado demasiado solo, muy fácil.
3: Todo.
2: Y luego creo que Dimitrescu podría haber hecho más, sí.
3: Le pilla el pan colocado, ¿eh?
1: La zona defensiva del Valencia, la pasada de Jesús Vázquez, la tira directamente fuera. Així que recuperará el Barcelona en este camí del C de la primera mitad. Ja està perdent el València, 0-1 davant del Barcelona. Juga Rafinha, entrega per a Rodri, però és que el València ara sí que està coladíssim. Sí. Li deixa absoluta llibertat.
2: Però, Luis, és que tiene que jugar así, eh? Como vaya arriba, le van a meter más. Como se quede atrás, le pueden meter más, pero menos de los que si va arriba.
1: Ya.
2: Creo yo.
1: Susto o muerte.
3: Lo que pasa es que tiene que estar mucho más atento, es decir,
2: esas cosas
3: no te puede pasar.
2: Claro, esas cosas hay que estar.
3: Es
2: son
3: que
2: tres
3: con
2: centrales.
3: Tres centrales, chicos, que ha entrado completamente solo. Sí, sí.
1: No sé. Este cambio de posición que ha hecho el Barça, ese cambio de banda de Gordon, que ha sorpresa la defensa del Valencia. Sí.
3: Gordon lleva 4 asistencias en 4 partidos, ¿eh?
1: Ahí la tiene la pilota. Ahora ataca per la esquerra. Gordon encara Mafeo, se está en el lateral del área. Amaga marxar cap a la línia de fons, però recula per entregar sobre Pedri, frontal de l'àrea. Pedri que entrega, està sol Fermín per a Lamine, gol, el segon. Acaba de marcar Lamine Yamal, la jugada del Barça, d'esquerra a dreta, fins que aplega l'assistència per a Lamine Yamal, que a plaer dins l'àrea fa el segon. Minut 8 de la primera meitat. Torna a marcar el Barcelona.
2: Qué vergüenza.
1: 8 minutos en Mestall. No, es lo normal. Sí. Valencia 0, Barcelona 2. Pero a mí eso no es cap vergüenza. Pero a mí eso es lo normal.
3: Tan rápido no, Luis. Exacto, tan rápido no.
0: En 7 minutos.
3: Tan rápido no.
0: Equip sobrepassat.

0: per tot, pel futbol sobretot, però per les circumstàncies, per l'ambient, per el rival. A ver, este equip està en descomposició.
1: És el peor rival contra el que te puedes enfrentar. Estás jugando con cinco defensas y el jugador...
2: Escolteu, Corberán, dimisión. Pobre.
3: Yo antes de entrar estábamos Paco Polit, Salva Folgado y yo aquí hablando un minuto, y cuando me han preguntado ¿qué te parece la presencia de Kiarly? Me he dicho, como nos toquen mucho el morro, que no se carga el entrenador. Pero que nos carga el entrenador por miedo a su puesta.
0: Pero a mí es el único contexto en el cual pot pasar
2: está revisando.
1: Sí, se está revisando.
3: Es que es complicado, ¿eh? Yo tengo dudas.
1: Yo también.
2: El gol en cara no está concedido, ¿eh?
1: Si es gol, no está de milagro en fuera de juego, ¿eh?
2: ¿Qui? Lamine.
3: Lamine. Sí. Es Lamine. Es la misma.
1: Hay que mirar el momento del golpeo justo, porque ahí hay un par de pasitos de él hacia adelante, de Jesús Vázquez hacia... De él hacia... Sí, también hacia atrás, no sé, un poquito. A ver, en
3: yo
1: ese...
3: Yo creo que no es tan lento para hacer esto, chico. Es o no es fuera de juego, punto. No hay
1: ya,
3: más.
1: Pero es que es muy justo.
3: Ya.
1: Charlie, es que es justísimo. Si es justísimo. Sí. Justísimo.
0: Van a tirar líneas.
2: Pero que estàveu parlant de què és lo normal, és cert que és lo normal en tot, menys en una cosa, en l'ànim, i el que es veu així a Mestalla és uns futbolistes que ara mateix no se les veu en la tensió de dir, vinga, a veure si no és gol i ens clavem al partit altra vegada. No, quan ha marcat el segon Lamine Yamal, cap futbolista parlava en altre. Estaven mirant a la gespa. Sí. No hi havia un sentit de, vinga, va, anem a donar-li la volta. És el que s'està veient així a Mestalla ara mateix.
1: Nacho,
2: els futbolistes no estan parlant de si mateix.
1: Tu sabes el futbolista lo que piensa, com suba este al marcador?
3: Que
1: nos quedan 85 minutos de partido.
3: Porque 0-1 no es igual que 0-2, ¿eh?
1: ¿Sabes?
3: Vamos a ver, porque...
2: No sé. El día de Mera, amb Jesús, amb Javi, están els dos, i Rafinha també. Els tres futbolistes al costat de Díaz de Mera, que acaba de rebre l'ordre i el va anular. Fora de joc, gol anulat. Anula el gol. Però... Díaz de Mera anula el gol per fora de joc de Lamine Yamal.
0: Sí, això, Luis... sí que parece. Per a mi és retardar el drama, eh?
3: Per
0: l'inici de partit, ja, bueno.
3: No és el mateix 0-2, eh?
0: No, evidentment.
3: No és el mateix.
2: És una esperança, eh?
3: Claro. No és el mateix.
2: Esta anulació és una esperança de que l'equip puga passar de mig de camp alguna volta en el partit.
3: Sí, no, i que tarden més en hacer 10 segundos si te lo hacen.
2: I a servici de banda favorable al Barça. Pablo Mafeo, que té... alguna paraula que atra amb Xavi Espart, el lateral esquerre del Futbol Club Barcelona. Trau Espart per a buscar Rafinha, el capità del Barça, que controla amb el pit. Així que estem en el minut 11 i mig d'esta primera meitat, 0-1. Acaba d'anul·lar el VAR, un gol al Barcelona, un gol de Lamine Yamal.
3: Justíssimo, és que és molt... És que és molt injusto, la veritat.
0: I el Barça ni l'ha protestat, perquè jo crec que sap el panorama d'avui i diu, pues bueno...
3: ¿Por qué no gana nada con estas cosas, además?
1: Es que si es fuera de juego, no se puede hacer nada. Sí.
2: Espart entrega para Gerard Martín y este prolonga para que en el cercle central la tenga Pau Cubarsí. Eric García busca Lamine Yamal, encara Jesús. Lamine filtra la pilota, pero fa a massa força y tira el balón directamente fuera. Será servicio de meta para el Valencia. Estem camí del 12, es el momento de preguntar a Charlie Egea. ¿Qué tal, Dieng?
3: Está jugando. No ha tocado ni un balón.
1: Bueno, es que
3: pero,
1: ellos dos son los que menos van a
3: si
1: tocar.
3: Hemos hablado Fernando y yo diciendo antes.
1: Los dos medios centros.
3: Ugrich y Dien, si tocan seis, que no la pierdan. Sí. Que no la pierdan.
0: Comenzad en darrerit el partido de Mestalla. En el Tartiere ya aporten 15 minutos. De momento, sense novetat, 0-0 en segunda división entre Oviedo y Burgos. Luis.
2: El balón espera Stole Dimitrievski. La llanza al pis. Just en la frontal del área. I davant de la pressió de Rafinha, regala la pilota al Barça. Esprinta Eric García per a entregar sobre Joan García. Este busca el central esquerre que avança sobre Gordon. Este tracta de retallar davant d'Arnau, però finalment hi haurà servici de banda per a l'equip de Hansi Flick. Estem en el 13 de la primera, 0-1. Guanya el Barça des del 5, el gol de Lamine Yamal. I la graderia, Nacho, que ja s'ha calmat, no? Ja...
4: Anava a dir que la graderia sembla que ha donat una xicoteta tregua a l'equip, a Corberán i a tots, després d'aquest gol anul·lat.
3: Ya lo olvida, ya lo olvida.
2: La pilota encara Jesús Vázquez, en va de Jesús, filtra la pilota, el rebus de Diacabí, queda curt, la toca Pedri. Este entrega per a Espart, el València tancadíssim. Pedri busca a Rodri, este a Ori per a Eric. Més enllà la minya mal, torna a buscar Rodri, filtra per a Gordon. Gordon que fa un retall, apareix Diacabí per al rebuig. Pilota que tira directament fora el central francès, que avui oficia com a home lliure, no? De la defensa. Pepelu central esquerre, Arnau central dret. Així n'ha ordenat els tres de la defensa Carlos Corberán. Possessió per al Barcelona. Estem en el partit de la jornada, en el punt a punt. Tenim nova programació dijous. Que guapo estava Egea, ahí en la nova la presentació.
3: me lo dijo la gente. Me dijo, oye, ¿quién es el chaval este que está de un lado? Era Nacho.
2: Digo, demà des de les 6 de la matinada. 6 de la matinada, ja en directe la programació en Apunt Ràdio. Estan tots convidats a seguir-nos en la informació, en l'entreteniment, en els esports, en tot el que tenim en Apunt.
3: En l'agricultura, mentre... Luis, en l'agricultura.
2: Home, i tant que sí. Que torna Sílvia. Ha recuperat una bona pilota mentre el València en defensa tracta d'eixir. El conjunt del València reclama una mà, però Díaz de Mera continua esperant el tren. El valor que toca la minya mal, el rebuig, però ja fora de joc en l'atac del Barcelona.
3: Que saquen la imagen del fuera de juego, porque tiene que ser Fernando.
2: No tardarán,
3: ¿sí? Por un centímetro, ¿eh?
2: Juan es tan just.
1: Sí. Medio pie.
2: Poden tardar 20 minuts o 25 en traure aquesta imatge, sí. Tenen que ajustar-la per a que siga fora de joc, eh?
3: Claro, perquè se veia, tienes razón, tienes razón.
1: Mira, ahora sale.
3: Ahora sale, Luis.
2: Ahora minut sale. 15.
1: Medio pie, te he dicho yo, medio pie. Míralo.
3: Medio pie. Medio pie. Eso en el fútbol normal no se puede hablar. Lo digo, que fue el fútbol moderno, yo espectáculo
1: medio,
3: y tal.
1: Sí, medio pie.
3: Es que es medio pie porque en ese momento lo tiene delante.
1: Sí, sí, sí. Claro,
3: el paso que ha dado.
1: Para el apoyo que ha hecho de pie.
3: Para chutar, exacto.
2: Mafeo está vacilante a Spart.
3: Es que Mafeo se le va la pinza.
2: Desde el inicio del partido.
3: Se le va la pinza mucho, ¿no?
2: Sí.
3: Pero es que es un jugador...
2: Ahora ya ha habido una falta y sí que el València pot pasar a camp del Barça. Preparat per al colpeig, Pepelu. El Barça coloca la defensa a 40 metres de la porteria. I sí que enlaira el baló per a buscar Diacabí. La toca dins l'àrea. Arnau que no plega en el segon pal. Javi tampoc. La centrada de Javi. No plega Diacabí, però ja havia fora de joc. Res de zona valia perquè ja havia fora de joc en l'acció. Però vaja, pilota parada. Sí. El València pot crear la so, eh?
1: Jo crec que és un
3: error d'Arnau. Que no sí. Va
1: creo que sí, quan ha tocat Diacabí de cabeza. Sí.
0: Per cert, imatges dels nostres companys d'Esports a Punt en la tele, sí que s'ha quedat gent fora del camp, evidentment, perquè no està tot el món dins. I quan estem a punt d'arribar al... Era fora de joc de Javi Guerra,
3: sí.
0: Eh? Arnau, de seguida d'Arnau. Sí que n'hi ha prou, sí, aficionats fora, no els que toca, molt pocs, però que s'estan fent força i fora i que ara de seguida entrarà, m'imagine, Nacho en els pròxims minuts.
4: Estem al minut 16, pues, en pràcticament dos minuts que estem ja al 17, entraran aquests aficionats tant de la curva nord com els de Mestalla, bé, que sí que s'han quedat acompanyats, però com dèiem, la gran majoria de l'estadi ha entrat, perquè és que des de la tribuna de premsa es veu Mestalla que està sí. Totalment ple, i ataca el Barça altra vegada, cuidao.
2: Pilota llarga de Pedri, que no controla Fermín, serà servici de meta per al València. Estem en el 17 de la primera meitat, des del 5 guanya el Barça amb gol de Lamine Yamal, a qui després li han anul·lat un altre. Però la graderia de Mestalla està tranquil·la, mitjant pipes...
3: Estava assustada, Luis, estava... Si va el segon gol, estan muriéndose.
1: La violació esa del gol és la que
3: ha tranquil·litzat molt el partit.
1: Calmado la situació.
3: Claro.
2: Trau de meta, el porter del València guanya el joc aeri Espart i envia cap a la zona de la banqueta de Corberán, que es dirigís cap a la pilota per a donar-li-la a Arnau Martínez. L'ex del Girona, que traurà des de la banda... La pilota avançada per a la carrera d'Otorbi, però aplega Cúbar sí per a col·locar el cap i enviar-la de nou fora. El València guanyant metres està ja en la línia medular del Barcelona. I ha baixat l'ímpetu inicial que l'ha anat fins a posar-se per davant en el marcador. Trau des de la banda Arnau per a buscar la línia de fons. Ugrinis li la torna Arnau, la centrada colpeja en l'esquena de Pedri. Però mira, ahí està! Dieng... Toca la pilota darrere, ve Dieng, allà va Jesús, opció de xuta, allà va Jesús, Jesús dins l'àrea, Jesús retalla, Jesús la perd. Estava tot Mestalla. ¡Se tira! Però no.
3: Sense que hi ha mitjà.

0: dentro del área pequeña, chico.
1: El balón que espera per línea de banda. Está preparado Dieng per a traure de costat, pero finalmente la deixará a Jesús Vázquez, espera que siga de él. Qui coloca el balón moviment. Es Mou Danjuma, pero finalmente es Cubarsí. I fa el rebuig de nou directament fora, trau ràpid el València, baló dins l'àrea i recupera el Barcelona, però diu Díaz de Mera que encara no havia vist el tren. Minut de neu, és el teu moment, Nacho Sánchez.
2: Sí, comença a entrar la gent a Mestalla, a la Curva Nord, estan entrant ja els aficionats valencianistes, s'està veient ara mateix, de moment la graderia no s'arranca i segueix el crit de Peter Betellà, a veure... Ara mateix està començant a cantar allò de Peter Betellà, mentre la graderia d'animació, la Curva Nord, comença a cridar al màxim que se'n vaja Peter Lim, comencen a aflorar els cartells, les banderes de Lim Go Home, també alguna de Ron Go Home, com estava dient abans Charlie Egea, i bé, de moment ara l'ambient escalfarà de segur perquè la Curva Nord ja s'està plenant.
3: De totes formes, no sé si serà el calor... que juega en Champions, que lo ven demasiado fácil. Este Barça no es el de las tres primeras jornadas, de momento. Los cinco primeros minutos sí.
4: Pero tú qué.
3: Pero.
4: Uy, un segundo. Bueno, pues ya se nota la entrada del Snows de fuera.
2: Sí, cantaba en ayo de Peter Lim, me agrada la fruta.
0: ¿Qué pasa? Qué control más malo de la mía. Pero es que con el 0-2 Fernando, ellos ya van el partido por fin sí, quitado, sí. Y ahora tienen que reengancharse otra vez. Que el Valencia puede hacer daño en la contra, ¿eh?
3: Claro, por eso. Yo creo que han sido más superiores al rival en los otros partidos que han jugado. Por eso digo, creo que es cuestión del Barça. De momento, creo que es cuestión del Barça. Pero no están tan superiores como con los otros tres rivales. Contra Athletic Bilbao, Rayo y Elche.
1: Pues esta ha sigut l'entrada dels integrants de la curva d'animació del València. Estem ja en el minut quasi 21 de la primera meitat, prop ja de la pausa d'hidratació. Amb el 0-1 al marcador, la victòria del Barça des del 5 quan ha marcat Lamine Yamal. La toca l'equip de Hansi Flick, pilota la frontal de l'àrea, toca de primeres Rafinha, però rescata la posició del baló Diakabi per a que rebutge Stole Dimitrievski. Mira quina carrera d'Otorbi, peri, Otorbi que la deixa per al time magic de Cubarsí en la passada horitzontal que buscava Danjuma.
3: Això provoca... Es que tiene que seguir.
0: Sí, tiene que meterse más.
3: Claro, tiene que seguir, porque ahí ya Cubarsí estaba esperando el pase, incluso se ha alejado de Otorbi.
0: Experiencia.
1: Això provoca el contraatac del Barcelona. Gordon torna a buscar Lamine Yamal per la banda dreta, entra Lamine en cara a Jesús, ja està dins l'àrea Lamine Yamal, amaga amb el retall, fa dos bicicletes, tracta de fer la passada, continua Lamine, la pilota per a Gordon, la deixa rere Fermín, gol, el segon del Barça. Acaba de marcar Fermín, la jugada de Lamine Yamal per la dreta, Gordon torna a rebre d'esquenes i assistix Fermín per a que amb xut creuat, amb cama esquerra, anote el segon. Minut 22 de la primera meitat. Marca Fermín en Mestalla. València 0, Barcelona 2.
4: Fa un moviment Rodri en mig del camp. Bueno, és que el gol no és important.
3: No necessiten demasiado, perquè ja antes comentava.
4: Mestalla.
2: Sí.
1: Ahí tens el crit de Corberán Dimisión.
0: És una pena perquè la jugada... Si Otorbi da tres pasos más es gol, ¿eh?
3: Claro.
0: Porque el pase atrás, primero no hay fuera de juego nunca porque el balón viene detrás.
3: Has tenido oportunidad de hacerle daño.
0: Sí.
3: No, claro, si no le haces, ellos necesitan poco. Fíjate, ahora le pega este con izquierda.
0: Le pega bien, Fernando.
3: Hombre, le pega fantástico.
4: No va bien la defensa, es muy planeta.
3: Mira cómo le ha pegado. Es que en peine interior. No, mira, con el interior.
0: Con el interior
3: al otro lado.
4: Fermín, davante el Valencia, tiene alguna cosa personal.
0: Sí, verdad.
4: Desde falla tres temporadas.
3: Espectacular.
4: Y Aguera ha estado campeón del mundo, seguro, si no es lesionado.
3: Espectacular.
4: Pero el que debía más, Nacho, que no me se m'endarrerite la tragèdia. Segon per al Barça, continua el clima supercalent dins del camp.
2: Clima calent, xiulits, Corberán dimissió, càntics als jugadors, càntics a Peter Lim. De moment, la realitat, cap càntic cap al president del València, Kiat Lim. Almenys de moment, al minut 23 en 0-2 en contra. Ara s'està cantant contra els futbolistes també, però de moment cap càntic dirigit concretament cap al president del València, Kiat Lim, que recordem està present

0: a la Jocha el seu primer partit de Lliga a la història de Mestalla.
1: Hombre, se han hecho, se interpreta que los que hay en contra de Peter son para él.
2: Porque piensan además que pinta menos que una mona. Entonces,
1: este es el presidente, pero el dueño es el otro.
3: Tenim un comentari en les nostres xarxes socials que diu: Kian Lim escribiendo un WhatsApp a su padre diciendo: ¿por qué no nos vamos, papá?
4: Sería una noticia excelente, si això passara de veres.
5: Tenen molts diners a guanyar en la construcció d'este solar.
2: Ui, si passa, si va bé.
5: La pilota espera a Rodri, ataca el Barça que busca el tercer, la pilota de Pedri, tractava de jugar una pilota creuada, el rebuig que favoreix a Lamine, el xut de Lamine, i té que volar Dimitrievski per evitar el tercer i la palometa del porter del València l'envia a córner.
2: De lucirse, para de lucirse.
1: Bueno, esa ya sí, esa de Lamine ya es para divertirse.
4: Es que cuando se ponen a divertirse.
1: Esa tiene cierta falta de respeto. Sí.
4: Cuando se ponen a divertirse es problemático, ¿eh?
3: En breve se pasa la gorra esto,
4: ¿Peter o Kiat? ¿Qué digo?
5: Peter.
2: Es que cambiar los cánticos no es fácil.
4: Estará preocupado, Peter.
2: Es fácil. El cerebro te dice una cosa.
1: Nacho, Kiat es difícil de...
2: Pues claro, Kiat. Es que no Kiat. rima. Tiene mala fonética. Mala.
0: És cert, però siguen cert, jo he escoltat de Mestalla càntics concrets a Javier Solís, concrets. A Peter Lim, concrets, a Miguel Corona, concrets, a un entrenador. Sí. I a fi de comptes no és el fill de l'amo, és el que hi ha que recordar, és el president del València, és el president.
2: Sí, però mucha gente ha jugado a Pokémon, igual le cae bien, yo qué sé. Ahora.
0: Directiva de dimissió.
5: No n'hi ha directiva.
1: Directiva no hay.
4: La absent directiva, Clara.
3: Sí, una oient, Edi, ens diu: una llàstima a tot, este València sense anat.
4: Sí, sense anat des de fa molt de temps. Aprofite per a preguntar, Luis, no sé si està passant res, però...
5: És que ha rebut un colp a la cara d'un company, Eric García.
2: Exacto, de Rodri.
5: Que ja tingué el nas trencat la passada temporada.
4: Mala sort, eh?
2: Sí.
5: Bueno. I han tingut que eixir les assistències per a mirar i no pot continuar. Canvi, no pot continuar. Eric García, jo crec que ha tornat a trencar-se el nas en el moviment del córner. Ha col·lidit en el seu propi company.
2: Sí.
5: I jo crec que ell està veient com té el nas trencat.
4: Sí. Pues mira, aprofitem el canvi. Eric se haurà de retirar. Amb Indústries, Viscos i Higiene Industrial. Minut i resultat, Luis Urruti, al nostre partit de la jornada.
5: Estem en el 26 de la primera meitat. Han marcat Lamine Yamal i Fermín per a donar-li avantatge al líder en el partit de la jornada en Mestalla. València 0, Barcelona 2.
6: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Canviem Mestalla, que seguida recordem, però abans, Clara, recordem el telèfon del personal.
3: Si volen enviar-nos qualsevol opinió sobre el partit, comentar-la alguna jugada o simplement dir-nos el que vulguin, tenen un telèfon a la seva disposició, que és el 611-3873-17. 611-3873-17. I ahir, just, ens ha arribat un missatge del nostre amic Paco, que es diu: en cas de dimissió de Corberán, què li costaria al València despedir-lo? Moltes gràcies.
4: Molta pasta. Ara, de seguida,
1: No és lo mismo.
4: ¿No?
2: Claro.
1: No es lo mismo.
2: Si se va él, ¿no?
1: Si se va él, no hay que pagarle.
4: Claro, no,
1: lo que pasa es que él no se va a ir.
4: Ella dice despedir, acomiadar.
3: Porque cuando firma la renovación, si el volen tirar, le han de pagar íntegro.
4: Acomiadar.
1: Si lo despiden,
2: hay que ver lo que ha escrito el concreto.
1: Exacto.
4: Ahora donen números concrets. Primer el canvi, Luis.
5: Nacho.
0: S'ha anat ja cap a la infermeria directament Eric García. Encara no ha entrat, està en la banda esperant que el quart d'àrbitre doni la indicació. Koundé.
5: Així que hi serà un internacional per França com a suplent.
2: Però estava jugant molt bé Eric García, que és molt bon jugador.
1: Sempre cumple, sempre.
2: Sempre.
5: Quan hi haurà corren a favor del Barça, no, servici de banda.
2: Sí.
5: A favor de l'equip culer després d'una diacabada.
2: És una falta claríssima.
4: Diacabada.
1: És que además, sí, és verdad que hace una diacabada, però és que no tiene ninguna opción de pase.
2: Nada, nadie.
1: Ha tenido que driblarse a tres Diacabí porque no tenía ninguna opción de pase. Sí. No la quiere nadie.
2: No se ofrece nadie.
1: No la quiere nadie.
4: Se ha cambiado un cántic ya, Carlos, vete ya.
0: Sí, y de nou xiulada màxima perquè arriba la pausa d'hidratació, la gent, el que

0: M'estan dient que estan mirant al pal, perquè si des de la tribuna de premsa no es pot veure la tribuna, però sí s'està girant al pal, que en esta pausa d'hidratació...
1: Ara sí que l'estan dient, eh? Aquí a Arlín estan dient de tot, eh? En la tribuna de Mestalla, aquí a Arlín estan dient de tot.
0: Pañolada y de tot contra el president del València, ara sí.
2: I no lo enfocan, eh?
3: No, no estan mirant.
4: Les televisiones però no enfocan al palco.
2: Ah, no enfocan al palco, sí, muchas veces han enfocado a personas
4: pero que estaban bronca, en el palco. Cuando hay bronca intentan, como pagan estos, es un tema económico, no,
2: que eso quería decir, que es intencionado el que no se enfoque al palco.
1: ¿A por el palco o
4: es? Que me duele decirlo, Luis, pero es que es lo único. Si es que...
5: Bueno, es de fet la primera vegada en la història del futbol que una pausa per a hidratació serveix per alguna cosa útil més enllà de beure aigua.
4: Sí. Ara estan recordando a la madre... A mi això no m'ha gustat nunca estos cantos, però bueno.
3: Michael ens envia també un missatge al nostre WhatsApp i ens diu: que llàstima, vaig a tela, això és per plorar i no fa ningú canvi, estan cao. Però cao.
5: L'equip està cao, absolutament, sí. Arroba punta a punt, en xarxes socials, Twitter, TikTok, Instagram també, a banda del nostre telèfon de l'audiència. Imagina que estarà Carlos Corberán, Luis Nacho donant instruccions, ara bé. En la tele no se mostra res, estan posant repeticions directament.
0: Sí, està ara mateix un corro de la patata al voltant de Carlos Corberán, que parlaven els seus futbolistes. En cares de circumstància, tots els futbolistes de la plantilla del València, cert que Carlos s'ha dirigit a ells en una energia que no ha mostrat almenys els primers 25 minuts que hem transcorrit del partit, però sí, hi havia un corro. Te dic una cosa, el Barça, la pausa d'hidratació, la notícia és que ha sigut pausa d'hidratació. Flick apenas ha parlat amb els seus futbolistes, cap reunió, símptoma de que tot va bé.
3: No li fa falta.
4: Molt bé. No, como mucho habrá...
5: Bueno, el realizador de la tele està fent, Luis, malabars, sí, per a no mostrar absolutament res del que està passant.
3: Ara estan enfocant a Rioja.
4: Que podem una camiseta de su talla, no, Rioja, podria haver una camiseta de su talla.
3: És oversize, és un estil que s'ho ara.
4: És oversize, pues sí, yo, mira, no te digo lo que pienso.
6: No sabes
4: nada. Sí, porque me compré una y me la puse y dije...
5: Oversize.
4: La he regalado ya.
5: Venga, al fútbol, oversize.
1: No sé què està passant en el delegat del València i Hansi Flick. Però vaja, ja se'n va.
0: Estava parlant d'un integrant del cos tècnic.
1: Sí. I ara el quart àrbitre també. En fi, el partit es reprèn. En servici de banda ja acumulem 7 minuts d'afegit, eh?
4: Sí, mínim.
1: En esta primera part.
4: Mínim.
1: Recupera la pilota el València. Estem en el 31 i mig de la primera meitat. València 0, Barcelona 2. Les dianes de Lamine Yamal i de Fermín López.

0: En horizontal per a Rodri, davant d'ell Dieng. Ostres, Dieng. Ara te pregunto, Charlie, el valor que espera...
1: Quin mala persona és.
0: Que la torre tindre Pedri, entrega per a Rafinha, frontal de l'àrea per l'esquerra, la busca de nou Gordon. Gordon que encara... Allà va Arnau a tractar de defensar-lo, juga per a Pedri i el Barça canviarà de costat cap a la dreta. Està sol Lamine, però apareix Ugrinić per a recuperar la pilota per al València. Ixa a tota velocitat el suís. Ugrinić dona un pas avant, però es deixa la pilota darrere per a tocar-la sobre a Ludieng. Ai, el test, Charlie.
1: Ai, tanto criticar, tanto criticar. Aparece cuando tiene que aparecer.
0: El Dieng, este equip amunt. El València té millor planter que l'any passat.
1: Sí.
2: Anem a fer un apunt ràpid sobre la Fórmula 1, perquè Monza ens ha deixat una imatge per a la història. Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia, a més s'ha convertit en el primer pilot italià a guanyar a Monza des de 1966, i la victòria encara té més valor perquè així des de l'última posició. També el doblet de Mercedes amb George Russell segon permet a l'equip alemany reforçar encara més i el lideratge mundial, i Antonelli també amplia així la seu avantatge, que ara lidera amb 267 punts, que són 66 més que Russell. Entre els espanyols, cap punt per a Fernando Alonso ni per a Carlos Sainz.
3: Sainz 13 i Alonso que hagué d'abandonar en la volta 27. També en segona divisió arribem al 48, se va acabar ja el Oviedo 0, Burgos 0 en la primera part. Tornem a Mestalla perquè estem en la recta final, de seguida coneixerem l'afegit.
0: El Barça, quants minuts són, Nacho?
4: Mare meua, 7 minuts més de dolenta primera meitat.
1: Claro.
4: 7 minuts.
1: És que és això,
0: És que és correcte,
1: Claro. Por cierto,
0: Mestalla chula,
1: Por cierto,
0: una gol que se ha fechiscado
1: la última jugada del Barcelona.
0: Sí.
1: Han entrado dentro del área como quien corta la mantequilla en agosto en la playa,
0: Jugada a banda dreta.
1: Qué barbaridad.
0: Finalmente le ha pingut una miqueta a contrapeu a Pedri.
1: Sí, sí.
0: El balón que ha chutat fora.
1: Pero madre mía, cómo entraban.
0: Partit que també juga en la graderia amb la presència de Kiat Lim en la cadira principal de l'estadi, mentre al camp el Barça és absolut dominador.
2: Què estarà pensant Kiat Lim?
5: Uf!
1: Era un curso de psicologia.
6: Igual està pensant, hay alguien ahí.
1: Exacto, exacto.
6: Que se lo compre.
0: Gordon fa la centrada massa llarga. Estarà pensant, on soparem avui?
1: Claro, ya está, sí, sí. Así es. O aquí no hay merienda. Que también puede ser, también puede ser.
0: Ah, segur que sí, que la llotja ja...
1: Sí.
2: Ens envien també un missatge i ens diuen: l'any que ve tots a comprar el pas, l'estàs, la bufanda, tot en la tenda oficial. N'hi ha que seguir pagant-li la festa a l'IM. Teniu el que mereixem.
3: Sí, és una de les...
2: I un hashtag que han creat, que és Objectiu Zero Abonats.
3: Pues...
2: No va fer-se realitat.
1: No sé. Que...
3: Bueno, vos conto una cosa curiosa. El fill de Ronald Koeman ha fet dos gols Wii, però clar, és porter.
0: ¿Cómo?
3: Sí, és porter, juga en el Telstar, en la Eredivisie, i ha fet dos penals, ha marcat dos gols de penal Wii. Ronald Koeman Jr. És el pichichi del seu equip, després de fer dos gols en la Eredivisie.
6: La presència de su padre, de no tirar-lo.
3: Sí.
0: Groga per a Koeman, sí. El València tractava d'eixir al contraatac i Cubarsí ha agafat Danjuma per a que no encetarà la carrera.
1: Buena tarjeta.
0: I Díaz de Mera li trau la groga a Cubarsí, minut de descompte de la primera part.
3: Primera del partit.
1: Però li dices que va molt lejos el balón i que tenia que ver, eso se l'has cogido.
3: Comentari d'un amic en @puntapunt, esto es infumable, decidlo, ya ho hem dit. Portem des de la primera jornada.
1: Pues si decimos que lo mejor es el resultado.
4: Pero es infumable. Es la primera cartulina groga del partit i la veu un futbolista del Barça que va guanyant còmodament 0-2 per a evitar precisament un contraatac, és a dir, per a dir, oye, que no me vas a marcar gol per les bones o per les roïnes.
3: Que sí, que sí.
4: El València de moment no ha fet.
0: És impossible que veig a groga si no fa faltes.
1: No, sí, no ha hecho ninguna todavía, ¿no, Luis?
0: No, cap falta del València.
1: Tiene mérito ahí también. El trofeo a juego limpio igual se lo dan.
0: Mira, Dieng, que ve a distribuir cap a l'esquerra on espera Ugrinić i finalment apareix l'acció defensiva de Koundé per enviar-la fora. Estem en el tercer dels 7 minuts d'afegit que s'han donat en este partit.
6: El juego limpio, Charlie, es por menos tarjetas, no por menos faltas.
1: Ah, pero tío, pero si no tiene tarjetas, tampoco
6: tiene
1: faltas.
6: Si no tiene faltas, no tiene
1: tarjetas. Claro, es imposible, pero pueden ganar el trofeo ese, que es importante.
0: Mira que ataca el València, la pilota per a Danjuma dins l'àrea. Danjuma amb l'esquerra, xuta, la para el porter del Barça. la millor oportunitat del València amb esta penetració de Danjuma per l'esquerra. La jugada que continua, la té Ugrinić, lateral de l'àrea. Ugrinić fa la centrada, talla el Barça, córner! Ens abracem tots, el València té un córner!
1: És que jo sigo pensando que si tú eres valiente puedes ganar los partidos. Y, lo digo en serio.
6: Y luego Rodri está físicamente, francamente mal. El calor, el calor lo está matando.
1: Lo va a sentar en el descanso.
6: Primero la forma física y luego el calor lo está matando.
3: Ojo al cántico,
6: Rodri.
0: Ahora que el Cerena prop,
3: Claro.
0: Allá va el córner que trae Ugrinić, la pilota que ella bola y el porter del Barça ya atrapa. És un porter amb una agilitat màgica, la treu ràpid per el contraatac del Barcelona. Gatell, Lamine Yamal, però esprinta Rafinha, la pilota que va cap al brasiler. Rafinha que va per la pilota, té que recular el porter del València, penal. No, dona córner.
4: No.
0: Ha donat córner. Això és que ha tocat la pilota Mafeo. Però la entrada sobre Rafinha podria ser penal. L'àrbitre diu que no, que és córner.
6: No, Rafinha no protesta.
4: Fins al punt que ha anat Mafeo a disculpar-se en Rafinha, a donar-li la mà, però el col·legiat ha considerat que no era penal.
0: Vosaltres direu. El VAR revisa i diu que no és córner, que és servici de meta.
1: Això sí. Correcte. És que jo crec que saque de puerta.
6: Jo crec que no és penalti i es saque de puerta.
1: Sí, jo també.
0: O sigui, que està el vídeo de mera.
6: Sí.
1: No era fàcil la jugada.
0: Ha entrat molt dur, El jugador de València ha anat molt fort. Sí.
1: Però Rafinha no
6: tampoc ha protestat.
1: Tampoc ha pedit nada.
0: Falten 2 minuts per al descans. Això continua 0-2. Hi ha hagut una pilota aèria per a que votara Otorbi. No hi ha altre.
1: Eso ya lo hacía el año pasado, acuérdate, con Ramazzani y con Rioja. Con
6: Ramazzani
1: y con Ramazzani, que medía 1,16, 1,17 más o menos, de puntillas.
2: Luis, no sé si arribarás a cantar un gol en Mestalla.
1: Hasta que cierre Mestalla. Hasta que cierre Mestalla.
0: La pilota de Gordon dins l'àrea. Lamine Yamal aparegent en l'altre costat. Lamine filtra de nou per a Gordon. Gordon per a Lamine. Quin retall. Lamine que xuta. La trau amb el peu Dimitrievski. Quina jugada acaba de fer el Barcelona.
3: Te dic que el 0-2 és bon resultat,
1: Lo mejor del partido, el resultado.
0: I la torna a recuperar l'equip blaugrana. Últim minut de la primera part. La té Gordon atacant per l'esquerra, busca de nou Lamine. Lamine i Gordon associant-se per este costat esquerre d'atac de l'equip blaugrana. Rodri filtra la pilota, però la falta comesa sobre Rafinha en la mitja lluna de la frontal. La primera part conclourà amb un xut de falta perillosíssim a favor del Barcelona.
3: Vull pensar que el calor va a fer que en la segona part baixi un poquet el... Vull dir, si el Barça veu que el partit el va guanyar, igual no van en tot.
6: El Barça no le está metiendo mucho.
3: No, es que això és que està jugant en segona marxa, este equip.
6: Sí.
3: I tot i això t'ha generat per a fer 4, 5, 6.
1: Sí, tranquil·lament.
0: Prepara Rafinha, que busca el 0-3 abans del descans. Perquè no hi ha dubtes que serà ell el llançador, encara que s'acosta Fermín.
1: Lamine també, no?
0: Lamine està allí parat, sí.
1: Jo no entenc Rafinha per jerarquia. Per jerarquia, sí, estic contigo.
0: Té galons, avui Lamine ja ha marcat.
1: Sí.
0: I saps que això de marcar tots els partits, ells ho tenen molt mirat. Al costat de la pilota, Fermín. El Barça col·loca una tanca de 5 jugadors.
1: També, sí, també ells.
0: Sí.
1: Allà no han un gol a l'equip.
0: Amaga amb el llançament, el xut de Rafinha contra la tanca, el retruc per a Lamine, la deixa per a Fermín, el xut de Fermín, el para Dimitrievski final. Conclou la primera meitat en Mestalla amb els gols de Lamine Yamal en el 5 i de Fermín en el 22. Descans València 0, Barcelona 2, xiula la graderia de l'estadi.
3: Nacho.
4: Sí, es retiren ya los futbolistas, tanto del Valencia como del Fútbol Club Barcelona, en esa chiulada de la afición que cantan ahora contra los futbolistas, contra la directiva, pero sí que es cierto que después del 0-2, sembla que Mestalla ha donat una xicoteta treva després d'aquest assenyalament que ha tingut tot Mestalla contra el pal d'autoritats, contra la llotja. Mestalla ha donat una xicoteta treva, acaba la primera meitat, que ha sigut prou llarga per als aficionats, que de fet els que estan enfront de la tribuna s'estaven retirant vora el minut 30 per la calor que fa, que no oblidem que hi ha un partit a la llotja, hi ha un partit a la gespa, però la graderia està patint a 35 graus al sol. 0-2, I resten encara 45 minuts.
3: Abans dels números de la primera part, Lluís, recordem...

0: que ara mateix no apareixen ni per aproximació.
1: Juanjo, és que no ho veus d'ací. Com ha sigut aquest minut d'aquesta pausa d'hidratació? S'ha girat molta gent?

0: Estarem al final del partit, val?
1: Molt bé, quan vulgueu, gràcies.
0: Pues d'esta primera part ja tot tancat i anem a veure si hi ha qualsevol tipus de modificació.
2: Que és el porte.
0: Estava pendent també, Clara, d'eixa etapa de la Volta Ciclista d'Espanya, la quinzena etapa que enfila ja els últims 15 quilòmetres.
3: Efectivament, afronta ja aquests últims quilòmetres de l'etapa amb la meta a Còrdoba, queden només 14,9 quilòmetres i la fuga continua al capdavant. Vaig a veure si ho dic bé, que tu ho dius millor que jo, eh? Boat Van Aert, Thibaut Nys, Lexon Romelé i De Bruyne.
4: Molt bé. Muy bien.
3: Amb poc més de mig minut sobre el grup perseguidor. Hem de dir també que amb una mitjana de 41,3 km per hora i que les temperatures estan fregant els 40 graus també.
0: Els que estan encapçalant la cursa estan traguent pràcticament 3 minuts i mig al pelotó, que és on està el major roig, bueno, que és Enric Mas.
4: Però fíjate la diferència d'un deporte serio al futbol. Ayer recortaron 80 kilómetros, sí, porque sí, el calor esperado hoy era una barbaridad.
0: Sí.
4: Y aquí lo que hacen es dar agua sin el tapón. Es la diferencia, ¿no? Y caliente, además. Agua y agua caliente. Es la diferencia de un deporte que se ha convertido en un negocio en un deporte que todavía tiene alguna esencia deportiva.
3: Ens han enviat un missatge també per a una pregunta per a Fernando.
0: Ui,
3: que ens diu, si el València baixarà a segona, que no vulguem, quina opinió donaries tu, Fernando?
5: Vamos a ver, eso sería una de las peores cosas que nos podría pasar, si no la peor. O sea, la única esperanza es que sigamos en primera división. Pero es que no sé a qué se refiere, o sea, eso sería un desastre absoluto. No puedo decirle.
4: Igual piensa que qué harías tú después, me imagino un poco la pregunta.
5: Ah, ya.
4: Cambiar todo, obviamente, ya está.
5: Sí, claro. Sí, lo haría incluso sin bajar, claro, o sea, cambiarlo todo. Pero sí. Si todavía con más razón, si
4: aquí
5: eso se
4: cambien
5: puede,
4: todo para
5: pero
4: que
5: si al final. Es una pena que nosotros... No es una pena, vamos a decir, una pena que tenga que decidir el que tiene que decidir.
4: Claro.
5: Y tal y como yo lo veo, es que mientras no haya un comprador y un acuerdo, va a seguir decidiendo él mismo.
4: Así es.
5: Entonces, pues en esas estamos. A ver si llega algún comprador y efectivamente
4: y
5: convence. Convence. Sí, pero el primer paso estará dado.
4: Hombre, ya, por supuesto.
5: Es que estos ya no estarán.
4: No,
5: ¿sí? Pero luego, efectivamente, yo lo he dicho muchas veces, Charlie,
4: sí.
5: A ver el que viene, qué es lo que puede hacer y qué es lo que hace.
4: Ya.
5: Pero bueno, el primer paso se habrá dado, que es sacar a alguien que ya no tiene nada que hacer
0: sobre,
5: aquí desde hace muchos años.
0: Sobre TMS, claro, no he caído en el asunto, pero Nacho está molt bé també en xarxes. Nacho, Wiki Adlim está al costado de Joan Laporta, l'home que va a intercedir en ese momento para que Lim aterrara así a Valencia. Y es de veres, ¿eh?
2: ¿Y qué le digo? ¡Tío!
0: Tío Laporta, el tío Joan.
4: Tito Joan. Un whisquete. Ai.
3: Hi ha molts vídeos en les xarxes socials amb les imatges de Kia, de com ha reaccionat.
0: Jo no ho recordava, el tema de la porta, però és de veres. I Antonio José, que va ser conseller, també va ser un dels que van posar en contacte l'IM, la porta i tal, a Barcelona. I després, pues, en el Barça estan supercontents perquè al València li van col·locar un quinta columnista, dit Peter Lim, que ha rebentat el club en els darrers 12 anys. I que ha eliminat, Luis, ha fulminat el València del panorama europeu, nacional i internacional.
2: Pues sí, el Barcelona per a començar la segona meitat.
4: Jo no veig cap canvi més.
2: Tu sí, Nacho?
6: No, ara mateix han iniciat els mateixos futbolistes del Futbol Club Barcelona. Encara els del València estan al túnel de vestidor, com ja va passar, si no m'enganye.
4: Sí.
6: Davant el Betis i davant el Celta, sí. que el València és més tard.
4: Que tardó mucho salir, Nacho, és verdad. Tardó mucho en salir.
6: Ya ha corregut, y pel que deies, Paco, hi ha amistats que mai acaben.
0: Sí.
6: Hi ha amistats que mai acaben. I la de Laporta i la família Lim sembla que serà fructífera per al Barça, per a llevar-se a un rival de damunt, perquè no podem obviar que el València sempre ha estat darrere, evidentment, de Madrid-Barça, però lluitant en ells per agafant el que siguera possible cada temporada.
4: Sí.
6: I la família Lim, pues, en la pasta que li traurà el València.
7: Corberán, com en Riazor, després de la primera part, heu d'estar satisfeta amb el que ha vist, perquè no fa cap canvi.
3: Tenim una llengua
6: també ens diu.
3: De veritat vos dic que estic preparat per a baixar a segona, sin bromes.
4: Atenció,
6: 47.309 persones. 47.309 persones. O sigui, ple virtual.
0: De gom a gom. Anem a començar de seguida i a recordar el que tenim a partir de les 6 i mitja, perquè ja tenim 11 confirmats per al Llevant i per al Castelló. Primer comença la segona part en Mestalla.
7: Rafinha, aquí està al costat de la pilota, però havia eixit abans de temps Danjuma. Ara sí, comença la pilota, la segona meitat, pilota en moviment en Mestalla. Primers compassos de la segona meitat. en el partido de la jornada del Punta Punta Punt Radio.

0: València 0, Barcelona 2.
1: També en segona divisió, Oviedo 0, Burgos 0. Estem en el 8 de la represa i recordem, al punt a punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit. És una qüestió de valors i de confiança. De la mà de Caixa Popular, 11 confirmats en el Llevant. Partidàs a partir de les 6 i mitja, Màlaga-Llevant, un duel que anem a contar amb els comentaris de Vicent Latorre i la narració ja amb 11 de Manolo Montalt. Hola Manolo, bona vesprada.
2: Hola, què tal, Paco? Bona vesprada. Amb l'11 del Llevant, Unió Esportiva total i absolutament confirmat, i és el mateix 11 que Luis Castro va alinear davant el Betis la passada setmana, golejant-lo 5-2. És a dir, Matt Ryan en porteria, es manté en la de tal el gran dubte Nacho Pérez, la parella central serà Andela i Mandí, i Manu Sánchez actuarà com a lateral esquerre. El tribut en el centre del camp, amb Oriol Rey flanquejat per Olasa Bardelli, en la punta de l'atac, Ivan Romero acompanyat de Roger Brugué i Thiago Fernández.
1: Això respecte al duel i, com sempre, Caixa Popular. Quan et tracten amb els teus mateixos valors, tot encaixa. I de seguida estem en el Castelló, però abans a la càrrega al Barça en les primeres accions, Luis.
0: Ha tingut un córner, però ha rebutjat bé Dimitrievski. Això pot provocar el contraatac del València, si no siguera per el lamentable control que acaba de caixcar-se Jesús Vázquez.
1: Impossible, és impossible eixir a les contres en esta manera. Aprofite les 5:28. Una banca nostra, propera i amb els teus mateixos valors, sempre amb la cooperació com a senya d'identitat. De la mà de Caixa Popular, 11 del Castelló. Tot preparadíssim en eixe Skyfy Castalia, 1:02 per a començar el partidàs. Ja sabeu, eixe Castelló-Albacete, amb els comentaris d'Emilio Xerte i la narració del nostre José Luis Gual. Hola, Gual, bona vesprada! Gual no està? Estava Gual, fa un moment. Pues no podem escoltar la Gual, no passa res. De seguida estem en José Luis Gual per a que ens doni les alineacions en Castalia. Abans hem tingut Grogan Mestalla.
0: Grogan Mestalla, la amonestació per al Barcelona, Nacho.
3: Sí, ha vist la cartolina groga, si no m'enganya, crec que ha sigut Rodri qui ha vist la cartolina groga, que és ja la segona per al Futbol Club Barcelona, que torna a dir lo mateix, guanya 0-2. El València encara no ha vist cap cartolina, tot i que va perdent i juga a casa.
0: El món al revés. És Rodri qui fa les faltes a Dieng i no Dieng qui li fa les faltes a Rodri.
4: Però se li ha ido el control. Està cansado.
5: Està cansado. No,
4: està cansado. Rodri està molt cansado.
0: Sí. I mentre el partit de la graderia, què? Què està passant a la graderia, Nacho?
3: Pues primers aplaudiments de Mestalla, diria que en tota la vesprada. Ha sigut un conat d'ovació, no ha sigut Mestalla.
0: Espera, que se'n va Lamin, se'n va Lamin sol, va encarar Diacabí, continua Lamin, la deixa per a Gordon, Gordon, fora!
5: Buah.
0: Besant la soca del pal esquerre de la porta, ha tractat de batre Dimitrievski, ajustat en excés i xevaló. Gordon le envía fuera, era el 0-3.
5: Es lo mejor del partido.
1: El marcador.
5: Que no marcan, es que sí, sí. Están fallando ocasiones clamorosas. Clamorosas.
4: Se la podría haber puesto por delante a sí, Rafinha, pero yo creo que Rafinha estaba un poquito adelantado.
5: Era fuera de juego, creo.
4: Sí, parecía fuera de juego.
5: Sí. El partido de Lamine es
4: bueno,
5: es para volverse loco.
4: Lleva un par de partidos muy buenos, ¿eh?
6: Acabé de llegir un missatge també que diu: "Treballs que recomanen no acceptar a la mateixa. Escritor de discursos de Pedro Sánchez, perruquer de Pellegrini i entrenador del València."
1: Perruquer de Pellegrini, per a mi és el més greu, ¿eh? El Pellegrini no vos he preguntat, però Anuel Pellegrini li deia l'altre dia.
0: Bueno. Altra pèrdua de Jesús Vázquez. Provoca el contraatac per al Barcelona. La té Lamin Yamal, esprinta Fermín, continua Lamin, pilota per a Fermín, el xut de Fermín, gol. El tercer del Barça l'acaba de fer Rafinha. La jugada per banda dreta, posició dubtosa del brasiler. I anem a veure si revisa el VAR o no este gol de Rafinha, que és el 0-3.
4: Pues puede que no esté, porque Fermín l'ha pegado tan despacio que igual él estaba por detrás y luego lo ha metido, pero hay que verlo.
5: Sí.
4: Hay que verlo.
1: Quina desfeta.
4: Faltaba el de Rafinha, claro.
0: Sí.
1: Lo teníamos claro. Desfeta.
5: No tengo duda.
0: El recital de Jesús Vázquez es descomunal.
4: Es que yo quería hacer un comentario acerca de esto,
5: Lo de Gaya, el partido.
4: A ver, Charlie, yo creo que Jesús ha habido muchos momentos que ha estado mejor que Gaya.
5: Muchos.
4: Pero no es jugador para sustituir a Gaya.
5: No. Y no.
4: Por siempre.
5: Y, sobre
4: y
5: todo,
4: para siempre.
5: Tienes que decirlo cuando está mejor,
4: me
5: Fernando.
4: Parece a mí,
5: Pero si está igual, es mejor el otro. Tienes tu razón, Fernando.
3: Pues ya que parleu de Gaya, está Calfán Gaya a la banda, está acompañado por Ryunosuke Sato, Harvey Elliott, Hugo Duro y Aaron Mayol, que ahora ha cambiado y hay.

0: Cid, César Tàrrega,
1: el jugador
0: mayor.
1: Mira, ja, Luis, del València. Un col·lega que està en la fila 2 de la zona on estan calfant els jugadors i diu, la cara que posa Elliot calfant ara mateix és on m'he clavat. A quin equip he vingut?
2: Bueno, però venia al Barça, tiene que... Tiene que resetear.
1: No, però m'imagine per tot. No, sí, no és només el partit, és l'ambient, la gent calenta...
2: No, sí, però sí. Estoy bromeando.
1: Una casa de bojos.
3: Què lleig d'Anjuma? Què lleig d'Anjuma?
4: Sí. Diciendo a los compañeros, no.
2: Que vamos que arriba.
3: Que anem a pressionar, que se'n vagin amunt, claro. Que incomplisquen les ordres donades per l'entrenador. Mentre ataca el Barcelona, la pilota per a Lamine, Lamine que retalla, Lamine que xuta, la pilota retrucada, queda per a Espart i la recuperarà el Barcelona. Acaba de tindre el 0-4 el Barça.
2: Pues porque no se la ha dado no. Esta vez.
5: Y están a mig gas.
1: ¿Es Danjuma un revolucionari, Charlie?
4: Es un inconsciente. Ya le gustaría ser pasar un revolucionario.
1: Pues igual Danjuma ya no
4: ser,
1: juga,
4: Hay que ser brillante.
1: Porque si se nís del corsé, ojo,
2: Sí, además... Ahora en este momento ya.
4: No.
2: Primero porque salir arriba. No. Quizá con el 0-0. Pero salir arriba yo creo que al final te hubiese hecho perder igual.
4: Claro.
2: Pero ahora.
0: El Valencia perd el 0-3, disculpeu-me. No. Va César Tàrrega.
4: I Gaia.
1: I Gaia.
3: No pot més Diacabí. Diacabí no pot més,
4: És que Luis, entre Rafinha i Gordon. Y Lamine los están haciendo correr.
1: Y escolta un moment, el canvi de Gallà, dos partits que te'l fumes completament i ara
4: con el 0-3
1: el vas a portar ahí. Bueno.
5: A veure com el rep Mestalla també.
2: I també
0: va Harvey Elliot.
2: Viene como viene de la lesión. Sí. Son tres o cuatro partidos.
4: No, que el gestor de tiempos tampoco está muy afortunado. Claro.
3: Allá va Fermín, el llançament de Rafinha sol en el punt de penal. El rebutja el València a córner. I Dimitrievski ara li diu a Danjuma que baixa a defensar. Quin mal rotllo hi ha dins.
1: Luis, han tirat 8 tirs entre pals.
4: És de 0-7 el partit.
1: Sí, sí, no, però això te dic, que un poquet d'encert i tal, és un 0-5, 0-6.
4: Estàs clamorosa.
2: Estàs enorme.
3: Ataca de nou el Barcelona, pilota per a Esparra, centrada, que rebutja Ugrinić. I de nou la té el Barcelona. Serà servici de meta per al València. Estem en el C de la segona meitat. El València per 0-3. Però el bany que li està pegant ara al Barça és descomunal.
1: Bueno, pues el que deia, pilota per al València. I ara sí, ja tenim l'alineació confirmada des de Castalia. José Luis Gual, bona vesprada.
6: Què tal? Salutacions, Paco. Família del Punt a Punt. Des d'ací, des de Castalia, sí, tenim... confirmat el 11 del Castelló, que és el mateix que va eixir l'altre dia a Balaïdos i que va aconseguir el triomf davant del filial del Celta, és a dir, Román Matis en porteria, tres centrals per a Jeremy Meló, per Alberto Jiménez i per a Agus Sienra, en el carril dret Juanjo Nieto, carril esquerra per a Íñigo Córdoba, parella de mis centres en Álvaro Martín i en Diego Barri, a partir d'ahí dos mitges puntes en Pablo Santiago i Fran Castillo, Dal, Usman Camará, després si vols te recorda també el del Albacete, no sé si tenim temps, que també és oficial.
1: Tira.
6: Bueno, pues per part de l'Alba juga Diego Mariño en porteria, també juga en tres centrals, de dreta a esquerra seran Javi Moreno, Lluís López i Carlos Neva, carril dret per a Fran Gámez, l'esquerra per a Corpas, en el centre del camp van a jugar Javi Villar i Sergi Ortuño, en Dani Lorenzo i Agus Medina, acompanyant Mario Soberón, que estarà en la punta de l'atac, i és el 11 de l'Alba en un partit que xularà el castellà, on és Germán Cid.
1: Una entitat formada per persones a oficines que són com tu, Caixa Popular. Tornem a Mestalla i s'han prohibit els canvis, Nacho.
0: Correcte, espera, que ataca el Barça, Luis.
3: Res.
0: Els canvis, triple canvi per part del València. S'ha anat Pepelu, s'ha anat també Jesús Vázquez. Han entrat César Tàrrega, José Luis Gallà i també ha entrat Harvey Elliot. Crec que ha sigut...
5: Permafeo.
0: O sigui, aquest triple canvi per al València i l'únic aplaudiment ha sigut per a Harvey Elliot. La resta, xiulada monumental a tots els que han eixit i els que han entrat.
3: Això suposa canvi defensiu, claro. El València va jugar amb 4.
2: Sí.
3: Hi ha córner a favor del Barcelona. Minut 9 de la segona meitat.
0: I deia que estem veient a Diacabí des de fa temps fent gestos d'estar esgotat, però de moment l'escollit per a canviar ha sigut Pepelu, no ell.
3: Va sorprendre, sí. Que llevara a Pepelu, sí, i no a Diacabí, que està agachant-se, agafant aire.
4: Claro,
3: desde la primera carrera de esta segunda parte.
4: Porque además Pepelu lo que quita de central, quítalo, pero ponlo delante. Que lo hace mejor que Tien, creo yo.
2: Podrías quitar a...

0: cualquiera, pero sobre todo Diakabi parece que está sufriendo.
1: Sí.
2: Allá va el córner que trajo el Barcelona. La cabotada de Rodri al traveser. Al traveser la cabotada de Rodri.
0: Buah.
2: Torna a salvarse el Valencia. Es el segundo tiro al pals dels jugadores de Hansi Flick. Pero estaba muy sol, ¿no?
1: Sí,
2: no,
1: yo no,
0: tenía la marca de Javi Guerra.
1: Yo no, que es como estar solo.
3: Pero arriba va tarde.
1: Yo no recuerdo un partido con tantas ocasiones de un rival en Mestalla, lo digo en serio. Y tan claras. Pero bueno, 0-3.
2: Per cert, el brazalet de capità Diakabi a Gallà.
1: 2-14, sí. 2-14, Luis, en tiros a portería.
2: El balón per al Barça. Rodri. Entrega per a Koundé. Jugadors del València que no apleguen, eh. La té Pedri, entrega per a Fermín, de primer és la passada per a Rafinha, ara sí que recupera. Allà va Elliot! Elliot juga cap al davanter del València, que ha triat no córrer. Vinga, Danjuma, corre una miqueta, amic!
0: És que estaven fora de joc. Sí. Ha salido
2: per,
0: jugar,
2: i per això no corres?
0: Bueno, se lo iban a pitar. Se ha ahorrado el esfuerzo. Sí.
4: I finalment, victòria.
2: Uf! Quina patada de Danjuma a Koundé.
3: Está fuera del partido.
5: Está
1: fuera
5: del partido. Oh. Li perdona la cartulina groga el colegiat a Danjuma, que ha arribat tardíssim i li ha donat en el turmell a Koundé, sí, que s'havia quedat a la gespa.
0: No, no,
5: una patada que en altre context de partit pues possiblement haguera sigut cartulina groga.
3: Clara.
4: Sí, que finalment victòria de Bout van Aert a Córdoba. El belga ha remuntat en els últims metres per a superar a Thibaut Nice i ha aconseguit el seu segon triomf d'etapa en aquesta volta, després del que ja va aconseguir el divendres. I ha estat una etapa marcada de nou per aquest calor extrem amb temperatures pròximes als 41 graus i que havia...
2: Gordon sol davant del porter. Gordon, la trau Dimitrievski, el mà a mà de Gordon, li ha xutat a 2 metres.
3: Bueno, es que es una coña. El que está pasando me parece inaceptable, ¿eh? Una cosa es qué la fácil, superioridad. No, la facilidad. Sí, el Valencia ha baixat els braços. I saps per què és això? Perquè ara mateix està tan trencat tot ahí dins que el moment en el qual veuen els jugadors que ja dona tot igual, és per a què vaig a lluitar jo?
2: Otorbi atacat per al València, s'endinsa en l'àrea. Otorbi sol, la deixa arrere, però mare de Déu, senyor Otorbi! Com li pega tan fort el baló!
3: Ai, va!
2: Això provoca el contraatac del Barça. Agradant-se la minya mal, entrega per a Rafinha, frontal de l'àrea, Fontman contra el Fermín. Però continua el Barça amb la pilota. Però per què no xuta este xic?
1: Exacto, xuta, ya que estàs llegado corriendo.
0: Es que además Cubarsí le ha ido a cerrar muy tarde.
1: Claro, muy mal,
0: yo creo que demasiado tarde.
3: Bueno, per a l'oient que estiga, que no tinga visual del partit, estiga escoltant, és un partit de 0 a 10. Sí. I no estic exagerant,
1: no, no.
4: De fet, tenim un missatge de Carol en Twitter que ens diu: jo, si pujar a un escenari, hi ha un altre, i mai es riguera ningú
3: en, còmica,
4: en els meus espectacles, claro, entendria que no és lo meu i me n'aniria. Corberan, no veu que no servís per a entrenar, encara que els jugadors no siguen res de l'altre món, el Getafe o el Rayo tampoc ho són, i van millor que tu.
3: Sí. No, nou rematades a porta, Luis, i dos pals.
2: Sí, sí.
3: És que és increïble, tu.
2: No, el bany és espectacular. La superioritat és total entre un aspirant a la Lliga i un aspirant a la permanència. És el que hi ha. Mira que la té Elliot. Elliot frontal de l'àrea, busca Otorbi per la dreta. Otorbi amaga amb la centrada, encara es parla, llibera de l'òpera. El jugador britànic que està debutant amb el València. I ara trauen a Sato. El baló que és per a... Que el jugue bien. ¿Qué tal, Charlie, este bien?
1: Muy bien, muy bien. Después sí, de Max Arons, es el segundo británico, ¿no?, que juega en el Valencia, ¿no?
2: Sí.
1: Pues mira, vamos a ver si te es un poquito mejor.
4: En pregunten si creo que Kiat acabará el partido o se anirá antes.
3: Se va a acabar el partido. No, antes. Acabará el partido. Sí, seguro.
1: Y se queda, irá a las 9 de la noche.
0: Exacto.
2: Sí, el autobús.
3: El que tiene que tornarse en el autobús del equipo.
1: Ah, que coja un taxi, oye. Bueno, igual hay concentración post-partido hoy.
4: Pero se activa el protocolo en el cual no dicen en los coches privados, sí, sino que se van todos chunch en el bus, en la Paterna, que sí, son tener en los coches.
1: ¿Y cantan canciones en el autobús?
0: No tienen, sí, no tienen los coches.
4: Había un bombero.
0: Aquí.
3: En el parking.
0: Por eso, no salieron de Paterna, ¿no? ¿Salieron de Mestalla o qué?
3: No, bueno, están concentrados de ahí. Los, sí, coches están en el hotel.
2: Es por tener el hotel. Sí. La pilota espera Otorbi, aplega, mira Elliot, que ve Elliot, lo deixa arrere, pero...

0: Tapa la passada. Rodri per a recuperar-la per al Barcelona.
1: És Otorbil o menys roïn d'este partit?
2: Aparece por lo menos el partido, corre.
0: Diakabí no pot més.
3: Això anava a dir, estava Diakabí a la xespa, estés en terra, diguent de per favor, jo no puc més. Ara li diuen el pulgar a Carlos Corberán que sí, que a lo millor pot continuar. Recordem que Diakabí és que se va a trencar el genoll. Ha estat vora més de 30 partits lesionat per lesions musculars. És cert que no ha recaigut del genoll, però muscularment mai ha sigut a tornar a ser el mateix.
2: Però vamos a ver, ¿para qué lo forzamos? Se puede romper.
4: Ha hecho cambio, ¿no? Ha pedido el cambio.
2: Es que no sé si ha pedido el cambio. No
0: ho ha demanat i després ha dit que no el canviaren. I ara se torna a tirar en terra. Una diacabada en tota regla.
1: Bueno, però ahí, Luis, també és de l'entrenador, ¿eh? Has de tindre maluc. Has de tindre mà esquerra, has de gestionar capital humà.
5: Rangel està molt enfadat.
2: Sí, està enfadat, sí. No sé com
1: lo estrany seria que estiguera content.
3: Sí. Està Diakabí a la gespa frustrat per les molèsties musculars que té, portant-se la mà a la cama, i és una situació... Informava esta setmana el ben informat Conrado Valle al diari AS que havia un pla especial en Diakabí perquè muscularment estava al límit. Però el primer canvi, tot i això, ha sigut Pepelu a la defensa, no ha sigut el propi Iaca, que ara es retira cuixejant i en una ovació de Mestalla.
1: Nou lesions, eh?
2: És que Diakabí...
1: Nou lesions, 6 de setembre, sí. Nou tios lesionats.
2: I han quitat a Rodri, que era el peor, eh? Ellos.
6: Bueno, pues hi han hagut 5 canvis. En el València, 2 han sí, marxat correcte. Javi Guerra i Diakabí. Ja han entrat Iker Córdoba i Sato. Així que res no canvia. I en el Barça han fet 3 canvis. Han marxat Pau Cubarsí i ha entrat Christensen. Se n'ha marxat Rodri i ha entrat Bernal. I se n'ha anat Gordon per a que entrara Adeyemi. Així que estos són els 5 canvis que acaben de produir-se.
2: Són mejores los que saben que lo que se
4: va. Adeyemi és ràpid, és lentito, ¿sabes?
6: Fernando, minut 62, sí, en València, tots els canvis fets.
4: Pues mira,
2: yo creo que gestión de minutos.
4: No, pero vamos a ver que si se lesiona uno y hay que jugar con 10, no pasa nada, el partido no lo vas a levantar. No. Yo creo que ha sido cuestión también en algunos casos de manera obligada, otros porque, porque necesitabas hacer algún cambio en el partido o porque no estaban bien, y otros por temas físicos como el de Diakabí.
1: Un detall, s'estava queixant una oient, Arantxa, de que en una de les barres en el camp de Mestalla, en un partit a les 4 i quart i a 35 graus, no hi ha aigua. S'han quedat sense aigua.
2: Si quieres ver un vídeo de un amigo mío...
1: Increïble.
2: Te lo paso.
1: Però has de ser previsor, vull dir...
5: Un dia quan més li la lleves a tots abans d'entrar.
1: Clar, és que...
2: Y Luis, por cierto, me ha parecido escucharte con tu destreza habitual, que estaba calentando Hugo Duro en el descanso. Sí. El único.
6: Sí. El único que había
2: sido sense el Shandai. Y el único que no ha salido.
6: Sí.
2: Bueno, simplemente es curiosidad.
1: Un altre home content.
2: Es curiosidad, Luis, es curiosidad.
1: Un altre home content.
2: No veas maldad, no veas maldad.
3: I recordem que Dan Juma ha tingut un parell de gestos lletjos. Primer a Dimitrievski per les tretes de porta en llarg que havia fet defectuoses, i després crec que era Dieng o Ugrinis per a que pressionaren més, però de manera lletja, no espentant-lis per a sumar, sinó de manera lletja.
1: Sospite que la temporada Fernando de la Cobra d'en Juma va deixar més detalls roïns.
0: Adeyemi sol dins l'àrea, Adeyemi la passada cap al segon pal, la talla Gallà. Estava sol la minya mal per a fer el 0-4.
6: La nova programació de Punt Ràdio, que comença demà des de les 6 del matí amb una cita molt especial, que serà quan hi ha groga per a Fermín. La cita serà a la 1. Què tindrem a la 1 demà en la ràdio?
2: El aperitivo.
1: Què tindrem? Nacho, tu saps alguna
5: cosa? La picaeta.
3: Algo hi haurà. Hi haurà un partit, esperem que millor que estem veient a Mestalla. El partit de la 1.
2: Nachito, vaya debut, chico. Vaya debut, te ha caído.
1: Demà tens el programa fet.
4: Hombre.
3: Encara, quan vaig arribar així, li vaig dir a Luis, el meu somni és estar així cantant en tu un gol en
2: Mestalla.
5: Però no arriba. Estic farta de dir-vos, no canta el gol.
2: És que no viniste al Naranja. No viniste al Naranja, estabas mal eso.
6: Tot arribarà, Mariprisas. Tot arribarà.
1: Bueno, Kafka, absolutament, que les úniques tres grogues del partit siguen per a jugadors del Barça.
2: No, és que...
0: Fermín! La tira fora! No ha plegat Rafinha!

0: groga, sí. Per al València, la veu Arnau Martínez en 0-4 al marcador per Gent, i després de que el Barça hagi vist fins a 3 cartolines grogues.
1: Esta ovació és per a Pedri.
0: Una ovació per a Pedri, el futbolista que ha marcat campió del món, que retorna l'ovació al públic de Mestalla, s'abraça en Flick i entra altre futbolista que no és feble, precisament, Gabriel Jesús, el flamant fitxatge del Futbol Club Barcelona, per a jugar de nou. De fet, a la seva samarreta lluirà el dorsal nou esta temporada.
2: Luis Urrutia, en l'últim partit del Barça a Mestalla, ovació per a Dani Olmo, ovació per a Pedri, ovació per al Barça, el València donant pena i Keat Lim en la graderia fumant-se un puro.
3: Sí.
2: És que
4: és un bon resum.
2: És un bochorno.
3: Y quedan 15 minutos.
5: Es que queda mucho partido, es que no está pasando el tiempo.
2: No era necesario ese comentario.
3: Acabo de ver el reloj, sí. Y digo, y todavía quedan 15 minutos. 10 más el descuento.
5: Se va a descontar poco.
3: Bueno, sí, eso
5: creo yo.
3: Pues 12, va.
5: Sí, 12 por lo menos, sí.
4: Falta de Gaya a Dani Olmo en la frontal del área.
5: Algo habrá hecho Dani Olmo, Luis. Uf, y durísima además. Durísima, está fuera del partido.
4: Tendrá una falta para fer
5: la
4: el
5: mal.
4: King Goal.
5: Ahora sí que la tira.
4: El Futbol Club Barcelona.
5: Pues no es tan dura, pero era innecesario entrar tan fuerte.
4: Sí, bueno, ha entrat a terra, sí, sí. Li ha fet el retall, ah, sí. Ho ha fet bé el jugador del, sí. Barça, sí. Ho ha fet bé.
5: Es que no es malo ese niño.
4: A passar, tinc al costat en la cabina. Sabeu que en la cabina al costat sempre venen els tàctics,
5: sí.
4: De l'equip rival.
5: Sí.
4: I mai s'havia
5: omplit
4: fins avui. Està plena,
5: eh? Han apagado l'equip.
4: Ostres, sí, n'hi ha.
5: El amigo del naranja no està, no
4: la
5: lo
4: La falta vi. Que treu Olmo contra la tanca. El rebús de nou per a Olmo. Olmo obri la pilota per a Gabriel Jesús. Entrega per a Bernal. Bernal d'esquenes per a Gabriel Jesús. El llançament bloquejat. Quin repàs que ens estan pegant. 0-4 al marcador. No són millors en res.
5: No, nada.
4: Minut 82 i mig. 0-4 al marcador.
6: La gent ahir me'n vaig a venir a una horchateta, disfrutar de la família.
5: Pues sí, però jo crec que és dia de quedar-se, eh? Creo yo, el campo.
0: De fet, després del quart gol ha començat a anar-se en gent de Mestalla, però és cert que no ha sigut en massa, claro, com altres, claro. Vegades. Evidentment, des de la televisió es veurà que hi ha jocs buits, sí, a la graderia, però no és com altres ocasions, claro. Que el València, quan va perdent 0-4, Mestalla es queda pràcticament, claro. Buit. No, avui, de moment, la gent, de moment, aguanta fins a la fi del partit.
5: És que jo crec que és dia de quedar-se, Nacho, avui. Y demostrar tu enfado, obviamente, con educación, con respeto, pero demostrar tu enfado.
4: No, pero ya hay milers, sobre todo, es que están pegándole la
5: solana. Es que esos están muertos, es que esos están muertos.
6: Hem de llegir un missatge que ens arriba també al nostre WhatsApp.
4: Espera't, que se'n va Lamin, frontal de l'àrea, Lamin cau a terra. Li ha tret Vega ja a la pilota, Li ha tret Vega ja a la pilota perquè venia un altre gol,
5: Ui, sí.
2: Buah.
4: Dani Olmo, frontal de l'àrea, Olmo que filtra, Lamin, gol! Gol del Barcelona, marca Lamin Yamal. La pilota filtrada per Dani Olmo, anota Lamin Yamal, el València demana córner, revisa el VAR l'acció. El gol de Lamin Yamal en el 83.
5: Yo creo que no es fuera de juego esta vez.
4: València 0, Barcelona 5. Claro.
5: No, creo que se queda uno colgando a aquel lado.
3: No, pero es saber si Lamin está o no.
5: Sí.
3: Ya está. La pelota le va a Lamin y ha ido la pelota otra vez tan despacio
5: que igual
3: no está.
5: Yo creo que se queda uno del Valencia, me ha parecido a mí.
4: Gol.
5: Claro, es que yo me ha
3: parecido. Es que la pelota va tan despacio. Claro, sí. Él aparece muy solo, pero es que la pelota va muy despacio porque no iba para él.
5: No
3: iba para él.
0: Ahora sí la gent comença a abandonar l'estadi, almenys en esta tribuna, en este anfiteatre, la gent comença a anar-se'n. És cert que alguns encara estan a les seues cadires. Després de ese golaç de Lamin Yamal.
5: Està allí.
4: Però ja hi ha milers, allà van. Sí, mira, sí, si es veuen, sí, cadires, sí. Buides. No, ja són milers els seguidors que han marxat del camp de Mestalla després d'este vergonyós 0-5 que el Barça li està endossant al València.
5: Ficando de la pantomima de la temporada passada, del último partido, el papelón de Corberán con el Barça
2: es
5: de análisis.
2: Anem a recordar Nacho Sánchez, que en el seu moment va donar que a parlar la teva informació, que Corberán al Barça el tenia molt mirat.
4: Espera, que ve l'atlet. Allà va Gabriel Jesús, fora! En la jugada de treta inicial, El València li regala la pilota al Barcelona. Cal acabar en una miqueta d'orgull, eh? En una miqueta de decència. Este equip no pot acabar així el partit regalant-lo tot al Barcelona.
3: Es verdad que lo que habéis comentado contra de los partidos del Valencia de Corberán contra el Barça es verdad, es así. Pero yo creo que lo de hoy es mucho más preocupante.
5: Sí, sí, mucho más.
3: Es mucho más preocupante porque
5: sí.
3: no fue por falta de esfuerzo no, o por falta de atención. Es que hoy es que las entran dentro del área
2: en,
3: pero
2: en mans
3: muy
2: del Barça.
3: Fácil y
2: un ninot de xiquets en mans del Barça.
5: Sí, Gabriel Jesús ve al de la derecha y el sexto. Ha querido marcar el día de su debut el chaval, pero claro. Había uno completamente solo entrando. No sé si era Lamín, o era Rafinha, o era mi tía Carmen, pero era alguien.
6: Pues el nostre Miquel Díez ens diu que ha de dir que el primer indignat és ell, però que el València té una afició molt roïna, que hi ha que protestar, sí, però els jugadors necessiten a la grada. I mos recorda que el senyor Corberán ens ha salvat dos vegades de baixar. A veure, a qui portes i qui aguanta sóc.
5: Dos? Quan la segunda?
6: Això és el que
5: ens
6: diu
5: ell. Ah, que se metió en el jaleo i no salvó también, vale. La contamos como segunda.
7: Sí, el...
5: No, se metió en el jaleo i no salvó, ¿no?
7: El viejo truco.
5: Vale, el viejo truco que... sí. Vale.
6: I després altre amic ens diu: Charlie, per a mi l'únic que pot salvar això és Claudio Ranieri.
5: Hombre,
7: Fernando,
3: no, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo.
4: Ja està major. Deixeu a Claudio que respire en la seua Roma. Que bona persona.
5: O Jorge Valdano, ya que estamos hoy, ya está.
6: Guárdelo, así lo echan, ¿no?
5: Exacto.
2: ¿Qué vos? ¿Que Fernando se embacha del estudio?
5: No.
4: Vale. Ha tingut que rebutjar Tàrrega perquè la jugada, el teua meua constant entre Dani Olmo i Gabriel Jesús ha estat a punt de provocar que concloguera el primer set.
5: Este Gabriel Jesús va a fer goles, en este equipo.
2: Sí. Que este en este equipo fa gols la meua tia Carmen.
5: Tiene pinta.
2: No me sé el que genera, es que ara després Luis te va a donar la estadística definitiva, però és... Es un bochorno, ¿eh?
4: Es salvaje, sí.
2: Ahora mateix dona 24 tirs. Sí. 11 entre pals, 2 pals.
4: Pilota llarga per a Hugo Duro. Hugo Duro entrega darrere per a Ugrinic, que fa un mal control i recupera el Barça, que enceta el contraatac. La pilota per a Lamine Yamal, per a Palais de nou Gaia. Per a furtar-li la pilota. És la tercera bona acció defensiva de Gaia en el partit.
2: Que està clavat en el partit. Un moment.
6: I acaba el partit en la jornada 4 en la Lliga Hypermotion entre l'Oviedo i el Burgos amb empat sense gols. I recordem que ja s'han disputat també l'Eibar 1, Granada 3, el Dense 0, Mallorca 0, Ceuta 1, Celta Fortuna 2, Valladolid 1, Andorra 0, Sporting 0, Girona 2, Real Societat B 1, Tenerife 1 i Las Palmas 0, Leganés 0.
2: Ojo, Julián Calero en Oviedo.
5: T'has inventat el de l'Eibar, eh? Ha sido 3-0.
2: Ojo, Julián Calero en el Oviedo.
4: Pero,
6: qué malo eres.
4: El balón para Sato. Sato, que trataba de jugar en profundidad, pero Hugo Duro recupera el Barcelona. Gabriel Jesús, pilota larga para buscar Rafinha. Rafinha que va a echar la pilota, pero está Iker Córdoba para furtarle la pilota para el Valencia. 43 y mis de la segunda mitad. Valencia 0, Barcelona 5. El Barça que repetirá el marcador del Martínez Valero. En la seua segona visita a la comunitat.
3: 15 goles en 3 partits, sí. A favor.
4: I el cap de setmana que ve torna. Allà va la pilota per a Gallà. Gallà dins l'àrea, Gallà línia de fons i serà córner.
5: Algo és algo.
0: Altra bona acció de José Luis Gallà, que dels canvis és l'únic que ha entrat en ànima, en cor. El que diem sempre, de Gallà se poden dir moltes coses, però estima per este club. Al més, Will està mostrant a la gespa de Mestalla.
3: Una pena, perquè si controla bien és gol.
5: És gol, sí.
4: El VAR diu que no hi ha córner.
5: Sí, perquè havia salido ja, creo yo.
2: No te eix bé ni això.
4: Quan ha centrat Gallà, el valor ja havia eixit.
5: Sí.
4: I li ho ha dit Joan García, que revisarà. Estes accions cal treure els córners, però a tota pastilla, Clar, si no li dona temps al VAR a revisar, tires el córner. Però si li dona temps a revisar i no hi ha córner, pues li avisa. Està lesionat l'àrbitre, per cert.
5: Sí?
4: Se ha lesionat Díaz de Mera.
3: Bueno, va acabar.
5: Que pilla el canvi.
4: Lesió muscular.
5: Sí. És verdad. Que pilla el canvi, no passa nada, oye.
3: No.
5: És lo que le falta al partido.
4: No,
5: el canvi.
4: Hi ha quart àrbitre,
5: Por eso, que hi ha canvi, no passa nada.
3: Que aguante,
4: es el balear Aleksandar Ivailov.
5: Fernando, hay que ver, el espectáculo tiene que continuar.
3: Que acabe ya.
5: Tiene que continuar el espectáculo.
4: ¿Qué? Ahora sí que te di que habrá poco descompte.
5: Sí, claro.
4: Porque...
5: debe haber poco, creo yo.
4: En l'àrbitre lesionat, pues ya verás. Elliot, la pasada amb l'exterior, 5 d'afegir.
5: Uy.
4: Me está encantant Elliot, futbolista per damunt de la mitjana del València.
5: Ha hecho tres cosas chulas.
3: No, ¿sabes? Viene del Liverpool.
2: Sí, ahora que no
5: era el mejor sub-21 de Inglaterra.
2: Es un matat.
3: O sea, si ha subido al Liverpool a jugar alguna vez y a debutar, bueno, tiene que ser. A ver si lo puede demostrar aquí.
5: Sobre todo tienes el mejor que estos.
4: Si tinguerem un davanter, estos dos ratolins al costado, un bon davanter, sí. me referís que a Sato y a Elio, sí. Tendríem un atac decent, eh? El que passa sí, és que sí. No tenim davanter. Mentre juga Iker Córdoba per al València en este primer minut de descens. Allà va la pilota avançada per Gallà, buscava Hugo Duro, però ha atrapat el porter. El València ha xutat entre pals.
5: Sí,
0: les dues ocasions sí.
5: Una era en Lluma. Una de la primera partida en Lluma que ha sacado con el pie.
2: Dos rematades entre pals, tres sí. rematades totals. Sí. Un gol.
4: Adeyemi entrega per a Gabriel Jesús, línia de fons, controla la pilota, tracta de fer el retall, però ha esbarat, ha caigut. I això provoca el rebuig d'un Arnau Martínez que no pot més. Arnau està físicament destruït.
5: Es que han corrido mucho y han corrido con cinco en contra, con cinco sí. goles.
4: La pròxima cita per al València, recorden, divendres. Divendres 9 de la nit des de les 8 estarem en el Pizjuán per a viure el partit.
6: Ens diuen esta... també que si en 0-7 tiren a Corberán, que ens posen dos més.
2: No van a tirar a Corberán.
5: Al peso, no, al peso.
2: No van a tirar a Corberán. Jo me sa molt malament trencar il·lusions. Però...
3: Si esto sigue así, no tardará... Si sigue así, no claro. tardará más de dos partidos sí. en prescindir d'ell.
5: Yo también, yo creo que...
3: Ya te digo que no, no tardará más de
0: parlant, dos. Informativament parlant, la sensació de l'entorn de Corberán és que este any el València no li aguantarà tant com l'any passat.
5: Hombre, claro.
2: Pero es que lo de l'any passat és una austeritat.
5: Nacho, es que...
0: Yo sé que es obvi, pero, ya, pero no, también no, podía... No, o sea, yo que... creo que al Messi ha que dir-ho.
5: No, no, pero sí, me gusta que lo digas porque quiere decir que lo tienen asumido, por lo menos. Claro, ellos lo tienen asumido.
2: Corberán hauria d'estar fora del València des del mes d'octubre de 2025. Eixa és la meva opinió. Ara, ja he assumit el que n'hi ha i el van aguantar el que faça falta. Jo no ho entenc.
3: Oye, y ojalá no lo echen, fíjate lo que
5: sí,
3: te digo.
5: Claro.
3: No lo echen porque ha recuperado. Porque ha recuperado y ha ganado.
5: Joder, te ha pero... pegado tres patadas, Luis, en un momento. Sí. Que parecía el cortador del césped, tú. Qué
4: pero
5: barbaridad.
4: Que no está mal de tanto en tanto, sí. No, pega alguna patada, que no está mal, ¿eh?
5: A De Jemi no se ha podido ni girar, el pobre.
4: Que es que hem jugat en la defensa formada per tres germanes del convent, ¿eh?
5: Así es, Luis.
4: Estem a dos minuts i mig.
2: Sor Citroën, Sor Maria... Ah, sí.
6: No poden queixar-se els nostres oients que no li intentem posar no, ixe to humorístic.
2: N'hi ha un amic que em diu és que com quan el drama està, li dic, o te rius, els valencians són molt...
5: Claro,
2: vull dir,
5: claro,
2: les falles hombre. Bàsicament són això,
5: hombre,
2: no?
5: Chico, va,
2: i lo de avui ha estat de traca, pues así tracté de posar-li un poc d'humor.
5: Los dramas de verdad son los personales y los familiares y los de salud. No es un drama... De un hobby que nos enloquece a todos, pero es un drama.
2: Literal, ens embochixe.
5: No,
2: ens tornarà bochos algun
5: sí,
2: dia.
5: Sí, és verdad.
2: A este pas.
5: Pero por esto no hay que dejar de cenar, señores. La vida continúa. Solo faltaría que esto no me quitaran ni la cena hoy, Fernando. Que me quitaran la cena estos.
2: Bueno, Fernando se queda, ¿no?
5: Bueno, hoy.
4: No, mira, si mira com serà el partit que esté veient que mon pare se'n va del camp.
5: ¿Tu padre?
2: ¿Com?
5: Mañana lo cogeremos.
4: Es la primera volta en la vida que el veig... i sir del camp abans sí. de que acabe un partit.
2: Urrutia sènior ha dit fins així.
6: Tindrà que agarrar el metro.
4: És l'any 51 de soci.
2: La sí, sí. mare, que
4: any 51.
5: Pues que no me lo tope mañana el Mercado, Luis. Sí. Que no me lo tope el Mercadona mañana. Díselo a tu madre.
4: Ataca al Barcelona.
2: Ha dit que ja estaria bé, no?
4: La mira, niña mal, Olmo. Apareix bé Sato per a recuperar la pilota per al València. Que està una miqueta més intens,
5: sí,
4: en este...
5: Sí.
4: Tram d'encontre, sprinta Elliot per evitar un servici de banda per al Barcelona. 45 segons i això s'acaba. La té Dieng, que juga cap a Gallà. Estic veient errades gravíssimes de Corberán. Pilota llarga, que tracta de guanyar Hugo Duro, però Christensen és qui col·loca el cap per entregar sobre Gerard Martín. El Barça no ha patit gens en defensa.
0: Ara sí, comença a xiular Mestalla.
5: Claro,
0: comença a xiular Mestalla, estem a punt de concloure el partit i Mestalla ja xiulada dels que resten a l'estadi, que evidentment no és tot, però sí hi ha una bona quantitat d'aficionats encara així a les graderies de Mestalla.
6: Volem que diu Corberán.
4: La minya mal, retalla, xuta Lamín, fora.
0: La gent de la graderia demana ante el final i acaba el partit, Luis. Acaba el partit així a Mestalla. Xiulits, escolteu.

0: Barberán es queda plantat davant de la banqueta amb els braços creuats.
1: No s'ha mogut. No s'ha mogut l'entrenador del València, és que el col·legiat ha xiulat, li dona ara la mà a un integrant del cos tècnic del Barça de Flick. No s'ha mogut, està tieso, està plantat a l'àrea tècnica l'entrenador del València, mentre que els futbolistes del conjunt local del València Club de Futbol s'estan donant la mà en els del Barça. Sembla que estan tots al centre, al cercle central, pues mirant a la gespa, frustrats, fastidiats. Més fastidiada està la gent de Mestalla, que això sí, hi ha xiulits, però res més habitual del que ocorreix després d'una golejada. No hi ha res més concret davant de la llotja, davant de Kiat Lim. Corberán, que ja que no, ha donat dos passets, ha entrat al terreny de joc i continuen els braços creuats. Ara sembla que comença a andar. Està parat, està ties.
0: Saluda ara Hansi Flick. Li dona un abraç el tècnic alemany a Corberán.
1: Ara sí, ara sí.
0: I es posen a parlar els dos entrenadors.
1: Una xerrada, Luis, que en el llenguatge corporal que es pot llegir des d'ací damunt entre Corberán i Hansi Flick, de complicitat i de llàstima. De complicitat i de llàstima.
0: Els jugadors del València es queden en el cercle central. Cap allà acudeix també Corberán. Es giren cap a la zona del gol sud, cap a la curva, però esta volta no van a l'àrea, no. Clar. Es queden en el cercle central.
2: Van aguantar uns minuts el chaparrón.
0: Ahí están aguantando, ¿eh? Y ahora ya se van.
2: Jo tinc curiositat de veure quina és la línia informativa que... quina és la lectura que va fer Corberán, no?
3: A veure, per exemple, veure, també, qui ix a parlar ara, mentre aprofitem...
4: Otro que és un tio complet amb peso en l'equip.
3: I estem acomiadant a tot el món, ara de seguida farem el partit Gallà, de la jornada, no? L'última menció, però primer els números del partit, eh? Barça 0, perdó, València 0, Barça 5. Continua la bronca. 0-6.
0: Hi ha molta bronca, sí, amb esta.
3: Aguantem, aguantem, abans dels números. Corberán dimissió.
1: Corberán dimissió, bronca als futbolistes, bronca a Corberán. No ha hagut bronca específica a Kiat Lim, que estava en la llotja en este final de partit. L'únic i últim detall, perquè ja sembla els futbolistes, és que Guido Rodríguez ha exercit com a segon capità i tot el que està lesionat i estava també a la llotja en els descartats, ha baixat ara la gespa.
0: Va a saludar Arnau Martínez a parlar amb la tele.
3: Arnau.
4: Dos partits, sí, en el València.
3: Que porta dos dies així.
2: Però hem vist la imatge que estava dient-li a uno li ha dit no, a tres li ha dit no i al final Arnau li ha dit sí.
3: I al tercer. Expected goal 0.67 el València, 4.05 per al Barça, 0.5 en el marcador. 27-73 possessió per al Barça, rematades 3 del València, 2 entre pals, 1 gol. 25 del Barça, 10 entre pals i 2 pals i 5 gols. Corners 1-4 favorable al Barça, grogues 1-3 favorable al Barça en este cas, que ha rascat més. I en faltes també el Barça ha fet, mira, una menys, 7 del València, 6 per al Barça. Mentre aguantem per a la flash, Fernando Gómez Colomer. Això se desmorona, eh? Pues ahí, mira, ahí está, mira, Pedri. Hasta Pedri. Parlar y apareix Pedri.
5: Vale.
3: Pedri.
6: Resultado, pues, se puede decir que es un partido fácil, pero aquí nunca fácil, siempre apretan bien. Y bueno, un resultado bueno, un partido muy bueno para seguir cogiendo confianza y seguir ganando.
7: 17 goles en los 4 primeros partidos. Mira que se hablaba del 9, ahora tenéis a Gabriel Jesús, pero es que marca Rafinha, marca Fermín, ya marcas tú también. Y eso que este año igual no te piden tanto los goles como otros.
6: Sí, bueno, siempre la gente quiere tener un delantero que meta 40 goles, pero creo que bueno, tenemos jugadores que pueden hacer ese trabajo. Rafinha, Lamín, Gabriel Jesús, Gordo, Adeyemi, tenemos mucha gente que puede jugar arriba, así que creo que gol no va a faltar este año.
7: A ver, Pedri, que algunos decían, y hablo de mi gremio, que es que la pareja Pedri-Rodri no ha terminado de funcionar en el pasado. Explícanos qué es lo que vais a hacer, cómo vais a intentar que funcione y cómo repartir los roles.
6: Bueno, siempre se dice que no hemos funcionado juntos, pero la verdad que es muy cómodo jugar con Rodri, es un jugador que defensivamente roba mucho. Pocas veces ve perder un balón a Rodri, así que creo que nos vamos a entender muy bien, con partidos nos vamos a seguir entendiendo aún mejor y creo que va a ser espectacular.
7: La ovación de Mestalla, y fíjate que lo están pasando mal, que están en una situación comprometida, que lo has visto con su propio equipo, para ti, para Fermín y sobre todo para ti en el cambio, ¿no? Entiendo que es de mucho mérito.
6: Sí, creo que bueno, agradecerle a todos, que te aplaudan en un campo rival siempre es muy bonito y bueno, desearle la suerte para la temporada.
7: ¿Cuánta hambre tiene este equipo?
6: Todas, ya siempre vamos a por todos los títulos, pues aún más. Creo que tenemos que ser el Barça, ir a por todo.

0: desesperada, no. Lo pitjor és que el Barça ha jugat un partit absolutament
1: d'entrenament. D'entrenament, totalment.
0: No volia fer mal, no volia jugades que podien accelerar i separaven i buscaven el fer un rondet. I el Barça, la segona meitat sobretot, ha vingut la presència en el terreny de joc ha sigut de divertiment, de passar-ho bé, de tal. No ha volgut fer sang, és la veritat. En aquest aspecte hi ha que destacar la generositat de l'equip blaugrana, perquè ha vist que no tenia enfront un rival digne, per dir-ho d'alguna forma, i uno que sempre, quan eres aficionat al futbol i tens un recorregut ja llarg, eres per naturalesa, eres melancòlic, i ho recorda, tots recordem el partit València-Barça, que era un compendi de bon xoc, de velocitat, de rivalitat, de lluita, de tot, i el que hem vist esta vesprà és el més paregut a una charlota.
1: Pues divendres que ve davant del Sevilla i anirem parlant durant la setmana. Un abraç, Juanjo.
0: Gràcies, moltes gràcies.
1: Tanquem el nostre company Juanjo Rodri. Ara de seguida Nacho Sánchez, que se'n va a la zona del carrer. Vaig a demanar, per favor, a Luis que aguante en la seva ubicació, també a Fernando, uns minuts, també a Charlie Egea, però estan a punt de començar els partits de les 6 i mitja, ja està en marxa el duel en el camp de l'Hércules de Alacant. Nacho.
2: Perdona que te talle, un moment, però és que està la gent a la porta del pal d'autoritats aglutinada cridant no aneu a eixir. Anirem informant, continua sí. El pressupost, però que està l'assumpte delicat, està aficionats pues, de llibertat, de la curva, tot, i aficionats normals a la porta del palc, no aneu a eixir.
1: Pues deixem a Nacho Sánchez ahí apostat a la porta de la llotja, però hem que tornar, evidentment, a la Rosaleda i també a l'Skyfi Castalia. Cooperació, superació, confiança, treball en equip, claus per a l'esport i per a la vida i també per a la teua banca. Amb Caixa Popular, alineacions novament del Màlaga Llevant.
3: Estos son els 11 que van a enfrontar en este caso al Málaga ya llevan cuando está a punto de arrancar el partido. Recorde que en el Levante Unión Esportiva Luis Castro alinea el mateix 11 que va a golejar al Betis. Ryan en portería, defensa de 4 per a Nacho Pérez, comença el partit de la Mandy Manu Sánchez. El tribot al centre amb Oriol Rey acompanyat per Olaza i Bardelli, punta de l'atac Roger Brugueret, Diego Fernández, Iván Romero per part local, per part del Málaga. El seu entrenador que alinea Alfonso Herrero en portería, Rafita Recio e Inari Salinas en defensa, doble pivot Martínez, Dani Llorente, Cruz en un costat, La Rubia en l'altre, Chupe i Dotor estaran en la punta de l'atac, Chula, el recent ascendit mallorquí Luis Bestard, en el bar estarà Valentín Pizarro Gómez.
1: Alineación siempre de la mano de la Banca Cooperativa Valenciana. Tot en Caixa, Caixa Popular. Y también anem a aprovechar, ya sabeu, la cooperación, la superación, la confianza, el trabajo en equipo. L'Esport Valencià compartís valores y arrels amb la nuestra Banca Cooperativa Valenciana. También de la mano de
3: Caixa. ¡Tiago! A punt de marcar el llevant la primera. Perfecte, la pressió. Ha furtat la pilota. El valor ha arribat a Tiago Fernández, que en el mama amb el porter ha vist com Alfonso Herrero li ha tret l'oportunitat abans de que es complís el minut que el llevant s'avançarà en el marcador.
1: El que dèiem de la mà de Caixa Popular, alineacions ara del Castelló Albacete.
4: Bé, pues en el Skyfi Castalia es juga la quarta jornada en la Lliga. Hipertensió, tenim el partit en marxa. Atenció, la jugada per al conjunt albinegre, la va pensar Pablo Santiago, balón segon pel Íñigo Córdoba. Li ha pegat de volea, ha tocat el porter, el baló que se'n va cap al cantó, primer córner. Ai, si ten ganes el Castelló, que repetís 11, en Roman Matis en porteria. Els tres centrals, Jeremy Meló, Alberto Jiménez, que és el capità. I Agus Sierra, carril dret per a Juanjo Nieto, l'esquerra per a Íñigo. La parella de miscentres, repetís en Álvaro Martín i Barri. Mitges puntes, Palo Santiago, Fran Castillo, dalt juga càmera per part de l'Albacete. Mariño en porteria, 4 darrere, Fran Gámez, Javi Moreno, Luis López i Carlos Neva per davant juguen Ortuño i Javi Villar en Corpas i Lorenzo en els costats. La mitja punta, Agus Medina, dalt, Mario Soberón. Tenim en marxa, com digui el partit, primer minut de joc. Castelló 0, Albacete 0.
1: Una entitat formada per persones a oficines que són com tu, Caixa Popular. En marxa el duel en la Rosaleda, en marxa el partit en el Skyfi Castalia, en marxa, te demanen minut i resultat i ara de seguida

0: Estarem en Toni Cabot, Gonzalo Blanes en Alacant.
1: Estem en el minut 15 de joc, camí del 16, de moment en opcions, però sense gol, Cércules 0, Atleti Madrileño 0.
0: I també línies obertes en el camp de Mestalla, amb Nacho Sánchez en la balconada, amb Fernando Gómez Colomer i en Charlie Egea, i en Luis Urrutia. Luis, des de dalt, per anar tancant des de la teua ubicació, lo de avui pot ser un punt d'inflex. A mi me dona la sensació que hauria de ser-lo. Ara, això ja ho hem vist abans, dies que pareixien que s'acabava el món i l'endemà tot el món se fuma un puro i no passa absolutament res.
2: T'agrada Julio Iglesias?
0: Sí.
2: La vida sigue igual.
0: La vida sigue igual, no? Més o menys, sí. El resum.
2: Sí. Sí, ara venen tres partits en una setmana, una miqueta més, perquè el primer és divendres, dos fora de casa, contra Sevilla i Alavés, i vindrà Mestalla Carlos Soler, junta Guedes, per a jugar amb la Real Societat abans de que la Lliga pare tres setmanes per la primera gran parada per les finestres de les seleccions. Pues cal començar a pensar en sumar punts, vol dir, ja no és tan complicat com el que has tingut, com és este Barcelona, que el vaig veure en el Martínez Valero jugant contra l'Elx, el vestit en la jornada, i no es pot comparar, no? En cap dels dos equips, i ahí tens l'oportunitat per a demostrar. Jo, l'únic dubte que tinc és com processarà el cervell de Kiat Lim tot el que ha viscut en la jornada d'avui, perquè avui tot el que ha passat sí que val, perquè avui sí que ho ha viscut en primera persona i avui sí que ho pot traslladar a son pare, al propietari del paquet accionarial principal d'aquest equip, sí que li ho pot traslladar de primera mà. Però clar, el negoci que hi ha en este solar, tot el que es té que construir així, té un marge de benefici tan gran que clar, és l'única raó per la que continua així Meriton i Peter.
0: Pues anem a acomiadar-te des de la zona de dalt. M'imagino que baixaràs també a Espigolar i a veure com està el personal.
2: Sí.
0: Un abraç, Luis.
2: Adeu, fins després. Adeu.
0: Nacho Sánchez està en la balcona, ara mateix en les rodalies de Mestalla. Continua la gent en l'avinguda de Suècia, eh?
3: De fet, la gent s'ha començat a moure en massa absoluta, desallotjant-hi la porta del pal d'autoritats. A més, estan anant en massa, no sé si coordinats cap a anar-se a un lloc concret. Sí, de fet, estan venint d'ací de baix, on ixen els futbolistes, on normalment es col·loca l'autobús del primer equip per a replegar els futbolistes del primer equip quan deixen els cotxes a Paterna. I, per tant, el mitjà de transport en el que ha vingut Kiat Lim i han vingut exactament al punt on normalment arriba ix autobús. O sigui que, de moment, continua la gent ací, pràcticament a l'avinguda de Suècia, concentrada per a cridar de moment contra els aficionats.
0: El micro obert,
3: els directius, disculpeu.
0: El micro obert de Nacho Sánchez per a qualsevol cosa que passe en les rodalies del camp de Mestalla. Faltava el comentari de Charlie Egea abans de tancar l'anàlisi amb Fernando Llantú.
4: Yo te he dicho al principio, antes de sentarnos, que le podía costar el puesto a Colmenar según el partido como fuera. Porque estaba...
0: Baix qualsevol altre règim,
4: claro.
0: Este partit li costa el lloc de treball d'entrenador.
4: Pero como estoy con Luis, pero esta vez estaba el hijo del dueño. Es decir, el hijo del dueño se da cuenta que se han girado, que hay tensión y que si quitan esa pieza, igual esto se calma un poco.
5: Ha visto lo que hay.
4: Claro, es decir, entonces yo creo que este equipo futbolísticamente no tiene solución. Es decir, este hombre... Ya tuvo mucha suerte el primer año que salvó al equipo. Podía contar los partidos, pero no es el momento. Tuvo toda la suerte del mundo. El año pasado la segunda vuelta es ficticia, porque los últimos seis partidos nadie se jugaba a nada. Pero claro, los números y la matemática mienten. Pero él ni ha conectado, ni tiene don de gentes, ni sabe llevar los grupos, ni es bueno con la prensa, ni es bueno con los aficionados. Él no tiene ninguna característica aparte de la
6: táctica. Penal a favor del Málaga.
0: Ojo, Manolo.
6: Penal a favor del Málaga, centrada de Cruz desde la derecha, desde la izquierda del ataque del Málaga, la pilota, según Luis Bestard, toca en las mans, en la mano derecha de Nacho Pérez y sense dubtar-ho se va al punt de penal.
0: Tracta de recoller els braços, però bueno.
7: Bueno,
0: aprofite i doni la benvinguda a Vicent Latorre. Hola, Lato, què tal?
8: Hola, bona vesprada.
0: Bueno, pues la primera en la front, Per a mi està girant-se i amagant els braços.
8: I amagant els braços, jo no sé.
0: S'hauria de revisar aquesta acció, però bueno.
6: Està Roger Bruguer parlant amb l'àrbitre. La afició del Màlaga celebra com no podria ser d'una altra manera. En este cas...
0: Ai, mira... Mira qui agarra la pilota, Manolo.
6: Està duguent-se la mà al pinganillo. Està duguent-se la mà al pinganillo. Jo crec que el van assenyalar. Bueno, pues, perquè si entenen que l'àrbitre ha interpretat que aquestes mans són punibles, el VAR, aquestes coses no les sol rectificar.

0: Manuel Segarra se tanca per tot lo alt en una roda de premsa express després d'un 0-5 en Mestalla, que no ha sigut un 0-10 perquè Déu no ha volgut. Però quan afirmem en esta ràdio i en totes pràcticament que n'hi ha moltes coses mal al València Club de Futbol, ens referim precisament a aquestes coses. Nacho, m'imagino que te baixes ara tant al carrer com a veure si n'hi ha algú que isca, algun valent, que isca a la Flash, correcte?
1: Sí, estem així a la zona mixta, esperant a veure si parla algun jugador. Sembla que sí, perquè estan les càmeres i els mitjans del club preparats. Sí que restava gent. L'última vegada que m'ha assomat a ese balcó que té Mestalla, encara hi havia gent. És cert que la policia ja havia fet com un cordó per a que arribara l'autobús, però encara havia gent a Mestalla, als aledanys, però ja a poquet la gent se'n va, perquè el que n'hi ha és un poquet de desafecció, que és el més perillós per a un club de futbol.
0: Bueno, pues continuem en el camp de Mestalla. En cas de que n'hi hagi algun protagonista més, deixem a Nacho per ahí espigolant. Tornem a la Rosaleda, Manolo, després de l'esglai de l'inici del partit. La cosa que s'està estabilitzant poquet a poquet.
2: La cosa a poc a poc va igualant-se. De fet, el Llevant ha tingut una altra arribada en un llançament de dalt, en una falta que ha sigut molt a prop de l'escaire de la porta que defensa el Forçarrero. I ara n'hi ha córner favorable al Màlaga. Ahí veiem concretament a Pablo Martínez, que serà qui posa la pilota en moviment a l'esquerra de la porta, que defensa Matt Ryan. Li pega a Pablo, la pilota que vola en el segon pal, el remat de Doctor se'n va cap als peus de Mandí, que allunyarà la pilota, la replega novament Rafita, el lateral, la posa per el centre, el baló per a Dani Lorenzo, intenta maniobrar dins de l'àrea, davant d'ell Roger Brugué, l'obri Dani Lorenzo, pilota per a la Rubia, que intentava buscar el camí fins a la línia de fons, ha posat el peu Manu Sánchez. Nova treta de canto per al conjunt de la Costa del Sol.
0: Este Màlaga, Lato, dona faena, eh? Jovens, en
3: sí,
0: ganes...
3: Sí, moltes ganes, equip que ha pujat a primera edició, molta il·lusió, i, però bueno, el Llevant està aguantant-lo prou bé, dins de lo que cap, pràcticament ha pogut una arribada sola, que ha sigut la del penalti, i una altra xua, que sí que ha sigut molt clara, que l'ha tingut, que l'ha creuat massa, però de moment ni tant el Llevant ni el Màlaga, en quasi mitja hora de partit, no han arribat, pràcticament.
2: A veure que la posa Pablo, la pilota que vola, novament segon pal, el baló prolongat, no arriba.
0: Uf.
2: En el segon pal.
3: Però és que és la mateixa xuga d'abans, si està sol.
2: És la mateixa xuga d'abans, en efecte. L'havia prolongat Cruz en el segon pal, crec que és Carlos Doctor qui no arriba. S'ha salvat el Llevant.
0: En quin minut, Manolo?
2: Estem ara mateix en el 30, se compleix la primera mitja hora. Era Dani Lorenzo, qui finalment no ha pogut arribar a la prolongació de Chupe. Continua el resultat inusual. Màlaga 0, Llevant Unió Esportiva 0.
0: A Castalla, poquet a poquet, José Luis Gual, comença la màquina orelluda a funcionar.
4: Sí, ara tenim, això sí, una transició per part de l'Albacete, que s'estira per la banda dreta, Game, la col·loca a la front, el baló per a Soberón, li vol pegar Soberón, el baló que se'n va a la dreta, ve la porta de Matis, ha volat Roman Matis, està apostant el conjunt manxec per eixir en transició, quan li dona la possibilitat el Castelló, que està sent molt millor, que està construint en paciència i que poquet a poquet està, com dies, erosionant clarament i se posicionament defensiu dels homes d'Alberto González. M'està agradant moltíssim Fran Castillo i acaba de tindre, no sé si has pogut veure, Paco, una fenomenal ocasió per a marcar Camara, però l'equip molt bé i Emilio dona la sensació que Pablo ha trobat el seu 11, no?
5: Va canviar el sistema l'altre dia, en eixe quadrat, en eixes dos mitges puntes, que és Pablo Santiago i Fran, per detrás de Camara, li està funcionant, però no té que fiar-se, perquè la segona vegada que Soberón té en el bord de l'àrea l'ocasió en dos contres que ha tingut, no? L'equip està dominant, està arribant ja amb més claritat a porteria i possiblement li falta un poquet d'agressivitat per arribar ja en aquestes últimes jugades a l'àrea, però des de luego està dominant i mereixent ja algo més.
4: Pues tenim la pausa per a la hidratació, mitja hora complida de partit així en la primera. Paco, 0-0, el Castelló mereix ja anar per davant, eh?
0: Pues dos partits sense gols, també pausa per a la hidratació en Màlaga i recta final de la primera part. Recordem que ha començat un poquet abans, a les 6 i quart, el duel en el José Rico Pérez. Gonzalo Blanen, la pregunta és si s'estira l'Hércules després d'encaixar.
6: Molt. Ha tingut una opció en un llançament de Víctor Narro al pal. El partit va 0-1, Paco, però podria anar 2-2. Moltes opcions de gol, però falta el més important. Encertar 3 d'afegit, és a dir, estem en el 45 de la primera, perd l'Hércules 0-1, però crec que mereix, com a mínim, situar l'empat a 1 abans del descans.
0: Toni.
7: Sí, és un partit... En l'Hércules, si vols que es diga la veritat, el que més me preocupa és la falta de gol que té el nou. Aquí he depositat moltes esperances en Antoñín i Antoñín no ha donat encara una bona senyal, una senyal només de ser un delanter, el delanter que li fa falta a l'Hércules en el balon als peus. No està agradant més res. Ha tingut ara també una bona

0: molt bona ocasió que finalment ha quedat en res, com és que va tindre la setmana passada, i és el més preocupant. El que veig és falta de gol. Per l'altra banda, desgraciadament l'Hércules ha encaixat un gol per una errada, l'única errada del jugador que més estava agradant des 22, que era Javi Jiménez, el lateral de l'Hércules. Estava fet un partidàs, una errada de Javi Jiménez és el que ha propiciat el gol de l'Atleti Madrid B, però com dic, crec que és un partit molt igualat. Aquí no s'ha dit l'última paraula i anem a veure si arriba un poquet de cert, no?
1: Aprofite per a preguntar, Gonzalo Blanes, per la notícia de la vesprada, que l'hem contat en directe a les 4 de la vesprada, 4 i pico, i és l'acomiadament de Claudio Barragán com a tècnic de l'Eldense.
2: No tindre memòria i no tindre respecte al treball, és així de clar, eh? El que passa, Paco, és que hi ha un rumor, i és que el nou propietari de l'Eldense va a vendre l'Eldense a un altre propietari la setmana que ve.
1: Vols dir?
2: I els que venen, que són argentins, pareix que la primera decisió que han fet abans d'adquirir les accions és la destitució de Claudio Barragán.
1: Però la qüestió seria, estos homes se feren en el control de l'Eldense, si no m'enganyen, setembre de l'any passat.
2: Correcte. Mexicans, pues se'n van. Ha lograt l'ascens i se ve que han dit ara és el moment de vendre. I estan, el seu paquet accionarial s'està negociant ara a una venda a una empresa argentina.
1: Arrea.
2: I eixa empresa, que pareix està vinculada al món del futbol, un poc semblant a l'Elche de Bragarni.
1: Sí.
2: Correcte, pues pareix que tenen idees noves i la primera és carregar-se el tècnic, però és que és una injustícia total.
1: Injustícia absoluta, eh?
2: I cap persona en Elda, cap aficionat pot estar d'acord, perquè el Pepico Amat estava enamorat
1: totalment
2: de Claudio Barragán.
1: Totalment. Però mira, l'home miracle, el xaman, que ens agrada dir així, que havia aguantat
3: l'Elche. Gran persona i gran professional.
1: Sí, senyor, que a banda Antonio...
3: Jo el conec molt.
1: Vicent Latorre coneix perfectament a Claudio. Bueno, pues continua tot igual, 0-1, han donat 3 d'afegit, no?
2: Sí, estem en el 48, o sea que quedarà una falta i ens anirem al descans así al Rico Pérez.
1: Perfecte, tornem a Màlaga, demana una groga un jugador del Levante Unió Esportiva, però l'important, Manolo, és que n'hi ha falta perillosa.
4: Lo important és que té la groga, a Rafita per falta Manu Sánchez, i en efecte va la falta. A més, Rafita assenyalava, no sé qui assenyalava, el tio que s'havia carregat.
1: Que havia matat.
3: La tíbia clavant.
1: He matat a este, sí.
4: A veure, Enzo Bardelli, a través de la falta, des de la lateral, la penxa Enzo Bardelli, el balón perdant d'anar malament, de fet, Xir, el porter la pilota queda a la frontal en el remat per segona volta de Thiago, torna a bloquejar la defensa, recupera Thiago en banda, intenta maniobrar, perta la Thiago, el perill, que és la contra del Màlaga, intenta Xir Dani Lorenzo. La pilota per a la Rubia, que la toca per a l'arribada de Cruz que la creua en el segon pal, arriba Nacho Pérez i evita un gol canta llançar-se per terra. Crec que el col·legiat assenyala fora de joc en esta jugada del Màlaga, però és cert que en el segon pal Nacho Pérez
3: No era fora de joc.
4: No era fora de joc, eh?
3: No, jo crec que ha evitat... Bueno, no sé, no sé el que ha evitat.
4: Alça la mà. Ara sabrem per a què, per al córner. Per al córner, però Nacho Pérez, que ha sigut l'acció d'ell, la que ha provocat el penal, ara és l'home que ha salvat el Llevant d'un gol pràcticament segur. Novament a teta de cantó, molt curta, el primer pal li pega malament Roger Burguer. El baló que queda en dins de l'àrea, el rebutja Olaza, se l'endú per davant un futbolista del Màlaga, que és Salinas, assenyala la falta a l'àrbitre, 36 de la primera, continua tot igual, Màlaga 0, la Rosaleda, Llevant 0.
1: Tornem a Alacant perquè Gonzalo Blanes acaba la primera part. Estava mirant superioritat de l'Hércules a nivell estadístic, eh? 5 dispars a porteria dels dos equips, però ha tingut més arriba de l'Hércules, 13 en total, 8 de l'Atleti de Madrid. Però el més important és que qui mana ara mateix l'Atleti perquè ha marcat l'únic gol del duel.
2: Sí, de veres que ha tingut 3 opcions molt clares l'Hércules, 2 el filial i el que ha marcat ha sigut el conjunt visitant. No ha sigut un mal primer temps, però clar, és un problema si no tens gol. Li va passar davant el Múrcia, que va ser també Paco Millor, i va perdre, i desafortunadament estem repetint sensacions de la primera jornada. L'Hércules juga bé, però no li dona en l'àrea rival. Ja veurem si en la segona part se pot girar, però tenim un problema i el problema, òbviament, és el gol i els davanters.
1: Toni, de la primera part, què destaquem?
0: Partit igualat en el que una errada, sols una errada de Javi Jiménez, que està sent fins a aquest moment el jugador més destacat, és el que ha propiciat el gol del conjunt Matalafer, del final Matalafer, però, com dic, és un partit igualat en el que encara poden passar moltes coses. Això sí, com diu Gonzalo, el que és preocupant és la falta de gol i, sobretot, les sensacions que està donant el delanter centre que l'Hércules ha fitxat

0: D'enguany, a falta de que arribi Toril, perquè continua lesionat, és Antoñín, el nou delanter, que arriba, com dic, esta temporada i que fins ara no està demostrant absolutament res. És més, cada vegada que toca el baló, comptabilitzem errades més que certs.
1: Pues al final dels primers 45 minuts, en eixe gol de Álvaro, 0-1, està guanyant l'Atleti madrileño en la seva visita al José Rico Pérez, a l'Hércules d'Alacant de Beto Company. Recorde que al descans també està l'Alcorcó 0, Europa 0, s'està jugant també el Múrcia 1, Teruel 0, i s'ha jugat este matí el Jaén 2, Real Jaén 2, Huesca 2. Un segon, abans de tornar a Castelló també, Nacho Sánchez Mestalla, que va parlar algú finalment o no?
2: No, finalment no, estava tot preparat, fins i tot els mitjans de comunicació del club, el canal de YouTube del club tenia ja preparada la càmera i tot, estava tot previst perquè parlara algú.
1: S'amaguen.
2: I finalment no parla cap futbolista.
1: Això també, haurà multa, no?
2: No és multa soles si no parlen davant la Lliga. Els mitjans de comunicació que no paguen drets ja sabeu que som, sembla que una molèstia, més que res. Dit això, el que sí és simptomàtic i que ha estat al futbol, ho sap segur, després d'una derrota tan dolenta, si no parla ningú, almenys per a tractar de dir un missatge d'unió al vestidor, amb l'entrenador i tal, pues jo crec que és evident el que implica.
1: Un segon, perquè n'hi ha hagut dos gols de forma consecutiva. Lucas Boye primer, acaba de fer gol Mariano Díaz. Teneixe a la vez 2, Osasuna 0, que estan ara mateix en el 37 de partit i que ha començat al mateix temps que el duel del Llevant. Anem a tancar en Nacho des de Mestalla. Última declaració, última reflexió. Després d'ací un parell d'hores parlarem al respecte del programa de demà, però pot ser lo d'avui un punt d'inflexió?
2: Hauria de ser-ho, jo crec que no serà. Ja ha dit Carlos Corberán, com hem escoltat en el punt a punt, que no va a dimitir, que ahí se veu en força, i el València, la notícia seria que acomiadarà Corberán, perquè la intenció del club des de fa temps és mantindre-lo fins a que ell siga qui estrene el nou Mestalla.
1: El nou Mestalla, sí senyor, el tècnic del nou Mestalla, és la declaració literal.
2: El València gira al voltant del nou Mestalla i se li ha oblidat que és un club de futbol, no un inaugurador d'estadis. I jo sé que no agrada mai la comparativa ni al València ni al València Bàsquet, però és que València Bàsquet va fer un grandíssim projecte i després va fer el salt al Roig Arena. El València sembla que vol construir la casa pel sostre.
1: Sí, i després quan el nou Mestalla estigui acabat i te'n vagis en l'actual Mestalla i pergues el que te dona l'actual Mestalla i no ingresses tot el que s'espera per el nou, pues l'excusa serà una altra, perquè les excuses van variant en funció de les necessitats del guió de mèrit, no del guió del club. Però bueno, després parlem, Nacho, tanquem Mestalla. Un abraç, amic.
2: Abraçada, xics.
1: Se n'anem cap a Castalia perquè igual tenim home a terra.
3: Sí, sí, tenim el partit parat. Crec que és Lorenzo, el futbolista de l'Albacete Balompié, que té problemes. Està estès damunt del terreny de xoc i ja dic, tenim el partit parat. Feia temps ja, uns quants minuts, que tenia dos homes, Alberto González, escalfant així en la banda, justament davant de la nostra posició. Es tracta d'Albarracín i de Pacheco. M'imagino que ja pensant en el que té que ser la segona part. Però bueno, ara s'ha perdut una miqueta el ritme. El Castelló ho està intentant. Ha tingut ja algunes ocasions importants, sobretot una d'Usman Camarà, en una canonada i en la cama esquerra que n'ha topetat la porta. La sensació que me dona és que quan Fran Castillo no intervé en l'atac no passen les mateixes coses, eh? És un xic en una qualitat impressionant.
4: Ja fa rato que no actua. Bueno, estem buscant molt balons al pivot, que és Camarà, com si jugaré a futbol sala, per jugar de cara, i ahir la base ho està tapant bé Javi Moreno i els centrals estan armant bé. Crec que anirà a buscar alguna solució per fora i velocitat per fora, i a vegades massa al peu, massa el mateix ritme. De quan en quan hi ha que hi ha alguna ruptura. S'ha perdut també Íñigo Córdoba, que la primera part de la primera part ha estat entrant per la banda esquerra, i és el que fa falta un poquet a l'equip, no? Variar, no? El joc al peu, el joc a ruptura.
1: Recomentari per la meva part, este Albacete igual no pareix un equip de descens, eh? Està lluitant molt.
3: No. A veure, no ha sumat encara cap punt, però l'equip que té damunt del terreny de joc de jugadors més que contrastats en la categoria. En esta formació de 8 té 3 fitxatges. Corpas, que bueno, prèviament estava a l'Almeria, sí. Ve provinent de l'Eibar. Ortuño, que ja el coneixeu, va estar a l'Eldense, va pujar de categoria a segona divisió i arriba lliure també del Cádiz. I Mario Soberón, no? Que ve del Saragossa, més la gent que té la banqueta.
4: Ha fitxat a Munir. Jo crec que ha tingut la mala sort del principi, Paco, de començament de de calendari no molt bo, però jo crec que este Albacete aspirarà a alguna cosa més. Ja tenia una bona plantilla l'any passat, té ara 7-8 baixes a Valverde, a Puertas, no està Munir. Jo crec que és un equip que aspirarà a més quan passa la temporada.
1: Sí, i a banda la temporada en segona és molt, molt llarga. Continua el 0-0 i se va a reprendre de seguida el joc i n'hi haurà molt afegit en la primera part. Se n'anem ja cap a la Rosaleda, ja fins al final del primer acte, Manolo.
5: Minut 42 i mig de la primera part, on l'empat en el 0, Màlaga, i van recordar que el minut 9 el Màlaga, mitjançant xup, ha tingut el llançament d'un penal que ha detès Matt Ryan, el porter australià del Levante Unió Esportiva. Pilota per a Cruz, intenta entrar, el perseguia Nacho Pérez. El baló jugat per Pablo Martínez, apertura a la banda dreta, on està... En este caso, Tor, que la va a pinchar, perdón, Rafita, la va a pinchar. Finalmente, en frontal de área, Chico Teta. En borsa, Matt Ryan. Que sí que es ser que ha visto dos rivales del Málaga, y fregante el pal, pero que parades, parades, a excepción de la del penal, Lato, no tengo que hacer.
6: No, no hace ninguna. Es decir, que el partido está muy planer, y está dominando un poco más el Málaga, está un ali un poco más de velocidad. Però sí que és cert que el Levante està jugant còmode darrere, però sense crear ocasió de gol, salvo a principi la que han tingut, no? I la falta. I necessita més el Levante. Si vol endur-se el partit, necessita alguna més.
5: A veure que se'n va la Rubia, banda dreta, el perseguís Manu Sánchez, continua la Rubia, en terra per dos voltes, ara molt bé Mandí, a l'ajuda de Nacho, enviant aquesta pilota al lateral, pràcticament en el límit, és a dir, en la frontal de l'àrea. Si la Rubia arriba a donar un passet més, haver entrat en l'àrea, s'haurà generat un perill per al Llevant. Pilota per Àngel Recio, al centre per a Einar. Einar normalment per Àngel Recio, jugant al centre del Llevant. Apertura, en este cas, per a Doctor. Doctor que obri per a la Rubia de Cau, a terra, fulta molt bé Manu Sánchez. Pilota per a Ivan Romero, que toca de primeres per a Enzo Bardelli sobre l'arribada de Oriol Romeu, perdó, de Oriol Rey. La pilota novament per a Ivan Romero. Ivan Romero en la frontal li va pegar per a Bardelli, que llança fora. No sé si s'ha precipitat Bardelli, que llevan podria haver tocat per a intentar apropar-se algo més, Lato.
6: Sí, podria, però bueno, jo crec que tot el que acaben tirar a gol és...
5: Sí, en acabar jugada.
6: I més Bardelli, que li pega bé a porteria. Entonces, bueno, té que intentar-ho.
1: Un segon, perquè de seguida estem en l'afegit, però també tenien que repassar clar al cover. En la segona federació, per exemple, tenim un dels nostres jugant i guanyant.
7: Sí, perquè tanca la jornada el Llorca Deportiva Ilicitano i acaba de marcar al minut 12 l'Elx Ilicita, així que minut 15, Llorca Deportivo 0, Ilicitano 1, i recordem que també s'han jugat altres partits ahir i avui, l'Anuncia 1, Poblense 0, Yeclano 1, Atlètic Balears 0, Deportiva Minera 1, Peña Deportiva 0, València Mestalla 1, Mallorca B 1, Alcoyano 1, Cieza 1, Castellonense 2, UCAM Murcia 1, Castelló B 1, Intercity 2, i per últim Real Murcia B 1, Orihuela 2.
1: En la primera jornada d'esta segona federació.
7: Un moment amb més de dos gols,
1: Per cert, efectivament, sí senyor. Tornem a la Rosaleda, tenim afegit, Manolo.
5: Tenim afegit, que són 4, dels quals se n'ha complit 30 segons. Pilota per a Oriol Rey. Oriol Rey amb el baló, jugant per a Issa Mandí, tocant per a Manu Sánchez. Línia que dividís els dos terrenys de joc, en el cercle central. Rebo Oriol Rey, es perfila, gira, la passada és curta. La falta, ananta per terra, de Pablo Martínez, que veu la tercera groga del partit. Abans l'han vist Dani Lorenzo i Rafita, tres grogues en el Màlaga, cap en el Levante Unió Esportiva.
6: Sí, és una xuga que entra per darrere i li pot fer mal.
5: El balós queda una miqueta curt en la passada, però ahí Pablo Martínez va de manera temerària.
6: Sí.
5: I a gran olassa. 46. S'han complit un dels quatre. Falta favorable al Levante, molt llunyana, Pegadeta a una banda, perfilada a l'esquerra, segons ataca el conjunt granota, que avui vestix com la selecció escocesa.
1: La quarta equipació ja, sense anar de les mans, Quatre equipacions en guany.
6: Crec que és la camisa que és homenatge al fundador del Levante.
5: Sí. És que avui el Levante complís 107 anys, A veure, que la pilota queda en una banda, la baixarà Ivan Romero, punant també el seu excompany, Pablo Martínez, de les pilotes per Adela, la penxa Adela, passadíssima, la deixa botar, en este cas Cruz, la recupera llevant, pilota per a Bardelli, Bardelli per a Brugui, Brugui per a Oriol Rey, que arriba des de darrere, li pega des de la frontal, el valor serà Invald, serà treta de porta per al Màlaga.
1: Un segon perquè també en Castelló, igual, ja tenim afegit també.
3: Sí, sí, van a ser 5 minutets és que va durar més esta primera part a Castàlia, 0-0 ho intenta el Castelló, però el partit era prou equilibrat. S'ha plantat molt bé darrere l'Albacete.
1: Tornem a Màlaga.
5: Dreta de porta per al porter del Màlaga, per Alfonso Herrero. El Toledà que posa la pilota en moviment. La jugada... En el centre del camp, la guanyava Bardelli, intenta arribar a la Olasa. La pilota en la pressió de l'Olrey ha fet que Dani Lorenzo jugarà darrere per a Einar, per al central, per al basc. Einar que la penja, buscant en este cas la Rubia. La pilota que arriba Pablo Martínez, Pablo Martínez Cauri. El valor per a la Rubia, li dobla Rafita, Rafita línia de fons, va arribar Rafita. Esgrana per terra, escura per terra. Amb tot, Manu Sánchez provocant la treta de cantó per al Granada. Perdó, per al Màlaga.
6: És l'última jugada.
1: Estan acabant, estan acabant bé ells,
5: A veure. Serà Cruz qui posarà la pilota.
6: És, en moviment. És important que no te facin gol en aquesta jugada.
5: Sí, sí. A veure. El baló que va per dalt, segon pal, molt bé, havia defensat ja llevant Unió Esportiva en segona instància, la rebuig d'Oriol Rey, el baló el baix a Pablo Martínez, banda esquerra de l'atac del Màlaga, la pilota és per a Recio, que la va jugar per a Salines, intentarà arribar Salines a línia de fons, li doblava, o intentava almenys per dins d'Otor, la pilota dins de l'àrea, al primer pal, àrea xicoteta, arriba Matt Ryan i atrapa. L'àrbitre que comença a comptar els segons per a la treta del col·legiat, que ara assenyala la fi de la primera part. Absurd, que comença a comptar els segons de la treta per a un segon després. Al segon del sí, assenyala la fi de la primera part. En fi...
6: Li han comunicat que ja s'havia acabat.
5: Va, tira, que ja s'havia. Senyores, senyors, s'acaba la primera part. El Llevant, de moment, resistís a l'espera d'una millor... cara en la segona part, sobretot de manera ofensiva, en la manera defensiva ha sigut capaç de neutralitzar el Màlaga, que, això sí, ha errat un penal en el minut 9 mitjançant Xupe. De moment, al descans en la Rosaleda, Màlaga 0, Llevant 0.
1: Ara sí que ja tornem vosaltres, Manolo i Lato, amb els números de la primera part i l'anàlisi, però abans anem amb el final de la primera part també en Castalia, igual.
3: Estem en teoria en l'últim minut, però ha estat el partit parat en este temps de prolongació per una acció d'Íñigo Córdoba, que ha vist per ser la cartolina groga per joc brusc davant de Frank Gámez. Està prou de temps, s'ha atès ahir per part de l'estaf mèdic de l'Albacete, i per tant crec que inclús dura algun minutet més este temps de prolongació. Així en Castelló, que recupera la pilota Javi Villar per ell, se'n ve l'Alba, la pilota per a Ortuño, Ortuño, August Medina, de nou Javi Villar, valor que ve a la banda esquerra, valor que serà per a Corpas. Talla ben parada darrere el Castelló i no li queda un altre al conjunt manxec d'Alberto González que tocar cap arrere. Ha aconseguit una miqueta el que volia, que era baixar-li el ritme al partit, les pulsacions,
4: Sí. El control ja no és tan clar. Bueno, quan té el valor a la baseta del Castelló li costa robar. Ha baixat el ritme el Castelló. Està fent molta calor avui, molta. I des de luego la segona part espero que millora la intensitat ofensiva, no? Perquè hi ha que posar-li més velocitat en moltes coses de lo que està fent.
3: Pues ara arranca per la banda esquerra Íñigo Córdoba. Pot ser una de les últimes, toca Córdoba de cara per a Sienra. Sienra canvia l'orientació del joc, juga per a Juan Jonito, molt participatiu en esta primera part per este carril dret. Ha tocat darrere per a Barri, se va complir el temps dels 50 minuts en esta primera part. L'acció acaba en una centrada que no troba destinatari de Pablo Santiago. La dice passar el veteraníssim porter de l'Albacete, Diego Mariño. Traurà de porteria, m'imagine que això servirà per a que l'àrbitre Cid Camacho, que ha portat el partit sense cap tipus de problema, només una groga, la que acaba de veure Íñigo Córdoba, el futbolista del Castelló, i bueno, sense cap tipus de complicació, com dir. Ara colpeja Mariño, la pilota que ja busca el costat del seu atac, ahir volia prolongar, era Lorenzo, al que li han col·locat una protecció, un altre dels que ha estat atès en esta primera part per part del conjunt de manxec S'ha perdut la pilota per la línia de banda, per aprofitar el Castelló per a generar l'última oportunitat. Qui sap si encara podem cantar un golet en esta primera part en la sintonia del punt a punt en a punt ràdio. Valor que té Melot en este sistema de tres centrals que avui repeteix Pablo Hernández després de el bon rendiment a Vigo. Ara sí, s'escolta el xiulet de l'àrbitre. Jugadors cap a vestidor, s'acaba la primera part sense gols. Castelló 0, Albacete 0, el Castelló de més a menys. I a la inversa d'Albacete, que està controlant prou bé els homes de Pablo Hernández.
1: Que han anat millorant també prestacions. Ara de seguida tornarem amb José Luis Gual i amb Emili Sierte i els números de la primera part. 0-0 al descans, 0-0 també en la Rosaleda. I abans de l'Aprox amb els companys informatius, només minut i resultat i si n'ha hagut canvis o no en el José Rico Pérez. Gonzalo.
8: Acaba d'arrencar la segona part sense canvis, és a dir, 22 protagonistes que repeteixen l'alineació de la segona part. Minut 2 de la represa.

0: Hércules 0, Atleti de Madrid B1.
1: De seguida estarem novament en el José Rico Pérez en Alacant per a contar la segona part, però a les 7 de la vesprada, 22 minuts, vesprada intensa, passant moltes coses en la sintonia

0: 4 graus, la més alta des de fa 60 anys, al mes de setembre, tot i que no ha sigut la màxima d'avui. Diverses localitats de la província de València han fregat els 40 graus. Cap de setmana de calor sufocant amb temperatures de ple estiu, que tot apunta que continuarà fins dimarts. Joan Carles Fortea, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada. Efectivament, esta calor típica de ple estiu continuarà demà i després demà. De nou tenim avisos actius demà, nivell groc de vesprada a tota la província de València i també al nord d'Alacant i les comarques del sud del Baix Segura, perquè és probable de nou superar els 36 i els 38 graus a l'interior de València i a l'interior sud d'Alacant. Cap a Castelló baixaran lleugerament les temperatures, però encara registrarem valors entre els 30 i els 35 graus a les zones litorals, superant els 35 cap a la zona prelitoral de Castelló. Demà un dia en general dominat pel sol, bufaran les brises, que seran moderades cap al sud del Golf de València, a l'espera de més núvols ja. Dimarts de vesprada cobriran la porta a un dimecres amb un horatge més inestable, amb ruixats, amb tempestes de vesprada, la mar més alterada i amb temperatures que ja dimecres seran més normals per a aquestes dates. Però de moment, dilluns i dimarts, calor de ple estiu, amb un dilluns que en general serà assolellat.
0: Terratrèmol electoral a Alemanya. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa a les eleccions a Saxònia. Obté els millors resultats en 80 anys, però no aconsegueix la majoria absoluta, segons els primers resultats escrutats. Només podria governar si un partit minoritari entra en el Parlament i li dona suport. La CDU, tot i ser la segona força més votada, s'enfonsa i necessitaria el suport de Die Linke per a formar govern. Tornem així a casa. L'eix Glorieta Pérez Galdós obrirà entre demà i després demà els seus 4 carrils a València. A 2 dies de la volta a les classes, esta obertura provisional permetrà recuperar part de la circulació en una zona que porta més d'un any en obres, encara que la reforma continuarà uns mesos més. I este cap de setmana s'ha disputat a València la SailGP, coneguda com la Fórmula 1 del mar, i han participat 13 equips, i els organitzadors estimen que tindrà un benefici econòmic per a la ciutat de 100 milions d'euros. Lola Oliver, conta'ns.
2: Esta es la primera de les tres edicions en principi pactades de la SailGP, però s'estima que l'impacte econòmic pot arribar als 100 milions d'euros. I això en base a, per exemple, l'ocupació hotelera, que enguany supera el 90%, i ens diuen que per a l'any que ve estan els establiments a punt de penjar el cartell de complet. També estan els bars i restaurants a tope. Este matí hem vist cues quilomètriques per accedir al recinte de la Marina. Hi ha centenars de persones més, banyistes, que s'han acostat per a veure este esdeveniment que posa de nou València en el mapa de les ciutats on se celebren grans esdeveniments nàutics.
0: I acabem contant-los que avui fa un any que el Roig Arena obria les portes i en només 12 mesos el recinte s'ha convertit en un dels grans espais culturals i esportius de València. Més d'un milió i mig de persones han passat per les instal·lacions en més de 300 esdeveniments. La capacitat del Roig Arena per acollir espectacles molt diferents és un dels elements que, segons el director general Víctor Sendra, expliquen l'èxit.
3: Es desenvolupa des d'un concepte de multiusos, amb la qual la versatilitat fa que sigui molt àgil el fer aquestes transformacions i poder fer tot tipus d'activitat, però sempre pensant en la millor experiència de l'usuari.
0: Ho deixem així, continuem amb la companyia del Punt a Punt.
4: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 112. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: A Punt Ràdio. A la Safor, 103.5.

0: 100% Esport. 100% Ràdio Esportiva a Punt a Punt.
1: Les 7 de la vesprada, 28 minuts. Ja sabeu que en la vesprada del Punt a Punt hem contat la derrota duríssima del València 0-5 davant el Barça i totes les protestes que han tingut lloc en el camp de Mestalla i que ara mateix estem en aquest segon torn de duels de primera divisió de la vesprada. De moment al descans, el Llevant empat a 0 davant el Màlaga en la Rosaleda. També al descans en Castalia 0-0 entre Castelló i Albacete. I ha començat la segona part, anava a dir un poquet més d'intenció per part de l'Hèrcules en el Rico Pérez. Gonzalo.
2: Està buscant el gol, ha tingut un Antoñín, però no ha rematat una pilota dins de l'àrea i era una molt bona acció de Benhamet, acabat en llançament a córner. Està pressionant Paco l'Hèrcules, però insistim, li falta el gol, que és el més important en el futbol. Estem en el 8 de la represa i està guanyant 0-1 el filial de l'Atleti de Madrid.
1: Toni, la segona part, per cert, des de la tele almenys se veuen zones del camp que estan molt pelades, però bueno, més enllà del comentari, l'Hèrcules està a segona part con Deimen un poquet més de ganes.
3: Sí, bueno, tenim xifra oficial d'espectadors, són 10.000 espectadors, falten 20 o 30 per a 10.000, però sí, el que estàs dient es veig més ganes a l'Hèrcules, però és l'opció més clara l'ha tingut l'Atlètic de Madrid, en un tir al pal que haverà pogut ser el 0-2 i que haverà sentenciat. Content el mateix que en la primera part. El que és alarmant és la falta de gol que té l'Hèrcules, sobretot quan arriba alguna ocasió al seu nou. Ojalà poguessin dir una altra cosa, però Antoñín està defraudant moltíssim des que va començar en pretemporada. I és que els dos partits que estem veient que l'Hércules està jugant en 10. No té una referència ofensiva, no té un home de mos que treballi excessivament d'alt. Jo ara mateix estic desitjant que torni Fransol, mentre no estigui a Toril, que torni Fransol a la titularitat. I era el delanter que estava descartat, en això te dic tot, no?
1: Per lo demés, després del que li vas pegar l'any passat, qui te ho anava a dir?
2: Com serà Antoñín per a tindre ganes de veure a
3: Fransol? Hi ha que veure Antoñín.
1: Bueno.
3: A mi m'agradaria saber qui ha portat Antoñín.
1: És una gran pregunta. Aprofitem minut i resultat en Alacant, Gonzalo.
2: En el 10 de la segona part, de moment, vale el gol de Álvaro, Hércules 0, Atleti de Madrid B1.
1: Molt ràpid també, Clara Alcover, hem de posar ordre al futbol en tercera federació, grup 6, perquè n'hi ha 3 partits en marxa i hem de recordar el que ha passat este matí.
4: Sí, també abans d'això volíem posar la mirada en el US Open,
1: sí,
4: perquè
1: Carlos Alcaraz
4: disputa avui els octaus de final davant del nord-americà Tommy Paul, i el partit està previst no abans de les 8 de la vesprada, no hi ha hora encara oficial per a que comencen la pista Arthur Ashe, així que tocarà estar pendents perquè podria inclús començar més tard. Hem de dir que Alcaraz busca continuar avançant en Nova York després d'este bon inici de torneig, però que davant va tindre un rival exigent al qual ja coneix perfectament, i que en el quadre femení Cristina Buxa diu adeu al US Open perquè ha caigut en tercera ronda davant Coco Gauff per 6-3 i 6-4, així que ens quedem ja amb Alcaraz com a principal esperança espanyola, podríem dir, en este US Open.
1: El partit que comença més enllà de les 8, ja sabeu que com tenim el que ningú us contra del futbol a partir de les 9 aproximadament, 9 i pico, amb Carlos Urrutia així, pues com a Carlos li agrada el tenis, estarà posat el US Open així en l'estudi.
4: Sí, de segur que ens ho contarà. I referent als 3 partits que tenim en xoc en el grup 6 de tercera federació, minut 72, Soneja 0, Villarreal C2, i els altres dos partits, Atlètic Saguntino 1, Llevant B0 al minut 32, i al mateix temps, Baiduixó 0, Utiel 0.
1: Això de tercera federació. En primera federació, Manolo Montalt i Vicent Latorre. Primera part, Màlaga 0, Llevant 0. Números, expected goals 1.25 per al Màlaga, 0.39 per al Llevant. Possessió 62-38 favorable al Màlaga. Rematades 6 del Màlaga, 2 entrepals i cap gol. I, evidentment, 6 del Llevant, 1 entrepals només i cap gol per al conjunt granota. Corners 4 per al Màlaga, cap per al Llevant. I és una molt bona ferramenta per a fer mal, i el Llevant no l'està aprofitant perquè no té corners. Grogues 3 per al Màlaga i cap per al Llevant. I en faltes crec que també ha rascat més el conjunt de casa. 9 per al Màlaga, 4 per al Llevant. Lato, comencem amb tu. De la primera part, què destaquem?
5: Bueno, la veritat és destaquem el resultat, no? Jo crec que el Llevant està bé rere, ha tingut problemes, sobretot en la zona del centrocamp, quan perd el valor d'eixida, perquè el Màlaga entonces agarra velocitat i és quan ens crea algun problema. Però la veritat és que, bueno, salvo el penalti i una xuga molt clara que ha tingut, crec que ha sigut Xupé, me pareix que realment no han arribat molt clarament a la porteria. Jo Este partit jo crec que estàvem comentant, Manolo, jo crec que si el Llevant posa un poc més de velocitat i sobretot pressiona un poc més d'alt, jo crec que se'l pot endur, perquè el Màlaga és un equip molt, molt similar al Llevant, no? En il·lusió, perquè ha pujat, en una afició que està en l'equip, però que és un equip que tens que guanyar-li, si vols, per lo menos no patir al final, no? I sobretot per el resultat, no? El gol a veure sempre al final és importantíssim.
1: Manolo.
6: Bueno, jo crec que és un Llevant molt fidel a el que venim veient, a excepció del primer partit, l'empat contra Osasuna i en la victòria contra el Betis. És un bloc que ha format perfectament Luis Castro. És treball, és mà d'entrenador, és treball d'entrenador, és equip, és equip d'autor, que es diu ara, i estem veient el Llevant que jo esperava veure en Màlaga. No podem voler que tinga la mateixa vocació ofensiva de quan juga de local. Va aguantar, segur que en algun moment va estar, bueno, pues, pressionat per el rival que se va llançar a per la victòria, perquè el Màlaga juga com a local, però l'opció del Llevant passa per intentar que tot continuï igual, és a dir, que el Màlaga no s'avance del marcador, i a partir d'ahí el Màlaga intentarà buscar la victòria i en una d'aixes buscar algun desajust, algun espai a l'esquena, alguna errada del rival per a fer el tubolet.
1: De la primera part, en un Llevant que, com dèiem, 0-0 al descans, i de seguida estem ja en la segona part. De fet, Manolo, crec que va encetar-se ja mateix, no?
6: Sí, sí, va començar ja la segona part. Mira, Luis Vesta del crono i comença la segona part en la Rosaleda. Recorden, 0-0. Recorden que en la primera part el Màlaga s'ha aprofitat un penal, però que el marcador a hores d'ara és el mateix que abans de començar el partit. Màlaga 0, Llevant 1, Esportiva 0.
1: Roda la pilota en la Rosaleda, i el que deia, estaven pendents també dels números de la primera part en Castalia, José Luis Wall i Emili Sierte del primer acte. Pues molt igual a tot, 0-0 entre Castelló i Albacete, 0-55 d'expected goals per al Castelló, 0-23 per al Albacete, possessió 69-31, favorable evidentment al Castelló, rematades 7 del Castelló però cap entre pals, 5 de l'Albacete, 2 entre pals, corners 3 per al Castelló, 1 per al Albacete, una groga només que l'ha vista Íñigo Córdoba per part del conjunt orellut, i en faltes ha fet 3 només el Castelló, igual, 3 també per a l'Albacete. Emili, del primer acte, què destaquem?
7: Bueno, la eixida ha sigut bona, jo crec que la eixida ha sigut bona de l'equip, i després ha anat baixant el ritme, la intensitat, com que deia, la calor que fa, i la millora de l'Albacete, no? Jo crec que la parella de Pablo Santiago-Fran han estat molt bé els primers 20 minuts, ho han intentat sempre, però el Castelló crec que està abusant massa de jugar per dins. A jugar en eixe quadrat per dins, té molta gent per dins, i Juanjo Nieto i Íñigo Córdoba, que són els que tenen que donar amplitud, no, al final no la donen i acaben tots jugant per dins. Crec que té que variar eixe aspecte i donar-li amplitud per als que, els que estiguen dins tinguin més temps i més possibilitat de rebre, jugar i fer perill, no? Bueno, jo crec que n'hi ha que millorar coses, i espero que aquesta segona part troben aquesta tecla que fa falta, perquè la segona part possiblement l'Albacete va canviar alguna cosa, estan calentant i tindrem que millorar alguna cosa més per a poder guanyar el partit.
1: Wall.
8: Jo crec que la clau està ahí, per fora. És a dir, el Castelló en este sistema té a Íñigo Córdoba i a Juanjo Nieto molta altura, molta presència, però ningú es dobla per fora, no? Tota la gent la vol per dins. I ahir s'ha fet fort l'Albacete, que té dos centrals molt experimentats que estan ajudant-se per a tapar sobretot a Camará. La part positiva del Castelló, que jo a Camará el veig en un moment extraordinari, en valor, és el millor moment des de que està així, i després Fra Castelló n'ha que tirar més d'ahir, perquè té una habilitat, una qualitat ahir en espai reduït increïble, no? Si el Castelló aconseguís fer ample el camp en aquesta zona de tres quarts cap endavant, l'Albacete patirà. I, bueno, darrere n'hi ha que continuar igual, no? Veig, estan fiant-ho tot a Soberón, però segurament tindran alguna alternativa més ara quan vagin passant els minuts. El partit està molt interessant també en el tema tàctic, i jo, tot i que ha començat molt malament, respecte molt com dies a l'Albacete i també al seu entrenador. Així que n'hi ha que mantindre el respecte cap al rival i continuar fent les coses igual de bé que en els primers 20 minuts.
1: Per cert, te repregunté, n'hi ha canvis en l'Albacete, no?
8: Sí, entra Pacheco, ara te diré per qui, perquè, clar, ens mostren ara la cartolina cap a la preferència, però no la podem veure, estem en un córner. Pacheco, ahí en el centre, s'incorpora i entra també el Barracín, que són els dos que estaven calfant des dels últims minuts de partit. Són els dos que s'incorporen. Ara te confirme qui són els dos que s'han quedat per part del conjunt d'Alberto González, que m'han echat fitxa.
1: Perfecte.
7: Ortuño, me pareix.
8: Ortuño, que està desaparegut, no té res a veure en l'Ortuño que coneixem tots. I l'altre era...
7: I Agustín...
8: August Medina.
1: I August Medina, ahí està.
8: Confirmat.
1: Perfecte.
8: Confirmat, que se queden.
1: Pues a punt de començar la segona part també en Castalia, i aprofite per a demanar minut i resultat Gonzalo en Alacant.
2: En Alacante estem en el 17 de joc de la segona part i continua el 0-1 a favor del filial de l'Atleti de Madrid.
1: Toni Gavot, atacs molt d'embol de l'Hèrcules, eh? Molt manejar la pilota, però poca profunditat.
3: Ganes i res més. Ganes i res més. Falta absolutament d'idees, falta absolutament d'acert, falta absolutament de referència ofensiva, referència en l'àrea, algú que sàpigues que si li pots posar el valor el pots ficar dins. No, no està. Ah, per a que es doni una idea, estàvem parlant del nou, el nou que era Antoñín. El nou ara és d'extrem esquerre. Ha apostat per un altre nou, que és Àlex, i ha ficat al nou, el que fins ara jugava de nou, que va vindre com a nou, Antoñín està jugant ara d'extrem esquerre. Fica't bueno, la confiança que té l'entrenador en ficar-lo dins de l'àrea.
1: Clar, t'han escoltat al descans i han dit, bueno, pues si no li agrada a Toni en la cap davantera, pues el posem en una banda que no moleste.
3: Quasi s'agradava més ahir que ahir.
1: Sí, correcte. N'hi ha gol en primera divisió, Clara.
4: Sí, marca Budimir el primer per a l'Osasuna, minut 46, a la vez 2, Osasuna 1, i recordem ja també els partits que s'han jugat en esta jornada: 4, Betis 1, Real Madrid 0, Atlètic 3, Atlètic de Madrid 0, Rayo 3, Racing 2, Villarreal 2, Deportivo 3, València 0, Barcelona 5, en xoc ara el Màlaga llevant amb ixe empat a 0, i a partir de les 9 serà el torn de l'Espanyol Sevilla, i demà ja tancaran la jornada 4 d'esta lliga el Getafe Celta, i a partir de les 9 i mitja l'Elx Real Societat.
1: I buscant una victòria importantíssima, Manolo Montal té en Màlaga el llevant que ho intenta.
6: El Llevant que ho intenta, que de fet ha tingut una bona oportunitat a la treta d'un córner que ha posat en joc la Sagasti i que ha rematat molt a prop de la porteria, però ha picat massa la pilota Ivan Romero Lato, en el que ha sigut una oportunitat clara, molt clara, per al davanter del Llevant.
5: Molt clara, perquè la tenia molt bé per pegar-li bé, el que passa que l'ha picat i se n'ha per dalt. I ara ha tingut un robo de valor, crec que ha sigut Bardelli, el que passa que després se li ha anat, però se quedava sol esta vegada.
6: A bona que la furta llevant, dintre de Sil darrere, pilota per a Ivan Romero, molt endarrerit encara en canxa pròpia, caigut a banda, intenta fer-se l'autopassada, ha recuperat el Pablo Martínez, la juga darrere per a Salinas per a Recio, Ángel Recio que juga la pilota, ha obrit banda per a la Rubia, la demana Doctor, Rubia per el centre, continua amb la pilota, el jugador del Màlaga va fer l'apertura, està Salinas en lateral. El baló és per a Salinas, intenta jugar el conjunt malcitat per banda, però ahí de moment tanca bé llevant, li costa al Màlaga trobar Lato els espais per a fer-li mal a l'equip de Luis Castro.
5: Sí, està més arropat ara, jo crec que està més junt el llevant darrere i esperant, buscant la contra.
6: És la pilota novament, és per a José Salinas, que juga darrere, ho fa amb Dani Lorenzo que obre en la situació de Recio, Ángel Recio, que ja ens aporta i en dos temps atrapa ben col·locat Marraia. Ja llevant Unió Esportiva.
5: Ha pegat bé, però està ben situat el porter.
6: Està ben situat. Ara va la contra del llevant. És Olasa per a Barderi, ja en canxa del Màlaga. Pilota al centre, valor a frontal de l'àrea. Ahí està Ivan Romero, li pega, atrapa baix. Alfonso Herrero. En el primer tir, crec que entre els tres pals del conjunt de Llevant Unió Esportiva.
5: Bueno, n'hi ha que tirar. La veritat sí, sí. És que n'hi ha que tirar. No li ha pegat bé, perquè li ha pegat molt fluixet i al centre, però n'hi ha que tirar.
6: A veure el baló que va treure el porter després de convidar a Meinar, al central basc. La posa en canxa de Llevant, la rebuta Manu Sánchez al centre del camp, on apareix Oriol Rey, que toca primer per Adela. I després per a Mandí, que ja la demana en la frontal de l'àrea, en el piquet. La xafa, frena, espera l'arribada d'un company.
5: Mira que, mira que alegra xafar la pilota.
6: Sí, sí, sí, sí.
5: És increïble.
6: El planca i se la xafa i se queda mirant a l'horitzó. A veure què va, a veure què bolassa, que bolassa, que bolassa. La frontal està soles! Ha tret la defensa! Sí. Anava obrint-se la defensa, anava avançant Olasa. Ha vist l'espai, li ha pegat a porta. En última instància, balat topetat en la cama del defensor del Màlaga.
1: Quina ocasió, Lato, eh?
5: Sí, sí,
1: quina
5: sí,
1: ocasió.
5: Sí. Han robat en així en superioritat numèrica i ha tingut que tirar. Lo que passa que jo crec que s'ha precipitat un poquet a l'hora de tirar.
1: Bueno,
5: tenia que haver entrat un poquet més. Però bueno, està bé.
6: Ahí se m'han dit, en el centre del camp, jugant per a Bardelli. Bardelli per a Manu, demana novament Bardelli. No la té clara Manu, xafa, amaguen, tirar al centre, però finalment la tira a la banda. Banda esquerra, on està Bardelli, controla amb Thiago. Thiago pràcticament en el cantonet. A veure Thiago, que va arribar a la línia de fons, intenta fer-se un espai, demana Bardelli, continua Thiago, la juga Thiago darrere per Oriol Rey. Oriol que gira, no té clara la passada, a veure què és el que fa, la juga novament per a Bardelli, la pot posar Bardelli, la centrada xula, trau. En el primer par, Ángel Recio la recupera llevant, intenta jugar-la Thiago, se li queda curta la pilota, no arriba Olaza, apunta en la pressió de Furtad Iván Romero, però de moment és el Màlaga qui trau la pilota i ara... No tenia que haver fet aquesta falta, Bardet, Olaza, perquè furtava el llevant igual la pilota. Estem en el 8 de la segona part. Estem en el 53 de partit, en la Rosaleda. Continua el Màlaga 0, llevant 0.
1: Profite de un gol en primera divisió, Clara.
4: En el partit boig que està tinguent l'Alavés, marca el tercer Lucas Boyer al minut 51, Alavés 3, Osasuna 2.
1: Doble per a Lucas Boyer, Mariano que ha fet l'altre, 3-1 està guanyant ara mateix el Alavés de Quique Sánchez Flores a Osasuna, a l'equip d'entrenar per Ramis. La Roja en Alacant i que és per a l'equip de casa.
2: Sí, és, no pot ser una jugada més desafortunada. L'opció és claríssima de l'Hèrcules de gol, és gol o gol. Ha errat el remat i al rebutjar la defensa li ha pegat Àlex Jiménez al baló i al mateix temps ha agachat el cap el jugador defensor, ha hagut contacte, roja directa per joc perillós en colp al cap del jugador 4 de l'Atleti de Madrid B. L'Hèrcules està demanant la revisió al VAR, sí, perquè vol demanar que ha sigut involuntària, però de moment Àlex Jiménez el no volia, roja directa, interpretació de l'àrbit per colpejar en el cap al futbolista del filial.
1: La jugada, Toni, és un despropòsit, perquè a banda és una ocasió clamorosa per a l'Hèrcules, però claríssima, claríssima.
3: Sí, era la segona consecutiva, abans també havia tingut una ocasió molt clara, que ha tret un jugador del conjunt madrileny en el tacó des de la mateixa línia de gol, en un remat de Rentero. Ara era l'Hèrcules el que sí que estava mereixent empatar i és una jugada extra de gol, absolutament clara de gol, que ha acabat en expulsió. Ojo, que és de veres que no és targeta clara, perquè de fet Beto acaba d'entregar la targeta de revisió al jutge de línia.
1: A veure si n'hi ha contacte, no? A veure si n'hi ha... Perquè el jugador de l'Hèrcules busca pilota claríssimament.
2: Sí.
1: Claríssimament. I el que baixa el cap per baix de la zona de joc és el... No sé, sí. A mi me pareix un molt...
2: Jo crec que contacte sí que hi ha,
1: sí,
2: però involuntari i baixa, clar, molt el cap, però contacte sí que hi ha.
1: Sí, sí, ara,
3: la una targeta groga podria ser, però...
2: Sí, igual joc perillós, però l'àrbitre ha interpretat que al tindre aquest colp, roja directa, s'està revisant en el VAR,
3: fora,
2: al
3: expulsió.
2: Carrer. Pues l'Hèrcules es queda en 10, confirmat. Àlex Jiménez, el que li faltava al partit, expulsat. Resten 20 minuts que l'Hèrcules jugarà en inferioritat numèrica.
1: Bueno, pues la cosa que va molt malament. Anem a aprofitar, són les 8 menys quart i una mini ronda per ubicar marcadors en primera, en segona i en primera federació. I comencem el repàs en el que està passant en la Rosaleda, Manolo.
6: Estem en el 56 de partit, en l'11 de la segona, continua el resultat inicial a la Rosaleda, Màlaga 0, llevant Unió Esportiva 0.
8: A segona divisió, la Lliga Hipertensió, 8 minuts de la segona part, ha començat millor l'Albacete que el Castelló. De moment, no hi ha gols, Castelló 0, Albacete 0.
2: I en primera federació estem al minut 25 de joc d'esta segona part, Hèrcules 0, Atleti de Madrid B 1.
1: Tot això recordant, Clara Cover, que n'hi ha futbol en primera divisió i que en Mendizorroza continua un partit boig, absolutament.
4: Ara mateix al minut 54, a la vez 3, Osasuna 1 i acaba de marcar en tercera federació el grup 6, un dels tres partits que tenim en joc, l'Atleti Saguntí el segon, minut 45, l'Atleti Saguntí 2, llevant B 0.
1: En una jornada en la qual d'ací a 13 minuts, en principi començarà el moment per a que comence el tenis a partir de les 8 de la vesprada en el duel de Carlos Alcaraz davant Tommy Paul en el US Open, en el qual també han tingut la Volta Ciclista a Espanya la quincena etapa Van Aert, que ha guanyat en l'etapa d'avui, recordem, reduïda per la calor, i que en la Fórmula 1, en el Gran Premi d'Itàlia, en Monza, Antonelli, un italià, ha fet història després de molt de temps perquè ha guanyat un de la casa en la carrera. Recordem que Sainz ha acabat en la 13a posició i Alonso ha hagut d'abandonar per problemes mecànics. Tanquem la ronda i se n'anem a quedar en Castalia perquè hem vist en l'inici de la segona part igual que ha buscat canviar alguna coseta Pablo, veu que no funciona i pareix que va manejar la banqueta.
8: Sí, se prepara doble canvi, va entrar Rodri Rego, va entrar també Irrasuero. Quan ataca ara el Castelló, Alberto Jiménez, que vol filtrar el baló a la frontal de l'àrea, que ve el baló que buscava Camara, volia estirar la puntera, però li ha tancat de nou el camí, el central ha eixit molt bé, l'Albacete, En esta segona part li han sentat molt bé els canvis. Rectifiquem, eh? Ortuño està damunt del terreny de xoc, el que ha eixit està Javi Villar, deixant el seu lloc Pacheco, però sobretot m'està agradant moltíssim el Barracín, que és un mitja punteta. Entenc que de la Pedrera, que té les idees clares i que amenaça moltíssim per dins, eh?
7: Estava en el Cagliari, en Itàlia, i té molta mobilitat. Bueno, està donant-li algo diferent a aquesta companyia de Soberón, no?, que és el que estava soles.
8: Bueno, pues ataca el Castelló abans de poder fer els canvis. La pilota per dins de nou per a Fran Castillo. Fran Castillo que toca a l'esquerra. Per ahí s'ofereix, com sempre, molt treballador Álvaro Martín. Tocant per a Íñigo Córdoba. Íñigo Córdoba dins de l'àrea de nou. Castillo inventa Castillo. Castillo, Castillo que retalla. Castillo que se'n va. Castillo que la posa al segon pal. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Camara, gol! Castillo aparegut la qualitat i ahir l'ex de l'Ibiza demostrant que sap que fer en espai reduïs, que té les idees clares, li donen safat a la caixa de bombons a Camarà per a que faça el primer, per a que obri la llauna. 11 de la segona, Castalia, a marcar Camarà, però gran assistència de Castillo. Castelló 1, Albacete 0.
1: Pues Camarà aprofitant el regal, però la jugada de Fran Castillo, Emili, excel·lent, eh?
7: Genial el retall que fa en àrea xugoteta i després Camarà soles en àrea xugoteta en el segon pal, que és increïble que el deixen ahí a soles, però està soles.
1: Hi ha una talonada que no encadenen de Santiago, de Pablo Santiago, que és l'assistència de Pablo Santiago, eh?
7: Sí,
1: són tracta, jo crec que tracta de rematar i no pot, però li queda perfecte a Camarà en el segon pal.
7: Està faltant passió, anava a dir una altra cosa, però passió ofensiva, que és el que té l'equip. Durant aquests dos anys, no? Estem jugant en Castalia i faltaven coses així, alguna genialitat, algun regat, alguna cosa que sigui diferent, no tot al peu, tot bonico, no, algo diferent. Ho ha fet Fran Castillo i al final el segon pal estava soles. Crec que això canviarà algo el partit i animarà molt més la situació ara mateix.
8: I la ovació que s'emporta Suerito, que acaba d'entrar al terreny de xoc, al igual que el futbolista Rodri Rego. S'han retirat Pablo Santiago, Íñigo Córdoba, que estava amonestat. La gent entregada a Suero, que sí. Està a punteta d'eixir en l'últim dia de mercat, però si està jugant, evidentment, és perquè totes aquestes possibilitats s'han esvaït. Guanya el Castelló, com dic. Ha menjat la banqueta també Pablo Hernández. Anem a veure si en este 1-0 tornem a recuperar el bon joc i se pot tancar això perquè l'Albacete continuarà estant ahí a bon segur. 12 de la segona, Paco, així en Castalia. El gol de Camarà que col·loca i se Castelló 1, Albacete 0.
1: I no anem a flipar-nos, però recomane a Gual i a Emili que se posen la classificació de segona divisió perquè està molt bonica.
8: Líder, sí, en solitari, sí. Ahí estem. Puntets, sabem, els deures se s'han fet, Paco, però no vull dir-ho per no agafar-ho.
1: Correcte.
8: No vull dir-ho per no agafar-ho.
1: No he dit res, perfecte. Votem novament. Bueno, estava pendent també el comentari clar al respecte de tercera, perquè continua el Villarreal sea la seua, eh?
4: Sí, al minut 89 ho ha marcat el tercer. Ara mateix estan en temps de descompte. Soneja 0, Villarreal C 3. I els altres dos partits que tenim en joc acaben d'arribar al temps de descans. Atleti segon 19, 2. Llevant B 0, Vaiduixó 0, Utiel 0.
1: Tornem a Màlaga, Manolo.
6: Bueno, pues va al córner per a Llevant després d'una oportunitat abans de Nacho Pérez, Lato, que ha fet la parada, jo crec que de la seva vida, Alfonso Herrero, porter del Màlaga.
5: Porter ha tingut uns reflejos impressionants, està jugant molt bé Llevant, ara està entrant bé per bandes, combinant en velocitat i jo crec que se mereix estar per davant, eh?
6: Sí, ara està lligant millor en la segona part de Llevant, ja de la segona. Ja hi va la teta de Cantó, la pilota que vola, l'altre que punxa el porter, el valor que va a la frontal, intentarà guanyar-la ahí Joaquín, el jugador del Màlaga. En este cas, Joaquín Muñoz. No Joaquín Sánchez, que també va jugar en el Màlaga. I que ha eixit en la segona part. Ha estat espentat, segons diu l'àrbitre, per Bardelli. I serà valor per al conjunt del Màlaga, que ja la juga darrere, Recio darrere, al seu porter, Alfonso. Alfonso, que juga amb Inar.
5: És una llàstima, perquè ha tingut un altre també Brugui en una xuga. El que passa és que ha talonat i s'ha esbarat, però era una xuga preciosa per banda i la tira fora, la tira per dalt.
6: Bueno, pues ahí está el Màlaga, intenta jugar la doctor, la recupera bé Oriol Reis, cerca central, ja avança a canxa del Màlaga, la deixa en la dreta per a Olasa, que intentava jugar de primeres buscant Bardelli. No ha pogut rebre Bardelli perquè la passada d'Olasa no era bona, ja la té novament a la Cizan Martínez en el Málaga, que ha entrado sustituido Juan Cruz. Izan Caubri, pilota en este caso. Pero al conjunt local, nuevamente Izan Martínez, intentan menejar el balón. Ángel Recio, de Gran Vía Llarga, a la carrera. Ahí está de Chupe, que le va a intentar posar el balón en la frontal. Pilota para Dani Lorenzo. Intenta jugarla nuevamente. El balón desde el área. La va a Traoré Oriol Rey. Amb la pilota. Pugnant amb la rubia. La Traoré Oriol Rey. Pilota para Yanis Musuagi. Que ha sigut el primer canvi de llevar. Se va Musuagi. Ve del primer. I salgo trastabillat. Se encanta amb la pilota. Diu l'àrbitre que no hi ha falta. Balón nuevamente per a l'equip del Málaga. És, en este cas, la rubia. Que obre la pilota. És massa llarga. No arribarà Rafita. Serà lateral. Pilota per al Málaga.
1: I jo no sé si és a tope la temperatura, que crec que són 28 graus ara mateix, 62% d'humiditat, però ha baixat intensitat en esta segona part.
5: Sí, ha baixat un poquet.
1: Dels dos.
5: No, jo crec que el Levante està millor ara i millor situat que el Málaga. Anem a veure si aguanta, perquè la veritat és que està fent molta calor i això també ho noten els jugadors. Però jo el veig millor situat i més tranquil·litat. I xuant en un poc més de velocitat. Cuidado!
6: A veure! Apunta, està ahí.
5: Ryan, que mos pega un susto. ¿Sabes?
6: Ryan, el talent tan que pega. En efecte, un sesglaix important. Bueno, ha arribat per poc.
5: El cor se me n'anà botant. Per així, per el mostrar.
6: El balón continua sent per a Màlaga, perill. Intentava rebre Joaquín, però talla molt bé Oriol Rey, que està extraordinari.
9: Castelló y Rasuero.
1: Bueno.
9: La recuperación del Castelló en la isida de balón del Albacete. La transición en marcha y ahora fent de asistente Usman Camará. Pero dice Rasuero, ni se desmarca de ruptura en el carril central, dice del área atacante, prácticamente el área menuda. Y Juan Isía Mariño, suavemente Cabadins le ha pegado, punchan el balón Suerito para colocar el segundo al marcador. 10 minuts de la segona part de Castàlia. Això ja és una altra cosa. Castelló 2, Albacete 0.
1: I la passada d'Usman Camara, Emili, si és de què me dius? Espectacular,
7: molt bona, la penalització, Paco, que li ensenya que va rematar en la dreta i entrau l'esquerra.
1: Qué qualitat, sí.
7: El passe i la finalització, fantàstica.
1: De primera divisió.
7: I l'Albacete s'ha tingut que obrir ja un poquet més i al final... El matarà el Castelló a la contra. No ha sigut una contra pura, ha sigut un robo, però des de logo ara patirà més i una genialitat en el passe i, sí, sí. I en la finalització, i tot el món està molt content de que Suero continua en Castelló.
1: Este Castelló igual te pica i te mata.
8: Sí, està demostrant pegada ara, molt bé Camara, La veritat que és davanter i que té que xutar a porteria, que té que tractar de fer gols. Això ja ho feia la temporada passada, però crec que enguany està jugant amb molta més tranquil·litat i no té cap problema deixar-se caure i també, com ha passat ara en el gol de Suero, en fer de mitja punta. I bueno, a veure si ara que ja Suero se queda i ha fet un golet, a veure si té continuïtat, perquè és que el xaval per qualitat ho mereix. Torna i accelerar el Castelló, balón per a Castelló, volem el tercer. Castelló per a Rego, des de l'àrea, Rego que li pega. Ha bloquejat, el balón que ve per a Suero, volia acabar Suero. Ara està entrant aigua per tots els costats, en el barco de l'Albacete, que ha fet un canvi, ha donat entrada a l'ex del Villarreal, Béales Rubio, per a jugar en dos punters, però se li complica molt la cosa al conjunt d'Alberto González i comencem a pensar ja molt seriosament, Paco, en la possibilitat d'acabar este cap de setmana com a líder en solitari en segona.
1: Sí, efectivament. El Castelló, líder provisional de segona divisió, que domina 2-0 a l'Albacete, a punt d'arribar a l'Equador de la segona part. Recta final en Alacant, Gonzalo Blanes, d'este duel en el qual l'Hércules ha de buscar sí o sí, tot i la Rocha, ha de buscar almenys l'empat.
2: Sí, tot i que estigui en 10, ha entrat Fran Sol, per cert, ovacionat per el públic. La gent té molt clar qual és el problema, però ara estem en 10. Este ver és que el control continua sent de l'Hércules, però no apareix el gol. Estem en el 81-9. Crec que l'afegit serà llarg perquè ha hagut moltes interrupcions i pausa per hidratació, però de moment 0-1 i l'Hércules, recordem, en 10 per la expulsió d'Àlex Jiménez.
1: Tenim gol en primera divisió, ara vaig en tu, Toni, però abans, Clara, què ha passat?
4: Marca el segon el Osasuna, torna a marcar Budimir en esta ocasió de penal, minut 65, a la vez 3, Osasuna 2.
1: Partit sabrosón, molt, molt divertit, ara mateix en Mendizorroza. Toni, el que deia, en aquest tirar la resta endavant, però tampoc veig a l'Hércules després de l'expulsió en empenta i en ganes d'empatar?
3: Sí, no? Com serà la situació que comentaven, Paco, que quan t'hi xifren sol con Diego Gonzalo, ovació. Com està l'assumpte en la part atacant de l'Hércules per a que el jugador que anava a anar-se ni ningú discutia que se n'anara, quan t'hi al terreny del joc en el minut 80 és ovacionat per el públic. Per això és la triste realitat que estem veient ara. Atenció, una parada ara de Blasi.
2: Ha estat bé, Blasi.
3: Però sí, fica tu que el partit s'ha posat d'una manera que l'Hércules en 10, el rival, l'Atlètic de Madrid, ara mateix està arrastrant-se, està arrossegant-se ara mateix pel terreny de joc. És un rival que en 11 jo crec que haverà patit molt per aguantar este resultat. Evidentment, en un futbolista més la situació canvia, perquè en aquestes categories, a més, quan jugues en un jugador es nota moltíssim, no? Han vist moltes voltes en el Rico Pérez en la passada temporada. Atenció, fa lo mínim que ha fet Fran Sol, ja fa més que Antoñín en tota...
2: Esta es buena per Andy, Andy per a Fran Sol, que pena, ha tallat la defensa de l'Atleti, però la gent està en ganes i sobretot Fran Sol ha entrat, jo crec que és el que volia, no? Un poc el partit, el que necessitava, un revulsiu, i a veure si ese revulsiu li dona a l'Hércules l'opció d'empatar, perquè si no, Paco, no. Anem a estar en 0 punts jugant dos partits com a local i evidentment no era el que s'esperava.
1: Sí, un segon perquè arriben a descans partits importants de segona federació, Clara.
4: Al grup tercer arriba el temps de descans, l'Horca Deportivo 0, el Chiricita 1, i recordem també els altres marcadors de la jornada, l'anuncia un Poblense 0, Yeclano 1, Atlètic Balears 0, Deportivo Minera 1, Peña Deportiva 0, València Mestalla 1, Mallorca B 1, Alcoyano 1, Cieza 1, Castellonense 2, UCAM Murcia 1, Castelló B 1, Intercity 2, i Real Murcia B 1, Orihuela 2.
1: Ara sí, me contesté el tema de Sale GP, pero abans, Manolo, n'hi ha hagut groga en la Rosaleda.
6: Adela, al central del Llevant, la segona que veu en quatre partits del central del Llevant, una esportiva, abans amb els últims dos canvis, ja n'ha fet quatre, que ha fet Funes en el Màlaga, ha llevat del camp, curiositat o no, casualitat o no, a tots els jugadors del Màlaga que eren tres que duien groga. Atenció al rebuig del Màlaga, el valor queda dins de l'àrea, hi ha un... fum ahí de jugadors.
1: Ui, Ryan.
6: La pilota havia eixit per dalt, però ha eixit Ryan i s'ha fet amb ella.
5: Una melea. Una melea.
1: Ryan, el futbol americà, el rugby, els australians són molt bons i ha eixit en tot i cavall i picador i s'ha portat per davant al seu company. El que deia, Cell GP, hem de contar com ha acabat el cap de setmana en la Marina de València, en el port.
4: Durant este cap de setmana hem disfrutat a València de la Cell GP, així al punt a punt l'hem viscut al costat del nostre company Toni Galindo. El guanyador s'han proclamat campions Estats Units en esta primera edició i la bona notícia és que la Fórmula 1 del mar tornarà a València en 2027. Encara no estan les dates confirmades, però la bona notícia és que hi haurà una nova edició al Port de València l'any que ve i que tornarem a disfrutar d'este meravellós espectacle.
1: Sí, avui han estat Hugh Jackman i Ryan Reynolds, Deadpool i Lobezno, però segur que tornen l'any que ve, després de lo bé que se van passar este cap de setmana en València. Aprofite, són les 8 i un minut. Abans de la ronda no n'hi ha forma, eh? No em deixes fer la ronda, no pot ser. N'hi ha gol en primera divisió.
4: Tenim gol, marca altre Lucas Boyer per a l'Alavés.
1: Hat-trick, sí. Per a Lucas Boyer.
4: Sí, segon temps, minut 68, Alavés 4, Osasuna 2.
1: Ara sí, a les 8 i un minut, en un retard, la ronda. La ronda en el punt a punt que comença, com sempre, primera divisió en la Rosaleda, Manolo.
6: 71 de partit, 26 de la segona. Continua el marcador inicial a la Rosaleda. Màlaga 0, Llevant Unió Esportiva 0.
10: A la segona divisió, sí, a l'Skyfy Castalia, guanya el Castelló en el 23 ja del segon acte. Castelló 2, Albacete 0.
2: En primera federació, l'Atleti de Madrid acaba de perdonar un gol cantat, així que continua en el minut 41 de la segona part, l'Hércules 0, Atleti de Madrid B1.
1: Això respecte al futbol que tenim en marxa, ja sabeu que en primera divisió, Clara, està jugant-se el duel en Mendizorroza super sabrosón.
4: Al minut 69, a la vez 4, Osasuna 2.
1: I que tenim un altre partit que comença a les 9 de la nit.
4: Així és, perquè la Lliga està més interessant que mai en esta jornada i a partir de les 9 tindrem l'Espanyol-Sevilla i ja després demà, a partir de les 7, el Getafe-Celta de Vigo tancarà la jornada al partit de l'Elx davant la Reial Societat a partir de les 9 i mitja.
1: Recordatori que venim també de la derrota del València, del 0-5 davant el Barça en la jornada d'avui.
4: I que tenim uns missatges al nostre sí. WhatsApp de...
1: Ara després tirem una tanda,
4: Després de la ronda tirem una tanda. Molt sobretot arrel de la roda de premsa de Corberán, opinant, o millor dit, diguem-li uns quants
1: piropes. Un poquet de tot. Sí. Segona divisió, Eibar 3, Granada 0, Oviedo 0, Burgos 0. Està jugant el partit de Castalia. A les 9 se juga el Almeria-Cádiz. Recordem que per a demà queda ja ese Sabadell-Córdoba. Ara mateix la notícia en segona divisió és que el Castelló seria líder provisional de la categoria. En primera federació, jugant-se partits, Alcorcón 0, Europa 0, recta final, i també el Murcia 3, Teruel 0, al marge del Jaén 2, Huesca 2, que s'ha disputat esta vesprada, i del duel que tenim en el José Rico Pérez. En segona federació, recordem, marcadors del dia, Deportiva Minera 1, Peña Deportiva 0, València Mestalla 1, Mallorca B 1, La Nucía 1, Poblense 0, Yeclano 1, Atleti Balear.

0: 0 i tenim la recta final a punt de començar la segona part en Lorca.
1: Sí, així és. I també volia recordar en tercera federació del grup CES que acaba d'acabar ara el Soneja 0, Villarreal C 3.
0: Segona federació, el partit que faltava era Lorca Deportiva 0, el Chilicitano 1, que està a punt de començar la segona part. I faltava per repassar, efectivament, els marcadors de tercera federació. Grup 6, el Dense B 1, Torrellano 0, Roda 2, Ontinyent 1, Soneja 0, Villarreal B 3, Atlético Saguntino 2, Llevant B 0 al descans i Valldusó 0, Utiel 0 al descans. Tot això en marxa la sintonia del punt a punt. Tornem a les rectes finals i ara mateix amb el Castelló dominant en el seu marcador. Estem pendents del que està passant en la Rosaleda, Manolo.
2: Amb un Màlaga que sembla haver agafat una miqueta més arran dels canvis. El tempo del partit una altra volta, però continua a defensar-se amb ordre. El Llevant Unió Esportiva, la falta ara de Roger Brugué sobre el futbolista José Salinas del conjunt del Màlaga. I ara hi haurà tanda de canvis. He vist abans Hugo Sotelo preparat per entrar. També he vist Tolian. I no sé si algú més estava preparat per a entrar. De moment parlen Iborra i Luis Castro, perquè el que hi ha és pausa per a la hidratació. Arribem a la pausa per a veure. 75 de partit, Màlaga 0, Llevant 0.
0: Lato, com en veus l'assumpte?
3: Bueno, jo he vist el primer 25 minuts de la segona part, li va molt bé. Ara ha baixat un poquet, jo crec que per el calor que està fent i el cansanci, els canvis també que ha fet el Màlaga li han donat un poquet de vida, i sí que és cert que, bueno, que està arribant un poquet més el Màlaga, però sense crear ocasions clares de gol. Bueno, ara pareix ser que van eixir dos o tres jugadors del Llevant, que crec que va ser per refrescar un poquet el centre del camp, perquè en aquests moments estava perdent-lo. Però jo veig el Llevant que en qualsevol moment pot fer el gol del triomf.
0: Sí. Quart d'hora per arribar al final del partit. En Alacant estem en la recta final, hi havia una falta, no? Continua el joc i l'Hèrcules, que me pareix que en eixa roxa arrossegant-lo cap a baix, no sé si va tindre alguna ocasió d'empatar el partit.
4: Està complicat, ara tenim córner, a veure si ha valor parat. Ha hagut una opció del conjunt filial, Paco, de les que en el resum anual de les errades segur que és David García, sense porter, sense defensor, ha rematat fora, ha perdonat el 0-2. El problema és que l'Hèrcules ara està pràcticament volcat en atac i tenim 6 d'afegit, que a mi me pareix molt poc per tot el que s'ha interrompit el partit. Es jugaran 6 minuts més. El córner que no té remat, com sempre en el Rico Pérez. Estem en el 90, té l'Hèrcules 6 minuts per a buscar com a mínim eix empat, però recordem que està jugant en un home menys.
0: Toni Cabot, no alcem el vol, eh?
5: Sí, no. Des de que en un jugador menys es nota moltíssim, encara que l'Hércules està aixina i tot. Està manant a un Atleti de Madrid B que ara mateix, si estiguen en 11 contra 11, jo crec que no haurà pogut aguantar el partit, perquè és de lo pitjor que ha vist. I el que deia Gonzalo, David García ha perdonat el 0-2 en una de les accions que YouTube almacena per a reflejar errades clamoroses de gols cantats que no són, no? A porta buida en tota per a ell, dins de l'àrea, el porter en un altre lloc, era sol és espentar-la i l'ha tirat al lateral de la xarxa. Bueno, pues, com dic, seria... Anem a veure, l'Hércules encara no s'ha rendit, està en totes les forces que li queden, està jugant en la parcel·la de l'Atlètic de Madrid, ojalà arribi el miracle, però...
0: Recta no final, el que dèiem, estem en afegit, queden 5 per arribar al final, continua caigant l'Hércules 0-1 davant l'Atlético madrileño. N'hi ha canvis, Manolo, en la Rosaleda.
2: 3, triple canvi de Llevant Unió Esportiva, serà anat fora Nacho Pérez, ha entrat l'alemán Jeremy Tolian, serà anat fora el migcampista Enzo Bardelli, ha entrat Hugo Sotelo, serà anat fora Thiago Fernández, ha entrat Paco Cortés, lateral Màlaga, 77-13 per a la fi, i empat a 0 al marcador, la maneja Ángel Recio. Buscant Ramon, que juga sobre Izan Martínez, la pilota per a Joaquín. A Joaquín a jugar per al Mala, al piqué de l'àrea, intenta fer-se un espai en la frontal, continua allà en metres, al que fa s'obrir a l'altra banda, on està la Rubia, que intenta penetrar, el baló llançat a porta, topeta en el cos de Mandí, propicia la contra de Llevant, baló per a Musuagi, que intentava eixir,
0: s'ha enganyat,
2: massa lent,
0: sí.
2: Senyor Musuagi, a sos primera divisió en Espanya, pilota per al Mala. Era la Rubia, que intenta guanyar-la, és llançant tot per baix, ahí se m'han dit. que de bueno, m'està apareguent dels millors jugadors per prestacions del partit, Dato.
3: Sí, sí, està, ell i Dela estan molt, molt segurs, sí, gaire.
0: Aguantem el córner, a seguida Clara vol fer-li una pregunta a Lato al respecte de l'acomiadament de...

0: Carlos Álvarez Win en xarxes, però primer el córner,
1: Pues va, la teta del cantó. Per al conjunt malacità, empat a 0 al marcador. Córner per al Màlaga. Fins a 6 homes dins de l'àrea de llevant. La pilota molt passada.
2: Molt,
1: però fàcil.
2: Molt bé,
1: per
2: Ryan,
1: la bona reacció de Ryan, que ha eixit fora de l'àrea xicoteta. Amb el valor passat per a fer-se amb el valor.
0: Captura l'esfèric. Clara, la despedida, l'acomiadament de
3: Carlos
0: Álvarez,
3: no? Està generant en xarxes socials molt bones respostes.
0: Els aficionats del Llevant elogien que és com una despedida, un adeu molt natural, no?
3: La cataloguen com una de les millors, sense IA, que és molt important, des del cor, i a més és que...
0: La carta, no?, que ha escrit.
3: Sí, després de 3 anys, el missatge és molt emotiu i ha recordat especialment l'ascens, aquell minut 96, que ja forma part de la història granota, i depenien molts aficionats i companys que destaquen com aquesta calidesa i aquest amor que ha tingut a l'hora d'escriure aquestes paraules. I jo li volia preguntar a Lato què li havia aparegut a ell.
0: Lato, un sevillà, però que en estos 3 anys ha fet un granota més.
2: Sí, bueno, jo crec que Carlos... anem a veure, la història el van a recordar tota la vida.
0: Eixe gol en Burgos,
2: Claro, el gol va ser espectacular i és la salvació del Llevant. No s'oblidem que el Llevant està en una situació molt complicada econòmicament i això va ser un revulsiu. A part de que, bueno, que és un gran jugador, és un jugador professional, llàstima l'any passat que tenia una lesió greu, però és un jugador que és molt volgut així. Jo ja t'he dit, i la setmana passada ho digui, jo crec que és un jugador que era necessari per este any. Però, bueno, ahir... ha volgut anar-se...
0: No volia renovar i el club...
2: Claro,
0: jo crec que el club ha rascat molt, una operació
2: claro,
0: de molt...
2: Sí, el club l'interessava rascar algo de diners perquè si no l'any que ve se quedava lliure i sense un duro, no? I en aquest moment són tots necessaris, tot el que entra és necessari.
0: Recta final en la Rosaleda, també han tingut pausa per a la hidratació, se reprèn el joc en Castalia, continua el líder dominant i atacant.
4: I aquí n'hem pogut cantar el tercer, Hi ha hagut una jugada excepcional d'un futbolista que fa uns minutets ha debutat amb el Castelló, el jove jugador colombià, Mati Orozco, cedit pel Brighton, ha vingut l'últim dia de mercat. Mira, ara mateix ha acabat de furtar una pilota. Li ha deixat una pilota dins de l'àrea a Suero en una talonada espectacular, però és que Suero li ha pegat en l'esquerreta i ha segut el pal dret, el que ha evitat el tercer del Castelló, que ja dic, està sent molt superior després de l'1-0 que ha convertit Camarà. No troba resposta l'Albacete, de fet, durant la pausa de la hidratació acaba de fer de nou canvis, doble canvi. Ha donat entrada Alberto González al mític Higinio ja, no sé quants anys portarà a jugar este xic a futbol. I també Antonio David.
5: Gol no Antonio de l'Atleti de Madrid.
0: No pot ser. No pot ser. Havia tingut un pal, l'Hércules.
5: Al pal, correcte. Al pal Manu Rico. I després del remat al pal de l'Hércules, ara te confirmaré perquè és un embolí, que és una jugada que se'n va per línia de fons. L'Hércules ja no estava defensant. L'Hércules estava només pensant en el possible empat. Manu Rico al pal i del pal de l'Hércules al pal del gol de l'Atleti de Madrid per a situar el 0-2.
0: Igual és autogol,
5: Sí, pot ser, no? Ara jo, encara nosaltres no hem vist la imatge, però és una jugada en la que se'n va de tot el món. Està molt feble l'equip en defensa. Està molt cansat l'Hércules en 10.
0: Camaté,
5: en
0: la... pues 21.
5: Pues el jugador de Isaac ha marcat el gol, correcte. Pues ahí está, el 21, que és Isaac Camaté, l'acaba de marcar el 0-2 i sentenciar el partit al Rico Pérez.
0: Pues Toni, desfeta, sí. Que no se pot dir d'una altra forma.
6: Sí, fíjate tú que el empate hubiera sido a victoria en ese tir de Manu Rico al pal y de ahí han pasado al 0-2, ¿no? Pero sí, el Hércules no te gol, esa es el principal problema que le veo yo, sobre todo que no te gol. Y es que
0: están cantando, Toni.
6: Enrique Betella.
5: Enrique Betella.
6: Enrique Betella, sí, és el càntic de, ja conegut des de fa molts anys, sí, per a demanar l'eixida d'Enrique Ortiz. Bueno, és que entrar, començar així a desil·lusionar d'esta manera és el que pitjor que li podia passar a l'Hércules. Estem parlant de que havíem parlat d'una pretemporada, de que enguany l'aposta va ser molt clara, i el que estem veient és que l'Hércules no sé... Ara, el que han vist és que l'Hércules no està en condicions de pensar que pot estar ara mateix lluitant per l'ascens. Des de luego. Ni molt menys.
0: I la gent que... M'agrada molt la paraula. La gent que desfila, Toni.
6: La gent que desfila. I el que es queda cantant el d'Enrique Betella.
5: És el que ningú esperava, de veres, Paco. Dos partits a casa. El primer que van dir és bona forma d'encetar el camí. En dos partits consecutius com a local.

0: res de res. 1-2 i 0-2, final del partit. Xiula l'àrbit, final del partit, el Rico Pérez. Eixa és la bronca de l'afició de l'Hèrcules, és que queden a l'estadi d'un equip que no té gol i sense gol no se pot puntuar.
1: Bueno, pues rápidamente, números del partido, la derrota del Hércules 0-2 davant l'Atlético madrileño, posesió 54% per a l'Hércules, 46% per a el conjunt visitant, 2.79 d'expected goals per a l'Atleti de Madrid B, ha fet 2, l'Hércules no ha arribat ni a 1.27 i cap gol per al conjunt de casa. Rematades, 24 de l'Hércules, 7 entre pals, cap gol, ojo, 14 en total, 7 entre pals, 2 gols per a l'Atlético madrileño. Corners, 9-2, perdó, favorable a l'Hércules. Grogues, 3 per al conjunt visitant, 2 per a l'est de casa i una roja, evidentment, per l'expulsió que hem contat abans d'Àlex Jiménez. I en faltes, finalment, la estadística és de 13 per 13, és a dir, els dos, el mateix número de faltes. Toni Cabot, d'esta derrota, què podem extraure?
2: Pues que l'Hércules es fica en una situació perillosa. Els ànims, des de logo, en la grada ja han esclatat a les primeres de canvi i això, des de logo, no és una molt bona notícia. Perdre dos partits consecutius i els dos partits en casa, des de logo, és el pitjor que li podia presentar els pitjors cartes que podia presentar l'Hércules en esta partida d'esta temporada. I, des de logo, el que estem veient és que és una falta alarmant de gol i en el que es veiem, ese nou que pensaven que podia ser Antoñín, ja sabem a les primeres de canvi que no és.
1: Gonzalo?
0: No, pues la mateixa reflexió, que hi ha que esperar a Solde, a Torilla o Ben, però que no és la forma d'encetar el camí i que, evidentment, estem ja 3 temporades en primera federació i 3 temporades sense un nou. El problema igual és del que fitxa el nou. Mm-hmm. Però són només 2 partits. La setmana que ve jugarem a Barcelona davant l'Europa, però hi ha molta decepció i atenció, Paco, 13.000 l'altre dia, 10.000 avui, sí. La gent té ganes, però l'any passat van començar així i després no arribaven ni a 7.000, perquè la gent, evidentment, el que vol és que el seu equip guanya, i sí que volem que canvia la història, però de moment 2 partits, 2 derrotes.
1: 0 de 6 per al conjunt Hércula, i com ha dit Gonzalo, setmana que ve davant l'Europa fora de casa. De l'àrbit, ve regular o mal?
0: L'àrbit ha estat mal. El que passa és que, com se anomena Juanfran Roca, me sap mal dir-ho, però ha estat roïníssim avui l'àrbit. No ha estat bé en el partit, mm-hmm, i ha sigut avui molt negatiu per a l'Hércules.
1: I si hem de salvar algú de les fogueres, aquí?
0: Que complicat és salvar, però a Blasic, perquè ha tingut alguna bona intervenció, i al llarg del partit havia començat molt bé Javi Jiménez, però és que ha errat en el gol, així que avui és complicat salvar a ningú en
1: Toni?
0: El conjunt de Alacantí.
2: Sí, Ben Amet, en tot sí. cas, inicia una primera part molt acceptable, una segona... Jo no he entès el seu canvi, ha eixit abans i jo, de logo, em pareixia l'home més acertat, però si tinguera que salvar algú, sols a Ben Amet i Javi Jiménez, fins que estava errat en el primer gol.
1: Pues de la il·lusió a la decepció, 0 de 6 per al conjunt herculà en este inici de temporada. Un abraç, Toni!
2: Un abraç.
1: Un abraç, Gonzalo.
0: Un abraç.
1: A Gonzalo Blanes i a Toni Cabot, des del José Rico Pérez. Ha començat el tenis?
3: Sí, en tenis ja està en joc el partit que estàvem esperant. Carlos Alcaraz s'enfronta a Tommy Paul en estos 8ens de final del USA Open. Recordem que el murcià busca els quarts després d'un torneig que molt sòlid a la seva tornada a les pistes i ho fa davant d'un rival que ja coneix molt bé. 6 victòries d'Alcaraz en 8 enfrontaments i que Alcaraz és actual número 3 del món, campió de l'USA Open en 2022 i en 2025 i que vol continuar avançant així en Nova York, així que és un partit que estem visquent així en directe ara mateix i que el tenim molt present al punt a punt.
1: Del tenis botem a Castalia, quin acaba de tindre Camarà i el Castelló, que és ambiciós i vol el tercer.
4: Sí, sí, està quedant-se ja clarament curt el resultat, perquè ha tingut 2-3 situacions de gol molt clares, el pal de Suero, ara la de Camarà, prèviament també ja havia rematat a dins de l'àrea del mateix Suero, que li ha pegat amb molta potència, però amb molt poqueta precisió, i ja dic, l'Albacete, que està pràcticament entregat, tracta en alguna ocasió Àlex Rubio de muntar alguna transició, però bueno, no estan podent passar en criteri, no?, de la divisòria, com si han fet en els primers 20 minuts d'esta segona part, que han sigut els millors del conjunt manxec, i ho està aprofitant Pablo Hernández també per a fer canvis, no?, s'ha retirat demanant el canvi en algun problema físic, en alguna molèstia Juanjo Nieto, ha entrat Raúl Sánchez, i també ha entrat Jari Black, el neerlandès, en lloc de Fran Castillo, que ha estat un dels destacats. A mi m'ha cridat molt l'atenció, Emilio, que entre molt abans Mati Orozco que Jari Black, no?
5: Sí, la veritat és que és un jugador que li està donant poquets minuts per la importància o pel fitxatge que diuen que seria un fitxatge important. Jo crec que també l'adaptació, no? L'adaptació, però des de logo ha posat avui el colombiano per davant del, mm-hmm, de l'holandès. Bueno, té que ser un jugador important i esperem que vagi tant un com l'altre a jugar molt, no? Cuidao.
4: 40 de la segona, 2-0 i el córner que el col·loca sobre en el primer.

0: Pala y rebucha la defensa del Albacete, que vol eixir en el baló controlat. Bueno, queden 5 minutets, però el partit està absolutament controlat, Paco.
1: Sí, el líder, que de moment continua guanyant en casa, còmode, i a veure si fa el tercer en la recta final. Ja ens quedem, Manolo Montal fins al final en la Rosaleda.
2: A falta de minut i 20 segons més ja l'ha fet xit. Acaba d'entrar Dani Requena per a substituir l'Olasa, que ja estava molt cansat. Pilota per a Ryan, van a pressionar Ryan, Ryan Caubre a la dreta per a Vela, el central de llevant, que continua avançant metres, de moment no l'eix ningú. Es fer en la línia que divideix els dos terrenys de joc, se perfila cap a la dreta, busca Tolian, a veure si pot fer el control Tolian, va a línia de fons, Tolian que s'entra, molt malament, li ha pegat picuda, el balón ha arribat fàcil, a l'embàs del porter.
3: Era difícil el centro, dice, conforme anava el balón, però li ha pegat molt mal, era més que un centro, sinó una sessió al porter.
2: Pilota per a Ramon, que deixa darrere, per a Iza Martínez, Izan per a Recio, Ángel Recio sobre Carlos Puga, Puga per a que ajuste.
3: Sí, la sensació que pareix que vull venir dos el empat,
2: Sí. No? Pues que ja va ser que quedaria amb 5, i que te quiten lo bailado,
3: No, no, està clar, està clar.
2: Való d'Einar darrere sobre el seu porter, que li pega a rebentar. Ahora si pilla despedigut de la defensa.
1: Uy, Ryan.
2: Uf, que sí, Ryan a la frontal. No sé si podia haver esperat o era...
1: I te fa, Manolo, la editura l'altre dia, Jo crec que ahí ha estat bé el porter.
2: Pues, 4 de fetxits, se n'anirem fins al 94. Manu Sánchez, des de l'esquerra, amb la pressió de Carlos Dotor. No arriba Dani Requena a controlar bé, la intenta salvar Mussuagli. Se li va el baló a Mussuagli, que tindrà que millorar molt les prestacions, Lato.
3: Sí, sí, bueno, també és cert que és el primer partit, un rato, i n'hi ha que...
1: Està desacompassat, És sí. Com una orquestra i n'hi ha un músic que va a la seua, pues Mussuagli és aquest músic. Dic això, bueno. Lato, per lo de dimecres, el dia 9, que és la presentació d'aquest himne de Vicente Martínez al Puente en el Ciutat a les 7.
3: Sí, ho he llegit jo.
1: Ahir va estar Pau Ballester en el punt a punt, l'speaker de, bueno, i un tòtem de la música a la nostra terra, parlant d'aquest esdeveniment que tindrà lloc el dia 9 del 9, tot i que l'aniversari és avui, però el 9 del 9 és la fita o el dia escollit per a celebrar-lo, amb el nou himne del Llevant en versió sinfònica, d'orquestra sinfònica.
2: Pilota per al Llevant, Unió Esportiva, a punt de furtar, furta bé Bruguer.
3: Falta i targeta.
2: Que cau a la terra.
3: Clara, esta es,
2: en efecte, falta clara i intenta per a Carlos Puga. Claro, me encantat en la segona part del Màlaga. Relevant Rafita, que també tenia cartolina. Bueno, pues ha caigut allà a terra.
3: Jo a Mussuagli el veig un poquet pesat, me dona la sensació.
2: Entre altres coses. I no perquè parli massa.
3: No.
2: Pilota... per al Llevant. Planta ahí Manu Sánchez, no té pressa. A punt de consumir-se.
1: Jo crec que els dos...
2: El segon minut dels quatre.
1: Manolo, ja firmen així l'assumpte,
2: Pilota per al Llevant. Intenta que ajuste prolongar per al Màlaga i esa recuperació. I tant ahí Samandí amb xupe. És de la Guilalluña. El baló a la banda. Carlos Puga i Pago Cortés. Posa el cos Pago Cortés. No pot arribar. Lateral per al Màlaga.
1: No, Lato, no te pareix que els dos ja han dit, mira, buen lluitat, tiene el 92, así ya no ens anem a fer mal i ja està.
3: La veritat és que no estan arribant ni un ni l'altre a porteria. Estan més jugant en el centre del camp, balons per alt, i bueno, i esperant, jo crec que més esperant l'error del contrari que intentar fer alguna jugada que pugui acabar en gol.
2: Bueno, pues la pelota lateral per al Màlaga. És la Rubia que la toca darrere. Per a Recio, Recio per a Einar. Einar amb la pilota, intenta i si cerca central, l'obrirà per a José Salinas. Salinas amb pilota, no pot progressar davant la pressió de Brugui. De Roger Brugui, el vigorejador la setmana passada. Pilota a la qual intentava llegar, a arribar el Llevant, no arriba Pau Cortés. Ha pecat ahí de falta de contundència. El balón que intentava buscar posicions més avançades, la pilotada a l'interior, però...
3: Pites.
2: Havia tallat el Llevant tot i això, l'àrbitre era senyal a la falta. Una falta anterior. Bueno, falta que només ha vist el col·legiat.
3: Sí.
2: Luis Bestard, que està fent alguna tonteria considerable.
3: Sí, és al revés.
2: És falta del jugador del Màlaga.
1: Mare meua.
2: Està fent alguna cacahuà important.

0: Disputat de l'àrbitre.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues va la falta per al Màlaga, 93 i mig.
2: Ni a gol, aguantem el primer la falta, que el gol el puede...

0: 1-2.
1: I en Màlaga s'ha acabat.
2: Final. Sí, amb una groga a última hora, no sé per aquí. Per a Mandí, jo crec.
1: Mandí per protestar, imagines.
2: Sí.
1: Us la notem. Però s'acaba el partit, no? Sense conseqüències.
2: Sí, se veu que ahir Mandí que no fuig mai del cos a cos. Però sí, s'ha acabat el partit. 0-0 en Màlaga, el Llevant que suma un punt i es clava amb 5 punts de la zona tranquil·la de la taula classificatòria.
1: És a dir, que després de 4 jornades només una derrota en, precisament en el partit inaugural, que va ser prou, pues això, decebedor, però el Llevant fora de casa davant Osasuna i avui davant el Màlaga ha aconseguit rascar i continua en la bona dinàmica. Són 3 partits sense perdre ja per al conjunt del Llevant Unió Esportiva. Vos vaig a demanar que m'aguanteu un segonet perquè estem també en la recta final. Ja tenim afegit en Castalia. Igual.
3: Sí, 5 minuts també, al igual que en la primera part. 5 minuts de prolongació en esta segona part. S'havia fet mal ara Matis perquè ha rebut una topada per part de Fran Gámez, que ha estat amonestat per part de l'àrbitre a portar sense cap problema l'encontre, Zica Macho. I ja dic, estem dins de la prolongació, concretament són 47 d'esta segona meitat. Tractava de jugar ara Jerry Black, el baló que el volia recuperar l'Albacete no és de ningú. Lluita, treballa Álvaro Martín, però finalment el baló és per a d'ells. Filtren el baló a la banda esquerra, baló que serà per a Alex Rubio. Alex Rubio, posició d'extrema esquerra, mira, força la treta des del cantó. Per part de Jeremy Melo, serà córner per a l'Albacete, que no sé si dir que ha ensenyat la bandera blanca, però des de l'1-0 ha desaparegut del camp, eh?
4: Sí, tota la segona part...
1: L'has esborrat tu, jo crec, eh? Millor dir.
4: Sí, quan, en la paraula passió, eh?
1: Que sí, sí, t'ha agradat passió. Passió de Gavilanes.
4: Al final te l'has apuntat, no? Te l'has apuntat. Cuidado en el corpi, cuidado.
1: A veure, que no la liem ara, eh?
3: No vos perdeu ni una, dices, eh? Ha prolongat ahí el valor l'Albacete, era falta.
1: Yo creo que la época de Emilio era más cristal, ¿no?
3: Una sí, este... cristal.
1: Sí, cristal. Era...
4: Ja saps que a Cinc Castalla era que posar-li foc, foc i passió. I quan s'encén la flama és molt més bonic.
1: És un
4: la
1: poeta, part, Emilio ha vingut poeta res. De les vacances, eh?
4: No, però bueno, feia molta calor la primera part i la gent no tenia molta gana. La segona part ja ha sigut una altra cosa, ja s'apareix molt més a lo que va ser l'any passat.
3: Ara quan acabi el partit se'n va al Peña Golosa i començarà a meditar.
1: Sí, no, el tio.
3: Que li venga l'horeta al sopar. Eh?
1: Sí, medita ahí i té la llibreta davant i escriu, no? Escriu les idees de frases estes que vaig a dir el cap de setmana això, pim pam, tal.
5: I ens arriba una bona notícia des de el Màster perquè les Skulls d'Almàssera segueixen sent supercampiones, s'han proclamat campiones de la Supercopa d'Espanya d'hoquei línia femenina per segona temporada consecutiva i des d'ací pues, les anem a donar l'enhorabona que ens ho han enviat al nostre Instagram també.
1: A tota la gent d'Almàssera. De seguida fem el resum també de l'empat del Llevant en Màlaga, però estem en l'últim minut ja en Castalia. Igual.
3: Sí, camí del 49 ja de la segona part així en Castalia. Matis, que també té ganes d'eixir en la foto, d'atraure elles davanters del Albacete, que van en tot a recuperar aquesta pilota. Finalment, i per a dreta al Castelló, la pilotada cap a un camarà que ja fa de tot. Fa gols, distribuïs, vol ser també migcampista de quan en quan. Partit molt redó, per cert, del punt albinegre. Coronat en aquesta segona diana en el que va de temporada. Ara la pilota la té Agus Sierra, l'argentí. Temporitza, li posa una miqueta de xel a esta possessió del seu equip. Valor per a Suero. Suero davant mateixa de Pablo Hernández, toca per a Mati Orozco, el jove jugador colombià, de nou Suero, està el Castelló pràcticament ja.
1: Dóna'm un segon, Wal, perquè està Mati Ryan parlant en la tele.
6: Que la primera tuvimos la oportunidad, creo que de Nacho, y el portero hizo una gran parada, y bueno, estuvimos ahí, pero creo que los dos equipos faltaban un poco de tranquilidad por delante de la portería para aprovechar de una oportunidad de meter un gol, pero bueno, sacamos lo que podemos sacar para aprender y mejorar y seguimos.
7: Matthew, cuéntanos cómo ha sido la acción del penalti. ¿Esperas, aguantas o te olías que podía tirar al centro?
6: Bueno, yo tenía una sensación que sí, iba a tirar en el medio. Me gusta como estudiar antes también para intentar sacar una... Bueno, información en lo que va a hacer, pero creo que todos los equipos y jugadores saben que los rivales están mirando también, así que un poco de juego psicológico y todo, y bueno, por suerte salió bien hoy personalmente, y bueno, me hubiera gustado de bloquear el balón porque había una segunda acción, y bueno, afortunados que el árbitro pitó una falta, así que el gol no contó, pero...
1: l'Austràlia que diu m'agrada estudiar tal, i a banda estic fotut per no haver blocat el llançament. El que deia, de seguida estem ahí, però acaba el

0: partit en Castàlia, guanya el líder.
1: Guanya, guanya, i és nou líder en solitari en segona divisió este Castelló, que, per cert, s'ha estrenat també guanyant un partit en esta temporada davant de la seva parròquia, després de l'empat sense gols davant del centre d'Esport Sabadell. Tenia 7 puntets i, bueno, pues arredonís en esa bonica cifra dels 10 per a col·locar-se al capdavant de la taula classificatòria en segona divisió. Recordem, un partit que s'ha guanyat en la segona part, minut 11. Camarà ha resolt en el segon pal una fantàstica acció individual dins de l'àrea de Fran Castillo, i poc després el propi Camarà, en el 10 d'esta segona part, ha assistit Suero, que ha definit també en moltíssima categoria. A partir d'ahir no ha tingut pràcticament problema el Castelló, i el més probable haguera estat que haguera fet algun golet més. Solvència en la segona part i més lluita en la primera, però va creixent i va millorant este nou Castelló 26-27.
0: Aguanteu-me un segonet, perquè el que deia, anem a fer el recull dels partits que acaben de finalitzar. Per cert, en primera divisió també el partit boig de Mendizorroza, Colón i Colorado, no?
2: Ha acabat amb 5-2 per a en l'Alavés Osasuna, i recordem també els que ja s'han jugat: el Betis 1, Real Madrid 0, Atlètic Club de Bilbao 3, Atlètic de Madrid 0, Rayo 3, Racing 2, Villarreal 2, Deportivo de la Coruña 3, València 0, Barça 5, Alavés 5, Osasuna 2, Màlaga 0, Llevant 0, i a partir de les 9 encetarem l'Espanyol Sevilla, i ja demà serà el torn a partir de les 7 del Getafe Celta, i a les 9:30 Elx Real Societat.
0: A les 8:30 Manolo Lato, Màlaga Llevant 0-0, números del partit: expected goals 1.47 per al Màlaga, 0.81 per al Llevant, possessió 63-37 per al Màlaga, rematades 10 del Màlaga, 3 entre pals, cap gol 11 del Llevant, 3 entre pals, cap gol, evidentment. Corners, 6 per al Màlaga, 4 per al Llevant. Grogues, 4 per al Màlaga, 2 per al Llevant. I per últim, en faltes, ha fet més el Màlaga, 15-11 del Llevant Unió Esportiva. El que diuen els números, Lato, comença en tu, és que el partit ha estat igualadíssim, és a dir, el 0-0 és un resultat just.
3: Sí, sí, mirant tot el partit, el resultat és just. Sí que és cert que la segona part està molt millor el Llevant que el Màlaga, sobretot en els primers 20-25 minuts, on ha tingut dues ocasions molt clares de gol que no les ha fet, però bueno, el Màlaga pràcticament la segona part, estàvem comentant Manolo, no arriba pràcticament a porteria. És a dir, els quatre corners que ha tirat el Llevant han sigut en la segona part. És a dir, ha tingut un millor bagatge en esta segona part. Però bueno, jo crec que al final el resultat és just. L'equip està molt ben treballat, defensivament m'agrada cada vegada més, perquè no té errors, així com l'any passat en els últims minuts jo tenia algun sí, error que ens costava algun gol. Este any està molt ben situat, molt ben junts, m'han agradat els dos centrals, i Manu Sánchez també, perquè pues, bueno, s'ha involucrat també en l'atac i ha arribat en jugant en primer en Thiago i després en Olasagasti i Bardelli, han arribat a fer jugades prou bones per banda, que han pogut ser un gol, no? Ha hagut una de, sobretot de Brugui, que s'ha esbarat quan el més fàcil era col·locar-la dins.
0: Manolo?
4: Poca cosa més a afegir al que ja ha dit Lato. Crec que, com deia, la primera part me reafirma en la segona. Hem vist un Llevant molt fidel al que veiem, al que venim veient en els últims temps, des que Luis Castro arriba a la banqueta de l'equip granota, que la crítica que fan alguns és que probablement avui ha tornat a pecar de conservadurisme en la segona part, i que podia, ho podia haver intentat, però la realitat diu que Llevant té 5 punts i que ara només ha perdut un partit en la primera divisió de les 4 jornades, i això és el que compta.
0: MVP, vos quedem en algun jugador, els dos?
4: A mi avui m'agrada molt Issa Mandi.
3: Sí, jo me quedaria en els dos, i Dela també, els dos. Jo crec que els dos es compaginen molt bé i donen seguretat, sobretot defensivament.
0: Jo, si me deixeu afegir, Matty Ryan baix els pals en el penal, i després sempre molt segur l'australià durant tot el partit, donant seguretat a aquesta defensa. Faltava l'àrbit, Manolo. Ve regular malo desastrós el col·legiat?
4: Pues hi havia un xiste molt famós que deia allò de tiene poquita voz pero desagradable. Ha tingut que encertar en poquetes coses, però hi ha errat.
3: Sí, totalment d'acord.
4: Ha tingut poquet treball i el poquet que tenia la setmana
0: ve. Sí, efectivament. Recordem que la setmana que ve, poca broma, Llevant Barça, i també en l'horari infame de la Lliga de diumenge a les 4 i quart de la vesprada. Llevant Barça en el Ciutat de València. Jo crec que en el Barça ja va començar a pensar que els tenen mania, perquè posen partits en la ciutat més calurosa d'Espanya a l'hora més calurosa d'Espanya. Però bueno, tanquem en la Rosaleda. Continua el Llevant sumant punts fora de casa. Un abraç als dos, Manolo, Lato.
3: Adéu, igualment.
0: Tanquem el partit, i també faltava Castàlia parlar del líder de la categoria d'argent, Emili Sierte, José Luis Gual. Bueno, Emili, pues els números del partit són molt, anava a dir, trianers, aclaparadors. Castelló 2, Albacete 0. Expected goals 3.40 per al Castelló, ha fet dos només. 0.31 per a l'Albacete, ha fet cap. Minimitzat absolutament. Possessió 66-34 per al Castelló. Rematades 25 del Castelló, 7 entre pals, 2 gols. Del Albacete 6 en total, 3 entre pals, cap gol. Corner 7 per al Castelló, 3 per al Albacete. Grogues, una només per a cadascú dels dos equips. I en faltes, crec que ha rascat més el conjunt visitant. Efectivament, 5 només del Castelló, 13 del Albacete. Avui, Emili, jo que he vist els dos partits, este Castelló ha acabat en números del Barça, que ha fet també 25 tirs a porteria. Este Castelló és una màquina de generar.
5: Sí, ha baixat. No és un, ha sigut un bon partit. No brillant, perquè no ha sigut brillant el partit, però sí a partir del gol s'ha desmelenat i el, també l'Albacete ha baixat molt els braços, no? Té una bona plantilla l'Albacete, però de moment patirà perquè 0 punts en 4 jornades, però té bons jugadors. Jo crec que reaccionarà, però l'equip, com te deia, no ha jugat de manera brillant la primera part, però la maduresa que té ja la plantilla en general, la majoria de jugadors que tenen la maduresa, després del gol ha pogut fer 3-4 gols en jugades bones i l'entrada de Suero, bueno, crec que el colombià, ojo al colombià, ja en José Luis ho comentem, la sensació que dona el colombià en el mig del camp, pareix un jugador més de la plantilla, meneja el baló, jo crec que no ha fallat ningú un passe, i té agressivitat, és intens, ve en el passe, pot ser una bona parella de barri en molts moments, i des de logo pues, és un bon partit i una bona victòria, i que et posa ahí davant, i bueno, contents perquè no era un partit fàcil avui contra l'Albacete, però des del gol ha tret molt bé, molta facilitat, sobretot a partir del gol, en maduresa, més que facilitat, en maduresa té un equip ja molt fet.
0: José Luis Gual.
1: Sí, la veritat que la segona part, tot són notícies positives, no? Ja l'equip ha estat bé en els primers 15-20 minuts, després li ha costat, però davant hi ha un rival que com hem comentat també durant la transmissió, l'Albacete té bons futbolistes de la categoria, jo estic convençut que anirà cap amunt en quan traga un parell de bons resultats, no? Però el Castelló se recolza, no?, en aquests futbolistes de dalt, i per a mi un dels grans descobriments d'esta gran quantitat de jugadors nous és Fran Castillo, eh? És un xic que li dona un altre aire al futbol, sobretot en àrea contrària. Crec que té que ser el relleu en altres característiques, però de Calatrava, no?, que és un dels homes que més hem parlat d'ell des que se n'ha anat al Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona. Camarà està millor que mai i a partir d'ahir l'equip s'articula. Per moments té dificultats quan se fa més estret del que tindria, quan no li dona amplitud al terreny de xoc, però és que té moltes alternatives, Pablo, que ha trobat l'equip. Me dona la sensació que almenys Dicida, Íñigo Córdoba, Juan Jonito com a carrilers, Álvaro Martín i Barri en aquestes dos mitges puntetes podran canviar els perfils, però crec que el dibuix va continuar durant molt de temps i li ha costat un mes a Pablo Hernández fer l'equip, no? A partir d'ara crec que anirà creixent i, bueno, és pronte. Avui ha que celebrar, evidentment, que som líders en solitari, però tenim una prova fantàstica per a mesurar en quin punt estem, no? Perquè la setmana que ve se va a Montilivi davant d'un Girona que també vol estar dalt i això serà un partit guapo. Però avui és moment per a que disfruten els que han estat els protagonistes, perquè la segona part del Castelló entenc perfectament que la gent se'n vagi molt il·lusionada cap a casa. Ha sigut molt bona.
0: Els millors del partit, Emili.
5: Molts moments de Fran Castillo i la eixida d'Isla Suero, el rato que ha estat també m'ha agradat. I aquests dos, en el seu moment cada un, crec que ha sigut els millors.
0: Qual?
1: Per a mi, en el compo global del partit, avui Usman Camara, el millor del Castelló.
0: De l'àrbit, bé regular, malo, desastrós.
1: És que ha tret dos targetes que tenia que traure, sí, en la tònica habitual de que se deixa jugar.
0: Sí,
1: se deixa jugar a voltes més del que tocaria, hi ha algunes faltes que no passaria res per xular-les, però no ha tingut cap incidència, no està protagonista per a res i és el que se li demana sempre a un àrbitre. Vas a donar un notable sense que servisca de precedent.
0: Sí, però que no se confien. Ja ho ha dit igual, setmana que ve, dissabte 6 i mitja, Girona-Castelló, visita Montilivi, un camp de primera fins a l'any passat, el conjunt de Pablo Hernández, al que ja ha batejat com l'orella mecànica. Este equip és l'orella mecànica, juga al futbol que no veges, guanye, empate o perga. I eix estil, eix identitat, irrenunciable. La temporada passada el va portar molt lluny als play-offs. Jo crec que enguany també ha començat en la mateixa dinàmica. Tot i els canvis, tot i les ventes, tot i les arribades i demés, pues este Castelló que ha perdut referents, Calatrava i tal, no passa res. Enguany, de moment, l'equip manté la identitat i l'orella mecànica de Pablo Hernández ja és líder de la categoria. pues a disfrutar, ¿no? A gaudir el cap de setmana, el que resta en les últimes hores. Un abraç, Emili, cierte. Te anava a dir, t'escoltem en la muntanya quan te'n vagis al retir espiritual este teu.
5: Bona nit, Paco.
0: Un abraç. I un abraç, igual. Ara després estarem pendents de Pablo.
1: Igualment, fins la pròxima, adeu.
0: A la veu del Club Esportiu Castelló, així en el punta a punta, José Luis Gual, que des de l'estadi de Castalia ens han contat en tot luxe de detalls la victòria del Club Esportiu Castelló. Coses que estaven pendents, clar, al cobert per tancar. Per exemple, en la primera federació grup segon ha acabat ja el Múrcia 4, Teruel 0, victòria del Múrcia, en l'últim partit que faltava per comentar. Segona federació, anem a recordar que tenim un partit en marxa encara i és que l'Elx Ilicitano està lluitant fins al final per arrascar els tres primers punts de la temporada.
2: Així és, perquè al minut 74 l'Orca Deportivo 0, l'Elx Ilicitano 1. I recordem que també han hagut més partits i resultats en esta primera jornada de segona federació al grup tercer. La Nucía 1, Poblense 0, Yeclano 1, Atlètic Balears 0, Deportiva Minera 1, Peña Deportiva 0, València Mestalla 1, Mallorca B 1, Alcoyano 1, Cieza 1, Castellón 2, UCAM Murcia 1, Castelló B 1, Intercity 2 i Real Murcia B 1, Orihuela 2.
0: Abans d'escoltar protagonista d'un desenvolupament com és la CELGP, és la Fórmula 1 del mar, hem de posar i actualitzar a Carlos Alcaraz en Flashing Meadows.
2: Sí, Alcaraz i Tommy Paul estan en 1-1 en el primer set, en els dos primers compassos dels octaus de final del US Open, així que màxima igualtat de moment.
0: Perfecte, pues el tenis, ja sabeu, protagonista en el punt a punt i que ho serà en els pròxims minuts. També el que deia, avui, segona jornada del CELGP en la Marina de València, en el port de València Ciutat, del Capi Casal. Allà està tot el matí Toni Galindo. I després de pues, la notícia malaurada, no? el trencament un poc del projecte de Los Gallos, que tenia molt bona pinta la jornada d'ahir, ha pogut parlar amb un dels responsables, amb Diego Botín, de Los Gallos, de l'equip espanyol en la CELGP.
6: Estem amb Diego Botín, que és el tripulant de Los Gallos, l'equip d'Espanya. Bueno, Diego, què ha passat, macho?
7: Pues nada, no ha entrado el viento que esperábamos, han sido condiciones de no volar y nada, son condiciones también en las que cambian un poco las prioridades a la hora de salir y bueno, no lo hemos hecho bien, no hemos conseguido entrar en esa primera fila y nos han bloqueado y hemos salido ya atrás. Y a partir de ahí hemos estado peleando por estar dentro o fuera de la final. Teníamos que pasar a un barco al final de la prueba para entrar en la final, para quedar justo detrás de los daneses. Y bueno, hemos hecho un movimiento arriesgado que no era el que tocaba. Hemos intentado despegar cuando no había suficiente viento y ahí hemos perdido muchos metros y todas nuestras opciones, ¿no?
6: Vale, vale. Es que me estás confirmando una cosa porque en la zona de prensa se estaba comentando que habíais roto una pieza. ¿Eso es verdad?
7: No hemos roto nada. Ha sido todo por nuestro hacer, ¿no? Digamos, hemos cometido ciertos errores y es verdad que somos más fuertes en condiciones de volar que de no volar. Y bueno, se ha visto, ¿no? Esto obviamente duele mucho, especialmente aquí en casa con todos los fans apoyando, pero nos va a dar energía para mirarlo profundamente y hacernos fuertes.
6: Vale, habéis sumado 6 puntos, Australia ha sumado 9, hay una diferencia entre Australia y España de 17 puntos, ¿es sí. salvable?
7: Hombre, sí que es claro que es salvable, es duro pero es salvable. Creo que más que a eso estamos mirando a hacer buenos eventos ahora a final de temporada, a seguir ganando confianza especialmente en estas condiciones de poco viento de cara a entrar en esa gran final que entran los tres primeros. Al final lo importante es acabar la temporada entre los tres primeros para poder llevarnos el campeonato en esa gran final de tres barcos.
6: Valencia se defija para la CELGP durante las próximas tres temporadas, ¿qué tal?
7: Increíble, creo que es un sitio perfecto para ser GP. La visión de todos los fans en la grada es perfecta y hay buenas condiciones, ¿no? Creo que hemos tenido muy mala suerte hoy con el viento, pero normalmente como poco hay como ayer, ¿no? Y nada, creo que Valencia se va a posicionar muy fuerte en la liga de ser GP. Ya en la primera edición ha sido un eventazo y estamos encantados de que sea aquí el evento de casa.
6: Próxima parada Suiza, toda la suerte del mundo, Diego.
7: Muchas gracias.
6: Las palabras de Diego Botín, el tripulante de Los Gallos del equipo de España, que no ha podido estar en esa última carrera que ha guanyat Estats Units de manera sorprendente. Finalmente Australia ha quedat segon, per tant, hi ha una diferència entre Australia, que és la primera de la classificació, i España, que es la segunda de 10 punts. Bueno, las palabras de Diego Botín, tripulante de Los Gallos, así al punto a punto, a Bun Radio.
0: Les paraules de el protagonista, en este cas Diego Botín, un dels tripulants d'eixe vaixell de Los Gallos, que ha participat este cap de setmana en el Sail GP. També teníem que analitzar coses des del cap de setmana d'avui diumenge a nivell poliesportiu, Clara.
2: Així és, perquè en la Fórmula 1 Monza ha deixat una imatge per a la història. Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia i a més s'ha convertit en el primer pilot italià a guanyar a Monza des de 1966, i la victòria té encara més valor perquè havia eixit des de l'última posició. El doble de Mercedes amb Russell segon permet a l'equip alemany reforçar encara més i ser el lideratge del Mundial, i Antonelli també amplia així el seu avantatge. Ara lidera amb 267 punts, 66 més que Russell, i entre els espanyols cap punt per a Fernando Alonso ni Carlos Sainz. Alonso continua 19è amb 3 punts i Sainz 15è amb 6.
0: Estem pendents de rodes de premsa, tant en la Rosaleda com en, per exemple, la sala de premsa de Castalia. Apareix ja el tècnic del Albacete, Alberto González. Ara de seguida podrem escoltar també les seves declaracions. Sí, el podem escoltar. Tira, Alberto.
8: Porque al equipo, vamos, lo que se ve sobre el verde es que se le ve perdido en todos los ámbitos.
9: Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que hoy hemos jugado contra un gran equipo que nos ha superado, que está mejor que nosotros, evidentemente, ha estado mejor. Nosotros hemos tenido nuestro momento era aprovechar algunas de las situaciones de desequilibrio que podíamos cogerle, de ocasiones que teníamos, hasta el minuto 58, que ha sido el gol. Hemos tenido nosotros tres tiros entre palos, cuando ellos habían tenido tiros pero fuera, no habían acertado entre palos, pero es verdad que los goles nos han destrozado. Sabemos que este equipo es una apisonadora cuando va por delante, viento a favor. Y nosotros, con la debilidad que teníamos, pues bueno, es cierto que a partir de los goles han sido una apisonadora, ¿no?
8: ¿Te ves con fuerzas, Alberto, ahora mismo?
9: Con fuerza toda. Yo hago mi trabajo, confío plenamente, sé perfectamente nuestras posibilidades, nuestras potencialidades, nuestro momento, de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, totalmente, no tengo ninguna duda. Esto es parte del fútbol. Sabíamos que jugábamos en un campo muy complicado contra un gran equipo, sabíamos por dónde pasaba el partido, no hemos tenido el acierto cuando había que tenerlo, y eso ha hecho, pues, bueno, que el rival termine acertando y que termine pues avasallándote. Sabíamos que esto era el partido. En la medida en que hubiésemos acertado, como el año pasado nos tocó acertar, pues el partido va por otro derrotero. Hubiésemos mantenido más el tipo, sabiendo el momento de forma en el que estamos, de debilidad en el que estamos por tener cero puntos y de estado de forma. Bueno, yo lo entiendo como algo normal, dentro de que me gustaría tener más puntos, dentro de que entiendo que me hubiese gustado ganar aquí, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo entiendo perfectamente la realidad como es.
10: Muy buenas, Alberto. Es cierto que dices que todo esto se prepara a lo largo de la semana, sabéis cómo es el rival, os conocéis de sobra todos, pero que aún así las cosas no terminen de salir, ¿a qué lo achacas? O sea, ¿no tienes las herramientas necesarias? ¿No tiene el equipo el músculo necesario? Porque esto no es normal en cuatro jornadas, que el equipo haya encajado siete goles y que el equipo tenga cero puntos en la clasificación, una cantidad de lesionados increíble. Es que no sé, es un cúmulo de tantas cosas que yo, desde mi punto de vista, no sé. Tú que estás dentro debes saber más que yo.
9: Sí, bueno, yo creo que normal no es, evidentemente, porque no es normal que con los partidos que hemos hecho hasta hoy, hasta el minuto 58, con los méritos que hemos hecho, evidentemente con nuestro demérito, con nuestros momentos malos, momentos buenos, no es normal tener tan poco premio como habíamos tenido. Un gol a favor que llevamos con lo que hemos generado no es normal, pero bueno, el fútbol es así, es acierto, es errores, y estamos en un momento que estamos débiles porque, ya digo, hemos arrancado con mucha merma a nivel de posibilidades de la plantilla. Por las lesiones que arrastrábamos del pasado y tal, te encuentras con que no tienes ese puntito de acierto, de suerte o de lo que necesites, y evidentemente pues la categoría, pues de alguna manera, hoy nos ha pasado el rival, que encima es un rival fuerte de la categoría, pues no ha terminado pasando por encima. Pero es un poco la debilidad que se va generando, de que de por sí estamos un poco débiles para lo que podemos ser. Por lo que arrastramos. Hoy, por ejemplo, están de pretemporada Villar y Agus. Iban para 45 minutos. porque están de pretemporada, es su primer partido donde meten 45 minutos, Higinio pues va volviendo, Albarracín pues va entrando, y hemos tenido que cuidarlo entre semana, Pacheco pues hemos tenido que irlo cuidando, en fin, estamos en un momento de cierta debilidad donde si no tienes un mínimo premio al trabajo que vas haciendo, pues te vuelve más débil, como ha pasado en los últimos 30 minutos, que hemos parecido un equipo pues muy débil. Pero bueno, yo creo que la semana que viene

0: estaremos un poquito más preparados, seguiremos compitiendo y esperemos tener el acierto que hoy nos ha faltado, ya digo, porque hemos tenido dos, tres ocasiones buenas en que si las hubiésemos podido acertar, pues hubiésemos llegado de otra manera al final, no sé si para ganar o no, pero para llegar de otra manera.
1: Hola Alberto, muy buenas.
2: Bueno, pues paroles de Alberto González, del técnico del Albacete Balompié, que ha pasado per Castalia y se han portado de dos gols. Un Albacete que encara no ha sumat, mientras que el Castelló, ahí está, líder, 10 punts, encara no ha perdut, 3 victorias y un empate del conjunto orellut de la Oreja Mecánica, que ens agrada molt, de Pablo Hernández, en este inicio de temporada que está continuando en ese bon nivel de joc mostrat. Cosetes, per exemple, Clara, estem pendents del tenis, estem en el primer set ara mateix, Alcaraz lluitant amb Tommy Paul, ahí está, 4-4, y está servint ara mateix Alcaraz. També estàvem pendents de contar la jornada, no, la etapa quinzena de la Volta Ciclista a Espanya.
3: Així és, perquè Van Aert ho ha tornat a fer, segon triomf, i Córdoba de nou li ha portat sort. Ha sigut la ciutat a un territori de Van Aert, on el belga ha guanyat l'etapa de la Volta quinzena després d'una espectacular remuntada en els últims metres davant de Thibaut Nys. És ja la segona victòria en esta volta, després de la del divendres. Enric Mas manté el maillot roig, i tot en una etapa marcada per un calor infernal amb temperatures pròximes als 41 graus i un recorregut retallat fins als 110 quilòmetres per el calor. Així que la pròxima etapa, la número 16, serà el proper dimarts 8.
2: En una jornada en la qual hem estat pendents de la Fórmula 1 també, en el Gran Premi d'Itàlia, en Monza, victòria per Antonelli, el pilot casolà, el pilot de casa italià. Carlos Sainz acaba 13è i Alonso ha hagut d'abandonar per trencament del seu monoplaça. També faltava per comentar els dos partits que estan a punt d'acabar. Un ja ho ha fet en esta tercera federació, grup sext, i un d'ells té precisament al filial del Llevant com a protagonista.
3: Així és, perquè al minut... Bueno, acaba d'acabar-se l'Atlètic Saguntino 2, Llevant B1, també el Valldoxó 0, Utiel 0, i durant la vesprada i en la jornada d'este matí també s'han disputat el Soneja 0, Villarreal C3, Roda 2, Ontinyent 1931, 1, el Dense B1, Torrellano 0, Torrent 4, Espanyol de Sant Vicent 0, Bunyol 2, Atzeneta 1, Hércules B1, Torrevieja 2, i per últim a 0-0, Crevillent 1.
2: Tot això respecte a la tercera federació. En segona federació anem a comentar, Clara, que el Chilicitano està aguantant fins al final en un home menys perquè ha vist una targeta roja, i això sí, continua per davant.
3: Així és, perquè també hem tingut partits i resultats en segona federació. Lorca Deportiva 0, el Chilicita 1 al minut 86, i també s'han disputat altres partits. La Nucía 1, Poblense 0, Yeclano 1, Atlètic Balears 0, Deportiva Minera 1, Peña Deportiva 0, València Mestalla 1, Mallorca B 1, Alcoyano 1, Cieza 1, Castellonense 2, UCAM Murcia 1, Castelló B 1, Intercity 2, i per últim Real Murcia B 1, Orihuela 2. Totes 1-2, 2-1, 1-0.
2: Sí, partit sí, molt igual. Així aprofitem, recta final ja d'este tram, el que deia, i Clara, t'acomiadem fins al cap de setmana que ve.
3: Molt bé, així estarem el pròxim cap de setmana.
2: Que ha hagut absolutament de tot. Un abraç. Ah, pues mira, ja apareix Luis Castro. Perfecte, pues ja sabeu que així, en la sintonia del punt a punt, hem de comentar-vos, és superimportant. Electric Consulting, la consultora energètica amb més prestigi d'Espanya, t'ofereix la roda de premsa de Luis Castro.
4: Carlos Ayats, para Sin Tregua. Te quería empezar preguntando por una sensación que tengo de mirando la balanza, ¿no? Es decir, al final son dos partidos fuera sin perder, son 5 puntos de los últimos 9, media tabla. En positivo eso yo creo que es incuestionable, pero no sé si te ha gustado el partido de hoy, ¿no? Porque quitando 20 minutos de la segunda parte, el equipo ha sido bastante dominado, ha sufrido. No sé con qué parte de la balanza te quedas tú.
5: Hemos empezado bien, tienes una muy clara, un minuto de partido de Thiago, muy clara solo con el portero. Tienes una de Nacho que en un córner que portero hace una defensa muy buena. Tienes uno o dos de Brugui dentro de área que normalmente Brugui las hace. Sabías que ibas a sufrir, sabías que venías a jugar con un equipo que tiene un punto. Que esta semana es público que el director deportivo haya hablado con ellos y sabías que iban a pelear más, iban a dar más, un poquito más. Sabías eso. Pienso que en la primera mitad demoramos un poco a ajustar ofensivo porque antes del partido, como ellos han planteado el 11, nosotros hablamos con algunos jugadores que sabíamos que iban a

0: Ha estado mal, hay recibido balones de espalda y jugando de cara. No tuvimos tantas oportunidades después de él entrar al área, porque también es muy bueno ahí. Pero los dos han estado bien, dentro de lo que queríamos. Nacho no es nada. Estábamos teniendo algunos balones por la derecha. Nacho ha llegado ahí, ha hecho dos o tres centros que han sido córner. Y Nacho estaba llegando bien, pero ya estaba más cansado. Y sabemos que Tojan con fresco nos podía dar más por ahí. Y era más por solución de ataque que otra cosa.
1: ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias, compañeros. Buenas noches.
0: Buenas noches.
2: ¿Gastes molt en llum i gas? T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electriconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill, treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting. Envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja.
3: 9 de la nit i 5 minuts. Les paraules de Luis Castro després de l'empat a 0 del Levante Unió Esportiva en la seva visita a la Rosaleda. Malauradament, eixe gol del Lorca Deportiva finalment sí que ha pujat al marcador i ha acabat el partit. Lorca Deportiva 1, Elx Licitano 1. L'Elx que ha jugat els últims 15 minuts en un home menys per una expulsió. 1-1, un puntet per al conjunt de l'Elx Licitano en segona federació, grup tercer. I abans d'obrir la tertúlia amb Carlos Urrutia, recorde que està jugant-se els octaus de final de ara mateix el US Open amb un Carlos Alcaraz que li ha guanyat 6-4 el primer set a Tommy Paul. En este segon també ja ha començat el tenis novament i el tenista murcià que va lluitar per a clavar-se en els quarts de final. De moment ja ha fet un break, 2-0 guanya en jocs Carlos Alcaraz en este segon set. A les 9 i 6 minuts, en 6 de retards, torpera el que ningú vos conta del futbol.
4: El que ningú vos conta del futbol. Intrahistòries, anècdotes, confidències i els millors analistes amb Carlos Urrutia.

0: Va guanyar el segon set o no?
1: Per 6 a 3. Guanya 2-7-0, està a una mànega de abastar els quarts de final.
0: Davant Tomi Pol, ja has vist, no? Juanlu, que Carlos se'n va d'ací amb tota l'agenda de la setmana organitzada i a banda per a que tota Espanya s'entere.
2: Sí, no, hay que ser organizado, hay que ser organizado.
0: N'hi ha que ser organizat en esta vida. Un abraç, Juanlu.
2: Muy bien, igualmente.
0: Un abraç, Carlos. 10 minuts per arribar a les 10 de la nit i un parell de detalls que hem de comentar també a banda del partit en el Ramon Sánchez, bueno, el Ramon Sánchez Pizjuán, no, en el RCD Stadium, 0-0 entre Espanyol i Sevilla al descans. També en segona divisió, a punt d'arribar al descans, Almeria 3, Cádiz 1, i estem pendents, com deia abans, del tenis. Ha guanyat els dos primers sets Alcaraz, a Tomi Pol, ja estan jugant el tercer set. Deia que este cap de setmana sempre estem al costat de la pilota i esta setmana la pilota ens ha deixat diverses competicions als trinquets, la tornada de Tonet 4 i els últims equips confirmats per a l'inici de la Copa Caixa Popular. En raspall femení, el trofeu Elisa Tarazona de Ribarroja ja té finalistes. Irene, Natàlia i Mireia Valero superaren Victòria i Marina per 25-0, mentre que Anna Puertes i Mar Alfonso derrotaren Àngela, Mar i Júlia per 25-10. La final es disputarà el dijous 10 de setembre a les 7 de la vesprada al trinquet El Rullo de Ribarroja. Al trofeu de l'Alqueria d'Asnar, Erika, Míriam i Aroa aconseguiren el primer bitllet per a la final, però després d'imposar-se a Clara, Mireia, Badia i Fanny per 25-15. La gran final es jugarà este divendres 11 de setembre, 7 de la vesprada, al trinquet de l'Alqueria d'Asnar. En escala i corda, el trofeu Festes del Crist de Ribarroja també ha definit la seva final. Abel i Guillem Palau guanyaren Héctor i Bueno per 60-30, mentre que Diego i Rubén derrotaren Vicent i Montrabal segon per 60-45. Els dos equips guanyadors disputaran el títol este dimarts 8 de setembre a 6:15 de la vesprada al trinquet El Rullo. I acabem amb el raspall masculí i la gran tornada de Tonet Quart després de la lesió de genoll patida en la final de l'individual. Dilluns va reaparèixer a Xeraco amb una victòria per 25-5 al costat de Bercher davant Vicent i Murcianet. I fa només uns minuts ha acabat la partida de reobertura del trinquet de Canals, on Marraí i Tonet Quart han superat Vicent i Sebe per 25-20. També, a banda d'això, s'han anunciat els 7 equips de la Copa Caixa Popular de Raspall Masculí. Ivan Ebrisca, per una banda, Montaner, Montparrer i Marc Ortega, per l'altra, Bercher i Tonet Quart, tercer equip, Marraí, Lorja i Bosio, el quart, Vicent i Sebe, el quint, Ian, Murcianet i Alejandro, el sext, i l'últim, Diari, Raúl i Canari. La Copa obre la temporada de tardor de la pilota professional i demà, a les 7 de la vesprada, dilluns demà, es presentarà oficialment a l'estadi Ciutat de València. 9 de la nit, 52 minuts, torn per a repassar el futbol internacional. Sempre de la mà del nostre David Ferris. Hola, David, què tal? Bona nit.
3: Hola, Paco, bona nit, què tal?
0: I hem de parlar de dos punts d'interès molt importants. Per exemple, el d'avui estava en Anglaterra, en eixe Arsenal-Chelsea, que s'ha jugat esta vesprada.
3: I ha guanyat l'Arsenal de Mikel Arteta per 2-1. Es va avançar el Chelsea amb gol de Rodgers al minut 2, precisament, però després, en el 25, Havertz, amb un bon gol des de fora de l'àrea, va igualar el partit, i en la segona part Odegaard, en una bona acció també de Cholis, però la deixa passar la pilota Havertz perfectament, el jugador noruec pues, va aprofitar per a fer el 2-1 i per a continuar com el City amb 9 punts, 9 de 9 per als dos equips que a priori són els favorits per a guanyar la Premier League, encara que sorprenentment el Hull City està tercer i el que més em crida l'atenció és que encara no ha encaixat cap gol el Hull City. O sigui que, bueno, està ahí.
0: Ara hem de recordar que este cada setmana a banda se va jugar pràcticament tot això ahir. Avui també ha empatat el United, Everton 2, United 2. Li està costant també l'inici a Michael Carrick de temporada.
3: I els gols de l'Everton, Paco, són espectaculars els dos.
0: Sí.
3: Boníssims. Són dos golaços que clar, els fan al United, perquè té la mala sort de que, bueno, ja saps, si et poden fer un gol espectacular, t'ho faran a tu.
0: Sí, correcte, al Manchester United. Això en la Premier, que és un mà ja després de tres jornades, mà pràcticament ja entre el City i l'Arsenal, que ja se veien les cares en la Community Shield fa unes setmanes. Parlem també de la Sèrie A. David, avui hem contat durant tota la vesprada pues, alguns partits que n'hi havia per a interessants. Victòria al Frosinone, que l'ha guanyat al Venècia, el Parma empatat en casa 1-1, el Bologna 2-2 davant del Sassuolo, i estem pendents del gran partit de la jornada, que és
3: el Juventus-Milan, que s'està jugant ara mateix a l'estadi de la Juve, 0-0, minut 49, i la veritat és que poqueta cosa, Paco. No està sent un partit molt entretenit.

0: tingut. És veritat que Maignan ha fet alguna bona intervenció, però el Milan, per exemple, dos remats, se lo aporta. La Juve sí que ha rematat una miqueta més, però el partit no està tenint res que veure com, per exemple, l'Inter-Nàpols d'ahir, que va ser un 3-2 espectacular amb una segona meitat d'un fum de gols. Els 5 gols són en la segona meitat. Avui no estem tenint tanta sort a la Sèrie A.
1: De la Sèrie A podem destacar alguna coseta del cap de setmana?
0: Bueno, el que te dic, el partit d'ahir de l'Inter, que també va guanyar la Roma a l'Atalanta per 2-1. La Roma, que és actualment l'equip que lidera la Sèrie A, amb 9 punts, és veritat que també com l'Inter, però amb millor gol a veratge general. I el que diem, el Como tercer, i ara veurem què passa amb el Milan-Juve, perquè si guanya un dels dos també s'unirà a la Roma i l'Inter com líder provisional de la competició italiana.
1: De tot el panorama del futbol internacional, David, per a tancar, en què te quedaries este cap de setmana?
0: Pues mira, volia donar-te una dada curiosa, que és que a Holanda, en el Telstar Cambuur de Wii, que és un partit que a priori no...
1: Buen comentat esta vesprada, impressionant, eh?
0: Vale. Sí, sí, el més curiós és que és el fill de Koeman, el porter del Telstar, que ha fet els dos gols de penal.
1: Pichichi del seu equip, ojo, eh?
0: Sí, lo he vist fa un parell d'hores i quan l'he vist dic, no pot ser. O sigui, no sé què està passant, però bueno, he investigat una miqueta i he vist que l'any passat també, en la jornada 34, va llançar un penal que va convertir davant del Volendam.
1: És que no sé si va ser una prova i... Clar, per als xiquets igual no, Ronald Koeman, diu, entrenador i demés, tal. Ronald Koeman, quan jugava en el Barça, o en el PSV abans, llançava els penals de forma espectacular, perquè li pegava unes sèpies sí. Col·locades, rases, sempre ha pegat al pal, i pareix que el fill David ha sigut l'hereu, no?, d'esta qualitat a l'hora de llançar i executar els llançaments 11 metres.
0: Sí, però pareix que l'ha descobert tard, perquè ja t'he dit, el primer llançament de penal que consta, jo l'he mirat a transfermar, igual pues, falta una miqueta, però bueno, en la temporada 25-26, l'any passat i l'última jornada. Però bueno, dada curiosa i poc més, Paco. Bueno, l'Estrasburg ha guanyat 2-6 al Troyes i bueno, està ara mateix en quinta posició amb 6 punts de nou, i que el París... El París estava jugant i ara se m'ha perdut la pista del partit, la bueno, veritat. Tinc tantes pestanyes obertes que...
1: Te
0: va 2-2 amb el Marsella, va 2-2 amb el Marsella.
1: Sí,
0: el
1: París, acaba de fer el Marsella el segon, eh? Marsella 2, París 2.
0: Sí, és que iba a dir que anava guanyant, però he vist la classificació i dic, ha canviat algo.
1: Sí,
0: i clar,
1: l'Olimpí de Marsella acaba de marcar.
0: 2-2.
1: Sí, concretament, i a
0: banda,
1: per a ser completistes, Guiri ha fet doblet, eh? Fa un minut escassament, sí, a mi Guiri, el jugador del Marsella.
0: N'hi ha dos golejadors, Sinayoko per al París, que ha fet els dos gols del conjunt visitant, i Guiri per al Marsella, que tampoc ha arrencat massa bé.
1: I tant que no és futbol internacional, bueno, igual sí, per la repercussió internacional, tens 30 segons només del València-Barça d'avui, vols comentar alguna cosa?
0: Bueno, que tampoc és res que sorprenga el 0-5, perquè per nivell dels dos equips estava clar que n'hi havia una diferència abismal, i que a mi pues, sí que m'ha sorprès que la gent... I no és una crítica, eh? Cadascú fa el que vol, però que no renuncia a 10 minuts d'un partit que anava a ser vergonyós, que jo crec que ho teníem tots clar.
1: Sí, esta nit en els últims 90 minuts del punt a punt, segur que en el debat se parla d'este assumpte. Un abraç, David.
0: Un abraç, Paco, bona nit.
1: I és una connexió superràpida. Ara de seguida estarem ja amb Carlos Gallardo del Futbol Més Nostre, però com hem vingut dient tot este cap de setmana, demà comença la nova programació de temporada 26-27 en Apunt Ràdio, des de les 6 de la vesprada, del matí, perdó, des de 6 del matí, n'hi ha que matinar moltíssim, amb Alba Requejo, amb els informatius, nous programes, nous horaris, debuts en esta casa, i un d'aixòs debuts, precisament, des d'un dels nostres membres del Punt a Punt, com és Nacho Sánchez, que estrena programa demà a l'una del migdia. Hola, Nacho, bona nit.
2: Hola, Paco, de nou, bona nit.
1: Bueno, pues després de tot el que has viscut avui en el camp de Mestalla, anem a parlar una cosa que sí que és bonica, tot i que el context igual no és el més favorable, però demà estreneu, en el teu cas i el de Germán Muñoz, el partit de la una.
2: Pues sí, a veure, estrenem, és cert que el context no és el millor, però si algo m'ha ensenyat estar un any fora de la roda és que el futbol, quan les coses de fer, dona alegria, quan les coses van malament... estàs fastidiat, però pots fer un poquet d'estoïcisme i pensar que és el més important de lo menys important. I a mi m'encanta tornar a les zones, m'encanta tindre un equipàs com el que tinc, perquè a la fi jo sóc el partit de la una, sóc el punt a punt, però som tots lo mateix, estàs d'acord amb mi, que a la fi tots ens ajudem entre tots. I bé, comencem demà, a l'una del migdia, el partit de la una redundància, però sí, amb moltíssimes ganes, sobretot, d'aprofundir, no?, un poquet, de, jo crec que sobretot una convalidació que podem fer entre el punt a punt i el partit de la una. Nosaltres avui hem estat contant tot el que ha passat a Mestalla, al Llevant. Demà aprofundim més, donem més informació, expliquem tot en detall, per què, quan, com, i te dono un xicotet spoiler perquè he estat indagat esta vesprada de les hores de Kiat Lima a València. Han passat cosetes a l'hotel del València.
1: Perfecte, pues ja tenim ahí el gancho per a demà. Si vols, Nacho, aprofita i pots comentar algun dels col·laboradors o tertulians que van a passar-se durant tota la setmana de dilluns a divendres pel partit de la una.
2: Correcte, pues la idea és tindre contingut informatiu. Demà estaran ja per a iniciar la tertúlia companys com Conrado Valle de Las o Diego Pigo del Marca, però durant la setmana també afegirem experiodistes que ara són representants, com exemple el gran Alberto Santamaría, que va estar també a la cadira on estàs tu una gran època. També afegirem entrevistes. Esta setmana tenim una molt bona entrevista, una persona que donarà molt de la que parlar, que encara vaig a mantindre el secret, i sobretot col·laboradors. Col·laboradors per què? Perquè bé, tractarem d'informar tant Germán Muñoz, que serà el meu company diari, com jo, pues del València, el Villarreal, de l'Elx, del Llevant, però no donem a tot, i evidentment hi ha que ser honest. Som especialistes en el futbol de la Comunitat Valenciana, especialment en el València. Per tant, consideràvem oportú que hi haguera un especialista focus 100% en el Llevant, com serà Ismael Algarra, en tota la zona d'Alacant, Hèrcules, Elx, Eldense, com Òscar Manteca, Villarreal en Xavi Mata, i també afegir tertulians. Estic esperant a veure si el teu següent invitat, Carlos Ayer, m'agafa el telèfon per a dir-li que voldria que vinguera divendres. Dis-lo tu en directe, a veure si a tu t'agafa el telèfon, que com crec que no em té guardat i no li he enviat un WhatsApp, a sobre li he telefonat, no m'ha agafat.
1: Ara després ja se n'anem a això, no te preocupes.
2: La realitat és posar molt el focus en el València, però, per supost, donar informació també de tots els equips de la comunitat i, sobretot, tindre especialistes, perquè a la fi és la casa de tots, tindre especialistes per a que no quede únicament un anàlisi meu, de Germán, no, sinó veus que estan dia a dia, hora a hora, seguint l'actualitat de la resta d'equips. També a València Bàsquet, que no he mencionat, contarem amb Miguel Domènech, treballador de Gigantes del Bàsquet, també del RACO Tarroja.
1: Sí, senyor, i a banda bon amic també del punt a punt, estiguem per ací l'any passat. Crec que justament Miguel Domènech va ser l'únic que no va vindre en la tertúlia que estiguem en Neins, perquè tenia boda. Però farem un bis esta temporada segur, i se passarà algun cap de setmana també per ací amb la resta dels membres de RACO Taronja. Pues demà a l'una i... És a la una o a l'una i cinc? Ara mateix, però bueno...
2: No, una, perquè l'informatiu és a les dues. Hi ha una paradeta de dos a dos i vi, sí, de dos a dos i cinc.
1: Pues
2: però,
1: a la una.
2: Però sí, comencem a la una.
1: El partit de la una en la sintonia de Apunt Ràdio des de demà, dilluns 7 de setembre, amb Nacho Sánchez al capdavant, amb Germán Muñoz, amb tot l'equip i amb moltíssima informació que demà va prendre la tempesta, no? Les zones, així en Apunt Ràdio. Pues tota la sort, company, i demà estarem a l'altre costat per escoltar-vos. Un abraç.
2: Abraçada, Paco, gràcies, eh?
1: Les 10 de la nit i 3 minuts, presentat el partit de la una que demà comença en esta casa. Torn ara per a, ja sabeu, el futbol més nostre.

0: Temps per al futbol més nostre. Carlos Gallardo, què tal? Bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Bueno, pues cada setmana, abans d'endinsar-nos en el repàs pormenoritzat, però ja tenim tot en marxa.
1: Així és, i cada setmana on s'anaven a produir fets històrics com el Castellonense estrenant-se en la segona federació, ho va fer en Vitoria, el Torrevieja, l'Sporting Costalanca Torrevieja estrenant-se en tercera, ho va fer en Vitoria, i també el filial del Lense, que ho va fer en Vitoria. I parlant del Lense, notícia de les últimes hores...
0: No, increïble, increïble.
1: Increïble. Lo de Claudio Barragán, que en esta secció van parar molt l'any passat, en ixa ascens, i m'has de quedar mirant un missatge de Juan Andrés Jiménez, que era entrenador del filial la temporada passada, al que no li van tenir molt de respecte, opinió este personal, este estiu, perquè van tardar moltíssim en prendre la decisió de no comptar en ell, d'apostar per un altre entrenador, allà a mitjan juliol, que això per un entrenador és deixar-te sense més opcions d'entrenar, perquè ja estan totes les banquetes, la resta agafades,

0: i ha deixat el següent missatge a les xarxes socials esta vesprada. El futbol tiene sus decisiones, nosotros tenemos nuestra conciencia tranquila, trabajo, compromiso y todo lo conseguido. El tiempo hablará, siempre contigo, Claudio.
1: Pues es que en el cas de Claudio Barragán anem a recordar la informació que ha deixat esta vesprada Gonzalo Blanes precisament des de Alacant, des de la zona d'Alacant, i és que ara mateix la informació que es maneja al voltant de la propietat del Deportiu Eldense és que s'han iniciat converses amb un altre grup inversor per a una potencial, no estem dient que estiga fet, no? Però que s'estan iniciant les converses per a una potencial venda o canvi de mans dels propietaris actuals, que recordem és eixe capital
0: mexicà
1: colombià, no? Que té més equips en altres lligues i en altres competicions i que se va fer en el control del Deportivo Eldense fa un any, literalment un any, en setembre del 2025. A les poques setmanes se carregaren Javi Cabello i posaren a Claudio Barragán com a un interí, no, a veure i tal i qual, però què passa? Va començar a guanyar, el renovaren fins a final de temporada i després el renovaren una temporada més. És que per això no ho entenc, és a dir, l'inici del Lense roïn no ha estat en segona divisió. No guanya, però està competint tots els partits, que jugant davant rivals molt potents.
0: Sí, però ja sabia, perquè recorda l'estiu estar fent un Torrevieja Benidorm, el Peyo d'Ascens, en el Nelson Mandela i en Torrevieja, i es van trobar allí a Claudio Barragán amb José Andrés Jiménez, amb l'entrenador del filial, que li van preguntar per la seva situació, perquè es parlava molt de Claudio Barragán, que passava i ha aconseguit l'Ascens, però el club no dia res, dia que tenia un any més de contracte.
1: I que n'hi havia interessos d'equips de segona, també.
0: I que n'hi havia equips de segona, tampoc es sabia res del filial, intentaren parlar amb ells i ells diuen que estaven mirant el partit disfrutant, però que no podien dir res més perquè no tenien més notícies del club. I van passar les setmanes, les coses un poc estranyes, finalment es van començar a comunicar els noms dels fitxatges i es donava per fet la continuïtat de Claudio Barragán. No va deixar així finalment a mitjà juliol del míster del filial. Però sí que es veia que en la nova propietat pues, la cosa estava un poquet estranya. I ara, en un canvi nou que com ve dies, l'any passat, recordo, estar a l'inici d'este mes de setembre parlant d'un canvi de propietat
1: Cabello,
0: en el
1: sí.
0: Lense, i ara torna a produir-se la mateixa situació, una llàstima per el bon any històric any que estava visquent el Lense. Ni se Ascens, ja havia estat abans el Lens en segona, però també en quant al filial, ni se Ascens històric per primera volta al futbol nacional.
1: I recordatori important, i és que després de l'eixida de Claudio Barragán, de l'acomiadament de Claudio Barragán, que per cert, criticadíssim per l'afició del Deportivo Eldense en xarxes socials, tot el món estava a tope en Claudio Barragán, en el nou Pepico Amat, cada vegada que es deia el seu nom en la megafonia era el més ovacionat. Pues,
0: el xamán.
1: El xamán Claudio Barragán. Jo estic afonat, per a mi la notícia de la vesprada és eixa i me pareix una injustícia del futbol, molt típica del futbol, per altra banda. Josep Ferrando, que era el segon entrenador del primer equip, va assumir la direcció interina en principi del primer equip del Deportivo Eldense. Anem amb el repàs, vinga. Primera federació, anem primer en marcadors de la segona jornada. I vaig a fer-lo a... jo crec que a l'inrevés. Jo crec que millor a l'inrevés. No, vinga, comencem per l'inici. Villarreal B2, Algeciras 1, Real Madrid B2, Torremolinos 0, San Andreu 2, Águila 0, Cartagena 0, Nàstic 0, Eivissa 2, Rayo Majadahonda 1, Real Zaragoza 1, Antequera 0, la victòria del Zaragoza ahir a la nit. I avui, Jaén 2, Huesca 2, Alcorcón 0, Europa 0, Hércules 0, Atlético Madrileño 2 i Real Murcia 4, Teruel 0. La classificació, Murcia líder 6 punts, Villarreal B co-líder, però en este cas en playoff, en 6 punts. En playoff estan Jaén, Atlético Madrileño i Cartagena, que tenen 4, i el nostre Hércules és cuer ara mateix, en cap punt, igual que l'Argesires. També en descens estan Europa, Teruel i Rayo Majadahonda. Què destaquem, Carlos?
0: Villarreal i Hércules, dos cares de la moneda, no? El Villarreal de David Albelda, el Villarreal ve dos partits i dos victòries en un partit que va disputar-se este divendres i esa victòria va entre l'Algeciras 2-1, on Kikareikin, el porter ucraïnès, va destacar. Va estar deixant molt bona imatge, molt bones parades, perquè va començar millor l'Algeciras i ahir va estar molt bé el porter jove, que promet moltíssim de la pèrdua del Villarreal. Destacar Albert García, el davanter que havia sigut renovat este estiu, va marcar un gol més i ja són 3 en 2 partits per al atacant català. Va avançar-se Villarreal, va tenir un penal en contra claríssim en el minut 44. Destacar a Gaitán, un jugador que ja ens va agradar molt
1: José
0: la temporada
1: Gaitán,
0: passada.
1: Sí, senyor.
0: Malagueny, que està brillant moltíssim. Facu Viveros, que només així va ser expulsat, però Carmona, per part del Algeciras, un lluitador, va ser expulsat també, només va ser expulsat Viveros. I va afrontar en un futbolista menys cada un dels dos equips el tram final i un molt bon gol de César Bonafé en falta directa li va donar esa victòria. Gran inici. Parlàvem abans de començar la temporada que el Villarreal el curs passat va agafar les posicions del playoff. Han pujat jugadors importants, han marxat uns altres.

0: i la veritat que el Villarreal B comença la temporada en nota molt positiva.
1: Divendres va ser el partit Villarreal B, que ja estava en la cau davantera de la classificació tot el cap de setmana. Tot el contrari li passa a l'Hèrcules, en compte del partit que estava esperada en Gonzalo Blanes i en Toni Cabot, però aquest equip té problemes, eh? Molts problemes.
0: Sí, ja has escoltat la graderia al Quique Betellà, eh? I recordem en l'estiu que s'havia tornat a il·lusionar la gent perquè pareixia que havia corregit l'Hèrcules el que havia passat altres temporades. L'entrenador se confiava en ell, no hi havia dubtes que hi havia altres estius en l'entrenador, de si era o no l'acertat. Se tenia molta confiança en Beto Compán.
1: Més confiança interna que externa, eh? L'any passat era l'inrevés. Uh-huh. Torrecilla estava baix sospita internament, però a nivell aficionat, bueno, no n'hi havia una crítica massiva, o tan massiva, però a Beto jo li estic ben veient les costures, sobretot a nivell recolzament públic, eh? Dels aficionats.
0: Sí, sí, perquè Paco Peña, en la compareixença que va fer després del tancament del mercat de fitxatges, alabava, no? També, que, i també ho ha fet Beto Compán, que tant l'entrenador com la direcció esportiva han anat tots en un mateix camí a l'hora de buscar els jugadors que volien. Era una plantilla que a l'inici de la pretemporada ja estava tota pràcticament feta, en el seu té Fran Sol, si continuava o no continuava. I és que la tendència ha continuat la mateixa que hem vist en pretemporada. Un equip que dona bones sensacions, que competís, que pareix, que és que té molt bon equip l'Hèrcules. Comentàvem abans de començar la temporada que és que hi ha molts rivals molt bons. Per exemple, el Real Murcia ha començat molt fort, ho ha golejat al Teruel.
1: En Sergi Guilló, entrenador.
0: En l'entrenador il·licità. Però és que li falta encara molt de gol. I mira que Narro és un dels millors jugadors, ha destacat avui, té futbolistes com Antoñín, Andy Escudero en el Ceuta, se'n va aixir en la categoria. És a dir, té una bona plantilla d'inici, però no sabem què li passa, que no acaba de funcionar. Uh-huh. I ho comentàvem també abans d'iniciar la competició, en aquest estrany calendari que últimament fa la federació, tenia 7 jornades, les 7 jornades inicials, 5 a casa. Això podia ser algo molt positiu. El Hèrcules ha sigut un molt bon equip local en les últimes temporades i un molt roí visitant. I si haurà continuat aquesta tendència, l'inici haurà sigut molt positiu per agafar confiança, agafar punts, veure si hi ha i dalt. Però clar, al perdre els dos primers partits a casa, li fiquen la màxima exigència ara per a visitar un camp difícil com és l'Europa a Barcelona el pròxim cap de setmana. Així que d'una temporada que a l'estiu pensàvem que a veure si és esta, ja s'estan fent bé les coses, la plantilla s'ha fet molt abans d'iniciar la pretemporada per a que pugui treballar entrenador, té bona pinta l'equip, pues ha començat la temporada i un altre disgust per a l'afició herculana.
1: Dubtes en l'Hèrcules d'Alacant, en el que portem de temporada dos jornades. Altres protagonistes d'esta segona jornada, primera federació, amb golejadors, amb equips destacats.
0: Sí, destacàvem el Real Murcia, amb Sergi Guilló, el tècnic il·licità, que en pretemporada donava la mateixa sensació, no?, per el que m'arribava de Murcia, que era no havia guanyat massa en pretemporada, hi havia dubtes perquè era també un projecte molt, molt nou, però ha sigut començar la temporada i esa victòria en el Rico Pérez, i ara 4-0 a casa davant el Teruel, sí, amb doblet de Joel Llorquera, pues fa que un equip amb una massa social també molt important com la de l'Hèrcules estigui ara mateixa pletòrica en el tècnic il·licità. I en el Coria, Pau Palacín, el davanter del Coria, que ja va destacar a Extremadura amb el Cacereño en la primera federació, que va jugar així a l'Esportiva, Unió Esportiva Alcira o Macreser, també al Silla, en tercera Farrés, estava fent gols.
1: Sí, sí, és de veres.
0: Pues marcat doblet golejador per al Coria, però un equip que s'estrenava en primera federació i són un poquet els jugadors i tècnic valencià que han destacat este cap de setmana en aquesta primera federació.
1: De la primera federació que tanquem, baixem a la segona federació, grup tercer, recordem, grup unificat, ja estan tots els valencians, tots els equips de la Comunitat Valenciana involucrats i que ha encetat este cap de setmana la seva competició. Anem amb marcadors. Real Murcia B 1, Orihuela 2, Castelló B 1, Intercity 2, Castellonense 2, UCAM Murcia 1, Alcoyano 1, Cieza 1 i esta vesprada Deportiva Minera 1, Peña Deportiva 0, València Mestalla 1, Mallorca B 1, La Nucía 1, Poblense 0, Yeclano 1, Atlètic Balears 0 i Lorca Deportiva 1, El Chilicitano 1. El partit que finalitzava la jornada en qual el conjunt Franja Verd ha aguantat un empat amb un jugador menys els últims 10 minuts. Bueno, Orihuela, Intercity, Castellonense, Yeclano, Deportiva Minera i La Nucía són els primers 6 perquè són els únics que han guanyat els seus partits i per baix estan en descens UCAM Murcia, Castelló B, Atleti Balears, Peña Deportiva, Poblense i en play-out estaria el Real Murcia B. Què comentem?
0: Pues primera jornada molt positiva, perquè només ha perdut un equip, ha sigut el Castelló B, i davant d'un equip de la Comunitat Valenciana com és l'Intercity.
1: Correcte.
0: A més, un partit que va començar guanyant el Castelló i li va anar la volta en 4 minuts el conjunt de l'Alacantí, que és un dels equips, el de Carlos i Miguel de las Cuevas, a priori, per projecte esportiu i econòmic, més favorits a estar en la zona més alta. L'Orihuela a destacar la massiva presència d'aficionats escorpins en la visita a la nova condomina.
1: Gran desplaçament, eh?
0: És un gran
1: escenari.
0: Està
1: molt a prop, no?
0: Està molt a prop. Però jo estic segur que ara que ve esta temporada, per fi, els desplaçaments de l'Orihuela van a ser no tan llunyans com altres temporades.
1: No han d'anar a Madrid, no? Poden estar més a prop.
0: I a Canàries, i a l'altra punta d'Andalusia, i tan viatgera que és l'afició dels escorpins, segur que els anem a veure en molts jocs. Victòria de la Nucía per 1-0 davant el Poblense, destacat al porter Unai Merino, que van tindre així l'any passat en el Futbol Més Nostre, porter que va ser de l'Alcoyano i que aturava un penal per a aquesta victòria lluitada del conjunt de Vicente Mir per al retrobament de la segona federació. L'Electricità estava guanyant 0-1 des del primer minut amb el gol de Mateo, un jugador que va venir la temporada passada al final de l'Espanyol i m'agrada moltíssim. En pretemporada ha fet diversos gols i és un dels futbolistes cridats a ser molt destacat aquesta temporada, però en el minut 80 l'han expulsat a Miralles i en el temps afegit el Lorca Deportiva ha fet aquest empat a 1.
1: Que per cert ho han revisat i pareixia que l'anularien, però finalment el gol s'ha mantès en el marcador.
0: I destacar també Alejandro Ramos, el porter de l'Elx, que abans durant el partit havia aturat un penal per al Electricità, un jugador de la Pedrera Barça. Bueno, va passar per el València, després molts anys per a la Pedrera del Barça. El Alcoyano, 1-1 a casa, davant un Cieza que avisàvem, és un equip molt potent, acaba de pujar de la tercera de Múrcia, però ve aquest potencial econòmic potent del Mago Pop. El València Mestalla a empatar a casa davant del Mallorca, es va avançar però finalment va quedar en un empat a 1, i sense dubte la gran notícia, la segona federació este cap de setmana ha sigut aquesta estrena històrica del Castellonense en segona federació. Ho feia davant un dels equips per potencial econòmic a priori més potents de la categoria com era l'UCAM Múrcia, i en un inici de partit impressionant, en diuen allí al camp Eliseo Pla Ramírez, on va estar el nostre company David Jordà, pues va aconseguir aquesta victòria. I a més, el primer gol de la història en segona federació del Castellonense és un xic del poble com és Sergi García,
1: que ja està a l'altre costat del telèfon. Per cert, acaben d'expulsar a Sangar en el Sevilla, una expulsió, ara la veuràs repetida, Carlos, lamentable, perquè el defensa toca la pilota i han decidit expulsar-lo per una falta sobre Robert, se m'acaba d'anar el cognom. El davanter de l'Espanyol, que s'anava a soles. Per a mi no és roja ni de conya. Però
0: Robert
1: bueno,
0: Fernández.
1: Robert Fernández, ahí estem. Sergi García, bona nit.
2: Bona nit, com estem?
1: Podem dir que és un tio històric, tu?
2: Bueno, no sé. Bueno, vaig tindre la sort ahir de poder fer el primer gol de la història del Castellonense i, bueno, molt content, la veritat que molt content.
0: Supose, hola Sergi, soc Carlos, supose que tu que eres del poble, en aquestes hores des de que han passat, des de que se va disputar aquest partit este dissabte, per el poble t'hauran felicitat molts, no?
2: Sí, la veritat que sí. Bueno, ahir la veritat que no era molt conscient, no? Perquè entre l'eufòria de la victòria i tot, però bueno, sí, que la veritat que el poble pues, està orgullós de que per lo menos el primer gol l'haja fet pues, jo, que soc del poble, no?
0: Com recordes aquesta acció del teu gol, històric?
2: Pues mira, va ser un gol, la veritat no va ser molt bonic, no? Perquè va ser ahí un rebot i vaig clavar la cama conforme vaig poder i bueno, pues amb molta eufòria. Jo quan marque, la veritat que heu vist molt, no? I la veritat que, pues això, amb molta eufòria.
0: Estem parlant d'un partit històric per al club, per al Castellonense. Ahir en David Jordà, el nostre company, parlava Miguel Ángel Pla i deia que tenien molta il·lusió, que això sabien que era una altra cosa molt diferent del que havien viscut, però que havien lluitat molt el Castellonense per estar en esta segona federació, i el que volien era que no vingui per a passejar-se, sinó ser un equip molt competitiu, no? I esa és la idea que el Castellonense es presenta en esta competició.
2: Sí, bueno, jo crec que ahir es va veure, no? Que l'equip no ha vingut a esta categoria per a passejar-se. Crec que ho donarem tot i ja t'he dit que no han vingut així per a passar el rato ni per a passejar-me. Anem a intentar guanyar cada partit i sumar els màxims punts possibles i, bueno, i els resultats diran, no? Que el futbol a vegades pues, és molt complicat, però bueno, nosaltres a la nostra faena i poquet a poquet i passet a passet.
0: Mira, en el dia d'avui, en les últimes hores, li he demanat als seguidors del Futbol Més Nostre, del Punt de Punt, que en xarxes socials ens enviaran unes preguntes per a tu. I, per exemple, Paco ens ha dit com va ser la xerrada abans del partit. Què ens pots contar d'aquests moments abans d'eixir al terreny de xoc?
2: Pues mira, recordé la charla que va fer el segon entrenador.
0: Joaquín, ¿no?
2: Que, sí, que lo més important era suar la camiseta, luchar hasta el final i que, bueno, que és molt important, no? Que la gent de fora, que no és del poble, que tinga aquest sentiment, i jo crec que es va veure en el camp que tots anarem a una i que lucharem hasta el final perquè acabarem tots supercansats, no?
0: Perquè el Castellonés ara mateix està vivint un moment impressionant de la seva història, s'estrena en segona federació. Comentava David Jordà com el president tenia la seva vivenda al costat dels vestuaris de l'anterior camp del castellonense, com a poc a poc s'ha anat formant este somni que pareixia impossible fa molt de poc. Tu que eres d'allí, com recordes els teus inicis en el futbol d'allí en Castelló de la Ribera? I suposo que mai t'imaginaries que anaves a arribar tan lluny en el teu poble per a enfrontar-se aquí a altres regions a nivell nacional.
2: Pues recordo, per exemple, quan vaig vindre que estàvem en preferent, no? L'any que pujarem a tercera, i la veritat que pues, en aquests moments era impensable, no? Estar on estem ara, i pues, bueno, molt d'esforç, molt de sacrifici. El president pues, fa un sacrifici enorme cada any per això, per intentar que l'equip cada any siga millor i bueno, ho està aconseguint, vamos.
0: I s'enfrontàveu en esta primera jornada davant l'UCAM Murcia, que és un dels candidats més ferms a estar a la zona més alta de la competició. Com vas veure este rival, que es vau ficar per davant, ells van retallar distàncies, crec que ja en la segona part, i vau tenir que lluitar, no?, per aquesta primera victòria davant un dels equips, un dels cocos de la competició.
2: Sí, bueno, pues com tu dius, un equip superfort de la categoria, van tindre pues, aquesta sort de que en el minut 1 ja mos ficaren per davant. Jo crec que a ells això pues, també es va xocar un poquet. I bueno, la segona part sí que és de veres que mos apretarem. Nosaltres físicament pues, ja l'equip va baixar un poquet, però bueno, mantingueren com van poder ahir en força i pues, bueno, al final van treure els 3 punts, que al final era el més important, no? Després de també una pretemporada molt dura, han hagut moltes lesions, gent que no ha fet la pretemporada com tocava perquè han hagut moltes lesions, com te dic, i bueno, la veritat que els 3 punts pues, molt bé, la veritat.
0: A més, recorde que Iñaki Rodríguez, el míster, es va dir que teníeu molts partits perquè, com era una plantilla amb tantes novetats, volia que es conegueu bé tots. Ha sigut una temporada, a més, molt calorosa, si ho han viscut tots, no? En la nostra vida, en estiu, en el treball, les vacances, però a vosaltres, per als entrenaments, també s'haurà notat molt, no?, la calor que ha fet i el tindre que jugar tants partits.
2: Sí, està fent molta calor, però bueno, al final això, pues, bueno, uno quan es fica a entrenar o a jugar intenta pensar lo menos possible en això, però sí, la veritat que està fent molta calor i ha sigut una pretemporada pues, prou dura, la veritat.
1: Un moment, Carlos, perquè n'hi ha gol en primera divisió, marca El Hilali en un Sevilla que estava un poc ja desarbolat per aquesta expulsió, per a mi infame, absolutament injusta, de Sangare. Marca El Hilali, bon gol des de fora de l'àrea, marca l'Espanyol 1, Sevilla 0. Carlos.
0: I et volia fer una altra pregunta que els ha deixat un altre dels nostres seguidors, Víctor, que ens pregunta, et pregunta si es nota molt la diferència entre tercera i segona federació. Què has notat tu en este primer partit? Quines són les diferències més destacables que diries?
2: Pues yo lo que sí que he notat és la intensitat, no? Jo crec que ahir la intensitat del partit va durar els 90 minuts. Quan estàvem en tercera, pues a lo millor anàvem partits que en el minut 80, 70 baixava un poquet el ritme. En esta categoria jo crec que no, i també pues, els errors que puga cometre un equip així en seguida se paguen molt cars.
0: I han vingut molts nous companys, sí que manté un bloc de jugadors, Carlos Badal, Iker Garijo, tu, Joan Company, Joe Wistalley, sí que continua un bloc de jugadors de l'ascens, però també han vingut molts nous companys. Com ha sigut aquesta rebuda, els nous companys, com s'han adaptat?
2: Bé, molt bé, de categoria. Nosaltres, pues, els que som més del poble, intentem que de fora, per això, senguin el sentiment del poble, que així van a estar molt a gust, van a estar molt bé, i bueno, la veritat que s'han adaptat superbé. Veritat.
0: Què li has dit del poble? Perquè així van conèixer molt el poble del Castelló l'any passat.
1: Sí, tu te vas passar ahí pràcticament tot l'estiu.
0: I en el camió van recórrer aquesta rua que vau fer ahir per sí. Tota la població, espectacular en aquest ascens, que va finalitzar crec que en un mig any fester, no?, de moros, que vau celebrar justament en aquella nit. Què li heu comentat al poble? Que crec que fa res també estàveu de festes.
2: Sí, la setmana passada estàvem de festes. Què l'han comentat? No, pues res, que això, que ho senguen, que així és un club que s'esforça molt, no? Som un club pues, humilde, que present, som de segona rep, i que ho sent, que lluitem per la camiseta i ja està. Tampoc...
0: Ei, mira, te vaig fer una altra pregunta també que ens ha fet Ivan, un dels altres seguidors. S'ha vingut a dalt, s'ha vingut amunt després de la victòria que va aconseguir. Me dius, creus que el castellonense pot lluitar per algo més que la permanència? Què dius? O n'hi ha que anar poquet a poquet?
2: Bueno, jo crec que n'hi ha que anar passet a passet. Ara...

0: pensant en esta setmana en Poblense, intentar guanyar i ja està, ja t'he dit. Resultats diran i ja veurem on estem a finals de temporada.
1: I com vas veure la

0: Ahir l'afició va estar molt bé, el camp estava ple, sí que és de veres que el nostre camp pues, és complicat, no? Perquè és plena i pareix que no n'hi ha molta gent quan està jugant, però bueno, ells se fan de notar i la veritat que ahir es vam notar molt i ens ajuden molt, la veritat.
1: Anulen el gol del Espanyol per fora de joc, perquè està per darrere del porter, el davanter, i bueno, està molestant-lo, i com està molestant-lo, intervé en la jugada, és a dir, el gol del El Hilali anul·lat, Espanyol 0, Sevilla 0, estem en el minut 20 de la represa. Carlos.
2: Com deia, tu estàs visquent un somni que no se sabia somniar de xicotet, que era jugar amb el castellonense davant d'equips com el UCAM Múrcia, com de si no res el València Mestalla, com el Mallorca. Com ha sigut per a tu esta pretemporada i com està sent per a tu este inici de curs?
0: Pues com tu dius, un somni, no? Jo crec que des de xicotet pues, tots els xiquets del poble somien, i més ara, no? Veient l'equip on està, en la categoria en la que està, somien jugar en l'U de Castellonense i bueno, jo era un d'ells, no? Que sempre ha anat a veure quan era xicotet al Castellonense i bueno, un somni i visguent-ho pues, a tope.
1: Bueno, pues este somni del castellonense que té com a protagonista del cap de setmana, tot i que ell no vol autodenominar-se un tio històric, a Sergi García, ja ho és. Ja ha entrat en la història de la Unió Esportiva Castellonense, autor del primer gol de la història del club en esta segona federació. Sergi, enhorabona per aquests primers 3 punts i moltíssima sort esta temporada, vale?
0: Vale, moltes gràcies.
1: Un abraç. Estan passant cosetes, En el partit de l'RC Stadium, per cert, en segona divisió, continua tot igual, Almeria 3, Cádiz 1. Estem en el 20 també de la segona part. Torne Carlos per a parlar de la tercera federació, que també s'ha encetat este cap de setmana. Parlem, com sempre, del grup Sext, que té com a protagonistes els equips de la Comunitat Valenciana. Primer, com sempre, marcadors d'esta primera jornada. Hércules B, 1, Torrevieja, 2, a 0, 0, Crevillent, 1. Buñol, 2, Atxeneta, 1. Torrent, 4, Espanyol de Sant Vicente, ja no jove espanyol, Espanyol de Sant Vicente, 0. I per avui, Eldense B, 1, Torrellano, 0. Roda, 2, Ontinyent, 1931, 1. Soneja, 0, Villarreal, C, 3. Atlético Saguntino, 2, Llevant B, 1. I per últim, Valldusó, 0, Utiel, 0. Classificació, han guanyat Torrent, Villarreal, C, Atlético Saguntino, Buñol, Roda, Torrevieja, Crevillent i Eldense B. Estan els capdavanters. El Torrent seria líder, pujaria directament per la diferència de gols, 4. I per baix, pues, estan en descens per diferència l'Espanyol de Sant Vicente, el Soneja i el Torrellano. Però bueno, ja sabeu que acaba de començar la Lliga, queda moltíssim encara. D'esta primera jornada, què destaquem?
2: El primer líder per diferència de gols entre els equips que han aconseguit la victòria és el Torrent de Berna Ballester, que venia fa uns dies de aconseguir en picar ascendiu, contarem així en el punt a punt en directe, i se bitllet a la Copa Federació Nacional, que disputarà per cert este pròxim dimecres a casa davant el Saguntino. Però com diem, l'equip de Berna Ballester que s'estrenava en casa, i ho van contar així en el punt a punt, i amb molt bona imatge, amb jugadors que continuaven com Lois i Civil, que van donar molt, detalls de molt bona qualitat, però també amb Vino, lateral, que el vam escoltar així i que
1: doblet,
2: per primera volta a la seva història, dia que recordar que en Cadets o això havia marcat l'últim doblet, el lateral, que així l'han vist amb la Xeneta, amb el Castellonense la temporada passada va aconseguir ser ascens. M'agrada molt Membrives, un futbolista valencià que va passar per la pedrera del Patacone del Llevant,
1: va fer un gol.
2: L'any passat estava a la regió de Múrcia. També Gabriel López, té bons jugadors, un Torrent que el gran dubte era com anava a començar la temporada, perquè era un equip absolutament nou respecte al curs passat, però pareix ser que i se juntar peces, de moment l'inici està sent molt bo, i destacar també a David Ruiz, que molts el recordaran com a lateral en aquella època del València. De Carlos Soler, de Lato, en més recent, fa uns 4 o 5 anys en el Acero de Jandro,
1: sí.
2: Que va fer una temporada molt bo, aquell Acero que jugava molt bé a futbol, i crec que va arribar a disputar un playoff d'ascens de tercera
1: a segona B.
2: En aquell moment, i que després de 4 anys a Itàlia ha tornat jugant com a migcampista, que m'ha dit que en Itàlia ja ho ha fet, i la veritat que va donar molt, molt bones sensacions, i sinó que bona imatge per al Torrent i una estrena en aquest nou nom, que és un nom que recupera l'original el Club Deportiu Espanyol de Sant Vicente, no és bo, i estàvem preocupats per cert en el lateral que es va lesionar, que els proves que anava a fer esta setmana, perquè no se manaren bones sensacions. Destacar la victòria del Crevillente davant l'Acero, l'equip de José Manuel Mas, que tornava a Crevillente uns anys després i que ho ha fet en victòria. La victòria del Buñol, 2-1 davant de la Xineta, que va remuntar en gol d'Álvaro Peris. Álvaro Peris, que va firmar l'estiu passat, no este, del Ribarroja al Buñol, i es va lesionar al poc de començar la temporada i no el van poder veure pràcticament en tot el curs. De fet, en pretemporada està jugant poc, està a poc ficant-se a...

0: en bon estat per a disputar el partit, i va eixir en la segona part i va fer el gol de la victòria, i diria que estava molt content perquè ho havia passat molt malament en una lesió llarga, i que pues, a voltes aquest esforç de dia a dia recuperar-se pues, té el seu premi. Este matí hem donat el roda 2 on tinguem tu, ha marcat gol Brian, que ho dedicava a la seva dona, que va ser pare d'ací poquet.
1: A mi, enhorabona, a Brian.
0: I m'ha agradat molt el porter del roda, que ha fet molt bones intervencions, Marc Moliner, Moli, que ha estat molt bé, i també un banda esquerra, Borja Pérez, procedent del Hèrcules juvenil, que va estar també en la pedrera del roda i el Villarreal, allà per època cadet, en deia, així que dels jugadors que han destacat. En un dels grans partits de la jornada, Atlético Saguntino Atleti Llevant, es disputava esta vesprada, ha guanyat el conjunt de romans, un dels grans favorits a lluitar per l'ascens, amb gol de Sergio Magariño i Marc Bonafé. Marc Bonafé té molta esperança en este futbolista, que va donar molt bona imatge la temporada passada, i que en aquest estiu que confien que pot ser una temporada on explote les seues virtuts. I entre els equips que ha destacat el Dense B i sa victòria, com diem, l'equip de Víctor Basadre ha guanyat el viejo Pepico Amat, que està jugant i el
1: equips filial, que han pujat, evidentment,
0: i que s'estrenava per primera volta en tercera, com també l'Sporting Costa Blanca Torrevieja, que ha guanyat 1-2 davant el Hèrcules B, un Hèrcules B que durant l'estiu en comentàvem que tenia molt bona pinta, que este any
1: veterà Robert Campillo porta 3 anys ja allí, ja estan fets a la categoria, tenen equips de, te dic una cosa, tenen jugadors que igual tenen més reprise igual que el primer equip, alguna hauria de donar el vot en el los próximos meses.
0: Per cert, en el viejo Pepico Amat, com comentava, en el Dense B1 Torrellano 0, estava Dituro, el porter de l'Els, i és que un molt bon amic és el defensa argentí Fede Buselli, que ha firmat este any per el Torrellano. Ho ficava a les xarxes socials quan el van firmar, van anunciar el seu fitxatge per el Torrellano, i ahí estava l'aderia, ho comentava el nostre company Álvaro, quan feia aquest partit. I com destacàvem, el Torrevieja, l'Sporting Costa Blanca Torrevieja, un equip que es va fundar en 2020, no és el Torrevieja Club de Futbol, que va estar molt sent de cera, és un home molt jove, molt diferent, que ha nascut allà en els últims anys.
1: Club escalador, escalador i pujador.
0: Ahí sí, s'estrenava en tercera federació, ho ha fet en victòria en esa ciutat esportiva Antonio Valls d'Alacant, 1-2, i el seu capità, Pucho, ens ha transmès les seues sensacions en esta estrena històrica.
2: Hola, muy buenas, soy Pucho, jugador del Sporting Costa Blanca Torrevieja. Bueno, el partido contra el Hércules, sabíamos de la dificultad. El inicio de temporada, bueno, pues los últimos minutos te puede pasar un poco de factura por la pretemporada, donde hay mucho desgaste, mucha exigencia. Y bueno, sabíamos de las fortalezas del Hércules, que en los primeros 10, 15, 20 minutos en pretemporada ellos venían metiendo gol, y así fue, nos pasó factura. A partir de ahí el equipo se recompuso, supo actuar, supo jugar, y en el que, bueno, en estas categorías, pues si conceden un fallo, pues te pasa factura. Y así fue en una salida de balón de ellos, robamos y, bueno, por suerte, pues pudimos empatar. Luego en la segunda parte, en estas categorías, pues acciones de balón parado, estrategia, te pueden dar puntos, la balanza puede decantar para un sitio que para otro, y bueno, por suerte, pues pudimos hacer el segundo. Así que nada, quería hacer un llamamiento a la afición de Torrevieja, que tenemos que estar unidos, que tenemos que ir de la mano todos juntos, en las buenas, en las malas. Y así que nada, invitamos a toda la ciudad de Torrevieja que este domingo en el Nelson Mandela nos apoye, ya que creo que, bueno, esta semana contra Vall d'Uixó, un equipo que se ha reforzado muy bien, donde creo que va a ser un equipo para estar arriba. Así que nada, un saludo y muchas gracias.
1: Gràcies, amiga. Les paraules del protagonista d'este cas, Pucho, del jugador del Torrevieja, que ha guanyat en la seva, anava a dir tornada, no, en el seu debut en esta categoria de tercera federació. Anem a votar, tanquem esta categoria, l'última de futbol nacional, i obrim ja la pàgina temporada 26-27 en la Lliga Comunitat, l'antiga preferent, que té esta nova nomenclatura des de fa, són 3 o 4 anys ja.
0: Sí, fa 3 o 4 anys, sí.
1: 3 o 4 anys, sí, correcte. Esta és la quarta edició, me pareix, de la Lliga Comunitat. I anem a ràpidament repassar tot el que ha ocorregut en este cap de setmana. Primer, en el grup nord, ja sabeu que n'hi ha grup nord, grup sud. Comencem amb els marcadors. Silla, 1, Ribarroja, 1, Alqueries, 0, Aldaia, 1, Burriana, 1, Odissea, 0, Jove Castelló, 0, Almasora, 1, Massanassa, 0, Ida Atlètic Quart, 0.

0: 0, Manises 1, Paiporta 2, Atlético Barrio La Luz Chirivella 1, Recambios Colón Catarroja 1 y l'Alcora 4, Onda 2. La classificació la repassem. Bueno, pues Alcora, Paiporta, Almassora, Burriana, Aldaya, els 5 equips que han guanyat els seus partits i estan capdavanters en la classificació. Ara mateix, per diferència de gols en descens, no Jove Castelló, Odissea, Onda, però això acaba de començar. Això respecte al grup nord. Del grup sud, Carlos, repassem també marcadors. Primer amb els partits d'ahir, Alberic Sucemar 1, Independent d'Alacant 0, Olímpic 2, Gandia 2 i Benigànim 0, Almoradí 1. I avui s'han jugat el Tàder 1, Calp 0, Benidorm 2, Javea 1, Alzira 1, Redovan 0, Santa Pola 2, Tavernes de Valdigna 0 i Novelda Unión Cable Gold 1, Rayo Ibense 0. Classificació. Després d'aquests primers partits, Santa Pola, Benidorm, Almoradí, Tàder, Alberic, Novelda Unió i Alzira estan en la zona capdavantera i, de fet, ascens directe per diferència de gols, dos gols anotats i cap encaixat el Santa Pola. En un 2-0 te poses líder, és el que ha passat. I per baix, només hi ha hagut un empat, per cert, Olímpic i Gandia estan en la zona templada i per baix, pues, bueno, per diferència de gols, el Tavernes de Valldigna al QR i Rayo Ibense i Redovan, que estarien en jocs de descens. Això els marcadors. Comencem amb el grup nord. Vinga.
1: Sí, anem a destacar el primer partit que es va disputar. Va ser el Vicente Morera en un duel entre dos dels aspirants més, que diria, candidats o favorits a eixa ascens en el grup nord, com són el Silla, que este any celebra, commemora el 2027 el seu centenari.
0: Centenari.
1: I el Ribarrotxa. El primer gol de la temporada en Lliga Comunitat el va firmar Miguel Ángel Pastor, jugador firmat per el Silla procedent del Bunyol i que es va juntar amb Alejandro Pastor, amb el seu germà, en el mateix club on ha tornat Vicent Albert com el fitxatge estrella del Silla. I en el Ribarrotxa, Cristian Guirado, un futbolista, destacar a Cristian Guirado, un futbolista que va eixir de la perera del San Marcelino. A mi em recordava molt a Iker Garijo, els dos van eixir del San Marcelino. Ell va fer molt bona temporada després, Cristian Guirado, molt bones temporades en el Recambios Colón, però l'any curs passat es va marxar a Estats Units, a jugar, sí, i a estudiar, com molts joves marxen allí perquè és una gran oportunitat per a ells, i ha tornat i és un jugador amb molta qualitat que li va donar molt al Ribarrotxa, on també ha de destacar Ozo. És un extrem dretà que l'ha tingut l'Atlético Saguntino, molt desequilibrant, i jo crec que en esta categoria va ser absolutament diferencial. El Aldaya, que tornava a Lliga Comunitat i ho ha fet amb victòria, amb gol d'un miscentre experimentat com és Carlos San Juan, i altre jugador amb experiència, el Burriana, l'ha donat la victòria a Òscar Prats, un Òscar Prats que ha jugat a la Nucía, molts equips, i que aquest estiu estava ahí pensant si continuar, no continuar, pues mira, el primer partit, primera jornada i marca el gol de la victòria per al seu equip. Sinó que motivació extra per al futbolista, també victòria d'un històric com l'Almazora, el Recambios Colón, que baixava de categoria este curs passat, ha empatat davant d'un Atlético Barrio La Luz Chirivella, que s'estrenava per primera volta, este equip molt humil de Chirivella, del Barrio La Luz, i ho ha fet amb empat l'equip d'Òscar Díaz. Festival de gols de l'Alcora, 4-2 davant el Onda. En la Lliga Comunitat Sud, destacar ese partit de la Murta, Olímpic Gandia. Això és un cartel espectacular, un clàssic.
0: Clàssic de futbol regional, sí.
1: I a més els aficionats van poder gaudir de gols perquè va finalitzar en ese empat a 2. Victòria a l'Almoradí, la tornada a la màxima categoria autonòmica, en este cas a Lliga Comunitat. Victòria del Tàdel en el temps ja extra del partit amb un golaç de Sergi, l'equip de Juan Antonio Gil, que ha aconseguit una bona victòria en un gol que podeu veure a les xarxes socials del Tàdel, un gol molt, molt destacat. Com dius, el Santa Pola, també un històric, que tornava a la màxima categoria autonòmica, ho ha fet en victòria 2-0 davant el Tavernes, un equip que el curs passava a disputar el play-off. I el Benidorm, era un dels grans duels, Benidorm i Javea, que el Javea en un projecte molt potent d'esta temporada.
0: Sí, sí.
1: Tenen a priori que ser 12 aspirants a l'ascens i ha destacat el doblet golejador d'Alvarito, el mag de Benissa, que és un jugador que ens té acostumats a no marcar gols, a marcar autèntics golaços. I el podeu veure també a les xarxes socials del Benidorm, un golaç per l'esquadra, un d'ells, així que el mag de Benissa, que torna a fer de les seues. I un altre dels equips que esperàvem molt la seva estrena és de la Unió Esportiva Alcira, després del descens de tercera. Ha sigut un partit que ha finalitzat 1-0 amb gol d'Adrià Sabater, però que ha pogut finalitzar 2-2, 3-3. Han tingut molt i molt bones ocasions els dos equips per a fer gols. I un dels jugadors destacats ha sigut el porter de la Unió Esportiva Alcira tota la vida en el Tavernes, i este any ha firmat per el conjunt de Luis Suñer Picó, han parlat en ell, han parlat en Xumi.
0: Xumi.
1: Esteban Xumi, porter d'Unió Esportiva Alcira, important començar a guanyar la Lliga.
2: Sí, sí, molt important. Hem estat treballant molt bé esta pretemporada per a intentar iniciar la competició traient els 3 punts i anar poquet a poquet, partit a partit, pues, traguem punters per intentar estar el més alt possible.
1: Com costa guanyar, eh? Perquè tots heu tingut opcions en trans del partit i pareixia que no volia entrar la pilota en alguns moments.
2: Sí, sí, la veritat que sí, hem començat, jo crec que nosaltres un poc millor, han tingut ahir uns minutets que han tingut diversos...

0: ocasions, però després ells s'han refet bé i ens han plantat cara en aquest camp i han tingut ocasions els dos equips, haver pogut fer perfectament un empat o caure a qualsevol dels dos costats.
1: És important marcar gols com defendre la porteria i tu hi ha una acció principalment que l'has fet molt bona, que t'han felicitat tots, no? Una parada, quan recordes aquest moment?
0: Pues sí, he vist que el baló plegava al segon palo i l'única opció que tenia era deixar-li aquest hueco per a que en tirara ahí, aguantat un poc i quan he vist que golpejava ha anat a tapar el forat que li havia deixat i he tingut sort que el baló ha anat ahí.
1: Tu com estàs? Perquè tota la vida de la Unió Esportiva Tavernes ara canviaves i a un projecte amb màxima ambició en Lliga Comunitat com la Unió Esportiva Alzira. Tu com et trobes en aquest canvi ara d'equip i de rol?
0: Pues la veritat que molt content, em trobo molt còmodo, és un vestuari espectacular, un grup humà impressionant i m'han acceptat superbé. Al final som tots nous també, venim tots a buscar el mateix objectiu i molt content, la veritat, que molt a gust em trobo.
1: L'última, un missatge a tota la nova afició, l'afició del Sunyer, Picó.
0: Pues que vinguen sempre que puguen ajudar-nos, a apoyar, que nosaltres anem a deixar-nos la pell en cada partit i a intentar aconseguir l'objectiu que es mereix l'Alzira.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: A tu.
2: Les paraules de Xumi, el porter de l'Alzira, per cert, en Flushing Meadows, victòria de Carlos Alcaraz en el US Open en tenis, 6-4, 6-3, 6-4, davant Tommy Paul i Alcaraz, que ja està en quarts de final, baix l'atenta mirada, entre altres, de l'actor Matthew McConaughey, que és, tot el món ho sap, entre altres, el que va protagonitzar Interestel·lar i mil pel·lícules més. Més protagonistes, Carlos, perquè, per cert, anem a parlar ara del Paiporta. Què passa en el Palleter? El Palleter torna o no torna, el camp del Paiporta?
3: Pues de moment sabem el mateix que sabíem fa un mes, dos, que l'Ajuntament i la Federació Espanyola de Futbol estan ja finalitzant, ho tenen tot preparat per a començar les obres, i les obres encara no comencen, no? És això que estan esperant, perquè recordem que és un camp federatiu que pertany a la Federació de Futbol Espanyola, que els diners de la construcció són
2: de l'Espanya Països Baixos. No, Espanya Països Baixos. La temporada passada va ser en març del 25, el duel que se va jugar en Mestalla.
3: Perquè ara es compliran d'ací no res, en octubre, dos anys d'aquesta catàstrofe que, entre moltes coses, va deixar sense el seu històric camp de futbol del Palleter al Paiporta Club de Futbol, que en principi jugarà en el Terrer, en el camp municipal del Terrer, que està al costat. Allí jugarà els seus partits. Ja el pròxim cap de setmana, davant l'Alqueries, té previst jugar allí. I el Paiporta d'Àlvaro Ortí, que ha protagonitzat un dels grans marcadors o de les sorpreses este cap de setmana, perquè visitava un Manises, que sempre presenta projectes molt potents, i era capaç de guanyar-li en un partit molt boig, amb expulsions en l'últim tram de l'encontre, i amb un gol, un dels dos que feia el protagonista Manu Prado, que ho feia al minut 90 per anar-li a gran alegria a l'afició del Paiporta.
2: Hola Manu, bona nit.
4: Hola, buenas noches.
2: Me ha dicho Carlos que eres de Ciudad Real, ¿no?
4: Sí, de Ciudad Real, sí.
2: Vale, ¿cómo llevas el valenciano?
4: Bien, lo entiendo. Sí que no lo hablo aún, pero lo entiendo todo.
2: Ah, perfecto. Pues sí, le pueden hacer la entrevista en valencià, no pasa
3: nada. Sí, es que aporta molts anys, porque tú estuviste en años, además, que creo que tienes muy buen recuerdo, en un club muy arraigado a la ciudad de Valencia, como es el Historics.
4: Sí, llegué aquí a estudiar junto a mi hermano y desde el primer momento contactaron con nosotros y
2: Marchalenes, a tope. Barrio Marchalenes.
4: Sí, sí, sí. Guau, genial. Hemos pasado ahí 4 años, pero muy, muy bonitos, la verdad.
3: Es un campo de toda la vida, de que se junta ahí todo el club, y además donde se almuerza muy bien, ahí hacen muy buenos bocadillos.
4: Sí, eso seguro que si te escucha Toni el Presi, bueno, le das una alegría.
2: A Toni le envío una salutación. Recordem l'Històrics, que es producte de la fusió entre el Marchalenes i el Parreta, el mític Parreta que estava molt vinculat a la ciutat de València.
3: Sí, y Manu, y habéis protagonizado ahora ya, veníais, como comentabais, con tu hermano de Ciudad Real, estabais en el Requena y erais uno de los numerosos fichajes del Paiporta para esta temporada, en el cual llevas con tu hermano, como decías, y habéis protagonizado uno de los resultados, ¿no?, destacados de esta primera jornada, con esa victoria 1-2 frente al Manises. ¿Cómo fue ese partido?
4: Pues la verdad es que fue muy intenso desde el principio. A mí me sorprendió muy para bien el Manises, un equipo bastante hecho, con nombre ya de gente que lleva muchos años. Y fue un partido bastante intenso durante todo momento. Y no sé, hasta la expulsión yo creo que íbamos bastante bien. Luego es verdad que nos condiciona un poco, para mí una decisión un poco justa. Y a partir de ahí ellos sí que empiezan a apretar mucho y nosotros intentamos mantener el resultado, intentando aprovechar las contras porque tenemos gente rápida arriba. Hay un penalti a favor de ellos, que lo convierten, también para mí dudoso. Y luego ya tenemos un penalti fallado también para nosotros y acabamos con esa suerte en el 90.
2: Un segundo, como ciudad realense, supongo que los clubes del sur, bueno, es impresionante. Gol del Sevilla, gol de Stasin. El Sevilla, recordemos, ¿por qué

0: durant la setmana i tot el que ha passat el cap de setmana anterior. I per a tancar sempre, I56, el menú de partits top de la pròxima jornada. I per què? Ui, ara jo t'afegeix una cosa. Tries el partit, però per què tries el partit?
1: Primer, recordar que este dimecres tenim Copa Federació Nacional, on juga l'Orihuela, i també on juga, tenim un duel entre dos equips valencians, el dimecres en San Gregorio, el Torrent davant l'Atlético Saguntino. Ara ja passem al cap de setmana, el menú dels grans partits. En primera federació, el Villarreal ve de David Albelda, després de dos victòries en les dues primeres jornades, vol aconseguir la tercera i visitarà a un dels grans candidats a aconseguir l'ascens, com és el Huesca, que acaba de baixar de categoria. En segona federació, cada cap de setmana tenim pràcticament un duel entre conjunts de la Comunitat Valenciana, en esta ocasió una altra volta en el Gaeta Huet, el Castelló B, en esta ocasió que rebrà un Alcoyano, que després d'un empat de la primera jornada que ha deixat un poquet descontents a l'afició del Collao, pues necessita guanyar en la visita al filial albinegre. En tercera federació, en el Clariano, un gran cartell, Ontinyent 1931 davant l'Atlético Saguntino, un Ontinyent que ha canviat moltíssim este estiu, que ve de perdre en la primera jornada, ho contàvem este matí, 2-1 davant el Roda, i que rebrà a un Atlético Saguntino que és un dels a priori més fens candidats a lluitar per l'ascens. En Lliga Comunitat Nord, en un cap històric com l'Enrique Saura de Onda, el Onda rebrà el Manises. Dos equips a priori aspirants a l'ascens, encara que han començat en derrota en esta primera jornada. El Onda, ho comentàvem, davant de l'Alcora, el Manises a casa davant el Paiporta. I en Lliga Comunitat Sud, Tavernes Alcira, un Tavernes que l'any passat va disputar el play-off davant Unió Esportiva Alcira, que ve de baixar i és un fern candidat. A més, n'hi ha un poquet picant en aquest partit, perquè en el Tavernes entrena Carlos Sapiña, que va dirigir per uns mesos al primer equip de Unió Esportiva Alcira, i ha treballat, crec que en el juvenil, i durant molts anys al conjunt blaugrana de l'Alcira, i que és un partit molt bonic i molt interessant, i ser Tavernes Alcira en el municipal de Tavernes de Vallina el proper cap de setmana.
0: I molt picant, perquè recordem, són dos dels equips que han rascat aquest estiu per la venda de Carlos Espí, el Tavernes i l'Alcira.
1: Sí, el Tavernes no està clar, perquè no? Parlava fa poc en el president i en dia que en principi ells no van a rebre res perquè és traspàs per un traspàs internacional. I ells, con el Alcira, el que passa que tenia en el seu contracte una clàusula d'un 10%.
0: Sí, sí. Pues anem a veure eixe partit. Per cert, gol de l'Espanyol, minut 98. Per a mi, igual està Roberto Fernández en fora de joc. Anem a veure, perquè està allà enmig molestant i no sé si intervé en l'acció perquè està, entre cometes, bloquejant també al porter. Per cert, la rematada és en el muscle, no en el cap. El partit que pot acabar com el Rosari de l'Aurora, però anem a veure si el gol el donen o no. Això ja serà temps per als últims 90 minuts, però de moment l'àrbitre mentre revisa ha empatat l'Espanyol 1-1 davant el Sevilla. Nosaltres anem a tancar el Futbol Més Nostre i Carlos Gallardo la setmana que ve. Parlem més.
1: Així és, un abraç.
0: I nosaltres se n'anem, se n'anem, però continuem, podem posar l'acinto, ahí estem. Perquè continua el punt a punt fins a les 12:30 de la nit i vos deixem amb, ja ho he comentat abans, la victòria d'Alcaraz en Flashing Meadows en el US Open davant Tommy Paul per 3-0. S'està revisant en primera divisió el gol del Real Club Esportiu Espanyol, minut 99, tot continua 1-1, anem a veure si anulen o no el gol de l'Espanyol, i en segona divisió està a punt d'acabar la victòria de l'Almeria per 3-1 davant el Cádiz Club de Futbol. I nosaltres, així al punt a punt, continuem fins a les 12:30, ja antes de tertúlia, per a repassar les coses i reposar les coses també als últims 90 minuts del punt a punt. Fins a les 12:30.

Punta Punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montal i Sant.

Les 11 de la nit i un minut. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. En els seus últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport, en Apunt Ràdio, amb Manolo Palomar al control de so i amb Sala Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i al seu i a la seva aplicació, perdó, per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, el número. TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90 també en xifra, també el número. Instagram, 90 minuts ràdio, també tot en paraula, en lletra. I si el que voleu és enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el nostre canal per a enviar àudios, el de WhatsApp, el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta del dia d'avui. Ja sabeu que els diumenges diversifiquem, obrim molt més el ventall, us preguntem per ixe llevant que ha començat amb 5 punts dels últims 9 i està en la zona tranquil·la de la taula classificatòria, amb el Villarreal que no arranca. I en el cas del València, bueno, pues no reacciona l'equip, no reacciona Corberán, no reacciona la Llotja, no reacciona Mestalla. I ara què? Esa és la pregunta que vos fem en el 90 minuts, després del que s'ha vist. I ara què? Per a mi, avui s'ha confirmat la mort del València com a club. Els que no han volgut secundar un plante de 10 minuts, no fora que es pergueren els dos primers gols del Barça, i després, durant la segona part, pràcticament no s'ha cantat quasi contra la Llotja, a aquesta gent el que hi ha que preguntar-li és: què espereu? Qui penseu que va fer alguna cosa per este club? Ja sé que és molt còmode apropiar-se de el meninfotisme, baix el la disfressa del pragmatisme. No, és que protestar no serveix de res. És possible. Però encara servirà de menys no protestar. I d'ahir no me n'eixa ningú. En altre Mestalla, Wiki Adlim no s'haguera passat el partit xerrant amb la porta. Demostren que no saben ni on estan i que com han guanyat la batalla viuen molt tranquils. I hi ha una imatge extraordinària de Miguel Martínez, company que el dissabte debutarà així en Esport Base, que és la directiva del Barça, en la Llotja, tota de traje i corbata, com ha de ser, tot i el calor que pegava quan tu no va a una Llotja i és representant institucional d'un club per el que representa, ha d'anar correctament vestit. Bueno, doncs, la porta dels seus directius, de traje i corbata. Kian Lim, com si vinguera del Viñarroc. I Javier Solís i Ron Garley, com si anaren a rodar un spot publicitari de la colònia Andros. Lamentable. Si no saben fer ni lo bàsic, com van a saber gestionar un club? Exemple de com està el club a tots els nivells. Sabeu que el València, com és l'últim any de Mestalla, està intentant fer una sèrie de vídeos empàtics de als rivals que venen des l'última

0: vostra visita, formeu part de la nostra història. Clar, això en segona divisió no se pot fer. Bueno, pues en el vídeo d'avui, on en teoria treien imatges del Barça, la primera imatge que col·loquen confonen el Barça amb el Llevant i posen una imatge d'un València-Llevant de Copa de l'any 98, que no cantava, quasi, perquè deixen els dos equips portant la senyera, que me diràs tu si el Barça va treure la senyera valenciana en Mestalla. Els jugadors del València, com era l'any 98, duien el nom darrere, però els del Llevant, que estaven segona B, no, vull dir, la imatge pegava un cantazo. Bueno, una cosa és dedicar-se a gestionar com Déu mana la comunicació d'un club professional, que és una cosa molt seriosa, i per això no serveix qualsevol. Si serveix per a qualsevol, fer de sargento xusquero per a fiscalitzar les rodes de premsa, posar-te gallito amb periodistes joves, tallar rodes de premsa com avui, o no treure cap jugador a parlar. Per això ja he dit, val qualsevol sargento xusquero. I aquest és el nivell en comunicació de José Manuel Segarra i el Sol, assessor àulic, que com papà sempre li tira un cable, pues ahí está l'home. Què podem esperar de coses amb més transcendència? Mireu, Meriton ha guanyat la batalla de pergolejada. Peter Lim ha abandonat i destrossat el club. I l'afició està quieta veient morir el València. És l'última escena de la pel·lícula La vaquilla. La vaquilla morint-se i uns pels altres tirant-se la culpa, la vaquilla enmig morint-se. I no passarà res, perquè en este club mai passa res. Esta nit estaran pegant-se un soparot, com deia avui Nacho Cotino, el dire, en el seu Twitter particular, esta nit estaran pegant-se un soparot, probablement a costa de les arques del València, i demà diran que és qüestió de remar tots, que no, ningú convé un descens, que, i no passa... Perquè, a més, vaig a altra. Si tiraren a Corberán, que no el van a tirar, què es penseu que van a dur? A Ancelotti? A Guardiola? Home, tampoc faltaran a Tanyuy. Bueno, què penseu que van a dur? A Vicente Moreno? No! Trauran, pues, un Celades de la vida, un altre Corberán de la vida, un Baraja de la vida, però si els últims entrenadors ja t'estan dient lo que invertixen en este club, lo que se preocupen d'ell. Meriton ha guanyat la batalla per golejada. Peter Lim ha abandonat i destrossat el club i l'afició està quieta veient-lo morir. A banda que s'ha convertit en una batalla de tots contra tots, eh? Ahir dins, ara mateix, Solís, fotut perquè no està en primera línia de poder, fent la cuja per darrere. Gurli, que ja vigila Solís. El entrenador que ja va dient en petit comitè que Meriton l'ha enganyat. Els jugadors que no poden ni veure l'entrenador. El staff que tampoc està massa d'acord amb l'entrenador per com està gestionant algunes coses. Bueno, ahí n'hi ha un mare magnum que, com la portada fantàstica de Superdeporte, huele a muerto. Al principi de l'estiu, Roma va prometre Europa. En la jornada 4, el València ja és cuer, però així mai passa res. I el que passe, i em dol en l'ànima dir-ho, serà el que Mestalla mereix. La gent avui no ha pogut esperar fora 10 minuts i no ha inquietat amb càntics a la llotja. Com va dir el filòsof Anil Murti, és lo que hi ha. Les 11 de la nit i 8 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així, en el punt a punt, comencen els últims 30 minuts. Com serà l'assumpte que ha vingut Salva Folgado i pràcticament en la redacció ni hem parlat del partit. Hola, Folgado, què tal?
1: És que estaves molt calent, Manolo. Que estaves molt calent.
0: Jo?
1: Sí, estaves molt calent i no hem parlat a penes, estaves molt calent.
0: Ui, primera notícia.
1: Bueno, ui, doncs per què no hem parlat?
0: Ah, jo què sé.
1: Ui. Bueno, doncs no hem parlat. Hem parlat?
0: A veure, no sé si esperaves el que has vist, si...
1: El que he vist de què?
0: Pues a tots els nivells, a nivell esportiu i a nivell social.
1: Esperava absolutament el que he vist.
0: Tot.
1: Tot.
0: No t'ha sorprès absolutament
1: res. Zero. Zero.
0: Bueno, pues jo crec que si esta és la dinàmica...
1: L'únic que m'ha sorprès és que l'Elim baixant de l'autocar...
0: Junt a Solís i Garli.
1: Que me pareix una barbaritat que un entrenador permeta... Oh, evidentment, no li pots dir que no al propietari, però... que un entrenador permeta que puja el president

0: que puja el CEO i que puja un director general, jo això no ho he vist en cap club, excepte en alguna eixida d'algun estadi que a tota velocitat no hagin tingut més remei que pujar a l'autocar perquè si no perdien un avió. Però arribar a l'estadi de Mestalla, president i dos directors generals, a mi m'ha cridat molt l'atenció, de veres, m'ha cridat molt l'atenció.
1: Jo diré una cosa. Les aparicions generalment de la gent de Singapur en primer plànol sempre són allò de l'acudit.
2: Que no vaig a dir com acaba, però que això ho coneixeu, eh?
1: El gato és mío i ja sabeu com acaba allò. Bueno, ara després te preguntaré, també, perquè... I ara què? Que és la gran nostra nit.
0: Jo estic en contra de lo que has comentat tu en la intro, Manolo. Si vols discutim després.
1: En què?
0: Jo a la gent no li vaig a demanar que no entre a l'estadi si no vol. Jo crec que la gent és sabedora de que aquesta batalla està absolutament perduda.
1: I, per tant, el millor és deixar-la anar,
0: vale,
1: no?
0: Dime la gent què pot fer.
1: O sigui, tu...
0: No, digue la gent què pot fer.
1: Tu estàs dient-li a una persona que està, no terminal, però quasi, que lo millor és que no vaig al metge. Que lo millor és que no vaig al metge.
0: I tu a la gent que estàs dient... No,
1: tu estàs dient-li que no vaig al metge.
0: No.
1: Tu estàs dient-li que no vaig al metge.
0: No poses aquest exemple.
1: Sí,
0: I tu què vols? I tu què estàs dient-li? Que recorre la violència a la gent per a fer fora...
1: Perdona, no poses en la meva boca aquesta paraula mai.
0: Bueno, pues,
1: mai en la vida, no tornes a fer.
0: Dime no, què vols que faci.
1: Jo sempre dic que les protestes han d'estar dins dels límits de lo tolerable.
0: La gent sap que protestar no serveix per a res a partir d'ahí.
1: Bueno,
0: la gent no entra a l'estadi.
1: És la teva manera, voleu? Bueno, però no efectivament. Pots, no a posar la paraula millor, bueno,
0: és la meva forma de
1: veure.
0: No la
1: tornes a posar, per favor.
0: És la meva forma de
1: veure. 11 i 11, les fotos convenen?
0: Calentes.
1: Vinga.
0: Drama a Mestalla, el València ha patit la tercera derrota en 4 partits de Lliga després de caure golejat 0-5 front a un Barça molt superior. El pla de partit de Corberan ha tornat a ser equivocat i els canvis tampoc han funcionat. La grada ha cantat contra jugadors i tècnic i també contra el president Kian Lim, que ha seguit el partit a la Llotja i ha plegat a l'estadi en l'autocar de l'equip amb Ron Garli i Javier Solís. L'equip blanc i negre, amb només un punt, acabarà la jornada en zona de descens. A Corberan se li ha preguntat si pensa dimitir.
3: Yo siempre, desde que cogí este trabajo, tengo fuerza, tengo convicción y tengo responsabilidad. Y tenemos la responsabilidad de darle la vuelta a una situación que ha iniciado de una forma, como ha dicho tu compañero, más complicada que la del año pasado, pero que tenemos que afrontar pues de la misma forma que ya transitamos o afrontamos momentos complicados, de esa unión, de esa convicción, de esa responsabilidad y dar la vuelta a esta situación.
0: Ryan dona altre empat. L'equip de Luis Castro ha sumat un bon punt després d'empatar a 0 en la visita al Màlaga a la Rosaleda en un partit sense massa ocasions clares de gol i on el porter ha sigut l'heroi en granota després de parar un penal llançat per Carlos Ruiz Chupe. En la primera part, Castro ha fet una lectura positiva de l'empat.
4: Però penso que en los últimos minutos ellos han sido mejores, pero en los primeros de la segunda mitad hemos sido nosotros y la primera part ha sido más part a part. Ellos tienen el penalti que es muy claro. Es una oportunidad muy clara, nos tenemos la de Thiago también. Pienso que en remates hemos hecho los mismos o nosotros uno más que ellos al final, pero sabíamos que era un equipo bueno. Pienso que Málaga es uno de los equipos que juega bien en la liga, en su estadio, con la afición, con todo lo que ha pasado esta semana. Pienso que al final un punto no es malo.
0: No funciona el nou Villarreal. L'equip d'Íñigo Pérez, amb només 2 punts en 4 jornades, va perdre la ceràmica contra el Deportivo de A Coruña del golejador Aubameyang, que en un partit on no funcionaren les rotacions del tècnic, pensant en el partit de dimarts a Dortmund, i on va tornar a deixar molts dubtes el porter Luis Junior. El tècnic no amaga el seu malestar per l'inici de Lliga.
5: L'arranque es muy malo. No es que esconder las verdades ni ponerle pomada, es irritante, es amargor, tenemos dolor, tenemos el martes un partido muy complejo en una competición que nos apetece jugarla y no tienes lugar para ni tiempo para el lamento. Entonces, bueno, creo que debemos hacer un análisis profundo a nivel individual, yo como entrenador, porque repito y reitero que al margen de los errores, al margen de la falta de acierto en las áreas, hoy me hubiera ido intranquilo incluso en la victoria.
0: Celebrar els 50 anys del Martínez Valero amb una victòria. L'Elx rep de mala visita de la Real Societat. Necessita de vèncer per a reforçar el projecte de Martín Anselmi, que també ha començat amb dubtes. No s'espera que els últims se n'aplegarà a l'equip. Després del tancament del mercat, Revivo, Lemar, Rubén Sánchez i lo Mónaco entren en l'11 dimarts. L'estadi complir 50 anys i Anselmi vol festejar la fita amb un triomf en la jornada de demà.
6: Sabemos que la liga es compleja y es resultados, resultados, resultados, cosas que no controlamos. Nosotros controlamos salir al Martínez Valero, que va a cumplir 50 años el martes, y que le queremos dar una alegría a nuestra gente, en nuestra casa, con la ilusión de ir a competir, de demostrar que estamos en casa, de ganar los duelos, de estar en partido, de ser nosotros, de jugar cuando tenemos que jugar, de estar juntos, de viajar juntos y de darle una alegría a la gente, como te dije.
0: Segona derrota del València femení, les blanquinegres van perdre dissabte contra el Madrid Club de Futbol per 1-3, on encaixar en la segona derrota consecutiva en primera divisió femenina. El gol valencianista va ser un autogol, a més d'una jugadora visitant. El tècnic, Miquel Crespo, parla de superioritat del Madrid en les àrees.
7: Que el Madrid creo que es mucho más efectivo que nosotros en las áreas, ¿no? Y al final esto depende de áreas. Creo que hemos arrancado muy bien y en un error de bulto nos viene el primero a la contra, nos conseguimos rearmar. El segundo gol creo que es un error muy importante nuestro, nos hacen el gol. A partir de ahí creo que la segunda parte se ha visto un equipo más reconocible en ese momento de presión. Y cuando mejor estábamos, porque hemos generado 4 ocasiones de gol para poder hacer, no las hacemos y ellas otra vez en la primera te hacen el 0-3, que te mata la poca vida que nos quedaba en ese momento, porque había que hacer 2 goles, te mata.
0: El Castelló ja és líder. L'equip albinegre ha aconseguit la primera victòria de la temporada a Castàlia després de derrotar 2-0 a l'Albacete. El tercer triomf en 4 jornades situa l'equip albinegre com a líder invicte i en solitari de la segona divisió. Pablo Hernández.
8: Pues bueno, contento por los 3 puntos aquí con nuestra gente. Un partido que creo que hemos empezado muy bien. Sí que es verdad que a medida que pasaban los minutos en la primera parte nos costaba más encontrar nuestro juego y en el descanso hemos corregido alguna cosa. Luego los cambios han aportado también frescura y han ayudado mucho a lo que buscábamos y la verdad es que es una parte creo que hemos sido muy superiores. Incluso creo que el resultado es corto, ¿no? Podríamos haber metido algún gol más.
0: Terra Trèmola Elda, el Deportiu Eldense ha anunciat esta vesprada el comiat de Claudio Barragán després de 4 jornades de Lliga. Segons s'ha publicat el diari Informació, la decisió s'hauria pres de manera directa per la que apunta a convertir-se en la nova propietat de l'entitat blaugrana. Des de fa diverses setmanes, el grup TH, propietari de gran part de les participacions societàries de l'Eldense, està a prop de tancar la venda del club a un grup d'empresaris argentins que haurien decidit fer fora el tècnic de Manises. Primer amistós, València Bàsquet, disputa demà a Benicarló la primera prova oficial de la pretemporada davant Casa de Montsaragossa. El tècnic Xavi Albert no podrà comptar amb l'interior francès Nil Sacco, que encara està recuperant-se després d'haver sigut sotmès a una intervenció quirúrgica en acabar la temporada passada. Els Estats Units se proclamen vencedors del CGP d'Espanya, que s'ha disputat a València. Els nord-americans han endut el volant de guanyadors després de remuntar en l'última carrera classificatòria i repetir triomf en la mànega final. L'últim joc de l'equip espanyol, Los Gallos, en esta mànega els ha deixat fora de la final després de finalitzar la jornada de dissabte com a líders del grup B. A l'equip espanyol l'ha acabat perjudicant la suspensió de la quinta mànega per falta de vent, que l'ha deixat sense marge de reacció. Diego Botín, de l'equip espanyol, va valora la seu de València per esta competició durant 3 anys.
9: Increíble, creo que es un sitio perfecto para ser GP. La visión de todos los fans en la grada es perfecta y hay buenas condiciones, ¿no? Creo que hemos tenido muy mala suerte hoy con el viento, pero normalmente como poco hay como ayer, ¿no? Y nada, creo que Valencia se va a posicionar muy fuerte en la liga de ser GP. Ya en la primera edición ha sido un eventazo y estamos encantados de que sea aquí el evento de casa.
10: Les 11 de la nit i 19 minuts. Borregorde, arroba 90 minuts. De 90 en xifra, en número. Per a el, en este cas, canal de Twitter per o X, per al de TikTok, 90 minuts ràdio, és 90 en xifra, en número, sense xifra i número, el d'Instagram, 90 minuts ràdio, si voleu enviar un WhatsApp, 6-9-42-18-01. Després del desastre total, i ara què? Pausa, i després d'ella parlem de tot això i de moltes coses més, així, en Apunt Ràdio, en el punt a punt durant els seus últims 90 minuts.
11: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part

0: Punt a punt. Els últims 90 minuts.
1: 11-21. El València ja és quart de primera divisió. El Barça l'ha golejat en l'herba. I Meriton ha golejat en la llotja. Davant un Mestalla passiu, que a excepció de la gent de la Club Amor pràcticament no ha secundat la protesta de 9 minuts, no fora que se n'anaven a perdre dogos del Barça, i amb un estadi que potser en la primera part sí que ha estat una miqueta beligerant en els càntics, però que en la segona pràcticament no ha aparegut. Qui a Delim s'ha passat el partit tranquil·lament xerrant amb president del Barcelona, a mi de la família Lim, el segon, el senyor Joan Laporta. Després sí hi ha hagut més pressió en el carrer, però crec que tampoc ha durat massa. Ens ha contat el partit en el punt a punt, i a més demà debuta en el partit de la una a esta sintonia, Nacho Sánchez. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
2: Què tal, Manolo? Salva, bona nit.
1: Bueno, jo no sé, després tu has estat en el camp, o hauràs pogut viure de primera mà, quina conclusió extrau, perquè jo pensava que Mestalla avui tenia l'oportunitat de la seva vida de fer-li saber als Lim, o en este cas a Kiat Lim, bueno, pues que això se'n va per el sumidero, i jo crec que Mestalla avui ha desaprofitat una gran oportunitat a nivell mundial, sobretot.
2: Sí, sobretot perquè la sensació, Manolo, ha sigut de que la reacció de Mestalla ha sigut algo que en Kiat Lim en la llotja, si ell no haguera estat, la reacció haguera sigut la mateixa. Exacte. En un 0-5. Vull dir, si s'haguera xiulat, si s'haguera cridat directiva d'emissió, cobrar d'emissió, i ja està. No s'haguera fet res més. Avui en Kiat Lim en la llotja hi havia una oportunitat de fer algo més, no? Perquè era la primera vegada. Jo he de reconèixer que jo era els que deia, bé, jo entenc que la gent pues ja estiga farta i no proteste a la llotja perquè a la fi, pues mira, què va fer per canviar Ron Gurley i companyia? No, si el dia que esté U del Slim és el dia, però és que avui ha sigut el dia perquè havia U del Slim i és cert que ha sigut una oportunitat desaprofitada, però és que jo crec que és, diguem-ne, ha sigut la escenificació de que
1: Meriton ha guanyat. De Meriton.
2: Sí, Meriton ha guanyat i la gent ja està pues, cremada, la gent continua anant a l'estadi, perquè, per exemple, jo, fiqui el meu exemple, jo l'any passat, que mantenia el meu passe de temporada, de fet, l'he renovat d'altra vegada, pues jo continuo anant en el meu oncle, anem junts, saps? Però anem com a algo social, algo de tradició, algo de mantindre viva, pues algo que a mi me va fer entendre el meu iaio, a ell son pare, però ja està, i la gent està així, està cremada i ja hi ha una desafecció brutal. És una llàstima i és perillosíssim que hi hagi aquesta flexió.
1: Destacaries alguna cosa de les que has vist avui en l'estadi?
2: Sí. Sí, que hi ha hagut més càntics a l'entrenador i als futbolistes que a
1: Kiat Lim.
2: O al propi Peter Lim. Hi ha hagut més càntics a l'entrenador i als futbolistes, que jo entenc que en un 0-5 és normal, però és que el 0-5 és la conseqüència, perquè hi ha hagut moments, el que deia Corberán, que en la roda de premsa, de que no, hem tingut ocasions... Bé, la pèssima actitud, el no jugar, el 0-5 com a tal, sí que és conseqüència del que ocorrís a la banqueta i a la gespa. Ok, però que el València, tot i que haguera fet un molt bon partit, en la vida li haguera guanyat a este Barça, és cosa de Kiat Lim. I no

ha mirat ahir. El que ocorre a la gespa és una conseqüència de les decisions del Slim. Per tant, bé, després demà aprofundirem més, però he tingut oportunitat

0: Però almenys, almenys Manolo, jo què sé, tot i que te la bufe, dissimula, no?
1: Però en han guanyat la batalla, Nacho. Ja està. Si és que no, no hi ha més voltes que pegar-li. No hi ha més voltes que pegar-li. I com ha guanyat la batalla, pues, ell se permet estar de rises, com va estar el dia del Taronja. No, és que el dia del Taronja no era l'aficionat habitual. Bueno, pues avui l'aficionat habitual, la mateixa. Nacho, t'escoltem.
0: I per últim, Manolo, sí. per últim, a mi, i jo dic avui, jo diré demà, jo no sé què ha fet Hugo Duro per a que la curva no li canti fi de ta mare.
1: Pues això,
0: jo no sé què ha fet. Jo no sé què ha fet, a més de ser el màxim golejador de les últimes tres temporades consecutives.
1: Pues bueno, i, són
0: les... I està fatal, eh? Està fatal, com està fatal Guido, com està fatal... Com està fatal tots. Però l'únic que se li ha cantat fi de ta mare ha sigut Hugo Duro. Jo no sé què ha fet. De veritat, no entenc. Què passa ahí?
1: Jo crec que hi ha determinats jugadors que en les campanyes que el club va fent per darrere estan assenyalats.
0: Total.
1: I sempre els de la casa, els que d'un més temps de la casa, sempre són els que tenen la culpa de tot. Els que se'n van perquè són una rata, no senten l'escudo, i els que se queden per acomodats. Esta és una clàssica de Meriton, i han guanyat la batalla, i hi ha que reconèixer-ho. Nacho...
0: S'ha xulat més a Dan Yuma, a Hugo Duro, ja me calle, perdona, Manolo. S'ha xulat més a Hugo Duro o Gallà que, per exemple, a Dan Yuma.
1: Pues ja està.
0: Tu, I això és vergonyós. És vergonyós.
1: Tu mateix ho has dit. Com se diu en el largó, molta merda demà, a partir de la una.
0: Gràcies a tu, a Salva, per acollir-me, per ensenyar-me, per guiar-me i per ajudar-me en el dalet.
1: Que no se te pegue molt de nosaltres. Vinga, tio, gràcies.
0: Chao, chis.
1: 11:27, i després del partit hi ha hagut roda de pesa en la que el senyor José Manuel Segarra s'ha folgado, només ha deixat fer 5 preguntes.
2: Bueno, igual que l'altre dia de Torquemada, de Inquisidor, i efectivament el que ha fet és pues no permetre que la majoria de companys que estaven en la sala de premsa, o que tots no preguntaren, no han pogut preguntar tots els que havien a la sala mai i els que volien preguntar, perquè en un moment determinat d'aquesta roda de premsa ja ha decidit que la roda de premsa de Mestalla, el tècnic local, bueno, pues ja s'havia acabat.
1: Escoltem què és el que ha dit.
2: Sí, no ha dit massa coses perquè tampoc ha rebut massa preguntes. Escoltem Corberán dir que bueno, pues estan absolutament tocats després de la humiliació avui a mans del Barça.
3: Sí, és una situació que nos deja a todos tocados, pero es una situación que tampoco nos deja hundidos, en el sentido de es una situación difícil que vamos a transitar unidos, que vamos a mirarla con mucha sinceridad, con mucha honestidad, y como equipo vamos a buscar soluciones para darle la vuelta a este momento. Un momento difícil, un momento de cierta decepción, por lo tanto un momento en el que aceptamos cualquier tipo de crítica hacia nosotros, sobre todo yo como entrenador, porque la afición inicia la temporada con un nivel de ilusión muy grande, y yo como entrenador no he conseguido que nosotros como equipo estemos o podamos darle esa ilusión o ese nivel que queremos darle a nuestra afición.
2: Este era Corberán parlant de que estan absolutament tocats. Se li ha preguntat per responsabilitats en esta derrota i pel moment de joc de l'equip.
3: Yo hoy no he visto falta en ningún momento de actitud de los futbolistas. Lo que he visto es que lo que el Barcelona ha propuesto ha superado lo que nosotros hemos propuesto. Al final la solución está en todos los que estamos inmersos, todos, equipo, que lo forma el staff y la plantilla, y club o directiva, todos somos los responsables de lo que vivimos y todos somos los responsables o las personas que podemos cambiar la realidad y que debemos trabajar para cambiar la realidad del Valencia. Y desde ese compromiso o responsabilidad afrontamos el momento.
2: No és la primera vegada que se li qüestiona per la dimissió, tampoc serà la última. Està la resposta de Corberán sobre si pensa presentar la dimissió.
3: Yo siempre, desde que cogí este trabajo, tengo fuerza, tengo convicción y tengo responsabilidad. Y tenemos la responsabilidad de dar la vuelta a una situación que ha iniciado de una forma, como ha dicho tu compañero, más complicada que la del año pasado, pero que tenemos que afrontar pues de la misma forma que ya transitamos o afrontamos momentos complicados, de esa unión, de esa convicción, de esa responsabilidad y dar la vuelta a esta situación.
2: A Corberán se le pregunta també per qui a Delimi si li donaria algun tip o si quina explicació li donaria si li preguntara a Kiat què li passa a l'equip.
3: Bueno, yo las conversaciones con Kiat que he podido tener siempre han sido honestas, sinceras, haciéndole o le he transmitido siempre el sentir. Las necesidades o las soluciones o las preocupaciones que uno puede tener.
1: No se lo creo ni él. ¿De Corberán algo más?
2: No.
1: ni del Barça tampoc. Pues tanquem a la

0: després anirem a tertúlia i se quedem amb el Llevant, que ha demostrat ser un equip fidel al que sí treballa el seu entrenador, al Llevant que estem acostumats a veure, i avui ha tret un empat de mala.
1: William posa, diríem, la pell d'equip defensiu Luis Castro al seu equip, i li així te ve a la fi, pues, arrascant un punt de la Rosaleda. A Màlaga, la crònica és de Dani Hermosillo. Hola, Dani, bona nit.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, según el empate consecutivo del Llevant fuera de casa, la anterior a Pamplona contra Osasuna, este a Málaga en la Rosaleda, los dos en empate a cero, segunda portería consecutiva fuera de casa, un Llevant serios, un Llevant que ha comenzado B, amb una primera oportunidad clarísima, una de las más claras del partido, de Thiago Fernández, podía haber cambiado el partido, el que sí que l'ha cambiat, que també podía haber cambiat, es el penal llançat per Xupe després d'unes mans de Nacho Pérez, que Ryan evitava ese llançament de la pena màxima. A partir d'ací, el partit s'ha tranquil·litzat, les millors ocasions de tota manera han caigut del costat del Llevant Unió Esportiva, amb un llançament de Dela de falta que se n'ha anat fora per poc, i després un llançament també des de la frontal de Enzo Bardelli que se n'ha anat per dalt. Segona part, igual domini, inici de domini del Llevant Unió Esportiva, amb l'ocasió més clara de Nacho Pérez, un valor sol en el punt de penal, que l'ha tirat a boca de canó i que el porter ha tret a córrer. A partir d'ací, el Màlaga sí que s'ha animat, els canvis l'han beneficiat, tot sense que el Llevant passara a punts importants, i hem vist el debut de dos futbolistes, un de Mussuagi i l'altre de Dani Requena en les acaballes del partit. Hugo Sotelo també ha tingut els seus minuts. A poc els fitxatges ja estan entrant en la dinàmica de canvis de Luis Castro. Per tant, empat, sense gols, un punt més per al Llevant, que ja en suma 5, el Màlaga se queda en 2, un rival directe que almenys se manté a la mateixa distància.
0: Gràcies, Dani. I també molta sort, que demà comença, a partir de demà, comença a les 8:30 el seu Esports Apunt en edició vespertina. On hi ha preocupacions en Villarreal, el submarino arranca.
1: Estan de festes a Villarreal, però qui no està, a Villarreal, però qui no està de festa, pues és l'equip, el Villarreal de Íñigo Pérez, que l'altre dia va posar en marxa una sèrie de rotacions, pensant ja en el partit de marxa Dortmund en la Champions. No li varen eixir bé i altra vegada va fallar el porter Luis Junior. A veure què ens conta sobre la derrota segona consecutiva del submarí. Xavi Mata, hola Xavi, què tal? Bona nit.
3: Bona nit, companys. Villarreal torna a caure, ho fa esta volta a casa en el partit de debut en la Lliga davant del Deportivo a Coruña, un partit en els que els de Íñigo Pérez han estat molt assenyalats, primer per la forma de joc, no va tindre una idea clara el Villarreal, la veritat que, bueno, algunes accions individuals, però per a mi és el pitjor partit que hem fet a través 4. És de veres que el Villarreal tan sols té 2 punts, però per a mi em mereixeria algun més, almenys era 3 partits. Ahir no, ahir jo crec que la derrota és justa i se consensua, pues, per 3 errors molt garrafals. El primer, el del porter, Luis Junior, qui torna a fer una cantada en el segon gol, bueno, li rematen per el seu pal i no la para, el pal del porter. Està sent obviament el gran senyalat per l'afició i per tot el món. Ja el dimarts contra el Dortmund jugarà Gulaxi, això era el canvi, veurem si Íñigo Pérez l'aguanta també el dilluns contra el Betis, però la porteria està sent ja un clamor. Després, en el tercer gol, Sergi Cardona se desconnecta, no veu que li passi el valor i Aubameyang aprofita l'ocasió per a plantar-se davant de Luis Junior, i ja segur que Aubameyang és un gran jugador i que aquestes ocasions no les sol fallar. I després l'altre va ser els canvis d'Íñigo, també uns canvis un poc estranys. Quan el Villarreal anava 2-2, és de veres que és provalent el míster, perquè trau a Luan Costa per a posar Elisa Comag, un canvi molt ofensiu, i col·loca de lateral dreta a Tijon Buchanan, i Alex Freeman, el lateral esquerre, el col·loca de central. Algo que, bueno, que va fer que l'equip, pues, no estigui igual tan còmode, aunque torna a repetir que el tercer gol és un error garrafal de Sergi Cardona. Així que veurem, dimarts a Dortmund, en canvi en porteria, jo crec que també, pues, molts canvis respecte a este 11 per a Champions. N'hi ha que espavilar, n'hi ha que alçar el cap, i el Villarreal té que començar ja a guanyar algun partit.
0: Pues les paraules de Xavi Mata. Xavi, gràcies, que en efecte, és que mola lo de que l'equip juga millor i tal, però se tracta de guanyar, i Íñigo Pérez de moment no ho fa, i a més esta setmana té Champions. Lo de segona divisió, comencem per el Delce, perquè en teoria haurien d'estar parlant del que ha passat amb l'equip i tal, sobre l'herba, però és que la notícia està en els despatxos perquè han fet fora Claudi Barragán.
1: Sí, diríem que ha sorprès esta informació esta vesprada. A la fi, l'explicació la donaven els companys del Diari Informació de Alicante, Manolo. Sembla que la propietat que va arribar al Dense la temporada passada està negociant amb una altra propietat, amb un grup d'empresaris argentins, la venda

0: del club, i este grup d'empresaris argentins està a punt d'arribar ja a l'Eldense, porta el seu entrenador, per tant, l'actual propietat, dins de l'acord amb el que ha arribat a la següent propietat, bueno, pues ha decidit que no continue dins d'aquest acord Claudio Barragán, i ho ha comunicat, s'ha fet públic esta vespre, deixar que no continua Claudio Barragán. Ahir el Deportivo Eldense pues va empatar a 0 en un bon partit davant d'un dels cocos de la categoria. L'Eldense no ha sumat massa punts en este començament de Lliga, però és cert que ha tingut un calendari, diríem, diabòlic, que ha incorporat un fum de futbolistes i no està fent-ho mal en el camp la formació de Claudio Barragán. En tot cas, Claudio Barragán ja és història en el Deportivo Eldense. A veure què ens conta i quina és la informació que té al voltant d'esta destitució el company Álvaro Molina. Hola, Álvaro, què tal? Bona nit.
1: Bona nit, companys. Què tal? Sorpresa total. La notícia que ha anunciat el Club Deportivo Eldense esta mateixa vesprada: Claudio Barragán deixa de ser entrenador del primer equip. Una decisió que ha sorprès a tota l'afició i que pareix no té res a veure pel que fa a resultats. Segons confirma el diari Informació i hem pogut saber, és degut a un canvi de propietat que es preveu imminent i que no compten amb Claudio Barragán com a el seu entrenador. S'espera una setmana molt moguda a la ciutat d'Elda. No se sap encara qui pot ser el substitut de Claudio. Segurament demà, màxim dimarts, es sàpiga qui serà el nou tècnic de l'Eldense. És curiós com és el món del futbol, ja que este matí, quan ha jugat l'Eldense B davant del Torrellano, que l'hem contat al punt a punt, just en el camp del costat estava entrenant el primer equip, amb Claudio dirigint l'entrenament amb total normalitat, amb els jugadors que menys havien jugat, i no s'esperava que tot es capgirara només acabara aquesta sessió matutina. És cert que l'equip ha fet 2 punts de 12 possibles, però la imatge estava sent bona, i tornem a dir, l'afició estava volcada amb el míster, amb l'equip, i un equip que, a més, no s'ha confeccionat del tot fins l'últim dia de mercat. Per tant, Claudio només ha pogut entrenar amb totes les incorporacions davant del Mallorca ahir dissabte. Notícia sorprenent, com diem, Claudio deixa de ser entrenador de l'Eldense i ara a esperar per saber qui serà el nou tècnic blaurana.
2: Gràcies, Álvaro. La notícia positiva és el lideratge del Castellón, segona divisió, Salva.
0: Sí, que esta vesprada ha superat 2-0 al conjunt del Albacete. És líder i, a més, invicte després de la disputa d'aquestes primeres 4 jornades de Lliga, l'equip de Pablo Hernández. En su compte, José Luis Gual. Hola, Gual, bona nit.
3: Què tal? Bona nit. Pues el Castelló ha guanyat i ha guanyat en autoritat. Una victòria que sobretot ha treballat i ha aconseguit en la segona meitat d'un partit davant d'un Albacete que ha plantat cara per moments, que ha aconseguit equilibrar un bon inici dels homes de Pablo Hernández, que per cert ha repetit l'11 i també l'estructura tàctica, jugant en 3 centrals i en els 2 carrils, en Juanjo Nieto i en Íñigo Córdoba, que tan bon resultat li van donar en l'anterior jornada a Balaïdos davant del filial del Celta. Com dic, ha començat fort el Castelló, però després poc a poc l'ha tancat el camí de la seva porteria el conjunt manxec, i ha acabat així a la primera part a mig 0-0 inicial en el marcador. I ja la segona, una molt bona posada en escena de l'Albacete, que ha fet doble canvi per a començar aquesta segona part, que ha tingut una molt bona ocasió a les botes de Fran Gámez, que afortunadament ha pogut blocar el porter, el belga Roman Matís, i a partir d'ahir el vendaval albinegre, que ha començat, s'ha encetat a mig gol que ha fet Usman Camará després d'una fantàstica maniobra dins de l'àrea de Fran Castillo, que l'ha deixat en safata el 1-0 al punt albinegre, i ahir ja el Castellà ha sigut molt superior, no ha trobat resposta a l'Albacete, i el que han caigut han sigut un golet més per als homes de Pablo Hernández en la persona de Suero, que va ser protagonista en l'últim dia de mercat, en esa possible eixida que finalment s'ha quedat i ha demostrat la qualitat que ha tresorat. Ha tingut oportunitats el Castelló per a fer-ne més, però el remat entre el pal i la falta de punteria en la definició dels homes de Pablo Hernández, pues se queda en ese 2-0 també en el debut, n'hi ha que dir-ho, del jugador colombià Mati Orozco, que ha mostrat bones sensacions i al que Pablo Hernández li ha donat minuts també en la segona part. Amb estos 3 punts, el Castelló, recordem, que dormirà com a líder en solitari de segona divisió en 10 punts.
2: Gràcies, José Luis, i tanquem perquè l'Elx juga, però demà.
0: Encara juga demà l'equip de l'Elx, el que tancarà la jornada. S'enfronta al Martínez Valero en una nova opció per a que Martín Anselmi s'estrene també amb una victòria, perquè no ha començat gens bé la competició l'equip d'Anselmi. Demà el rival és la Real Societat. En su compte, Raúl Pina. Hola, Raúl, què tal? Bona nit.
4: Bona nit, companys. L'Elx afronta el partit de demà contra la Real Societat a partir de les 9:30 de la nit a l'estadi Martínez Valero, amb la intenció d'abastar, en definitiva, d'aconseguir eixa primera victòria de la temporada, suma l'Elche només un punt de nou, recordem l'empat a Riazor, perquè amb posterioritat han arribat les derrotes contra el Barça, el Martín de Valero, i contra el Racing de Santander als camps d'esport del Sardinero. En principi, del primer equip, l'única baixa confirmada és la de Iago de Santiago, i respecte als nous, avaluarà demà abans del partit el tècnic el fet de no incloure-los en la llista, o sí, Martín Anselmi. Recordem que té nous futbolistes, els últims en arribar esta mateixa setmana han sigut Revivo Lemal, futbolista cedit per l'Atlètic de Madrid, Rubén Sánchez i Kevin Lomona, con l'argentí que també es troba ja a Elche. Per la seva banda, la Reial Societat de Rino Matarazzo té la baixa d'Odriozola, llarga duració, i de Pablo Marín. Recordem que en el conjunt Txuri-Urdin està Héctor Fort, que la temporada passada estava cedit pel Barça al conjunt franjavert, i que en principi partirà des de la banqueta. El que s'hi ha confirmat a Rino Matarazzo és que possiblement Sar puga ser titular. I d'esta manera, i amb aquests ingredients, el conjunt franjavert formaria amb Dituro en porteria, en zona de tres centrals Buba Sangare, Víctor Xust i Pedro Vigas, costat dret per a Tete Morente, perfil esquerre per a Germán Malera, al mig camp Marc Aguado, Germán Villar i Diang, enllaçant en Facu Bonanote en llibertat de moviments, i el referent ofensiu seria Ferniño. Recordem que xula el partit, Ortiz Arias, l'àrbitre madrileny.
2: Gràcies, Raúl. Tanquem la primera part del programa, la informativa. Després d'esta pausa entrem en el terreny de debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
5: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
6: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
5: La alineació perfecta del punt a punt. L'impecable narració i redacció de Salva Gómez, Clara Alcover, Manolo Montal, Carlos Urrutia, Salva Folgado. I els encertats comentaris de Fernando, Vicent Latorre, Javier Subirats. Este és el clàssic poliesportiu de la Ràdio Valenciana. Punt a punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
2: Molt bon dia, amics i amigues de Fem Banda, i benvinguts un diumenge més a este programa on parlem de música. Com ja vos vaig dir ahir, este cap de setmana estem oferint una programació molt especial dedicada al 138 Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Ahir van començar este recorregut musical escoltant les bandes guanyadores de la secció lliure i de les seccions tercera, segona i primera. I avui continuem este recorregut, esta edició especial, perquè pugueu gaudir de les interpretacions de la resta de bandes premiades. Ara arriba el torn a la secció d'honor. Però abans d'escoltar

Per la banda guanyadora d'este 138 edició, farem un xicotet viatge en el temps per a recordar les bandes guanyadores de la secció d'honor dels anys 2024 i 2025. Així, al llarg del programa d'avui, anirem descobrint algunes de les actuacions més destacades d'un dels certàmens bandístics més importants del món. Una cita imprescindible per a totes les persones amants de la música de banda. Gràcies per acompanyar-nos. Poseu-se còmodes, pugeu el volum de la ràdio, perquè a Fem Banda, la música és la protagonista.

Començarem el programa d'avui escoltant a la banda sinfònica de la Unió Musical de Llíria, que va participar en la edició 136 del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, dirigida pel mestre Vicent Balaguer, on va guanyar el primer premi i menció d'honor amb un total de 364,5 punts. Com a peça d'escalfament, la banda sinfònica de la Societat Unió Musical de Llíria va interpretar el pasdoble Eugenia López, un pasdoble del compositor valencià Bernardo Adam Ferrero. Es tracta d'un pasdoble de concert brillant i elegant, amb una escriptura molt característica de l'autor, que combina el caràcter festiu propi del gènere amb una gran riquesa melòdica i una orquestració plena de color. Anem a escoltar-lo per la banda sinfònica de la Unió Musical de Llíria sota la batuta del mestre Balaguer.

Eugenio López és un pasdoble molt apreciat dins del repertori bandístic i habitual en concerts i certàmens, on permet a les bandes lluir la seva sonoritat, precisió i musicalitat. Seguim escoltant la banda sinfònica de la Societat Unió Musical de Llíria amb la interpretació de l'obra obligada d'aquell certamen, L'arbre blanc, del compositor Pere Vicalet. Esta composició està inspirada en la llegenda de l'arbre blanc de Gata de Gorgos, un símbol de fe i resistència vinculat a la Guerra del Francès. Conta la tradició que durant l'assetjament de 1812 els habitants del poble es van refugiar a l'ermita, custodiada per un gran Albert Blanc. Quan les tropes franceses s'acostaren, l'arbre va començar a emetre una intensa llum que va espantar els cavalls i va cegar els soldats, obligant-los a retirar-se. Des d'aleshores, l'arbre blanc ha quedat com un emblema de protecció i esperança per al poble de Gata de Gorgos. Amb esta inspiració, Pere Vicalet construeix una obra de gran força descriptiva i contrastos expressius que recrea musicalment la tensió, l'angoixa, la por, la incertesa de la població, la lluita entre els dos bàndols i el caràcter quasi miraculós d'esta llegenda. No és estrany que fora l'obra obligada de la secció d'honor del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, posant a prova tant la qualitat tècnica com la capacitat expressiva de les bandes participants. Doncs, anem a escoltar ja L'arbre blanc.

Fantàstica la interpretació de la Unió Musical de Llíria d'esta obra. Acabem d'escoltar L'arbre blanc de Pere Vicalet. I la banda sinfònica de la Societat Unió Musical de Llíria va posar el punt i final a la seva participació en el certamen amb l'obra de lliure elecció, Concerto for Wind Orchestra, del compositor i clarinetista de Llíria Ximo Tarín Micó, músic de la mateixa societat. Escrita l'any 2021, és una de les obres més ambicioses del seu catàleg per a banda sinfònica. Està estructurada en 5 moviments: Corrente, Paràfrasis, Aria, Ostinato i Labirint, que conformen un gran arc musical ple de contrastos, des de passatges d'una gran energia rítmica fins a moments de gran lirisme i intensitat expressiva. La partitura destaca per una escriptura moderna, exigent i molt colorista, amb una instrumentació de grans dimensions que incorpora, a més de la plantilla habitual de la banda sinfònica, violoncels, contrabaixos, arpa i piano. Tot això permet al compositor explorar una ampla gamma de timbres i textures sonores, convertint l'obra en un autèntic repte, tant tècnic com musical per als intèrprets. Doncs, mestre, quan vulga, pot començar l'obra.

0: Amb esta obra, i sota la direcció del mestre Vicent Balaguer, la Unió Musical de Llíria va culminar una actuació extraordinària que li va valdre el primer premi i la menció d'honor en la secció d'honor del 136è Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I fins així la participació de la Societat Unió Musical de Llíria. Ara, com sempre, farem una breu pausa i de seguida tornarem per continuar este programa especial dedicat als guanyadors del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. En la segona part del programa escoltarem la banda guanyadora del 137è edició, una nova mostra de l'excel·lència del nostre món bandístic. No se n'aneu, que de seguida tornem així, a Fent Banda.
1: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
1: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda. A Punt Ràdio.
0: I després d'esta breu pausa, reprenem este recorregut per les bandes guanyadores del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València en la secció d'honor. Ara és el torn de la banda sinfònica de l'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria, dirigida pel mestre Pedro Vicente Alamà, guanyadora de la 137è edició del certamen, amb una puntuació de 353,5 punts. Com a obra d'escalfament, la banda sinfònica de l'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria va interpretar el pasdoble del Perelló a Catarroja, una composició del mestre Francisco Serrano i José González Moreno. Este pasdoble és un homenatge musical a dos poblacions valencianes estretament vinculades a la vida i a la tradició dels compositors, el Perelló i Catarroja. Amb un caràcter alegre, elegant i marcadament valencià, l'obra destaca per la seva brillantor melòdica, el ritme viu i una instrumentació que permet a la banda mostrar, des dels primers compassos, la qualitat del so i la seva cohesió. Doncs, anem a escoltar ja el pasdoble del Perelló a Catarroja.

Bravo, bravo, bravo la interpretació del pas doble. Per la seva força comunicativa i el seu esperit festiu, és un pas doble ideal per obrir un concert o una actuació en un certamen, captivant al públic des del primer moment. Acabem d'escoltar el pas doble del Perelló a Catarroja, interpretat per la banda sinfònica de la Primitiva de Llíria, sota la batuta de Pedro Vicente Alamà. Continuem amb l'actuació de la banda sinfònica de l'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria. Ara és el moment d'escoltar l'obra obligada d'eixe 137è edició del certamen.

Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. La sinfonia número 8, BW València Verda, del compositor valencià Andrés Valero Castells. Esta sinfonia va ser un encàrrec de l'Ajuntament de València per a commemorar la designació de la ciutat com a capital verda europea l'any 2024. I el mateix compositor l'entén com un gran passeig musical dels espais naturals més emblemàtics de València. L'Albufera, l'antic llit del riu Túria convertit en jardí, la Marina, les platges i l'Horta Valenciana. Més que descriure paisatges de manera literal, l'obra convida l'oient a viure una experiència sonora plena de colors, textures i emocions, evocant la bellesa, la serenitat i la riquesa natural que caracteritzen la ciutat de València. Amb una escriptura simfònica exigent i de gran qualitat artística, València Verda posa a prova la sensibilitat musical, la tècnica i la capacitat expressiva de les bandes que la interpreten, motiu pel qual va ser escollida com obra obligada de la secció d'honor del certamen. Doncs, mestre, quan vulga, pot començar la interpretació de la 8a Sinfonia BW València Verda.